Proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: shirt goes with my skirt. It's bizarre.
1: Escolta, Zicat.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: I think I might.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: José. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler de són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la conferència est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026. Marta Diana, molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai.
0: Fins quan ho direm,
1: això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com
1: doncs
0: ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps.
0: Avui
1: a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí, aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà
0: també fins Nadal.
1: Una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: és Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way. Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes, 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: però
2: l'afrontarem amb optimisme i alegria, perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't
2: nota. Estic Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual, saps? Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim,
2: per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza tot l'estiu.
0: Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també ets generós.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre de Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tot contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de
2: sembla?
0: Les joies de Zapatero.
2: Què et sembla?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà?
2: Sí. Sí,
0: les, clar, totes les proves a dins d'unes bosses.
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Anàlisi. Vols venir a l'àgora, amb la taxadora.
0: És que m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: O de portes en fora.
2: O de portes en fora, exacte.
0: Sí,
2: fora. Poses un collaret i ja d'aquí problema.
0: Ah, exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, 1:15 del matí. Àlex Bos, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món, o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem pogut

0: Afirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
1: A veure...
0: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
1: Fabuloses.
0: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. Que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran... Aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament... a la bonica localitat de Tijuana.
1: Home, clàssic.
0: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
1: I amb més tequila.
0: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
1: Allà mateix, podran parlar-hi.
0: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres. Poden fer-ho un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
1: Déu-n'hi-do.
0: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
1: Gràcies.
0: Vinga.
1: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut. Ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i sens dubte contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
1: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
3: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
1: Va, molt bé.
3: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica bé. Es diuen Jocs Millorats, són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros a qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'unidó, està permès, i es veu que hi participen doncs medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant.
1: Tossega.
3: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
1: Ara torna a estar l'altre.
3: Torno a estar enganxadeta, a veure quan duro.
4: Ai, tornarà a perdre la veu.
3: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs no anava dopat, i darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
1: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh? I
3: malament.
1: Clar, a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
3: Donald Trump Jr.
1: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
3: No sé, no em fotré els diners.
1: Clar,
3: com pugen, eh?
1: Seria només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Lara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
3: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la 6a posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
1: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món complicat que tenim amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
3: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
1: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
3: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
1: Fa un...
3: Oh, a mi m'encanta.
1: Jo que te'n posava al càmping i feia una mica, sí, de pudor, la veritat.
3: A mi m'encanta.
5: És molt de càmping.
1: És molt de,
5: sí, molt de càmping. I s'acaba de fent tot, també us ho dic.
3: Sí, sí, però m'agrada.
1: T'agrada aquest
3: olor? És com una olor com mig de sauna, mig de tòxic, m'agrada.
1: Hòstia, mare, de veritat, que estranya, sí, no que ets. A vegades tens uns cops amagats que jo...
3: Sí.
1: O sigui, mig tòxic, mig de sauna, t'agrada, eh?
3: No ho sé, com... Mira,
1: bé,
3: m'agrada.
1: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
3: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
6: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos. Es muy fuerte, muy fuerte.
7: Ha sido muy aplaudido, pues, esas palabras, ¿no?, entre vosotros, entre Javi y...
6: Bueno, claro, ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es... Hay cosas que son para siempre.
1: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
3: Sí.
1: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
3: Home, i tant.
1: Això serà en 3-2-1.
3: I tant.
1: I estic convençut que, vaja, l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat, per tant, només els hi falta aterrar.
3: Jo crec que tornaran,
1: el món de Hollywood. Que tornaran a estar junts?
3: Pot ser.
1: Sí.
3: Jo... Ara no, però en un temps.
1: No,
3: jo els he vist, els he de dir, molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
5: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
1: Masses anys, ja està tot parlat,
3: però
1: ja està tot dit.
3: No,
1: i tot...
3: No ho sé.
1: Llepat.
3: Clar. Si tornen és per interès.
1: Quin interès?
3: No, vull dir...
5: Por interés te quiero, Andrés.
1: Sí, l'altre. Bé dites populars, de veritat.
3: Però és que el Calvo l'he vist fatal, eh?
5: El Calvo està fatal.
3: Bueno, està molt punxat. Molt allunyat.
1: Escolta'm, sí, també, el cor també batega a Batgirl.
3: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és en el moment en què Bad Girl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la, i de fet ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat, explica que a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia, i ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu: aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
1: No para d'enviar missatges contundents, Bad Girl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi també quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Bad Girl parlar de Bad Bunny, he recuperat un tall d'una entrevista que Batguia l'Alnès de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
5: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny, on fa 10 concerts.
8: 10 concerts, una residència.
5: Ja, ja veuràs, les casites ja hi ha hòsties
8: allà,
5: a Madrid.
8: Allà anava a dir, el famoso de Madrid pot ser tremendo.
5: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però ja. Allà ja et dic jo que serà los es juegos del hambre. Los juegos del hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
1: I mira que ràpid que passa el temps, que en 7 minuts arribem a 6:15.

0: la música de Page Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio i també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música fins que doncs, va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si The Page Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, estigueu tranquil·lets. No,
0: I a més a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: I per això
1: bé.
3: Hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida, arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51. I a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol atreure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus.
0: Idò.
1: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. Sí, i encara ens queda.
1: Sí.
0: La ciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual la UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs amb banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar, encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus mandats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i els seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitabilitat.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periòdico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la premsa, amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem OK Diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: Ja està.
8: I això d'on ve?
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali. Una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha aconseguit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgics de Franco. Aquests locals, segons el detall al diari, són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Ranz, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
6: Demà s'estiu i tot. podríem arribar.
0: No. Aquí no ens, tenim la Marta, Diana i a mi. No.
6: De les setmanes més càlides.
0: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior, i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I en 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Amb la Marta Viana, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què em sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Nostàlgica que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
0: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
8: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: Molt, molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I, si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglaó, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fem camí ja cap a 6:45 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las cuergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda por nosotros y...
4: ¿Y las cuergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las cuergas se quedan para nosotros y ya eso no nos lo va a quitar nadie, eso lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas, por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época del Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Lo que creamos música y pasárnoslo muy bien, ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
7: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
7: No, s'ha d'escopir.
0: No, sí, clar, escup,
7: ja ho sabem,
0: sí.
7: Ja ho sabem.
0: No, escolta, anar fent, amb moderació...
7: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li van trobar. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto E. Kaiser, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial, i també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després amb Xavi Sala Martín comentarem l'actualitat econòmica i a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després re, una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo, com sempre, a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Maiol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix, també la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
7: avui
0: Mariol.
7: És molt fàcil.
0: Sí,
7: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Va, anem als presidents catalans, clar.
7: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, Canelias, vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, a més a més, que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Vas, noies, més,
0: vinga,
1: va. Més.
0: Vinga, més, que som un país d'abundància.
7: 100.000, no. 120...
1: 69.000.
7: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros, us explico.
0: Jo també, doncs,
7: us
0: jo
7: explico,
0: també.
7: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat.
0: Val.
7: És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs imagina,
7: anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
7: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració de Nagas. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, que mena. Això ens sembla molt bé.
0: Molt bé. Els catalans, és que de veritat, eh? Com som?
1: Com som els catalans?
0: La pela, tu. Treballes en un altre lloc?
1: Fora.
0: Una empresa privada? Fora. Està bé.
7: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
1: Si
7: tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
7: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó.
7: Home, encara. Tenien els camps rasos, rasos.
0: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Gyal fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
10: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
1: Ja ho sé.
10: Que és, que
1: jo no estic dient
10: que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
15: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si volies, que cantes somrient sempre.
9: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
9: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
18: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
9: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
19: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
18: Per darrere espera i pam, pam, pam.
9: Crims, nous episodis. aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
20: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
21: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
22: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
23: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
22: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí, va quedar així.
24: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners.
25: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí?
25: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
1: Molt bé!
25: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia creia que deia si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
25: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
9: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica a mica, com sempre, a poc, arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
26: Jo respecto moltíssim, t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana. Que si per aquí vitamines, que si per allà bot... M'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica otra vez a les dones primes de forma extrema.
27: Una mica artificial, fins i tot,
26: absolutament.
27: No?
26: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé... Que tiré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí, actrius, la Montse Guallar, sí, que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
27: Sí, sí.
26: A mi això m'interessa.
27: La Carulla fins l'últim dia.
26: Ai, la Carulla.
27: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
26: Ja se m'ha posat la pell, és que, clar, va ser la meva primera àvia.
27: A mi em van dir que em posés Botox perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't Botox. I saps què vaig fer?
26: No.
27: Em vaig posar ulleres.
0: I amb les ulleres que porta el Jordi amaga, doncs, el que un t'hauria. No tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio a col·lapse amb Jordi González a través de 3CAT. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta la història de Bad Gyal.
28: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal, una vegada més, que és que cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
29: Hola, bon dia. Digue'm, bon dia, matiners.
0: Bon dia,
1: bon
0: matinera.
1: Dia.
0: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants... Tot això ja està...
29: Tot això està a punt. A ja... punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
0: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
29: Doncs a 2:45 de la matinada.
0: Mare de Déu, santíssima. Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar aquesta hora?
29: Bueno, com que visc bastant a la vora, em llevo a les 2. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, corrent cap a la feina.
0: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no? Uf, Déu-n'hi-do, també.
29: Déu-n'hi-do. El cap de setmana és quan és més dur, perquè hi ha més feina.
0: Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge, tarda, dilluns, que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
29: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... ara, veient com estan les carreteres un diumenge, horrible, no sortiria.
0: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
29: Correcte.
0: Molt bé.
29: El dilluns doncs, és fantàstic.
0: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
29: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al
0: forn. Home, molt bé,
1: un aplaudiment. Molt bé,
0: gràcies, Ariadna, una abraçada.
29: Igualment.
0: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
25: I bona hora.
0: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Cada dia m'hauries d'explicar una mica una història.
25: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
0: No m'ho diguis.
25: Bastant bé, sense
1: clar.
25: El gall.
1: Home, clar.
25: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
1: Què dius? Que agressiu.
25: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
0: Però, Eloi, però una cosa,
25: ja
0: és a dir...
25: observant a veure què passa.
0: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
1: Ah!
25: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
0: Sí?
25: N'hi havia dues molt pelades.

0: Una més que no li agradava i passava d'ella.
1: Sí.
0: I una altra així mig.
1: Pobres, de veritat.
2: Però pelades, les tres que tenies.
0: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà on el gall enganxa les potes, marcava. Per enganxar-se, doncs allà és on quedaven pelades.
1: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
0: No, crec que ponen els mateixos ous, però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar, està com més descol·locada.
1: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
0: La que no pillava. La que no pillava.
1: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella.
2: El
1: silenci. La vida és això, és que les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades. Gràcies.
0: Adéu, Marta.
1: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
0: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
1: Déu-n'hi-do.
0: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 les més altes a Ponent, més de 30 la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
1: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
0: Adéu-siau, fins ara.
1: Que vagi bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons, engega el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà, que tingueu un bon dimarts.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: parlant d'un terç dels 231 ports comercials actius del continent africà, segons un informe de SBM Intelligence, que és la principal empresa d'investigació geopolítica de Nigèria.
1: Un terç són controlats pels xinesos.
0: Un terç són controlats pels xinesos. Sí. És una presència significativament més important que el que tenen els xinesos en qualsevol altre lloc del món. Per exemple, a Amèrica Llatina o al Carib, doncs hi ha 10 ports construïts o operats per la Xina. O als països asiàtics, doncs n'hi ha 24. Per tant, estem parlant d'una xifra molt important. Tot i que, a més, els governs africans conserven en alguna part la propietat dels terrenys, sí que, com deies, el control ha passat a actors estrangers, en aquest cas xinesos, i privats. Els economistes diuen que això podria impulsar el volum comercial xinès encara més dels 350.000 milions de dòlars, que són els que van tenir l'any passat les relacions comercials Xina-països africans. Perquè al final els xinesos veuen en els africans els seus clients potencials, com a resta del món, hem de dir, i també els seus proveïdors principals de matèries primeres. Per tant, és normal que vulguin establir doncs, ports i acords comercials. Però no és només això, perquè l'estratègia geopolítica també sembla que hi jugaria un paper clau, perquè aquesta expansió converteix els ports africans en peces clau per introduir ja la seva influència geopolítica dels xinesos, de banda, sobretot, possibles bloquejos. Al final, l'economia de la Xina, la planificada, això que els fa aquests plans quinquennals, els permet anticipar-se a coses que passaran al món, tipus el tancament de l'estret d'Hormuz, aquesta guerra, Iran, Estats Units, Israel, tot això, aquest tancament, els xinesos una mica ja l'havien previst i per això instal·len tots aquests ports a l'Àfrica, perquè diuen a mi que no em puguis fer un estrangulament i jo em vegi que m'interrompis tota la meva economia sense que jo hagués estat actor i part en aquest conflicte. Per tant, ells eviten això construint-se unes rutes alternatives per tot l'Àfrica. De fet, fins i tot ha passat ja que un port dels africans inicialment construït com a port comercial s'ha convertit en la primera base militar a l'exterior de la Xina. Per tant, sí que és interessant anar veient com van fer a la seva, com sempre, no?, els xinesos, però sempre per evitar tot el que va passar al món.
2: Els experts! ICAT! Ja ha arribat...

0: identifica directament amb la música d'arrel és la de Titana. Aquesta cantaora tradicional valenciana publicava divendres el seu segon àlbum en solitari, titulat Llum.
1: Sí, diu el crític especialista Josep Vicent Fratxina que és una col·lecció de cançons ara agafades del rebost tradicional, ara inspirades en els seus codis expressius, perquè no sabrem distingir-les. És a dir, són algunes, vaja, per celebrar l'alegria col·lectiva que es convoca quan la música puja directament des de l'arrel. I és que la Titana recorre en aquest disc Llum el bo i millor de la música popular valenciana, perquè hi posa fandangos, hi posa jotes, hi posa seguidilles, cants de cega, romansos, cançons de bressol i també, a més, amb algunes col·laboracions. Aquesta que ara us punxem, per exemple, és Romans a l'Espardenya.
2: Un romans antic.

0: tradició.
1: Digueu que no té aquesta veu magnètica. M'encanta la Gitana. És preciosa.
2: Ostres, si no l'ha descobert, de veritat, eh? Doneu-li una mica de, no sé, l'oportunitat d'entrar a les... És que us entrarà per tots els poros de la pell,
1: sí,
2: la Gitana.
1: Sí, és espectacular. I si voleu veure-la en directe, doncs mireu, el 30 de maig serà el Festival Música i Lletra de Xàtiva i al Palau de la Música de València.

0: Efectivament, des de la perifèria, des del Baix Llobregat, aquesta formació d'arrel, han publicat el disc Folk d'Extraradi. També existeix, Sergi?
1: Doncs sí, el jove quartet format, entre d'altres, per la Laia Gluck, que potser us sona perquè és la grallera que participa al programa La Renaixença de Catalunya Ràdio, acaba de publicar un disc que reivindica els marges com espais de barreja, resistència cultural i noves tradicions. És un treball que veu de la música popular dels Països Catalans, però que dialoga constantment amb les sonoritats i les cultures que conviuen als barris de l'extra radi contemporani. El disc viatja des d'un vals jota dedicat a la perifèria, aquest que sentim, fins a jardins cremats, però encara plens d'esperança, des del crit de Marcel i Guerra, de qui busca un futur millor, doncs fins a la ràbia de les injustícies socials i l'especulació, o al camp contra el turisme. Aquí.

0: disc molt ballable.
1: És
0: evident que hi ha vals jotes, pas dobles, vull dir que ballareu molt amb aquest disc, però a la vegada hi ha aquesta sàtira, no? Aquesta ironia amb la qual,
1: crítica,
0: doncs...
1: Aquesta crítica que ens agrada.
0: Tiren una mica i, escolta, una gralla molt ben tocada. Per tots aquells que diuen, oh, una gralla, us petaran les orelles. No, la gralla es pot tocar si es toca bé. I la Laia Gluck la toca...

0: l'hora del conte. Laia, anem a l'hort amb aquest conte d'Insta que es diu The Green Fork, la forquilla verda. Per què ens el recomanes?
1: Us el recomano perquè trobo que és un conte que conjunta molt bé els comptes de receptes amb els comptes de consells per l'hort. És a dir, ets una persona, es diu Amanda, que a més no cal dir que té una mirada molt ecològica, molt saludable, que fa tot el tema doncs, de l'alimentació. I per tant, ella conrea els seus propis aliments i per tant ens dona consells per l'hort i després, sobretot, potser ens fa moltíssimes receptes saludables, a part de consells més enllà, doncs, per exemple, en vaig seguir un per guardar llavors, ens explicava com guardar llavors de la carbassa d'un any per l'altre, etc. Mira, si voleu, us poso un fragment del post que fa donant consells per fer el vostre propi hort.
2: Si t'agradaria tenir el teu propi hort ecològic i no saps ni per on començar, avui et porto els 10 consells pràctics que més m'han servit a mi en els 4 anys que porto. En primer lloc, assegura't que tens un espai òptim amb les condicions adequades. Pots anar a aquest vídeo que trobaràs en el meu perfil on t'explico tot això. En segon lloc, utilitza planters en lloc de llavors, sobretot al principi, ja que és complicat aconseguir les condicions adequades.
1: Vale, veieu, una mica és el seu estil així divulgatiu i tal. A mi m'agrada especialment el tema de les receptes, perquè recordeu, segur que n'hem parlat alguna vegada, la croqueta de xocolata que sempre fa dolços cenots, com el seu llibre diu. Doncs aquí igual, aquí de Green Fork sempre ens fa la versió saludable de receptes, algunes conegudes, altres menys, però per exemple tenim des d'unes creps de remolatxa i xocolata que ja no et agafen doncs, tant de farina o tant de gluten, o per exemple doncs unes galetes de plàtan i xocolata, però per exemple coses tan difícils de fer, aparentment com el pa casolà de Sant Jordi, el pa de Sant Jordi el fa de manera casolana. És a dir, bastant difícil, o rotllets d'aquests de cuina oriental fets amb paper d'arròs.
3: Mira, m'has cridat molt l'atenció amb això del pa de Sant Jordi casolà.
1: Sí, doncs sí.
3: No me l'esperava, aquesta.
1: Explica com fer-ho. Ja us dic, la gràcia per mi és agafar productes saludables, que molts són de l'hort i altres no, i en fa doncs, receptes que són superatractives. I a vegades també fa consells d'aquests com per una vida saludable. Per exemple, diu, si tens un dia com molt esportiu, una dieta òptima seria aquesta, no? És a dir, a mi m'agrada perquè dona realment molts consells. Per exemple, ahir va ser la marató aquesta, no era marató, la cursa Diagonal de Barcelona, que molta gent va córrer per aquí, per la ciutat. Doncs ella diu, per exemple, organitza els teus àpats per una mitja marató. Vull dir que et dona com consells per afrontar situacions doncs, saludables també, com pot ser doncs, esportives, per exemple. No? Es diu The Green Fork a Instagram. Té, de fet, més de 14.000 seguidors. Vull dir que caram, segur que molts de vosaltres ja la coneixeu.
4: Que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, una web, atenció, eh? No parlo d'una app ni una tendència ni una xarxa social. Una web que he vist molt comentada les últimes setmanes o últims dies.
2: Últims dies.
1: És la que ha dissenyat, de fet, un periodista per fer-nos un mapa interactiu de les terrasses de Barcelona. És a dir, època de Terraceo.
2: Exacte.
1: I aquesta web pot ser molt útil i m'ha fet gràcia perquè feia temps que no veia gent comentant una web i nova i el servei que et dona.
2: És que el trobo espectacular. Suposo que he tingut a veure la intel·ligència artificial o no, m'és igual, però realment com una persona, així com qui fa avui he esmorzat un croissant, diu, he fet aquesta web per si algú interessa. No és allò de tinc un projecte que fa 4 anys que estic fent. No. O sigui, mireu,
3: costa tant fer un croissant com una web?
2: No ho sé, jo crec que molt més una web que un croissant, i més com aquesta, perquè com diu en Roger, et situa totes les terrasses de Barcelona, però és que no només això, sinó que ens diu, a l'hora que hi volem anar, si tenen sol o si tenen ombra.
3: Oh, és meravellós, això.
2: És meravellós.
1: O sigui, hi ha una part astronòmica, també, en aquest sentit, eh?
2: Totalment. Oh, no. Mireu, llegim el time out, per si voleu l'enllaç.
1: Vull saber, sí, la URL, sisplau.
2: La URL és Josep Moraga. És que és complicada, eh? És complicada, per això us dic que mireu el time out que et donen l'enllaç. Però si no, mireu, josepmoragas.github.io /terrassesbarcelona.
1: Ara us la poso al grup de WhatsApp.
2: Sí, millor així, perquè és complicat.
1: Es diu igual que el militar del 1714, no?
2: Sí, exacte. Sí, però en aquest cas és un periodista.
1: Sí, Josep Moragas.
2: Doncs mireu, efectivament són les terrasses, si poseu a Google probablement Terrasses Barcelona sol i ombra, doncs també ho trobareu. Però mireu, jo m'he fixat en les que tenim aquí al voltant, per si algun dia tinguéssim la meravellosa sort de tenir temps d'anar a esmorzar en una terrassa, que no passarà. Però mireu, he mirat i aquí al voltant d'on som nosaltres, he posat a les 10, que és l'hora que acabem el directe.
1: Sí.
2: Doncs mireu, tenim un parell de terrasses que ens detalla que tenen ombra per edifici.
3: Però un moment, què estem buscant? Ombra o sol?
2: Una terrasseta. No. Bueno, no ho sé, el que vulguem. Jo
3: sol.
2: Dic el que hi ha.
3: Sí, clar, jo soc més de sol, eh?
2: En tenim un parell, en tenim 4, bastant a prop, que tenen ombra per edifici, concretament, i si hem d'anar a buscar una terrassa amb sol i hem d'anar una mica més enllà, però vaja, res, al final del carrer, eh? En tenim una que té sol i també tenim dues que tenen sol a la banda aquí al cantó Diagonal. És a dir, és veritat que si ets a la Diagonal, té més sol.
3: Clar.
2: Que no pas en els carrers més estrets, on a les 11 del matí o a les 10 del matí encara hi pot haver ombra d'edificis.
3: Acabes de dir ombra d'edifici. És que et detalla si és ombra d'arbre
2: sí.
3: O... Per favor.
2: Et detalla sol directe, sol parcial, ombra d'edifici, pendent, però no n'hi ha cap, de pendent, estan totes aquí.
3: Bueno, pendent no afecta d'aquella manera, no, pendent.
2: O nit, que entenc que són terrasses que només obren a la nit i, per tant, doncs no ens pot detallar el tema.
3: Però hi ha alguna que digui si hi ha ombra a la nit?
2: No. Tu has de posar la data, l'hora en què vols, perquè, bueno, i la data també, perquè, esclar, hivern-estiu és diferent. Poses la data i l'hora en què vols assistir a aquesta terrassa i, com a dada que no necessitaves, però que te la diu, és l'hora en què surt el sol i l'hora en què es pon el sol. I, per tant, en aquesta hora et diria que a les 10 del matí hi tens sol de migdia que et prové del sud. És fantàstic.
3: Hòstia, que
2: tota aquesta informació.
3: Això.
2: Vaja, m'ha encantat. A més, estem parlant que hi diu totes les terrasses que hi ha a Barcelona i et diu que ara mateix, per exemple, hi ha 6.899 terrasses a la ciutat amb sol, 6.879 i amb ombra d'edifici 20. Cosa que m'estranya una mica que només hi hagi...
3: Molt poques, no?
2: Sí, i de nit, 0. Bé, aquesta
1: final,
2: de
1: sí,
2: l'última és la que em sona més estranya. Però la resta...
1: Em sobta una mica això de l'ombra d'edifici, vull dir, és ombra.
2: Ai, mira, pots filtrar per barris, eh? Pots filtres, i llavors pots filtrar per barris, pots dir Hostafrancs, i t'ensenya totes les terrasses d'Hostafrancs, i si tenen sols, tenen ombra.
3: Però escolta, de 6.000, que només n'hi hagi 20 que tinguin ombra, a aquesta hora?
2: No, però això no això és aquesta hora, això és com en genèric.
3: Ah, val.
2: I ara, per exemple, d'Hostafrancs em diu que no n'hi ha cap que tingui ombra d'edifici. Mireu-vos-ho perquè podeu veure les terrasses del vostre barri i trobo fantàstic, només perquè per localitzar les terrasses ja em sembla diví, però és que si a sobre vols veure si tenen sol i ombra, doncs fantàstic.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Parlem de llibres, un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies. És el debut, l'erupció de l'escriptora catalana Edna Miró. La seva protagonista, l'Amèlia, un personatge recent llicenciada en estudis literaris, segur que en coneixeu alguna així, si no us presento a 24 dels meus amics, l'Amèlia, dic, creu que té una crisi espiritual, tot i que, pobra, d'espiritual no en té res. Ella, l'Amèlia, i els seus suposats amics i suposats nòvios o amants i la gent que la rodeja, a priori, Laia, molt cultes i intel·lectuals, són realment una tranyina d'interessos que l'autora esguerra. Per entendre'n, són tots joves culturetes a Barcelona, ok? Us els imagineu, no? Ocupen espais, no ja el CCCB o la Filmoteca, no, estan molt vistos aquests, Van a buscar espais més enllà, La presentació del llibre de tal autor, la inauguració de l'expo de no sé quin artista, a veure si no sé qui veu que jo hi he anat i a veure si s'atansa l'altre a parlar amb mi, perquè no aniré jo a parlar amb l'altre,
2: Fins tot. Hi ha una mica de sobre, mirem tothom per sobre l'espatlla,
1: La protagonista fins i tot assisteix a una... Hi ha una escena que m'ha encantat, que va a una xerrada sobre la història del clavegueram. Que jo al principi m'he dit, hosti, pues, no sé, jo hi aniria, a mi em mola el rotllo, no? La cloaca màxima, totes les estructures subterrànies de clavegueres. Bé, el tema és que és un llibre, Amèlia de les Camèlies, que a la primera pàgina ja m'ha enganxat, aquesta novel·la que l'autora presenta com una gran sàtira.
3: Però el que m'interessa a mi és concretament la facilitat amb què un cop t'adscrius a aquests espais quedes absorbit per aquestes dinàmiques. Llavors tu també formes part d'aquest escenari. I allò que fa que la literatura sigui interessant precisament és l'ambivalència. I trobo que aquesta novel·la té molt d'aquesta ambivalència. D'una banda tenim personatges que busquen l'aparença, però de l'altra utilitzen aquesta aparença com un escut. Personatges en aquest sentit són fills del seu temps i així ho defenso i així ho han de ser si volen ser vius. I com a fills del seu temps tenen por a ser fidels ells mateixos, perquè ser fidel a un mateix implica trencar molles de pensament, pautes preestablertes, i en el moment en què tens aquesta por estàs renunciant a l'originalitat. I clar, això al final és una piconadora de la realitat, és sebollir la persona real rere la façana, i és això el pinyol que em preocupa. Quants matins et
1: dic pensant en... Si vols, Laia, també salseo, xipeo, opinar sobre quin noi li convé més a la protagonista.
2: Molt bé.
1: Amb quin noi s'hauria d'enrotllar o no tant. Això també ho tens en aquest llibre. Si hauria d'anar a aquella festa o muntar-ne una
2: clar,
1: ella...
2: Bueno, clar, si són gent jove, anant a llocs d'oci, a veure, és indestriable.
1: A més, que sé que et mola, hi ha el personatge que és un nepo bé, el nepo nòvio de la protagonista, clar, és fill d'un editor.
2: Clar.
1: I ja té el camí una mica llaurat. I llavors hi ha l'altre noi que no ve d'enlloc, no té una família culta, i que s'ha llaurat el camí ell mateix. Aquest molt més tòxic que l'anterior.
2: Ah, sí?
1: Sí. M'encantarà quan te'l llegeixis que em diguis amb qui s'hauria d'embolicar l'Amèlia.
2: D'acord.
1: Un llibre que és sota una crítica del món cultural català i que m'ha atrapat com el guanyar i el perdre són claus en com es relacionen efectivament aquests personatges. I com l'autora també fa servir, com tu, Laia, que deies el verb llenegar divendres, quan parlaves a Jafeis.
2: Deia es llenegar, jo.
1: Bé, l'Etna li diu llenegar. Bé, i crec, oients, que us passarà com a mi, que en lloc de ridiculitzar aquesta protagonista, l'Amèlia, tan preocupada per les aparences, en lloc d'odiar-la o de fiscalitzar les seves performances i el seu postureig, us direu, jo també n'he fet moltes de les coses que fa aquest personatge. És una més de nosaltres. Jo vull que l'Amèlia de les Camèlies arribi a un clímax i passi a ser l'Amèlia autèntica i deixi de dir xurrada sobre rodoreda que no ha entès del tot.
3: Sí, l'Amèlia és una més de nosaltres. Però saps que he arribat fins i tot a pensar que l'Amèlia no només és una de nosaltres, sinó que és una mena de transsubstantivació de tots nosaltres. Un ésser social que hem anat tessel·lant com una mena de dimoni del nostre inconscient col·lectiu, no? És aquesta ventrilòquia del món cultural, i l'Amèlia és aquest mirall deformat que alhora personifica un seguit de dinàmiques que altrament estan escampades, estan dissoltes, i l'empatia que tu comentes envers l'Amèlia és clau. Perquè si l'Amèlia se'ns fa antipàtica i ens exaspera, també és perquè d'alguna manera activa la nostra necessitat de salvar-la de les trampes que es va autoteixint, no? Sempre està a un centímetre l'Amèlia d'aquesta salvació, i a l'últim instant se li fa escàpula, li llenega, no? Perquè justament en el món en el qual viu és més fàcil persistir en la ficció que no pas acceptar una realitat diferent. Crec que la manera manera com es plantegen les relacions d'aquests personatges fa que mots com guanyar i perdre siguin evidents. Totes les relacions que mantenen aquests personatges són en funció de la seva façana, de la construcció de la seva imatge. I, per tant, una cosa tan, entre cometes, autèntica com l'amor no permetran que els desfaci aquesta construcció. El que m'interessava precisament és que l'egoisme es filtra arreu, fins i tot en relacions afectives. La intimitat recula justament quan l'egoisme es va menjant el que seria el seu terreny. No veiem l'altre com una persona, sinó que el concebem com un complement, algú que va a favor, que va en contra, que ens estilitza, que ens agrada.
4: I sé que la Martina, si se n'adona, em matarà, però jo vull tornar-te a veure.
3: Som una cultura amb tots els hàndicaps que vulguem i, evidentment, no som de les petites, però sí que som de les oprimides. I és veritat que el món cultural català, com qualsevol altre món, se sosté en una amalgama entre interès personal, interès genuí, xantatges, aliances, pactes, nepotismes, tractes de favor, etc. I, evidentment, això fa encallar la ficció de l'autonomia de l'art. Tot i així, he de dir que si Amèlia és una sàtira, és precisament perquè la sàtira és una implicació amb la realitat. Jo vull insistir que la meva crítica d'aquest món és una crítica que neix de dins d'aquest món i que hi retorna, perquè el que m'interessa és el grau de salut de la cultura que es fa en català i perquè aspiro a que es pugui mirar de fit a fit amb totes les altres cultures. I defenso, evidentment, una ambició que ha d'apuntar sempre, sempre en dalt.
5: Esta nit a concert, on estàs? Vull anar, no pensar, no parlar i no preguntar.
1: Gràcies a l'editorial Carn de Brot per descobrir-nos aquesta autora piroclàstica. Insisteixo que personalment he connectat amb Amèlia de les Camèlies des de la primera pàgina, també pel llenguatge de l'Etna Miró, que em sembla preciós i divertit i que per mi és tan important una cosa com l'altra, encara que una crítica que he llegit al diari Ara han definit el seu llenguatge com a refistolat.
2: Caram!
1: A mi, en canvi, m'ha fet arribar una reflexió contrària que trobo que, Laia, estaràs d'acord amb mi, que sembla que els catalans ens escarassem en rebaixar el nivell, en fer-lo més fàcil, en exigir menys per la llengua catalana.
2: No, si és un llenguatge elevat, celebrem-ho, no?
3: Celebro que aquest refistolament sigui una trinxera. D'altra banda, què vol dir refistolat? Vol dir treballar amb la llengua? Per què un treball amb la llengua ha de ser automàticament refistolat? I d'altra banda, a veure, la paraula refistolat, simptomàticament, ella mateixa, jo crec que és força refistolada. Però bé, penso que, tal com tu dius, hi ha una mena de barralleva mental que, com a catalans, demano que revisem. Perquè la literatura és treball amb la llengua. És exploració, proposta de conceptes, de noves idees, i com fas això, si la forja no és lingüística. Per mi el treball amb la llengua és fundacional. Sí que és veritat que com a catalans potser tenim la tendència a fer-nos petits, a minvar, no? A pensar que qualsevol giratón, qualsevol subordinació implica fer que la nostra llengua es faci destacadissa, no? O sigui, que la nostra llengua és un impediment, un obstacle. Com que la llengua ha de ser amable, fàcilment traduïble, no ha de destacar, doncs res de treballar-la. I jo m'hi oposo diametralment.
5: Angelet meu, no diguis...
3: La literatura sempre hi serà. A mi no m'agrada el lèxic criptomortuori, tanatològic, com que es diu, oh, la mort de la literatura, la mort de qualsevol art, perquè el nostre temps històric segueix sent un temps humà, i com a humans sempre necessitarem històries, sempre necessitarem ficcions. Per tant, la literatura, com a acte que neix d'una necessitat, és universal i perdurarà.
0: Els experts, ICAT.

0: parlem de dansa, perquè al Teatre Victòria de Barcelona podeu trobar-hi l'adaptació de Gran Gatsby. A mi al principi m'ha xocat, perquè el Gran Gatsby, ostres, la novel·la, però clar, hi havia, allí anaven de juerga cada nit, a la casa de Gran Gatsby, que tenia un casoplón, així que potser t'he sentit ballar-la, no? Uh-huh. És a càrrec del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
1: Home, rotllo té, eh?
0: Estrena de fa pocs dies, Laia, el Gran Gatsby versió dansa.
2: Sí, és un espectacle combinat dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Francis Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. Per Enrique Gasa Valga, la història és plenament vigent.
3: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual, és el sueño americano que no funciona, no? Està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triunfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important. Les prioritats a la vida, què és més important? Relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
0: Perquè al final, Laia, no és que et faci spoiler del llibre, no sé si l'has llegit,
2: no.
0: Però aquest senyor Gatsby, que muntava grans festes per a l'elit novaiorquesa, sabeu què volia al final i que no es pot comprar amb diners?
2: Lliga. Amor,
0: bueno, lliga.
2: Amor. Amor,
0: perquè,
2: perdó.
0: Laia, hi ha dues coses que no es pot comprar amb diners. Una és l'amor i l'altra...
2: La salut.
0: No, bueno, ah. La tercera...
1: Ai,
0: un dinosaure.
1: Ah, un dinosaure,
0: perquè encara que el vulguis, no el pots tenir.
1: Hòstia, no havia pensat clar, clar, clar. Bueno, un dinosaure depèn de cartró.
0: No, de veritat, de veritat.
2: Doncs mireu, el Gran Gatsby el teniu a Barcelona després d'haver passat per Àustria, per Alemanya i per Mònaco, entre d'altres ciutats, i el tindreu fins al 31 de maig.

0: del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: El punt de partida de la Worst Ever d'avui el trobem en el programa de dijous passat, quan vam punxar aquesta cançó del grup dels germans Jackson, Blame It on the Boogie. Exacte, estàvem fruint d'aquest tamacle del Michael Jackson i família quan de cop i volta ens va venir al cap una altra cançó.
2: Aquesta cançó també em posa de bon humor.
1: Posa de bon humor, sí. Fins que la va versionar Luis Miguel i té alguna cosa com... Serà que no me amas? No pides a la noche?
3: No pides a la luna?
1: No sona.
2: Mira, hauria de ser prohibit versionar cançons en altres llengües.
1: Doncs sí, avui sonarà aquest home, el Worst Ever, en Luis Miguel. No t'ho perdonem, Luis Miguel. Ni et perdonem que traduïssis com et sortia de la fava les cançons angleses que et venia de gust versionar, com aquest Perdóname, que Luis Miguel va copiar de l'èxit d'Eric Carmen, All By Myself. Què tenen en comú Perdóname i All By Myself? Res. Però és que la cançó que ens ocupa avui, el Blame It on the Boogie i el Serà que no me ames, que sonarà tot seguit, tampoc tenen res a veure. La cançó original del Jackson 5 ens parlava d'un noi que havia quedat captivat per un estil de ball enèrgic i divertit, el boogie. I que gràcies a ell, doncs, es desinhibeix, es deixa anar una mica, no? I de què parla la cançó de Luis Miguel? Doncs d'un paio que retreu a una noia que ja no l'estimi i que la nit anterior a la platja no s'ho volgués fer amb ell. Vull dir que ja em diràs on està aquí la unió de les dues cançons. Doncs en el ritme. Bé, molt. Només per això ja es mereix sobradament ser la Worst Ever d'avui, va.

0: concerts els propers dies. Amb l'Anna, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Sentim l'Alfred García perquè continua la seva gira T'estimo és Te Quiero. Dimecres a Te Concert.
1: Sí, la propera parada d'aquesta tercera gira de l'Alfred García serà a Luz de Gas, s'emmarca dins de l'Empremtes i promet ser una de les més especials perquè aquest concert de dimecres el cantant del Prat de Llobregat ha convidat el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. També hi haurà Miki Núñez, l'última guanyadora també d'Operación Triunfo, Cristina Lora, i el cantant barceloní Carlos Sadness. El concert començarà a 9:15 de la nit i encara queden entrades. Comboi van treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. A xarxes la banda va anunciar que faria 3 esdeveniments per comentar el nou disc d'una manera més propera i relaxada. La primera trobada va ser a finals d'abril a Barcelona, la segona a Torelló, el poble que els ha vist créixer, i aquest dimecres tancaran aquest cicle de trobades a la Jazz Cava de Vic a 6:45 de la tarda. Així que si voleu anar, doncs ja ho sabeu. Pel que fa als concerts de dijous, destaquem el de Le Coq a Barcelona. No.

Bisbal va publicar el seu segon disc Sucre fa només unes setmanes i ara es troba en plena gira de presentació. Dijous l'interpretarà a la Sala Laud de Barcelona, dins del Festival Empremtes, en un concert que començarà a les 9 de la nit. Les lletres d'aquest nou disc, que algunes són en català i algunes en francès, exploren el camí cap a l'edat adulta. Els canvis del cos i la ment, la pèrdua de la innocència, els primers desitjos i els vicis dolços. Si voleu veure'l en directe, doncs encara queden entrades. És la banda formada per tres membres que provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida. Dijous presentaran el seu últim projecte, I tu què fas quan no fas res? Un disc format per 8 cançons que parlen de records, fragilitats i moments que ens qüestionen, però que també empenyen a tirar endavant. El presentaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa, i el concert, per cert, és totalment gratuït. Dijous també actuen al Cel Obert.

banda que navega entre el pop i la cançó d'autor amb tocs de jazz van publicar fa 2 anys el seu primer EP, Llum. L'any passat van treure Ombres i ara enceten nova etapa amb Xamfrà, el primer de 3 EPs que conformaran el seu segon àlbum d'estudi. Aquest dijous, Cel Obert actuarà a Barcelona, al terrat de la Fundació Carulla, dins del cicle Microclima al Terrat. Si seguim la ruta de concerts, ens topem amb el de la Pegatina a Barcelona.

Cada i Reixac torna als escenaris després d'una aturada de prop d'un any i tornen per presentar el seu nou disc Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència i que està dedicat precisament als barris de la ciutat. Divendres la Pegatina actuarà a les 9 de la nit al Poble Espanyol de Barcelona. Encara queden algunes entrades a la venda i abans, per cert, l'Abril, la cantant valenciana, serà l'encarregada d'obrir el concert dels de Montcada. Per cert que divendres, cap a la mateixa hora, també actuaran a la Barcelona León Benavente.

0: pronto de todo y gente que...
1: La banda d'indie rock formada el 2012 per quatre músics de diferents punts de la geografia espanyola, un gallec, un asturià, un murcià i un aragonès, doncs aquest divendres passaran per la sala Paral·lel 62 de Barcelona a 9:45 de la nit amb entrades a 25 euros encara disponibles. Fora de Barcelona destaquem també el concert d'Amazoni a l'Ítaca. Divendres el festival Ítaca fa parada a la plaça Garbina d'Ullastret, un escenari de petit format que enguany acollirà Amazoni. El músic bisbalenc Jaume Pla, ànima del projecte, presentarà el seu últim treball, Banderes per Daltònics, un disc que marca el retorn als escenaris amb l'energia dels inicis. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades.

Palol de Revardit al Pla de l'Estany hi actuarà Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, i presentarà el seu últim disc, L'Encant, el seu cinquè disc de llarga durada que va publicar a principis de mes. El concert, que forma part del Recòndit, començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Seguim amb Guillemino, que aquest cap de setmana actua a Vic.

El Casino de Vic acull el concert de Guillemino, que arriba amb el seu nou treball R&B, un disc que marca el seu retorn després de diversos anys de silenci discogràfic. El concert serà en un format semiacústic i començarà a les 8 del vespre. Per cert, que divendres a Vic també actuarà Oc Déu. Ja no

Aquesta setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del so de les cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la capella del Rosari del Pare Coll, la capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, doncs, Oc Déu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xerimar Esté.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora, programa que dediquem al món de la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa.

Avui comencem escoltant Glossa de Pasqua a Besalú, una sardana de Jaume Cristau, que és interpretada per la copla La Principal de la Bisbal. I després, quan acabi, escoltarem Besalú i La Principal de Josep Gisbert i Portal de Besalú d'Albert Carbonell amb la copla La Principal de la Bisbal.

Bé, i ara a continuació, doncs, escoltarem Besalú i la Principal de Josep Gisbert, amb la copla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar Besalú i la principal sardana de Josep Gisbert amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara continuarem amb una altra sardana també dedicada a Besalú. Es diu Portal de Besalú. És del compositor Albert Carbonell i també és interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar Portal de Besalú, sardana d'Albert Carbonell, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem dues sardanes de concert. Escoltem, en primer lloc, la sardana que es diu Commemorativa. Va ser feta l'any 1956 i després Arborada, feta l'any 1963. Són sardanes de Manuel Oltra i són interpretades per la Cobla de Cambra de Catalunya.

Bé, i ara, després d'aquestes dues sardanes de concert, ara una de força balladora, Rubí, del mestre Francesc Marrós, amb la cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar, doncs, la sardana Rubí de Francesc Marrós amb la cobla Ciutat de Girona. Bé, i ara continuarem anant cap a Besalú i escoltarem Ramon Vidal, trobador de Besalú, una sardana de Paco Viciana, i després la festa de Besalú, una molt bonica sardana d'Artur Rimbau amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar les sardanes que es diuen Ramon Vidal, trobador de Besalú, del mestre Paco Viciana, i després La festa de Besalú, una bonica sardana d'Artur Rimau, les dues amb la copla La principal de la Bisbal. I ara escoltarem Els teus ulls, una sardana d'Enric Vilà, i després A Besalú, monestir de Sant Pere, sardana de Joan Antoni López, amb la copla també La principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar les sardanes Els teus ulls, sardana d'Enric Vilà, i després a Besalú, Monestir de Sant Pere, de Joan Antoni López, amb la copla, la principal de la Bisbal. Bé, i ara canviarem i no escoltarem sardanes, sinó unes peces molt boniques. La primera d'elles es diu Arrels d'un país, és de Jaume Oró, i després el grup Port Vell ens interpreta Catalans de la Costa.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimarts 26 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició, nova setmana, al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Ara mateix amb 17 graus i mig de temperatura a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6, i encetant a nivell ja laboral la setmana 22 d'aquest any 2026. La comencem en dimarts, després d'aquest festiu de la segona Pasqua d'ahir dilluns, on vam tenir també programació especial. Des d'aquí agraïment a tots els col·laboradors i col·laboradores que han fet possible una vegada més aquesta jornada festiva aquí a la ràdio. Disposats, doncs, a compartir amb vosaltres aquests quatre dies que tenim per endavant, com sempre, l'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Tuset i Oriol Romeu, amb tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible, i us acompanyarem com sempre, des d'ara a les 8 del matí fins les 12 del migdia. Per explicar-vos avui, entre altres coses, que l'Associació de Salut Mental que ens presenta el programa Serenó tots els dimecres aquí a la ràdio celebra el seu 10è aniversari a la nostra vila. És una associació que ja té 30 anys, fa 30 anys que treballa a nivell de la comarca del Baix Llobregat, però aquí a Molins de Rei fa 10 anys que els tenim establerts, i per això han organitzat un acte aquest proper divendres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Molins de Rei, un compromís amb la salut mental, acte de celebració amb la president, amb la participació de la presidenta de la Federació de Salut Mental de Catalunya, Mercè Torrenteller, també l'alcalde de la vila, i constarà, expliquen, de tres parts. Avui ho explicarem perquè ens visitarà el Jaume Vidal, que és el president de l'Associació de Salut Mental, i ens parlarà d'aquest acte que es celebrarà, doncs, com dèiem, aquest divendres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera, amb entrada gratuïta. Serà a l'última hora del programa, a partir de les 11, on també parlarem de poesia. Ho farem a l'espai mensual que compartim amb el Cesc Vives, Notes Disperses. Avui seran diverses poetes les que passaran per aquest espai, un espai que compartirem també amb la companya Sílvia Artés, precisament, i valgui la redundància, i també la Montserrat Gavarró a través de notes de veu. Ja us explicarem després, perquè no ens podrà acompanyar en directe. Per tant, a 11:45 aproximadament farem aquest espai poètic Notes Disperses. També parlarem de gastronomia, si la feina no l'impedeix, amb el Jordi Beumala, per tancar el programa a l'espai Gastronomia Molins. Un programa que avui, aquesta primera hora, que ja sabeu que és més informativa, de seguida ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i també els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Ens aturarem a 9:15, per seguir també repassant l'actualitat, i un dels esdeveniments, actes, que tenim aquest cap de setmana és teatre, a càrrec del grup local Impuls, que presenta Sala 39, Remordiment, Prejudici. Són nous casos, expliquen, on els secrets més ocults es revelen dins d'una sala d'interrogatoris. Sospitosos i investigadors s'enfronten per saber la veritat. On es farà això? Doncs a la sala d'actes del Museu del Renaixement, a la sala gòtica, aquest dissabte i diumenge, sempre a les 7 de la tarda. Dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. Podeu agafar ja les entrades anticipadament a través del web teatreimpuls.cat. En aquesta primera hora del programa, on també escoltarem les reflexions del David Guerrero, farem el repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió, el més destacat per avui dimarts, i acabarem aquesta primera hora del programa parlant de cinema amb la recomanació cultural que ens porta cada dimarts el crític de cinema, l'Albert Galera. Ens aturarem a les 9 per escoltar les notícies. Immediatament després, la cançó del dia que ens tria, en aquest cas els dimarts, la Fermina Recio, i a partir d'aquí la tertúlia d'actualitat amb els companys habituals del dimarts, José Polo, Paco Prieto, el Xavi García i el Josep Genés telemàticament. I estem pendents també, en aquesta recta final del curs, de tornar a incorporar l'Elisenda Colell, perquè va deixar de col·laborar amb nosaltres per motius de feina, i ara, doncs, aquesta recta final del curs podria tornar a acompanyar-nos, i doncs esperem que així sigui aquestes properes setmanes. A partir de les 10, quan arribem ja a l'equador del programa, tindrem l'espai polític del dia. Avui, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Després, a 11:45, el que farem és parlar del Renaixement. Ja sabeu que cada setmana ens visita el director del Museu del Renaixement per parlar de temes relacionats amb el museu, però, evidentment, també en aquesta època. I avui ens vol parlar de jocs i ho farem parlant de daus, baldufes i bitlles. A veure què ens explica el Damià a partir de 11:15 del matí. Després obrirem aquesta finestra per analitzar la política internacional amb el company David Lloberes, desxifrant el món de 11:45 fins a arribar a 11:00. I després de les notícies de 11:00, com us deia, parlarem de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, 10 anys a Molins de Rei, les notes disperses amb el Cesc Vives i Gastronomia a Molins per tancar el programa a 12:00. A 12:00, informatiu Molins de Rei al dia fins a 12:15. A partir de 12:15, programa PICAMA de l'Associació de Prevenció i Informació Càncer Molins, amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribas. I a 13:00, la reemissió de l'Aventura de Cuina, el programa que ens presenta els dijous la Judit Herrera. I amb tot això, arribarem a 14:00 i connectarem amb la xarxa per escoltar les notícies de 14:00 a 15:00. És dimarts 26 de maig de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts, som-hi. Les 8 del matí i 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer com tenim la mobilitat i anem cap al RAC per conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. El Ferran Arandi, que ens està explicant, ens està esperant per explicar-nos-ho, justament. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que tenim una incidència activa. Parlem d'una avaria a l'altura d'Espinelves, de la C25, en direcció Lleida. Allà un carril de circulació, tot i que provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Si parlem de fortes retencions amb molta intensitat ara mateix, parem l'atenció cap a la capital catalana perquè tenim molt de col·lapse als seus accessos i voltants. Tenim retencions en tot el nord de la Trinitat, per les vies principals on arriben cues des de Sant Quirze per la C58, a Montcada i Reixac, la C33 o la B20 també. Per Santa Coloma de Gramenet, tot plegat, ens deixa moltes retencions en sentit Llobregat de les dues rondes de Barcelona. També tenim una entrada amb molta lentitud per la C16, pels túnels de Vallvidrera. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada també amb molt de col·lapse per la B23 i la A2, on hi ha retencions des de Mirasol i el Papiol i també des de Castellbisbal en direcció a Barcelona. També trobem molta lentitud de més de 3,5 km per la C31 i C32 des de l'aeroport del Prat i Gavà, en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia, Ferran. Molt bona jornada. Pel que fa al transport públic, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim incidència a Rodalies, en aquest cas a la R2 Nord. Es produeixen demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència per robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu. Aquesta és l'última hora pel que fa, doncs, a Renfe Rodalies. Ha passat fa aproximadament una hora. Tècnics de DIF estan treballant en la seva resolució, però en aquests moments tenim aquestes demores que poden superar els 30 minuts. Insistim, a la línia R2 Nord, i la causa és

0: Es tracta d'aquestes obres d'arranjaments de voreres i a partir d'avui fins a finalització de les obres doncs, hi haurà doncs, aquesta actuació. No hi haurà afectacions de trànsit ni de guals, en principi, segons aquest comunicat. Però avui hi haurà moviment, a partir d'avui, vaja, al carrer Verdaguer, entre Passeig de la Pau i Font dels Casats per aquestes obres d'arranjaments de voreres. Més coses, anem a escoltar el Jordi Miralles, que és el nostre meteoròleg, més de 30 temporades acompanyant-nos aquí al Bon Dia i Bona Hora, i estem esperant doncs, que ens expliqui quin temps hem d'esperar aquest dimarts, que ja ho intuïm, no només avui, sinó tota aquesta setmana que tenim per endavant. Però millor que ens ho expliqui ell. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol, bon dia. Estem a les portes d'una jornada que tornarà a ser càlida, calorosa, temperatures màximes a Molins, que estaran al voltant dels 28 graus i cap a l'interior de la comarca podrien arribar a fregar els 29 o 30. Per tant, un dia de calor, un dia de ple mes de juliol o agost. Són les temperatures típiques d'aquesta època, no pas de finals del mes de maig. Hauríem d'estar parlant de temperatures màximes al voltant dels 23, 24 graus i en parlem de 28 o gairebé 29 de cara als propers dies, perquè aquestes temperatures encara han de pujar més de cara a les properes jornades. Durant tota aquesta setmana parlarem del mateix, de sol i d'altes temperatures. Les mínimes encara no són excessivament altes, però vaja, les màximes es disparen clarament per damunt de la mitjana. Sol durant tota la jornada, les boirines d'ara de primeres hores del matí s'esvairan ràpidament i deixaran pas, com dèiem, un dia de sol, un sol que ens acompanyarà com a mínim una setmana més.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, per la informació. Insistim, ara mateix 17 graus i mig de temperatura a l'exterior de l'emissora. I el que farem a aquesta hora també és escoltar l'oferta de feina. En aquest cas és una reposició de la setmana passada, aquestes ofertes que compartim cada matí aquí al programa amb el Francesc Rueda des de l'àrea de desenvolupament econòmic a la primera planta de l'edifici del Molí. Recordem, doncs, aquesta oferta. Què tal, Francesc? Bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen una persona per treballar de custom service. Es busca una persona per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a dijous, de 8 a 13 a 30 i de 15 a 18 hores. Els divendres, de 8 a 2. El contracte seria indefinit amb un període de prova, salari estaria al voltant dels 30.000 euros bruts anuals i les tasques, les pròpies d'un customer service en una empresa ubicada a Molins de Rei. A nivell de requisits, es demana 3 anys d'experiència en lloc de feina similar, un nivell d'anglès de C1 avançat, coneixements d'ofimàtica i a nivell d'estudis una FP2 o grau superior com a tècnic superior en administració i finances.
0: Bé, doncs moltes gràcies, Francesc, per la informació. Recordeu que tota aquesta informació de les ofertes de feina la teniu penjada també al web clicfeina.cat. Bé, i començàvem el cap de setmana, el divendres, a mig programa. Ens assabentàvem de la mort del Joaquim Pallarès Fossalba, us explicàvem a mig matí, de fet a la tertúlia dels Miquels, i ho vam anar comunicant també en els diferents butlletins horaris, simplement doncs, deixar-ne constància altra vegada de la pèrdua d'en Joaquim Pallarès Fossalba, que ens ha deixat els 92 anys d'edat. Com bé sabeu, vivia al carrer Rubio i Hors, als pisos de la gent gran, persona prou entranyable i reconeguda aquí a la vila, pels seus anys de dedicació també a Convergència, entre altres doncs, entitats en la qual hi va participar, i a la grupa, i en aquest cas doncs, també presidint aquests pisos de la gent gran durant molt de temps amb tota la logística que comportava el càrrec. Un record per en Joaquim Pallarès i això us dèiem al començar doncs, el cap de setmana ens assabentàvem de la mort d'en Joaquim i en el transcurs del cap de setmana doncs, també malauradament coneixíem la mort en aquest cas del Xavier Prat Gras. Ens ha deixat el Xavier Prat Gras als 76 anys d'edat. Ell vivia a l'Avinguda de València i l'acte de comiat va ser ja ahir al matí a l'oratori del tanatori. El Xavier, tal com explicava en un comunicat emotiu al Club Natació Molins de Rei, doncs era soci fundador del Club Natació. El Xavier, provinent del Club Natació Manresa, explicava el comunicat, va ser el primer entrenador de natació del Club Natació Molins de Rei i una figura clau en el creixement esportiu de la secció a la dècada dels 70. Des de 1995 fins al 2024,

està vinculat de nou al club, arribant a ser-ne vicepresident. A banda d'aquesta vinculació estreta amb el Club Natació, doncs ja sabeu que el Xavier tenia també aquesta vessant creativa, amb tota aquesta creativitat que vam poder veure també en alguna exposició, amb aquestes miniatures, aquestes col·leccions que feia, i també doncs les manualitats que feia també i que havíem pogut gaudir en diverses mostres, com dèiem, aquí a la vila. Un record doncs per ell, en Xavier Prat, que doncs tenia l'acte de comiat ahir, com dèiem, al matí, a l'oratori del tanatori, i una abraçada també a la família, tant d'en Xavier com del Joaquim. En punt un quart de nou acabarem aquest espai de la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimarts, dia 26 de maig. Avui és la farmàcia Roca. La farmàcia Roca es troba al carrer Major número 31, la farmàcia que trobareu oberta fins les 10 de la nit.

0: Passa un minut d'un quart de nou del matí. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Tot indicant-vos que l'aula d'extensió universitària organitza, tot i que ja no queden places, això és important de dir, però simplement ho expliquem, que el proper dijous l'aula d'extensió universitària fa una sortida cultural interessantíssima per visitar llocs emblemàtics de la Batalla de l'Ebre. Hola, Sílvia Artés, bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, lligant justament amb l'última xerrada que vam fer sobre la Batalla de l'Ebre, la lleva del Biberó amb l'Assumpta Montellà, fan aquesta visita de Miravet al Memorial de les Camposines, aquest viatge als escenaris de la Batalla de l'Ebre, que faran aquest dijous, sortida de tot el dia en autocar, activitat oberta a tothom, en aquest cas no només a les persones associades, però com deia l'Oriol, ja és un autocar, 50 places, i per tant ja estaria tancada, però deixar constància d'aquesta sortida que fan des de l'aula d'extensió universitària.
0: Bé, també ens arriba informació del Cor Dona, que ja sabeu que estan sempre molt actives, i tenim actuació aquesta setmana, en aquest cas el divendres.
1: Sí, ja acostumen a fer bolos a diferents equipaments aquí a la vila, a altres poblacions a l'entorn, i en aquest cas aniran al centre Elois de la vila, a l'edifici sociosanitari Josep Maria Sales. Aquest divendres, a 11:45, faran un concert per les persones al centre.
0: Molt bé, i a més també us hem d'explicar, a les 11 ho ampliarem, que l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat organitza una activitat per celebrar el 10è aniversari de l'associació aquí a Molins de Rei.
1: 10 anys a la vila i 30 anys al Baix Llobregat. Divendres ho celebraran a la tarda a la Federació Obrera. La celebració tindrà 3 actes. Per una banda, hi haurà el reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental des d'un àmbit, des d'un enfocament comunitari. També hi haurà una sessió de teatre amb l'obra Cinco y Acción i després també l'actuació musical participativa de Pau Gimeno. El divendres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera i l'entrada és gratuïta.
0: Molt bé. I atenció, perquè l'Enxuscat organitza aquesta activitat Pulpada i Tardeo aquest dissabte.
1: Aquest dissabte a la plaça Vicenç Fernández, des de l'entitat, fan aquesta Pulpada i Tardeo de l'Enxuscat. Si voleu anar-hi, podeu comprar els tiquets al Peixet o a les xarxes socials de l'Enxuscat o enviar-los també un correu a enxuscat@gmail.com. L'activitat es fa el dissabte durant tot el dia, de fet, de 10 del matí a 9 del vespre.
0: El Peixet, ja sabeu que és la peixateria que hi ha al barri del Canal. I dissabte també ens arriba, atenció, la desena nit del comerç i nit de tapes.
1: L'organitzen des de Molins Comerç el dissabte a partir de les 8 del vespre i suposarà, doncs, que hi haurà botigues obertes fins les 11 de la, fins les 12 de la nit, amb descomptes, promocions, etc. en aquesta ja habitual nit del comerç. També hi haurà actuacions i activitats per la família i també el mercat municipal farà nit de tapes. Anirem concretant el detall de com es prepara aquesta nit de comerç d'enguany.
0: Molt bé. També tenim teatre amb l'associació Impuls aquest cap de setmana.
1: Amb Remordiment Prejudici, nous casos, ja seguint les representacions que feien ja fa uns mesos dins el mateix context, en una sala d'interrogatoris amb sospitosos i investigadors que s'enfronten per saber la veritat. Hi haurà dues representacions el dissabte i el diumenge a les 7 de la tarda a la sala gòtica, un ampli elenc d'actors i actrius que participaran en aquesta obra: Carlos Álvarez Quiroga, Elisabet Mercier Mestre, Rosa Ribas Pozo, Toni Lucas Calderón, Montse Estapé Digón, Raúl Carretero Campderrós i Sílvia Guillén Navarro. El director és el mateix Raúl Carretero i l'ajudant de direcció Eva Moreno Bosch. Les obres dissabte, diumenge a les 7 de la tarda a la Gòtica.
0: Ara en parlarem amb la Eli Marcia, que és membre del repartiment. I el Foment Cultural i Artístic acull aquest cap de setmana, en aquest cas, el Xavi Franquesa.
1: El dissabte a les 8 del vespre amb l'espectacle Parlant amb Franquesa, on Xavi Franquesa fa, amb aquest espectacle, resumeix els últims anys de la seva carrera, explica experiències, anècdotes i fa diferents reflexions en aquest espectacle que porta el Foment, dissabte a les 8.
0: Molt bé. I també, perdoneu, tindrem ballada de sardanes. Diumenge ja va començar a la plaça de la Creu l'activitat, que seguirà els propers diumenges fins al mes de juliol. Eh?
1: Sí, el proper diumenge també a les 7, que és l'horari de referència, en principi, en general a les 7 de la tarda, a la plaça de la Creu també, i en aquest cas la ballada serà amb la cobla la principal del Llobregat, el diumenge.
0: Molt bé, i en principi doncs aquestes serien les activitats d'aquesta setmana, que segur que n'anirem afegint d'altres en els propers dies, perquè això sempre passa, i a tot això amb una visió general. Ja sabeu que aquesta setmana també ve marcada per la vaga de nou educativa a tot Catalunya, que serà aquest dimecres, dia 27. Ja va passar, doncs, com bé sabeu, el 12 de maig, i tornarà a ser aquest dimecres, aquesta vaga general, el 27 de maig, que és dimecres. Seguirà sectorialitzada també els propers dies, i recordeu que si no hi ha cap canvi d'última hora, doncs n'hi haurà una altra de manifestació a tot Catalunya el 5 de juny, però d'entrada aquesta setmana serà el 27 de maig, tot i que, com dèiem, sectorialment, doncs el divendres també afectarà la nostra comarca, Baix Llobregat i Penedès. Per tant, mobilització tant dimecres com divendres. En aquest cas, el torn del dijous serà per les comarques del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental.

0: Continuem, 8 minuts i seran 8:45 del matí. Anem a ampliar la informació, informació general, en aquest cas, a través dels titulars de la premsa escrita. Roger Tosset, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sí, tranquil, anem a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja ho arreglarem, això.
0: Efectivament.
1: Bon dia, Oriol.
0: Ara sí, bon dia, bona hora.
1: El periódico, la seva portada, deia que el sumari, diu, de fet, que el sumari vincula l'offshore d'Estapatero amb l'or veneçolà. La UDEF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles i la policia va trobar un centenar de joies en una caixa forta al despatx de l'expresident. La trama que investiga l'audiència va blanquejar a Espanya 240.000 euros amb rellotges de luxe. I també parlant del cas Begoña Gómez, Lucó confirma pagaments pel software i avala la càtedra. Lleó XIV adverteix sobre la intel·ligència artificial. El papa demana en la seva primera encíclica posar fre al poder de les tecnoelits i crear un codi ètic global per la intel·ligència artificial. Parlen de 5 ciutats on un pis s'emporta el 50% del salari. Barcelona, Madrid, Sant Sebastià i Palma i també Màlaga superen amb escreix el 34% de despesa mitjana a Espanya. Els Mossos van dubtar d'en Dic, el Dic que no va veure la caiguda i la demanda de BPO a l'àrea de Barcelona, de vivenda protegida oficial, creix un 22% en un any. Parlen també d'Espanya, que tindrà 8 jugadors del Barça i cap del Madrid, i de revolució a la ràdio amb la marxa d'Àngels Barceló i el pas al costat d'Alcina. A La Vanguardia, el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. Un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es van reunir amb un tipus de la CEPI, diu la UDEF. La investigació sosté que l'empresa What the Fab emetia factures per encobrir pagaments i els socis de Sánchez apuntarà l'avançament electoral però sense avalar una censura. El papa alerta la seva primera encíclica contra els poders que controlen la IA, el mateix que explicava el periòdico, i desenes de joies confiscades en una caixa forta també del despatx, seguim parlant encara de Zapatero. Requesens, responsable de Renault, es perfila com el nou conseller delegat d'Indra, i 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista del Mundial 2026 per a Espanya. També parlen d'un assaig clínic, una teràpia a baixa el colesterol un any amb una sola dosi. El diari Ara, la UDEF, fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. Aquest domicili s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. Parlen de l'onada de calor a Europa, els londinencs es van llançar ahir als parcs, en aquest cas a Parliament Hill, que és la foto que es pot veure amb tota gent totalment en banyador. Als Kew Gardens, també al Jardí Botànic de la ciutat, el termòmetre va batre tots els rècords, gairebé 35 graus, 34,8, i a França també es van assolir temperatures per sobre dels 30 graus. Proliferen els habitatges en locals comercials que no disposen de cèdula d'habitabilitat i Trump lliga el pacte amb l'Iran a normalitzar les relacions amb Israel. El papa alerta dels perills de la IA i en esports nou catalans i ningú del Madrid a la selecció espanyola. Hi ha articles també de la periodista Carme Colomina, pàgina 22 i a la 23, Josep Maria Muñoz, historiador, traductor i editor. I per últim, repassem la portada del Punt avui, parlant de la força de Xipre, a cavall entre Europa i el Pròxim Orient. L'illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran mentre avança el procés de reunificació política. Xavi Sala Puig es pregunta quin veu calça Lleó XIV després de la seva primera encíclica, Magnífica Humanitas, ja sabem més bé com porta les sandàlies del pescador. També en parla d'això Míriam Díez Bosch, el papa de la IA, i David Portabella parla de Sánchez, que desafia l'avançament electoral. A l'esportiu, 9 jugadors catalans i 8 del Barça convocats per al Mundial i entrevisten el Josa Ajanovic, que és assessor de la xarxa de drets digitals europeus, que diu que prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, segons ell, és un error.
0: Continuem, 3 minuts i seran 8:45. Completem la informació amb els diaris digitals.
2: Llegim a La Ciutat un article que parla de Molins de Rei ja en aquest any preelectoral. L'any que ve, aquestes dates, hi haurà eleccions municipals i diuen que el govern del PSC i els comuns acceleren les inversions. Diuen que l'aprovació del pressupost d'aquest any, que és de gairebé 50 milions, que augmenta significament les inversions, és una prova d'aquesta situació d'intentar accelerar inversions. També diuen que el govern local es penja la medalla de la bona salut econòmica i que tira endavant projectes històrics com les obres de poliesportiu i de la residència centre de dia. Parlen del PSC, que buscarà revalidar l'alcaldia amb Xavi Paz. També destaquen com es posiciona l'oposició. Ara Molins, diuen, centralitat i acords estratègics. Diuen que Ara Molins s'ha consolidat com una oposició que fuig del no a tot. El seu paper a la negociació de pressupost aquest any ha estat clar. Pel que fa a Esquerra Republicana, diuen que inicien el compte enrere en reivindicant una oposició responsable i constructiva, que s'han abstingut, per exemple, en les ordenances fiscals, forçant el govern a acceptar millores per les entitats. La CUP diu combat el formigó i la propaganda, critiquen durament el pressupost del 26, els de la CUP, que encara no han anunciat oficialment doncs que es presenten o qui serà el cap de llista. També parlant del PP i Vox, diuen amb Alfonso Rodríguez del PP i Vox amb Maria Bernarda Peires, diu que en aquests moments ni PP ni Vox de Molins de Rei han fet pública la proclamació oficial de la seva llista electoral, igual que la resta, eh? De moment no tenim encara res de tot això, serà bastant més endavant. Canviem de diari. El Huffington Post també parla de Molins de Rei, un tema urbanístic, diu que un veí ha ocupat sòl forestal de Collserola per ampliar el jardí de casa seva, que hi ha hagut una sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del passat 5 de maig i dels serveis de Collserola, que van detectar aquesta ocupació d'una zona forestal d'especial protecció, una zona que no formava part del terra urbà d'aquest habitatge, que s'havia creat doncs dues terrasses en diferents nivells, també tenia un llit elàstic i un petit hort delimitat amb tablons de fusta. L'Ajuntament de Molins de Rei els hi va obrir un expedient de protecció, de denúncia urbanística, i va ordenar que restituïssin aquests terrenys a tal i com estaven abans. I finalment, com dèiem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l'Ajuntament. I acabarem amb La Directa, que recorda que avui hi ha vaga estudiantil en defensa de l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans crida a aturar avui l'activitat a universitats i als instituts de tot el territori per mantenir la pressió social contra les conselleries d'educació i comparteixen les demandes del professorat. Avui vaga, com dèiem, d'estudiants, amb la General de Catalunya, i dijous per territoris als Vallesos.

0: Ara mateix són 9:15 del matí.
1: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
0: Impuls Teatre proposa per aquest cap de setmana la sala 39. Remordiment, prejudici. Nous casos expliquen on els secrets més ocults es revelen dins d'una sala d'interrogatoris. Serà, atenció, aquest dissabte i diumenge, els dos dies, a les 7 de la tarda, a la sala gòtica del Museu del Renaixement. I avui en volem parlar uns minuts amb la caporal Serra, que és l'Elisabet Mercier, bona amiga d'aquesta casa, durant anys, algunes temporades també presentant el seu programa Mares, juntament amb la Marta Tugues. Doncs avui ens acompanya la Eli Mercier i estem contents que així sigui. Què tal, Eli, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Oriol.
0: Bon dia i bona hora. Bé, i tu?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí parlant amb tu.
0: Que bé. Escolta, explica'm d'entrada, refresquem la memòria, què és la sala 39? Sí.
2: Mira, sala 39 és una saga que bé, ja vam començar el novembre de l'any passat amb Impuls Teatre. Llavors vam començar amb la sala 42 i ara presentem la sala 39, que consisteix en una sèrie d'interrogatoris. Per qui no ens venia a veure a la primera, no hi hauria cap problema que vingués aquesta segona, eh? Vull dir, no és que diguis, hi ha una... Si no és la primera, veritablement la segona entendràs exactament el mateix, eh? L'únic que segueix com un fil conductor en el que és l'escenografia, la presentació. Però són casos totalment diferents.
0: Molt bé. En aquest cas, sí que expliqueu que són guions escrits per George Kay i que el Raül, no?, ha traduït i adaptat especialment per l'obra vostra, no?
2: Exacte. El Raül, que és el director, junt amb la Eva Moreno,
0: sí.
2: Doncs el Raül ha fet l'adaptació d'aquest text.
0: Molt bé. Sí, i en aquest cas expliqueu dues víctimes, dos detinguts, una sala i 24 hores per resoldre els dos casos.
2: Exacte. Una es diu Remordiment, seria el cas d'una dona de classe alta, que és, bueno, arriba a l'interrogatori i es sent atrapada per la pressió i a veure, se ve molt tranquil·la, però després, ja sabem, amaga la realitat, doncs així, això és el que trobarem. I l'altre cas és Prejudici, que és un sospitós, una persona, un home arrogant, o sigui... I la veritat que no saps mai fins on arriba la veritat de cada... O sigui, el duel que ve entre l'atenció i l'estratègia, no? Veritablement, està dient la veritat, és una estratègia, aquí està la incògnita.
0: Molt bé. I en aquest cas, doncs, tant en un cas com l'altre, hi han els mateixos personatges, entenc, eh? Sortiu,
2: sí,
0: vaja,
2: o sigui... Sí. Sí, el que són, òbviament, els acusats són nous, òbviament,
0: sí,
2: perquè
0: sí.
2: Són nous, però el que és...
0: L'estructura policial investigadora?
2: L'estructura policial investigadora és la mateixa,
0: sí?
2: De la sala 42.
0: D'acord.
2: Sí, sí.
0: Tenim el comissari Pérez, que és el Carlos Álvarez.
2: Carlos Álvarez, exacte.
0: Tu ets la caporal Serra.
2: Jo sóc la caporal Serra.
0: Com és, exacte, la caporal Serra?
2: La caporal Serra és una dona que, la veritat, li agrada molt la seva feina, o sigui, és... Té moltes ganes de resoldre els casos, el que sí que es sent una mica que no està com a primera línia normalment, d'acord? La tenen com una mica, com si diguéssim, que sempre està com per sota dels seus caps i ella té moltes ganes de demostrar, doncs, el seu valor.
0: Sí,
2: diguéssim.
0: Molt bé.
2: D'acord?
0: Tenim la inspectora Sánchez, que és la Rosa Ribas.
2: Sí, Rosa Ribas, exacte.
0: El sergent Noé, que és el Toni Lucas. I aleshores tenim l'advocada, que és la Sílvia Guillén.
2: Sí, la Sílvia Guillén, que segueix fent el mateix paper també que feia.
0: Sí. I aleshores...
2: Digues. Tenim dos acusats.
0: Els dos acusats.
2: D'acord. Un és el Raül Carretero,
0: sí,
2: que fa de director i d'actor. que és un repte molt important. I després ja tenim la Montse Estapé.
0: Molt bé.
2: Que ella sí que és, no, és nova en el nostre elenc, diguéssim, per aquesta obra.
0: D'acord. I a cada... Digues.
2: I la noia de directora també tenim a l'Eva Moreno, que també és també molt important.
0: Molt bé. I quant dura cada interrogatori, per entendre'ns?
2: Doncs més o menys uns 40 minuts, aproximadament.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, sí, sí. El que passa és que ho havíeu fet, com les últimes vegades, a l'espai d'Entitats Collserola, on Impuls hi té un aula, per tant, teatre de proximitat, amb molt poques cadires, però teatre de ben a prop. Aquí ho feu a la Sala Gòtica. Això vol dir que canvia la perspectiva?
2: Sí, a veure, canviarà una mica. L'escenografia serà la mateixa, perquè la traslladem d'allà aquí. Sí que és veritat que la intimitat de la sala de l'Espai Collserola, aquesta intimitat tan propera, doncs, desapareix una mica. Però tota l'essència serà la mateixa. El que passa que allà només hi ha 20 cadires, diguéssim, i clar, és un espai molt reduït, amb la qual l'obra, si vols que arribi a tot el públic, l'has de fer moltes vegades. D'aquesta manera podem arribar a molta més gent, perquè la Sala Gòtica cap molta més gent. Llavors, per això ho fem dos dies diferents, perquè pugui venir tothom qui vulgui.
0: Molt bé, dos dies diferents, sempre a la mateixa hora, sí. A les 7,
2: Sí, a les 7 de la tarda, sí. El dia 30... que coincideix amb la nit de comerç, que és ideal per poder venir a veure l'obra de teatre i després tens tota la nit per anar a la nit de comerç, que és fantàstic.
0: Molt bé.
2: I el diumenge a les 7, perquè llavors els diumenges sempre vols anar a dormir una mica abans. No?
0: Clar, sí.
2: A les 7 és una hora ideal, també.
0: Ideal.
2: Per quan acabis te'n vas a sopar i ja ho tens fet, el diumenge.
0: La gent que vulgui ser previsora i agafar les entrades, explica'm com ho ha de fer.
2: Sí. Mira, ja tenim una a la web penjada. Val? Tenim per online, d'acord? Es pot agafar les entrades, que seria l'ideal. Sí que és veritat que sempre en deixarem algunes en principi, si no s'han vengut totes, val? Deixarem algunes al mateix dia per poder-les comprar in situ. Però l'ideal seria que ho fessin a través de la web, més que res, perquè ja, a veure, encara en queden, òbviament, i la gent que s'animi a comprar-ne, però per si de casa s'esgotessin, doncs el millor seria fer-ho a través de la web.
0: Molt bé. I la idea, més enllà d'aquest cap de setmana, és poder moure també l'obra aquesta i la sala 42 amb bolos o què?
2: Si pogués ser, sí. De moment no ho sabem. Encara hem de plantejar a veure com ens va aquesta actuació, que
0: sí.
2: Al principi té bona pinta, que vull dir que les entrades estan venent força bé. I ja veurem. Anem una mica sobre la marxa.
0: Molt bé, molt bé. Però us esteu centrades i centrats en aquesta obra,
2: Ara mateix sí, ara mateix sí. Sí, sí, és el que tenim, aquesta. També volia comentar que no he dit el servei tècnic.
0: Sisplau. No,
2: que també tenim el tècnic, que és molt important sempre en totes les obres i en tot el que sigui teatre, que és el Miquel Vergés, després tenim l'Oriol Roig també i el Cristian Mendoza.
0: Val,
2: que sense ells, tècnics de so, llum, tot, no faríem res.
0: Per tant, la gent que us vingui... Sí, home, i tant. La gent que us vingui a veure, doncs passarà una bona estona, no sé si angoixada o passarà per diversos estats d'ànim.
2: Jo crec que és això. Passarà per diversos estats d'ànim i sobretot tindrà molt dins, molt... Estarà molt copsat per veure com acaba, no? Mm-hmm. Perquè cada un també és veritat que pot tenir la seva interpretació. Perquè crec que estem pensant que són persones que t'estan dient els que ells volen que tu creguis. Després, això serà veritat, no serà veritat. I cada persona interpretarà per les seves paraules el que ell cregui.
0: Molt bé. Us ho heu passat bé amb els assajos?
2: Molt.
0: Sí.
2: Sí, sí, la veritat que estem tots molt benvinguts i estem gaudint molt de l'experiència. Mm-hmm. La veritat que sí.
0: Molt
2: sí,
0: bé. Sí. Molt bé, Eli, alguna cosa més que vulguis afegir?
2: Doncs que la gent s'animi a venir a teatre, i més quan és de proximitat, és del poble, som una companyia local, amb la qual això és un valor afegit, i que tothom que ve, ningú surt indiferent.
0: Bé.
2: O sigui que us animo a tots a venir i a passar una bona estona.
0: aquest dissabte i aquest diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement, sala 39, dos nous casos, remordiment, prejudici, a càrrec d'Impuls Teatre. Entrades a través del web d'Impuls, teatreimpuls.cat, o una estona abans a la taquilla. Moltes gràcies, Eli Marcia, que vagi molt bé el cap de setmana, doncs, eh?
2: Moltes gràcies a tu.
0: Una abraçada, gràcies, que vagi molt bé.
2: Adéu-siau,
0: bon dia.
2: Adéu. Ràdio Molins de Rei.
3: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608-028-450 o 649-848-951. Som la penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
7: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
8: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: 3 minuts i seran 3:15 del matí d'aquest matí de dimarts 26 de maig. És el moment d'escoltar l'apunt del dia. Els dimarts ja sabeu que ens acompanya el David Guerrero, periodista del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. Hola, David, què tal? Bon dia i bona hora.
9: Bon dia i bona hora, Oriol. Fa 5 anys vaig anar a l'Àtrium de Viladecans a veure una obra que en aquell moment ja es començava a córrer la veu de que era molt bona, i efectivament. Parlo d'Una noche sin luna, de Sergio Pérez Mencheta, i amb un únic actor en escena, Juan Diego Botto. L'obra, que en aquell moment girava per teatres petits a l'estil de La barraca de Federico García Lorca, es va anar fent gran i gran a mesura que es corria la veu. Va girar per tota Espanya, va omplir el TNC amb setmanes d'antelació i aquest mes de maig està a Madrid, diguem-ne que tancant gira. Jo aquest cap de setmana he anat a veure-la, ho feia per segona vegada, al Teatro Espanyol de Madrid, el més antic d'Europa, i ja no estem parlant de que s'esgotessin les entrades amb setmanes d'antelació ni amb mesos, estem parlant de gairebé un any. A finals de juny de l'any passat les havia comprat. En certa manera, amb tot això volia venir a dir que hi ha obres de teatre ja com els concerts i tantes altres coses que exigeixen una excessiva previsió i temps d'antelació per fer-se amb les entrades. És una crítica aplicable a Bad Bunny aquests dies a Barcelona o a qualsevol altre fenomen social. I és un tema del que podríem parlar avui o podríem parlar qualsevol altre dia. Així que avui prefereixo destacar l'excel·lent obra que és Una noche sin luna, una interpretació genial del Juan Diego Botto que es posa a la pell de Lorca i que ens interpel·la com a societat. L'acompanyem com a poeta, l'acomiadem com a persona, amb la seva història i el seu assassinat fa 90 anys, que es barregen amb elements actuals, demostrant que, lamentablement, no hi ha tantes diferències entre els anys 30 del segle passat i aquests temps actuals. Durant tot el mes de juliol estarà el Tívoli de Barcelona, diuen que serà l'última oportunitat de veure aquesta obra de teatre, que no hi haurà més representacions després de 5 anys girant amb gran èxit. Les entrades estan esgotades, també, però si us cau alguna a les mans o teniu l'oportunitat d'anar, no us ho penseu, perquè sense ganes d'exagerar, potser sigui la millor obra de teatre que veureu a la vostra vida.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la recomanació, David, que tinguis una molt bona setmana i una abraçada ben forta. Seguim en punt 9:15. Anem a fer un repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei per aquest dimarts. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, això serà com sempre a les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés fins a 1:15. A 1:15 el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins fins a 1:00 i 1:00 a 2:00 la remissió de l'aventura de cuinar. De 2:00 a 3:00 notícies en xarxa i de 3:00 a 4:00 tenim el programa La Migdiada. I aquesta tarda, ja amb els col·laboradors i col·laboradores de tarda, doncs incorporem el Pere Bergoñón, amb el seu De tu a tu, entre les 4 i les 5. A les 5 tenim una finestra oberta al món amb el Carles López i tot el seu equip de col·laboradors. Ens explica el Carles que avui parlaran d'ànimes tocades i s'afegiran els col·laboradors habituals a Carla Nicolau, mestra infantil, Catherine Clancy, música terapeuta britànica, i Assumpció Mala Garriga, pedagoga i gestora cultural, que el 2018 va rebre l'homenatge Gràcies Assumpció a l'Auditori i la Creu de Sant Jordi, i el 2019 va rebre la medalla d'or al mèrit cultural de l'Ajuntament de Barcelona, i és autora també de diversos llibres com Que sigui difícil deixar d'escoltar i Ànimes tocades, visc amb un ictus. Doncs d'això parlaran avui de 5 a 7 de la tarda a la finestra oberta al món. A partir de les 7, un cop acabi el programa del Carles, tindrem el programa Món Interior, el programa que ens presenten la Rocío Vallejo i la Marta Treig, que avui ja han anunciat que parlaran amb la Roser Bastida sobre el projecte de Hipàtia Mars. La Roser Bastida avui doncs serà aquí al Món Interior entre les 7 i les 8 del vespre. I després tenim el programa Quan cau la tarda amb l'Alexandra Morera. Serà a partir de les 8 i fins a 9:15 de la nit. Amb un nou convidat, l'Alexandra ens explica que avui hi haurà i farà l'entrevista. També hi haurà poesia i cançons amb el poeta i escriptor Joan Kunz, autor del llibre Testigo de Cargo i Glorioso de l'ignorante. La seva obra destaca per una mirada crítica, existencial i profundament humana. La veu, doncs, de Joan Kunz combina reflexió i emoció amb versos que conviden el lector a mirar el món amb lucidesa i sense artificis. Avui és el convidat del programa Quan cau la tarda, Joan Kunz, amb l'Alexandra Morera, fins a 9:15 de la nit. A 9:15 repetirem les històries de la fotografia. A les 10, la remissió del Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Bibi Sallent. I a partir de mitjanit, la repetició de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que acabem de conèixer, doncs, que té la baixa del Paco Prieto, que no ens podrà acompanyar. A veure si la resta, doncs, sí que ens poden acompanyar i podem fer la tertúlia, que repetirem de 12 a 1 de la matinada. Continuem, passant 3 minuts de 9:15 del matí.

0: Fem ara un repàs a la programació de la televisió. En fem un resum, com sempre, el més destacat d'aquesta jornada amb el Roger, quan vulguis.
1: Com sempre, comencem amb les pel·lícules, les que podem veure als canals en obert. A les 10 de la nit tenim el canal Hollywood, aquest clàssic ja de Ron Howard, Cocoon, amb Steve Guttenberg. És un drama que dura dues hores, és de l'any 1985, i és òbviament de producció americana. Un grup de gent gran d'una residència descobreix la font de l'eterna joventut. L'únic problema és que té el lloc màgic pertany a un grup d'extraterrestres i desconeixen si les seves intencions són amigables o no. A dos quarts d'onze, Abimat, Desterrado, de Nick Powell, amb Alexander Bailey i Bo Zhao Wang, també Nicolas Cage. És una pel·lícula canadenca, xinesa, americana i francesa del 2014 d'aventures i dura una hora i 40. A l'edat mitjana, el destí de dos cavallers cristians, companys d'armes destrossats per la crueltat de les croades, se separa. El primer es converteix en el líder d'un grup de bandits a la ruta de la seda i del segon, doncs no en sabem res. A les 11, Factoria de Ficció. Tenim la novena entrega de Fast and Furious, d'una pel·lícula de Justin Lin amb Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Carl Russell, Helen Mirren i Jordana Brewster, també amb el cantant Ludacris. Pel·lícula americana i anglesa del 2021 d'acció, dura dues hores i 20. Dom Toretto porta una vida tranquil·la amb Letty i el seu fill, el petit Brian, però saben que el perill aguaita aquesta tranquil·litat. Aquest cop l'amenaça obligarà al Dom a enfrontar-se als pecats del seu passat si vol salvar aquells que més estima. L'equip es torna a reunir per impedir un complot a escala mundial. També a les 11, a Warner Televisió, Unforgettable, Amor, Celos i Locura, de Denis Dinovi, amb Rosario Dawson, Catherine Heigl i Geoff Stults, entre altres. És una pel·lícula americana del 2017 de suspens, dura 1 hora i 40. La Tessa Conover encara no ha superat el recent final del seu matrimoni quan el seu exmarit, el David, es compromet amb la Julia Banks. I l'última proposta és a un quart de 12, a Nova. També és un clàssic ja de Paul Verhoeven, Instinto Básico, amb Michael Douglas, Sharon Stone, George Junza, Janet Triplehorn i molts altres actors i actrius en aquesta pel·lícula de suspens americana i francesa de l'any 92, que dura dues hores. Johnny Boss, antic cantant de rock i propietari d'un club nocturn de San Francisco, apareix brutalment assassinat al seu llit. L'última vegada que se'l va veure en vida anava acompanyat de la seva xicota, la Catherine Trammell, una escriptora de novel·les d'intriga, atractiva i amb gran èxit professional, amb el famós creuament de cames de Sharon Stone. Anem als programes que podem veure avui a la televisió. Avui és dimarts, per tant, tenim el Nit Sense Ficció a Televisió de Catalunya a les 10, El Petit Peó. És una producció espanyola del 2025 de Juan Gamero, amb només 12 anys. Arturito Pomar apareixia a les portades de les revistes dels anys 40 com a nen prodigi dels escacs. Pomar va esdevenir una figura popular a Espanya en una època de misèria i també gràcies a ella el joc de les 64 caselles es va posar tan de moda que milers d'espanyols van començar a practicar-lo. El règim franquista, interessat a mostrar el costat amable de la dictadura, no va dubtar a aprofitar-se del prestigi cultural i intel·lectual que li suposaria la fama internacional de Pomar, de Juan Gamero, aquest documental. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya, a la mateixa hora, al 33, ja ho sabeu, ens fan la Renaixença amb el Peyu, que avui el programa parteix de l'humor per oferir una mirada desacomplexada sobre la llengua, el patrimoni i la creativitat de Catalunya, amb un format híbrid dissenyat doncs, per la ràdio, el podcast i també el vídeo. L'espai s'articula a partir d'un objecte quotidià, com ara una espardenya, un paraigua o un bolígraf que esdevé el fil conductor de cada episodi. A partir d'aquí doncs, es desenvolupen monòlegs, entrevistes, seccions temàtiques i càpsules de ficció que combinen coneixements i entreteniment amb un estil propi. Avui no sabem quina és la sinopsis del programa, per tant, hem llegit la sinopsis genèrica. A tres quarts d'onze, si no ens movem del 33, tenim el Sala 30. Estem a la primera temporada. El cos ha estat al servei de l'art pràcticament des de l'inici. La manera com aquesta relació ha evolucionat al llarg del temps té un gran interès. Avui, un col·lectiu de disc jockeys, una ballarina i dos artistes de performance es reuneixen per debatre sobre el tema amb l'Albert Pla. Això serà a tres quarts d'onze i a les 11, a 4, tenim el programa Código 10, que analitza avui les principals claus del sumari del cas Plus Ultra. També ofereix una investigació centrada en les suposades connexions empresarials i econòmiques que podrien envoltar l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero. I amb això acabem aquest repàs, Oriol, el que podem veure avui a la televisió.
0: Molt bé, gràcies, Roger, i amb tot això ens hem situat a 6 minuts Per arribar ja a les 9 del matí anem amb la recomanació cultural.

0: Ja sabeu que els dimarts a la Recomanació Cultural parlem de cinema i ho fem acompanyats, com sempre, del crític de cinema, l'Albert Galera, que ens acompanya per segona temporada aquí al programa, amb aquest petit espai de recomanació. L'escoltem, doncs. Albert, ben retrobat. Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Per aquesta setmana us vull recomanar una pel·lícula meravellosa, de visió absolutament obligada per qualsevol espectador amb una mínima sensibilitat. És una pel·lícula del 1952 que es diu Ikiru. Aquí es va conèixer amb el títol de Vivir. És una pel·lícula del mestre Akira Kurosawa, que podreu veure, atenció, en pantalla gran demà dimecres a les 5 de la tarda i també el proper diumenge, dia 31, a 8:45 del vespre, a la seu de la Filmoteca de la Generalitat a Barcelona, al barri del Raval. La veritat és que és una pel·lícula que mereix moltíssim la pena. És per mi una de les grans fites d'Akira Kurosawa, potser no tan coneguda com els habituals Rashomon, els Set Samurais, etc., però és una de les pel·lícules més profundes, més interessant des del punt de vista de l'anàlisi de la condició humana, de l'existencialisme, i tot a partir de la figura d'un personatge, d'un antic funcionari, ara ja gran, a més amb una malaltia terminal, que bé, ha d'analitzar quin és el seu punt actual, quin és el sentit de la seva existència i què pot fer per viure amb tot la felicitat possible el que li queda de vida. La veritat és que el Takashi Shimura, que és el protagonista, porta a terme una de les millors interpretacions que jo personalment he vist mai portar a terme per un actor o actriu en qualsevol pel·lícula. És un drama en tota regla, però és una de les pel·lícules més intimistes, més profundes, més necessàries de tota l'obra del mestre japonès Akira Kurosawa. Recordo que la podeu veure si no l'heu vist mai, si l'heu vist, quina millor manera que reviure-la en pantalla gran aquest dimecres, demà, a les 5 de la tarda, i també el diumenge a 8:45 del vespre. Pel·lícula del 1952, amb un blanc i negre exquisit, una pel·lícula d'una delicadesa absolutament esfereïdora i una pel·lícula necessària, sincera, honesta. Per tant, cinema amb majúscules. No us la perdeu, Vivir o Ikiru, d'Akira Kurosawa, del 1952, a la Filmoteca de la Generalitat aquest dimecres, i una altra possibilitat també aquest diumenge. La meva recomanació d'aquesta setmana. Fins aviat.
0: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Albert, com sempre, i que tinguis una magnífica setmana.

A veure, ens queden 3 minuts per arribar a les 9, moment en què ens aturarem per escoltar les notícies d'aquesta hora. Us recordo aquesta informació que ja citàvem a la informació de servei. En principi, a partir d'avui, segons informa l'Ajuntament, començaran aquestes obres d'arranjament a les voreres del carrer Jacint Verdaguer, concretament en el tram del Passeig de la Pau fins a la Font dels Casats. Ja feia dies que estaven marcades, eh? I a partir d'aquí doncs comença l'actuació a partir d'aquest dimarts, fins a la finalització de les obres. Així que s'esmenta que no hi haurà afectacions de trànsit ni de guals, però hi haurà moviment a partir d'avui, sobretot en aquest tram, com dèiem, de la Font dels Casats fins al Passeig de la Pau. I a tot això, doncs, recordo que després de les notícies de les 9 tindrem la cançó del dia que ens selecciona la Fermina Recio, i a partir d'aquí la tertúlia d'actualitat. Avui, que tenim l'espai de preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu Marta Espona, serà a partir de les 10:10, la setmana que tenim ple. Aquest dijous hi ha el ple ordinari del mes de maig, última setmana d'aquest mes de maig, i per tant doncs parlarem del ple i d'altres qüestions. Parlarem del Renaixement amb el Damià Martínez, parlant de bitlles, de daus, parlant de jocs, i farem l'espai de xifrant el món amb el David Lloberes a partir de 3:15 fins a arribar a les 11. Tindrem el Jaume Vidal per parlar de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, que celebren els 10 anys aquí a Molins de Rei, però 30 anys ja de l'existència de l'entitat a nivell comarcal, i ho celebren aquí a la vila amb un acte el divendres a la tarda a la Federació Obrera. En parlarem amb ell a partir de les 11, i també tindrem les notes disperses, espai poètic, avui amb 6 poetes en la Carpeta Groga, espai que n'és curador el Cesc Vives, que ha convidat a la companya Sílvia Artés i també a la Montse Gavarró perquè ens acompanyin a l'espai. I per tant, doncs, compartirem la darrera mitja hora de programa amb les notes disperses avui, amb material nou, si ens voleu escoltar, doncs, a partir de 11:45 i fins pràcticament les 12 del migdia. De manera que fem una pausa i de seguida tornem amb la segona hora del Bon Dia i Bona Hora. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la C25 a Espinelves, deixa un carril, talla també un altre, en aquest cas d'un camió, a la P7 a Badia del Vallès, també talla un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni i finalment a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren també retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riu d'Arenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECCAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar a posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Salut Mental del Baix Llobregat i la seu de la vila celebren el seu aniversari, desè aniversari de l'Associació Molins de Rei i 30 anys de l'Associació Salut Mental al Baix Llobregat. I ho celebraran aquest divendres amb un acte a la Federació Obrera que constarà de 3 parts. Per una banda, hi haurà el reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà teatre amb l'obra Cinco y Acción i una actuació musical participativa amb Pau Gimeno. El divendres a les 7 de la tarda, la Federació Obrera durà a terme aquesta festa de celebració dels 10 i 30 anys de salut mental del Baix Llobregat. L'entrada és gratuïta. I l'Enxuscat prepara per dissabte una popada i tardeo de 10 del matí a 9 del vespre. L'activitat es farà a la plaça Vicenç Fernández. Els tiquets els podeu comprar a l'establiment al Peixet o a les xarxes socials de l'Enxuscat o també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Popada i tardeo dissabte a la plaça Vicenç Fernández. I dissabte Molins Comerç organitza la desena nit de comerç que suposarà que a partir de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit hi haurà botigues obertes amb descomptes i promocions. També es preparen actuacions i activitats obertes pel públic familiar i també hi haurà la nit de tapes al mercat municipal el proper dissabte. Anunciem que des d'avui hi ha obres al carrer Verdaguer, des del Passeig de la Pau fins a la Font dels Casats, per fer l'arranjament de les voreres. Comencen avui les obres en aquest sector del carrer Verdaguer, que no implicarà afectacions a trànsit ni tampoc de guals, per deixar constància d'aquest inici d'obres per arranjar les voreres. I acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimarts és la Roca, que està al carrer Major, número 31.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a Trosseria. Millor que no hi faltis.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
9: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
10: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Fermina Recio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es titula Mare, vull ser mot. Aquest títol tan simpàtic

0: La tertúlia del Bondi i Bona Hora d'aquest dimarts 26 de maig la compartim aquí a l'estudi amb el Xavi García. Què tal, Xavi?
1: Molt bon dia.
0: Vestit d'indià, eh? Ara
1: sí,
0: ho comentàvem.
1: Sí, tot blanquet, ja.
0: Molt bé.
1: Jo havia unes campanyes...
0: Vens a Cuba?
1: A la HAC, sí, exacte. Sí. Només em falta el barret Panamà, ja.
0: Bé. I no el podeu veure, però sí que telemàticament tenim el Josep Janés. Hola, Josep, bon dia.
2: Hola, bon dia, Oriol, i bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I també ens acompanya uns minuts, una estona, vaja, l'Antonio Valverde. Antonio, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, bona hora. Comencem. També s'incorporarà el José Polo d'aquí una estona. Paco Prieto, el tenim per motius personals i logístics, que no ens pot acompanyar, eh?
3: Xavi és el único analògico, entonces, no?
1: Sí, sí, jo sempre un clàssic.
0: Ah, exacte. És l'únic presencial, eh?
1: Un clàssic,
3: eh? És més antigua, el Xavi, és més antigua.
1: Soc ja un... Bueno, una, com es diu allò? Una,
0: no ho sabem.
1: Una antigualla, no?
0: Bé, avui fotografia de portada, per cert, del diari Ara, onada de calor a Europa. Josep, podem fer un apunt. Els londinencs es van llançar ahir als parcs. És una foto de Parliament Hill, on els veiem molta gent en banyador, al costat del riu, amb vestits de bany, vaja, i es veu que van arribar temperatures que van superar els 30, pràcticament 35 graus, també a França i altres zones d'Europa, i sembla que ens haurem d'anar preparant, doncs, perquè es quedi uns quants dies, no?
2: En efecte, tota aquesta setmana serà immensament calorosa.
0: Mare meva, calcem-nos,
3: pues
0: doncs.
3: Hoy llevo la chaqueta porque cuando he salido de Molinedolín parecía que hacía viento. Y he pensado, digo, pues me pongo la chaqueta, pero vamos, me la quito en dos minutos si me decís eso, ¿eh?
2: A Molins segurament assolirem els 35 aquest dimecres o dijous.
0: Sí,
1: mare de Déu.
0: Serà el punt àlgid, diguem, entre dimecres i dijous?
2: Sí, sí. Però penseu que s'han arribat als 30 a Moscou, eh?
0: Els 30 a Moscou.
1: Imagina't.
0: Sí, sí.
2: És a dir, és una onada de...

0: una de calor, almenys si fos...
1: Atenció, atenció, que perdem un momentet. Josep, et perdem la cobertura una... Sí, sí, t'estàvem perdent una cobertura. Sí. Ara millor, eh? Hola?
0: Ara millor?
1: Sí.
0: No, deia que... Sí, sí, jo us sento molt bé.
1: Bé, bé, perfecte.
0: No, deia que si en lloc de ser la primavera fos l'estiu, segurament estaríem a les portes de batre rècords històrics.
1: Déu-n'hi-do.
0: Amb temperatures que podrien assolir molt per damunt dels 40, molt per damunt, eh? Al sud de la península Ibèrica i de la costa mediterrània i les illes mediterrànies i tot això, una onada de calor de dimensions, ja et dic, històriques.
1: Bé, també em va bé que avui sigui l'Antonio, perquè ara està...
2: Nombre parte.
1: A veure, Antonio, fora de micròfon el Xavi m'estava analitzant els titulars de la premsa, més enllà de la calor, evidentment. Mm-hmm. Ens porten a parlar de Zapatero, que ja fa uns quants dies que en parlem. Mm-hmm. Llegim a La Vanguardia, per exemple, el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. Fotografia també de l'escorcoll amb desenes de joies confiscades en una caixa forta del despatx, que també han sigut protagonistes aquestes últimes hores. Diu, un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es van reunir amb un tipus de la CEPI, diu la UDEF, atenció, perquè hi ha moltes branques aquí. La investigació sosté que l'empresa WAT-FAP emetia factures per encobrir pagaments. I l'altre titular, els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral però sense avalar una censura. I jo parlava també amb alguns convilatants que a vegades comentes l'actualitat i em diuen, ostres, és que si ha passat això amb Zapatero, que el veiem com a un rat, ja no ens en podem enrefiar de ningú. I el Xavi em diu, espera't, que aquí hi ha moltes casuístiques, m'agradaria que compartissis les reflexions, i a partir d'aquí, Antonio.
3: Exacte,
1: i Josep.
3: Exacte, aquí l'Antonio és el que més té que parlar, perquè és el professional, no? Jo parlo des del...
1: Però el professional...
3: De l'abogacia.
1: De l'abogacia, va.
3: No l'abogacia de tindre...
1: Aclarim-ho bé tots.
3: Imagino que jo ja a casa forta no sé si en té.
2: Gràcies, Oriol, gràcies.
1: Sí, hem d'aclarir-ho bé, eh?
3: No era la meva intenció que el fotéssim amb un clan mafiós o així.
1: No,
3: simplement a mi el que em sobta és que han hagut molts casos en política, sobretot d'aquest país, que s'ha llançat el que és acusacions i demandes que després no han prosperat, pel que sigui, no? I que, evidentment, la sentència s'ha fet prèviament i a nivell públic i sobretot a nivell mediàtic, no? Què vull dir? El concepte de la innocència i de la prudència cada cop el perdem més. Aquí, el moment que algú és denunciat, ja pel que no és de la corda és culpable i pel que és de la corda és innocent. Per tant, és un debat provocat i fort. I a mi l'única cosa que em sobta, i li vull comentar al letrado, perquè, clar, jo no sé si el Zapatero és culpable o innocent, no tinc ni idea. Vull dir, i si és culpable, que pagui, si és innocent, doncs que després ratifiquin. No, a mi el que em sobta és la velocitat de la justícia, i ell com a professional ho deu saber. És a dir, hi han casos, per exemple, doncs jo què sé, el Montoro, la Gürtel, etcètera, que triguen molt a concluir. Estan durant molts anys prenent mesures que triguen molt a vindre, no? En canvi, en el cas del Zapatero, el que em sobta és que ha sigut tot rapidíssim. Ha passat per davant d'altres, no sé si es diu judicis o incoacions, no sé com es diu, això ho sabrà l'amic Letrado, però, hosti, el que em sobta és tanta velocitat i tanta pressa i coincidir tant amb dates d'altres partits que també estan en temes judicials. És a dir, jo la sensació que tinc des de fora és que han utilitzat la política tothom, per fer una eina política que, com a mínim, si una persona és innocent la desprestigia molt i fa trontollar tot, i si no, et fan trontollar molt amb la democràcia. Uh-huh. És a dir, la democràcia tindria que ser que quan entra la justícia realment, home, ha de dictar innocent o culpable, però que veiessis la mateixa velocitat, el mateix concepte, el mateix criteri. Hi han coses, per exemple, que jo no entenc i segueixo pensant que tots els partits grans hi ha tanta gent que segur que tenen coses. Però això no vol dir que el partit sigui corrupte o no. És a dir, és tot... Com et diria, jo crec que la prudència davant d'aquests temes és important. I som un país d'imprudents. De seguida, el que no és de la nostra corda li fotem ja el culpable, i el que és de la nostra corda pensem que tot és innocent. Jo, a mi el que em sobta són
1: les velocitats.
3: Dels processos. No? Això em sembla estrany, no sé per què.
1: A veure, Antonio.
4: Bueno, son dos cosas diferentes. Los procedimientos o las investigaciones también depende de los hechos y la manera en la cual la organización o el delincuente o el investigado, por decirlo de la forma más suave, ha ocultado o es difícil conocer lo que ha hecho. Hay procedimientos en los cuales es más fácil, porque realmente los hechos se pueden ir, digamos, averiguando con cierta velocidad, y otros procedimientos que resultan muchísimo más complicado porque realmente han creado muchas empresas pantallas, esas empresas son muy complicadas de seguir, o porque son más cuidadosos a la hora de ocultar sus rastros. O sea que puede haber muchas razones para que los procedimientos o las investigaciones sean diferentes, incluidas razones políticas, evidentemente. Hay a ciertos niveles de la policía, a ciertos niveles de los ministerios y a ciertos niveles de lo sustancioso que es el investigado, estoy seguro que se aceleran investigaciones o no se aceleran. Ahora, también es mucho más fácil si la investigación es sencilla, entre comillas, pues porque no se genera en muchas pantallas o muchas bloqueos. Y luego aquí se comenta que se ha facilitado información por parte de Estados Unidos y Suiza.
3: Con lo cual
4: la investigación también resulta un poquito más fácil para las autoridades españolas. Aquí la cuestión es que están involucrados otros estados como Venezuela, como Francia, como Suiza, y entonces esos estados, bueno, pues han facilitado información y seguramente han hecho mucho más fácil la investigación criminal. Dicho eso, hay una cierta confusión, y tienes razón en la defensa de la presunción de inocencia, te lo admito todo, que no hay ninguna duda. Lo que se está jugando un poco a nivel mediático es con la palabra indicios. Vamos a ver. Los indicios sirven para iniciar una investigación y mantener una acusación, ¿vale? Y ahora mismo hay muchísimos indicios y por tanto está justificada la investigación. Lo que también quiero decir a la gente es que no se confunda. Los indicios también sirven para condenar. Pero claro, esos indicios tienen que ir a la vista, al juicio, de aclararse los indicios dentro de la vista, que el juez que enjuicia los comprenda, los entienda, considere que son múltiples, que son sólidos, que son coherentes, y a partir de ahí se puede condenar por indicios. Por tanto, ojo con la idea de que solo hay indicios, porque te pueden condenar por indicios, pero también es verdad que los tribunales son muy rigurosos a la hora de condenar por indicios. Y entonces es donde surge lo que tú dices, Javi. Es verdad que es posible que después de un procedimiento en el cual aparentemente ha habido muchos indicios, luego esos indicios no cristalicen en una argumentación sólida y coherente el día de la vista o el día, digamos, de los juicios, y entonces se absuelva. Por tanto, mucho cuidado con condenar antes de tiempo.
3: Claro, yo por el que entenc, y si no em corregeixes, podríem dir que indicios poden ser un sinònim de sospeches, per dir alguna cosa.
4: Indicio tiene que ser algo más que sospecha. Indicio tiene que ser un dato del cual se puede llegar se puede extraer una conclusión o una inferencia. Pero claro, esa inferencia no puede ser única. O sea, para que haya una condena por indicios, tiene que haber varios indicios que vengan de fuentes diferentes, que esos indicios permitan hacer una argumentación coherente, lógica, y de esa manera el juez pueda argumentar de manera que cualquier persona, un tercero, lo entienda, por qué hay esa condena. No bastaría, por tanto, con varios indicios si no son lógicos, si no se entrelazan, si no forman un relato coherente. Ahora, si lo forman, entonces sí. Entonces sí que se puede condenar.
1: Josep.
0: Sí, home, jo diria un parell de coses que em sembla que no són a mi, diguéssim, que estranyes en les meves intervencions, en la tertúlia. La primera seria el sentit comú. Quan no sé si la primavera, precisament, del 2021, el Consejo de Ministros aprova una subvenció enorme per la companyia d'aviació Plus Ultra, atès que és estratègica per a Espanya, estratègica per a l'estat espanyol, aquesta companyia. Jo, quan vaig veure aquesta notícia, tinc la mania de seguir els acords del Consejo de Ministros, quan vaig veure aquesta notícia vaig dir que aquesta notícia és mentira. És a dir, l'empresa Plus Ultra no és estratègica, i la companyia d'aviació Plus Ultra no és estratègica per l'estat d'Espanya, des de cap punt de vista, ni des del punt de vista de l'aviació, estratègica seria Iberia, ni des del punt de vista dels aeroports. Aena, Aeroporto Nacional d'Espanya. Dic que aquesta notícia política és una mentira. No n'hi vaig donar gaire les voltes més, perquè que els polítics ens diguin mentires està a l'ordre del dia, no? Però jo el xip me'l vaig posar i, per tant, vaig començar a dir què és això de Plus Ultra. Llavors vaig descobrir que els directius de Plus Ultra ja procedien de tota una sèrie d'altres empreses amb estafes i coses molt rares econòmicament, en què després s'implicaven diners a l'estranger. Allò va començar a fer... Allò feia una olor molt estranya. Per tant, quan ha passat tot això que ara ha passat, jo, de sorpresa, ni una. Absolutament ni una. Ja m'esperava tot això. Ja ho veia venir. Aquesta és la primera cosa. Utilitzem el sentit comú. Del que esteu dient, del que ha dit el Xavier i del que ha dit l'Antonio, absolutament d'acord amb tots dos, efectivament, molt ben dit. Però torno a dir, i aquesta és la segona cosa que em sabeu, que sentiu, que jo dic sovint, i és que a mi m'agrada molt separar l'anècdota de la categoria. Què vull dir? Aviam, que siguin indicis, que siguin sospetxes, que estiguin els estats internacionals, que sigui el senyor Zapatero o el senyor Zapata, tot això no acaba de ser una mena, diguéssim, d'anècdotes, perquè per mi lo fonamental és l'estructura de corrupció sistèmica de l'estat espanyol. És on està corrupta des de fa segles. Un periodista fa pocs dies va definir amb molta claretat el negoci de l'Estat, dient que precisament que això de l'Estat espanyol era un gran negoci per a tots els que hi participaven. I va definir que la transició, la famosa transició del final de la dictadura per l'aparició de la democràcia, pel pas de la democràcia orgànica a la democràcia plena, va ser incorporar uns nous actors, en aquest cas els partits polítics, al negoci de l'Estat. Bueno, i aquests 40 anys no fan que demostrar reiteradament el mateix. Un cop un ministre, un cop un president del govern, un cop un alt càrrec, diguéssim, passen uns anys que ho ha deixat, li descobreixen, mare de Déu, quin conjunt de desastres. Per cert, i amb això acabo, no us pregunteu com és que està tot gravat? No us pregunteu que com és que totes les converses, els passos, els avions, el dia que vaig agafar un tren, vaig agafar un autobús, vaig fer una carta, vaig trucar a una amiga meva, tot se sap? Com és això? En quin estat estem? Per tant, repeteixo, a mi les anècdotes, vale, perfecte, analitzem-les, descobrim-les, però, repeteixo, la categoria és que el règim borbònic és un règim d'una corrupció absoluta.
3: No, a mi jo crec que el Josep ha obert un... Com es diu ara? Ha obert un meló.
1: Un meló.
3: Ha obert un meló bo i és... jo li pregunto al letrado també, que per això és l'especialista.
1: Sí, home, i tant.
3: Aquest tipus de gravacions són legals o no? ¿Sabes qué voy a decir? Pero
4: bueno, yo creo que... A ver, no sé si hay grabaciones en este caso. O sea, las grabaciones, si las hace la policía, tienen que estar autorizadas por el juez. Mm-hmm. Otra cosa es las grabaciones que se hacen los involucrados entre ellos.
3: Claro.
4: O sea, las grabaciones entre los involucrados entre ellos no tienen por qué estar autorizadas por el juez.
3: Ya
4: dependerá de la valoración que haga el juez de esas grabaciones, pero esas grabaciones no pasan por un control judicial, por tanto, esas son pruebas directas que aparecen y que se valorarán. Otra cosa son las grabaciones que hace la policía, esas sí tienen que estar autorizadas bajo los principios de proporcionalidad, de instrumentalidad y de sospecha.
3: No. Aleshores, la pregunta que et faig, que ho qüestiono en el sentit que no tinc ni idea, és a dir, quan la policia fa unes gravacions és que un jutge, teòricament, autoritza que es faci, dius això, no?
4: Sí, sí, sí, por supuesto.
3: Vale, aleshores, el jutge, amb quina raó autoritza gravacions d'algú que encara no és ni delicte ni res? O, per exemple,
4: no.
3: Per què les declaracions del Villarejo no valen?
4: Xavi, la policia le hace un informe en el qual le explica por qué cree que se está produciendo un delito o por qué cree que hay razones para justificar un delito.
3: Que es como de punxar un teléfono, ¿no?, para entendre'ns.
4: Claro, exactamente. En base a esas razones, el juez autoriza o no autoriza.
3: Y después...
4: Claro, esas razones siempre son, digamos, muy, muy indiciarias, valga la expresión que estamos diciendo, muy, muy tempranas.
3: Ya.
4: Però, clar, tienen que ser ciertas o tienen que ser reales.
3: Perquè, per exemple, el cas Villarejo, que és un tio que ho gravava tot, no sé si era ell o qui fos, estan converses, el jutge mai ha admès aquestes gravacions com a prova ni com a res. ¿No?
4: Porque son grabaciones que no ha hecho la policía.
3: No autoritza d'ell.
4: Claro, son grabaciones que ha hecho esa persona Y entonces, como esa persona no ha sido capaz de darle una trazabilidad absoluta a las grabaciones, el juez ha cuestionado su origen, o ha cuestionado que no estuvieran manipuladas, o ha cuestionado que se pudiesen hacer. Pero no son grabaciones de la policía, aunque el Villarejo sea policía.
3: O había sido
4: son cosas diferentes.
3: Pues suposo que sabrà el que fa, no?
1: A veure, i l'afirmació, doncs, del Josep d'Espanya és un estat corrupte, Antonio.
4: Bueno, lo que yo sí... Mira, yo le diría a José que si España es un estado corrupto porque no es un estado capitalista. Si fuera un estado capitalista donde de verdad se defendiese al emprendedor, al profesional que trabaja y el que hace, y no buscaran la mitad o el 90% de los empresarios monopolio, chanchullos y paguitas, entonces no sería tan fácil que hubiese un sistema clientelar o un sistema corrupto. Es precisamente porque aquí no se defiende el capitalismo como se defiende que puede haber este, digamos, índice tan, tan evidente de corrupción. No obstante, también es verdad que en otros países europeos, no sé si a esta escala, pero de hecho estamos hablando que esto haya pasado en Suiza, haya pasado en Francia, es decir, desgraciadamente en todos los países hay elementos como este. Pero sí que es verdad que aquí es sumamente genérico el hecho de que nos encontremos grandes empresarios o grandes empresas que de lo único que viven es de chanchullos, de monopolios, de operaciones raras y poco más.
1: Josep.
4: Y por supuesto no lo defiendo.
1: Sí, Josep. No sé si... Sí. No sé si vols afegir alguna cosa més.
0: Sí, evidentment que la corrupció seria, diguéssim, quelcom lligat a l'home, i a certs homes o a certes persones, és a dir, els defectes dels humans traspassen generacions, traspassen edats, traspassen gèneres, traspassen estats, imperis, nacions, per descomptat. De la mateixa forma que hi ha bondat, maldat, estimació, odi, amor profund, això forma part de la natura humana. Però que resulti que ja et dic, que cas enrere cas. Recordeu que ho he comentat en una altra ocasió, que contemplem una web, és a dir, una pàgina que està a internet, de tot rigor, que porta per títol una cosa com algunoscasosaislados.com, on resulta que surten, no algunos casos aislados, sinó centenars i centenars de casos d'aquests 40 anys de democràcia plena, en el que es demostra que milers i milers i milers de tots els alts nivells de l'alta política, de tots els partits, han estat, diguéssim, en el centre de la corrupció. I no perquè ho digui un periodista, o perquè hi hagi uns indicis, o perquè ho digui un aficionat del Real Madrid, no, sinó perquè han intervingut els tribunals, hi ha un munt de condemnats, hi ha un munt, centenars i milers d'investigacions obertes. Ara, l'altra cosa, i això també ho heu estat dient fa un moment, és el ritme d'aquestes coses, no? El cas Pujol, que precisament està ara a punt, diguéssim, s'ha acabat fa poc, i a punt de sentència, 13 anys de... en fi, d'investigacions i 13 anys per arribar a les conclusions. La immensa majoria dels ministres del senyor president del govern, el senyor Aznar, han estat condemnats, pendents de judici, a punt de ser condemnats, un llarg, etc. Però des que van ser ministres fins que tot això passa, dotzenes d'anys. Mira, el senyor Zapatero, quant anys fa que no és president del govern? I ara resulta que està contra les cordes jurídicament parlant. És un sistema estructural. Espanya funciona així. I per això jo afirmo que això no és una democràcia, que està molt lluny d'una democràcia. Té aspectes democràtics fantàstics, que la dictadura no ho permetia. Des de, per exemple, tota la columna dels drets humans. Podem opinar, tenim dret de manifestació, dret d'opinió. Per tant, els drets humans bàsics estan relativament garantits. Però, per exemple, què me'n dieu que hagi estat possible tot el que ha fet la policia patriòtica? És a dir, policia política. És a dir, com passen les dictadures en els règims més d'usos de les dictadures. Policies que no fan d'investigació policial davant del delicte, sinó que són policies polítiques, al servei dels líders polítics. I això és l'ABC permanent de l'estat espanyol. Repeteixo, jo crec que Espanya, i amb tota la meva estimació per dir-ho, perquè crec que doncs, és un estat que ha de ser un gran estat en el món d'avui dia, Espanya, necessita una segona transició.
1: Jo, Xavier.
3: Bueno, jo crec que el tema no és que la democràcia hagi portat la corrupció ja existia. És a dir, durant la dictadura del Franco, que
0: era... No, és anterior, era... anterior.
3: Sí, sí, però si anem a Franco, per dir alguna cosa,
0: neix una miqueta des de fa segles.
3: Home, i d'Isabel II, i bueno, en fi. Però anem a centrar-se en el que és la transició de la dictadura a la democràcia, que és el que tenim més recent. Home, el fenomen estructural institucionalitzat que contradiu aquest mític de propagandístic que es diu de l'austeritat i l'honradès del règim d'anterior, doncs no és veritat, perquè el Franco i el legat del Franco i la seva època ha sigut de lo més corrupte d'Europa. Vale? Per tant, allò de dir que com Franco no se robava, los partidos roben, no és veritat. El patrimoni personal de Francisco Franco, quan va acabar, més o menys està valorat o estimat amb uns 400 milions de pessetes, eh? O sigui, era molt diner. I què feia? Ell el que feia, bàsicament, és... pues això, donava llicències als funcionaris del règim, a militars, decidien arbitràriament qui rebia pues, cupos d'aliments, matèries primes, jo què sé, una impunitat de les èlies, mentre el petit extraparlista era de subsistència, era fortament castigat i repressionat. Els grans jerarques retenien subministres bàsics, amagatzems... Bueno, en fi, un desastre. I després el clientelisme, no? El règim franquista va utilitzar la concessió de monopolis estatals, no és nou, ara, obres públiques i llicències industrials per pagar favors polítics i assegurar la lleialtat de la burguesia financera. És a dir, això passava amb el Franco. El que passa que hi ha el gran mite de dir és que amb el Franco no passaven aquestes coses. El Franco, vamos, la corrupció, no, era a l'època de l'austeritat. No és veritat. I tot això amb una transició mal feta, de esos lodos vienen estos barros, es a dir, no es nova, pero, no es la democracia.
1: Pero a ver, Antonio, escucha, deías, Antonio, venga.
4: A ver, vamos a ver.
3: Lo que dices es historia, no me invento yo.
4: Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te vas a inventar?
3: Yo no me invento nada. Escucha, vamos. Es historia.
4: Sí, sí, pero también es historia lo que ocurre en otros países. No exageréis, porque no tiene sentido. O sea, ahora mismo, hace una semana, me parece que leí en el periódico que Sarkozy le volvían a la fiscalía francesa quería que entrase en prisión Sarkozy, sí, sí. por así decir, si cogemos los ingleses, parece que no hay ni un lord ni nadie de la Cámara de Representantes que se libre de algún delito sexual o de algún delito económico. La corrupción no es una característica del Estado español.
3: La corrupción es una característica de
4: sistemas políticos y de sistemas económicos en los cuales no hay control.
3: Pero si
4: cuando no hay control entre los partidos y entre los elementos económicos, aflora la corrupción.
3: Antonio, una puntualización només. Yo creo que mal de muchos, consuelo de tontos, es a dir, a mí no me
4: justifica. Sí, eso sin ninguna duda, evidentemente.
3: Es curioso que estem normalitzant la corrupció. Ens sembla una cosa normal. Això és una degradació
4: lamentable,
3: absoluta.
4: Eso es lamentable.
3: És a dir, un poble
4: però,
3: que però considera...
4: Però quan hagamos un anàlisi... No.
3: Jo he parlat d'aquí perquè és el país que m'importa, sobretot Catalunya, en aquest sentit.
4: Claro, i me parece molt bonito.
3: No? Però el que jo vull dir és que un país, un poble que normalitza i troba normal, absolutament lògic, i que ho fa tot Déu, lo de la corrupció, és un país destinat a ser robat. Un país destinat a ser menyspreat. És a dir, no tenim una consciència de dir ei, cuidao, que la corrupció,
4: Xavi,
3: és molt greu. No, ens sembla normal. Diu, venen uns i roben, venen els altres i roben, i ens sembla normal.
4: Xavi, tu mismo l'has dicho, cuando la corrupción que nos importa solo la de los demás, pero no la nuestra...
3: Clar, per
4: entonces
3: això
4: ya, és, está, ya estamos generando.
3: I és
4: perverse. Ya estamos generando. Sí. Claro, evidentemente.
3: Per tant, la culpa de que hi hagi corrupció també és del poble, que ens sembla que és lo normal, que ens sembla que, mira, escolta, hauríem de tindre... Mira, hi ha una sèrie de països que tenen unes normes, ara és una mica diferent, que jo em vull quedar més, per exemple, en Gales, vale, que no amb el Sarkozy. Mm-hmm. A Gales, i és una altra cosa, jo no parlo de corrupció, parlo d'ètica moral de la política, no? A Gales, al Parlament, el que troben que ha mentit, no dic que ha robat, simplement que ha mentit amb el que ha dit, el treuen del Parlament i mai més es pot presentar a la política. A mi em sembla una llei absolutament exemplar. Exemplar. Imagina't, si és per mentir, ja no poden exercir política, imagina't si és corrupte. Per tant, jo em vull quedar més amb Gales, em vull quedar més amb un país nòrdic, ara no sé si és Noruega o Suècia, això igual al gener...
4: Això que te lo diga José.
3: No, sí, és un país nòrdic on els polítics, quan deixen de ser polítics, ja no cobren més. És a dir, hi ha una sèrie de coses que poden fer o poden evitar de que aquest país sigui realment, o sigui, un mercadillo persa, no?
1: Aviam, Josep, digues.
0: A mi em sap, no, que em sap una miqueta de greu, que algú dirà, aquest és un loro allò repetitivo, no? Perquè, però recordeu quantes vegades us he dit que mireu el preu d'un tallat, d'un cafè, al Congrés dels Diputats?
3: Sí, sí, per exemple, sí, sí.
4: Sí.
0: És que no cal anar a buscar virreis, comtes, reis, presidents de multinacionals. Aviam, on t'has vist a quin país que el cafè, que s'ha posat de moda allò de cafè solo, que no, això ve de Madrid, el cafè solo. Aleshores, aviam, un cafè valgui el que val en els bars de tot Espanya, i també els de Catalunya, i un cafè valgui el que val al Congrés dels Diputats. I això ho passem a un dònut, a una ensaïmada, a un esmorzar, a un dinar i un llarg, etc. Tot això és normal. Quan val un cafè al Parlament anglès? Quan val un cafè al Parlament de Noruega? Comencem per aquí, però aleshores donem-nos compte d'una altra cosa. Aviam, com ha de ser, en tots els règims, fins i tot els no democràtics, hi han, per dir-ho així, unes unitats administratives que tenen com a tasca el control de la hipotètica corrupció que pugui haver-hi. I, per tant, en aquest sentit, a totes les policies hi ha la policia interior, no? Que el que fa és vigilar que les policies doncs, no siguin corruptes, que si quan agafen unes drogues, les porten a un
1: magatzem.
0: I els drogadictes són els policies, no? Per tant, cal que la policia vigili tot això. Però com s'explica que si acaben de trobar una caixa forta amagada amb no se sap quants quilos d'or en el senyor Zapatero, suposant que sigui veritat això, evidentment, de moment jo no acuso ningú, òbviament, però com es pot arribar a explicar que el director general de la policia de l'interior que vigila la corrupció de la policia, aquesta unitat dita l'OBEF, tingui a casa seva dobles parets on estan amagats 20 milions d'euros. Menys mal que s'ha trobat, hi ha unitats de la policia especialistes molt bons en trobar forats amagats a les cases, menys mal que s'ha trobat... Jo no sé si coneixeu les narracions de l'Edgar Allan Poe,
3: sí, home,
0: un
3: tant.
0: Fantàstic escriptor desaparegut.
3: Narracions extraordinàries, que... sí.
0: Narracions extraordinàries, en què el que hi havia amagats a les parets eren cadàvers, no?
3: Sí, el gat
0: era negre. El director general que presidia el control de la corrupció de la policia a Espanya té amagats a casa seva, a Madrid, 20 milions d'euros a les parets.
3: Una pregunta.
0: Això no passa a Noruega. Això no passa a Noruega. No, ni a Suècia, ni a Finlàndia, ni a Gales. No.
3: Josep, una pregunta, Josep. Aquest cas d'aquest policia, capo de policia, com sigui, és el que ha sortit absolt per una falta de forma de procés judicial? O és un altre?
0: M'agrada que estiguis informat, en efecte.
3: Oi que sí, aquest home li han trobat els 20 milions per un tema de forma... No?
0: Sí.
3: No l'han pogut jutjar, no? Això, Antonio, sí, oi que és així? O per què passa això?
0: Sí,
3: home, és que és un tema judicial el que parlem, no?
4: Bueno, las cuestiones de forma siempre son aparentemente injustas, pero si las ves desde un punto de vista más amplio,
3: sí,
4: no lo son. Es decir, cuando una cuestión de forma invalida un procedimiento...
3: Sí.
4: En realidad lo que se está haciendo es defendiendo los derechos del ciudadano de que justamente no sea acusado o procesado o condenado de una manera injusta.
3: Entonces, no, això ho entenc, això ho entenc.
4: Claro, entonces, però... por mucho que no nos guste, si el procedimiento se había hecho de manera incorrecta, pues este señor, aunque tenga 20 millones de euros tapiando la casa o como si fuese papel pintado, pues evidentemente no servía proceder
3: aleshores, la pregunta que jo faig és, si és evident que aquest home tenia 20 milions darrere d'una paret, que és tangible, tocable, per què quan hi ha allò que dèiem abans de la sospita, que té un altre nom, ara no me'n recordo com ho dèiem, allò de la...
4: Indicios.
3: Indicios. Vull dir, un indici és molt més feble que una cosa tangible. Per què amb indicis pot anar un tio a la presó i per què amb coses absolutament tangibles se lliure?
4: Sí,
3: em sembla una mica estrany, no?
4: No, hay procedimientos en los cuales, o delitos, en los cuales no llegas a alcanzar una prueba directa. Yeah. Entonces, podríamos ser muy rigurosos, podríamos decir que ningún delito que no se tenga una prueba directa no se juzgue. Bé, però deixaríem molts delits.
1: Sí, entonces, aviam, un segon. Acaba sí, Antonio sí, sí, i després sí, pues a Josep.
4: No, no. Yo sí que entonces, para no dejar delitos fuera, se ha creado esta doctrina de condena por indicios. Sí, y como es una doctrina que, si me puedes decir, injusta, lo que se busca es que sean muchos indicios, que sean muy sólidos y que se pueda argumentar bien.
3: Pero es
4: precisamente para no dejar delitos sin juzgar.
3: Lo que no entenc, Antonio, es por qué no se fan condenas por pruebas.
1: Bé,
3: es decir, si se fan condenas por indicios, ¿por qué no existe la condena por prueba? No sé.
4: Esa sería la condena normal. La condena por prueba directa sería la condena normal. Y sobre esa, digamos, no se argumenta, no se hace tanta, no es tan complicado. Pero claro, tampoco hay tantos delitos con pruebas directas. Los pequeños delitos, robos, hurtos y robos violentos, sí. Pero los de cuello blanco, los que sí de cuello blanco, es muy difícil que haya prueba directa. De cuello blanco, y por eso son tan difíciles de juzgar y de investigar y de seguir, los de cuello blanco y los de tráficos y todo esto de corrupción son difíciles de que haya pruebas directas.
1: Bé, Josep, deies.
0: No, jo anava a dir una cosa que no sé si també és allò de perogrullo i una obvietat, però aviam, entre els defectes humans jo crec que fer-nos trampes al solitari està a l'ordre del dia i també s'ha fet en totes les èpoques, en totes les generacions i a totes les famílies i ens autoenganyem convençudíssims. El que passa que la sospita a mi em ve pel fet que sempre plou del mateix cantó. A la natura no, però a la vida humana sí. Què vull dir? Home, aviam, per mi el problema de fons és el de que fem servir la política, és a dir, fem alta i molt alta política mitjançant el reglament de cultiu dels ous de pollastre. Resulta que, efectivament, jo entenc molt bé tot el que acaba de dir ara l'Antonio al voltant dels procediments i dels protocols judicials perfectes. Però resulta que si tu ets independentista vas a la presó segur, però resulta que si ets de l'alto estado borbónico i si com a molt passes per la presó, doncs 15 dies, aquí, o no recordeu el senyor Barrio Nuevo, amb delictes de sang, o no recordem el senyor Montoro, per president de grans bancs internacionals, quants anys han passat a la presó. I la llei de l'amnistia que no s'està aplicant, de què serveix aprovar una llei que no s'aplica? Perquè no s'aplica perquè el Tribunal Constitucional no té temps de reunir-se per decidir si la prova, no la prova. I aleshores, bueno, la duració dels procediments segons el temps, anys i tal. I tot, Xavier, estaves dient amb molt bon criteri si va de pressa o va a poc a poc. Perquè les lleis són mediatitzades mitjançant el reglament, mitjançant el procediment, mitjançant el concurs públic administratiu i burocràtic. La llei l'aprova la democràcia, l'òrgan democràtic és el Congrés dels Diputats i Espanya i el Parlament de Catalunya a Catalunya. Però és que és igual el que aprovin aquestes ordres. Ciento del reglament del pollastre fa impossible que es compleixi. No és una democràcia, doneu-vos compte. Aquest país que tenim no és una democràcia. És una ficció de la democràcia.
1: Portem una mitja hora intensa amb aquesta qüestió. Pot ser feixuga també en termes judicials, però ara que esmentàveu abans, anem avançant una mica. El diari Punt.es publicava una notícia, ara que parlàveu del cafè, però en aquest cas una diputada, la diputada estrella dels Verds Britànics, que recentment ha entrat al Parlament des del febrer, ha parlat del tabú de l'alcohol al Parlament britànic. Bueno, atenció.
3: És tremendo, això.
1: I sembla que doncs ha generat controvèrsia entre els seus companys. Hannah Spencer, lampista de 34 anys de Manchester i està recent escollida des del febrer, ha denunciat, diu, que una netejadora o una oficinista mai veurien en el seu lloc de feina, en canvi sí que ho fan els diputats. S'ha sincerat en una entrevista i diu, me siento verdaderamente incómoda con esto. Diu, puedes oler el alcohol cuando la gente está entre votaciones. Digo, además, señaló que en los bares y restaurantes de Westminster el alcohol es más barato que en los pubs de la calle porque está subsidiado por los contribuyentes. Digo, cada año se gastan millones de libras en mantener esta veintena de locales y estas ayudas y rebajan el precio de la comida y la bebida para los diputados y sus invitados. Los diputados pueden tomar pintas por un precio unos 2 euros más bajo que la media de Londres. I per tant, doncs, com que són sessions extenses de plens amb preguntes i debats, doncs sembla que hi ha olor a alcohol en més d'una, dues o tres ocasions. Però aquesta reflexió que fa, no?, em sembla oportuna, sí, no? Bueno, perquè una netejadora o un netejador,
3: qualsevol persona,
1: un oficinista,
3: que veu a l'hora de treball, no pot ser, no?
1: Correcte.
3: I més gent que ha de decidir coses, imagina't la gravetat, no? Bueno, la cultura que té l'alcohol al poble anglosaxó...
1: Quan ens emmirallem a altres cultures...
3: Sí, és molt alta, és un lloc... Si mires tu, només que miren pel·lícules, sempre que arriben a casa es foten una popa, no? O sigui, estan bevent constantment, tenen una cultura, una relació amb l'alcohol, que, la mateixa que nosaltres tenim aquí, potser amb la cervesa i el vi, però són coses menors, aquests ja van a alta graduació, no? I això per un tema, és a dir, jo crec que els anglesos, bàsicament, són molta gent de pub i molt de beure, i bueno, suposo que és una extensió del que hi ha. La irresponsabilitat d'anar a una votació parlamentària begut, doncs tampoc sabem si estan borratxos o no, simplement consumeixen, cosa que és lletja. I dos, jo crec que els parlamentaris d'arreu del món, pràcticament, o per almenys a Anglaterra o a Espanya, tot això, és una mica Versalles. Els tios de Versalles tenien uns privilegis, els que anaven amb el rei allà, que no tenien el poble ni tenia ningú. Versalles era, bueno, la meravella, no? I per què? Perquè tenien, pues això, beneficis, favoritismes, accés a coses que el poble no podia. Bueno, van acabar tots decapitats, a aquella època. Però saps, moltes vegades a mi els parlaments, segons quins parlaments, em recorden més Versalles que una altra cosa. És a dir, privilegis, tractats com una classe, una casta superior... en fi, que l'home, el ser humà, sempre que ha tingut poder, bàsicament l'ha fet servir en favor propi, I això és el que passa.
1: Sí, sí,
3: serien diverses
1: qüestions. Però clar, ella es referia que una cultura en un context molt poc professional i preocupant, on la gent pot veure alcohol quan està treballant, no?
3: Sí, sí.
1: I més quan s'han de decidir coses, com deies.
3: Molt greu, és un tema molt greu.
1: Aquest sembla, Antonio? Doncs no li sembla,
3: no li sembla res.
1: A Josep, hi ets? Sí, eh?
0: Sí, sí, sóc. Vaig escoltant atentament.
3: Hombre, l'Antonio ha revifat, tu.
4: Sí, que havia posat sin querer...
1: No passa res.
4: Primero, esto es posible porque los parlamentos se autorregulan a sí mismos. Con lo cual, se imponen sus reglamentos y está claro que sus reglamentos les imponen beneficios y les imponen prebendas que realmente las otras personas no tienen.
3: Una mica Juan Palomo.
4: Y luego segundo, es verdad que hay sociedades un poquito más tolerantes que otras respecto al alcohol, y lo que se comenta y lo que se presume de la sociedad británica es que es muy tolerante, aunque en este caso nos hablaban también de un tema clasista, ¿no? Porque la diputada o la representante decía claramente que eso no lo haría una limpiadora, por tanto está claro que además había ahí un término clasista. Yo no soy muy de alcohol, bebo muy poquito, y la verdad es que no participo de la cultura, no del alcohol, porque puedo reconocer un buen licor o un buen vino, pero no participo de la cultura de que bebamos mucho, que no lo vamos a pasar bien. Por tanto, no soy muy partidario de eso.
1: Josep.
0: Sí, no, jo comparteixo també aquestes declaracions que ara s'acaben de fer, però aviam, això bé, tornem a trobar-nos amb que la natura humana serveix perquè després la contregui determinats beneficis. Mireu, l'alcohol, en determinats moments, doncs, efectivament, societats obertes, tolerants, l'alcohol no està permès i aleshores poden passar el que estàveu ara comentant. Anem al cas contrari. Es decreta que aquesta droga, que això és una droga, queda prohibida i, en conseqüència, no es pot consumir en públic i resulta que la llei seca dels Estats Units i va a veure quines conseqüències. La història ho ha deixat clar i les pel·lícules ens ho han explicat a la perfecció, no? Va néixer una de les màfies més poderoses de la història de la humanitat. Recordeu el Padrino 1, el Padrino 2, el Padrino 3, obres d'art des del punt de vista de la cinematografia. com naixia doncs, el comerç i el negoci de la droga il·legal. Per tant, tornem a trobar-nos en què hi ha un comportament humà. El comportament humà vol dir que, doncs, tant si el producte està legalitzat com si no està legalitzat, tindrà una amplíssima distribució, i l'únic que podem aspirar és el control, a regularitzar-ho una miqueta. Però fins i tot aquí apareix aquestes característiques de l'entorn humà, de la picaresca i de la trampa. Mireu, ara agafo un dels meus països predilectes per moltes coses, Noruega. A Noruega no hi ha gaire permissivitat amb l'alcohol. A Noruega, si no ets menor d'edat i no ensenyes el carnet d'identitat, no compraràs ni una cervesa. A Noruega, en els supermercats, a certes hores del dia, el departament de cerveses es tanca hermèticament amb portes metàl·liques i ningú pot comprar cerveses als supermercats, eh? A tots els supermercats, o a Islàndia, o etc. Ah, però aleshores què és el que passa? Es legalitza una mena de zona franca, que són illes que estan a 20-30 quilòmetres de Noruega, i en aquelles illes barra lliure. Bé, podeu imaginar el flux de barques amunt i avall els dissabtes i els diumenges des de les costes de la Noruega continental cap a les illes, doncs, efectivament, allò sembla una autopista. És a dir, que el que es fa és amagar-ho. I, per tant, tornem a trobar-nos com el cinisme i amb societats poc tolerants amb el cinisme. Per tant, jo crec que simplement, aleshores, és a dir, a partir d'aquestes incapacitats humanes per ser doncs, noble, intel·ligent, savi, de dir la veritat i no mentir sempre, els homes sempre estan mentint, doncs, bueno, resulta que això és hàbilment explotat per determinades organitzacions i per determinats pícaros. Això per una banda. I per l'altra és que doneu-vos en compte que al marge de la política, el partit polític de torn que governi un estat, un país, una altra societat, hi ha el que se'n diu el model social. I el model social, em sembla que també ho he dit en alguna ocasió, el model social que tenim, tant els democràtics com en els estats autoritaris, és un model que està allà experimentant des fa mil·lennis d'anys a la humanitat. Una elit petita, molt poderosa, un gran exèrcit que pot arribar a ser el 5% de la població, que està al servei d'aquesta elit i que en rep beneficis, i una immensa massa, que si fa mil anys en l'imperi romà eren esclaus, ara són les classes populars o les classes mitjanes. Això és un model social, al marge d'ideologia i al marge de partits polítics. Aquest model social no s'ha mogut des de fa mil anys.
1: Bé, Xavi, volies afegir alguna cosa, no?
3: Sí, jo volia donar una dada que és bona en aquest sentit, que el consum d'alcohol i de drogues entre els joves d'aquí, d'aquest país, ha agafat els nivells més baixos dels darrers 25 anys. Eh? Uh-huh. És a dir, l'alcohol comença entre els joves a no estar de moda. Eh? Un 25%, en 25 anys, un descens absolutament notable. Eh? Uh-huh. O sigui, joves més jovenets. No parlo dels botellons. Eh? Sí, estic parlant dels més jovenets que el del botellón. És una bona notícia, per mi, és una bona dada.
1: Bé, I tant. El 23 de maig de l'any que ve ens arriben eleccions municipals, per tant ja falten menys d'un any, atenció, per aquest certamen i aquest esdeveniment. Antonio Valverde, com el veus un any a un any vista?
4: Bueno,
1: i amb quina participació, amb quina participació teva doncs hi haurà, vaja, si ens pots avançar alguna cosa?
4: No puedo avanzarte porque realmente además depende de nuevas reglas que hay, ¿eh?
1: ¿Sí?
4: Algunas que implican que tiene que haber paridad y por tanto, pues oye, igual nos doy entre los dos primeros. vete a saber, porque yo no voy a cambiarme de sexo.
1: O sea que... Unas cartas, ¿eh?
4: Sí, bueno, ya veremos, ya lo comentaremos, ¿no? Ahora mismo la verdad es que estoy muy centrado en mi labor en la Federación Española de Fútbol Americano, en mi labor como procesal penal, y entonces, bueno, pues ya miraremos. Sí, es verdad que solamente estaré en el Congreso próximo y a partir de ahí a lo mejor pues ya te puedo decir algo.
1: Al Congreso del Partido Popular, vols dir, ¿eh?
4: Sí, sí.
1: Val. Però la paritat ja està regulada, no?, en les últimes eleccions.
4: Sí, però ara tiene que ser un sexo, otro sexo, un sexo, otro sexo. Con lo cual, alternativamente...
1: Tipo cremallera, o sea, diguem.
4: Sí, no un número dentro de una horquilla.
1: Val.
4: Lo cual, sí o sí... Si el primero es candidata, el segundo tiene que ser candidato. Si el primero es candidato, el segundo tiene que ser candidata.
1: D'acord. Bé, bé.
4: Con lo cual, Eso, por ejemplo, a mí, por ejemplo, se me llevaría al tercer puesto si yo estuviese en la lista.
1: Val, per tant, ja descartes el primer d'entrada, eh?
4: Bueno, no descarto nada, però en principi esa és mi intenció.
1: D'acord. Ja n'anirem parlant, no passa res. Antonio Valverde, Josep Janés, Xavi García, gràcies per les reflexions.
3: A vosaltres.
0: I tant, faltaria més. Gràcies.
1: Que vagi molt bé, bona setmana.
3: Adéu-siau.
1: Gràcies.
0: Bon dia, adéu-siau.
1: Adéu-siau, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 no registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: Impuls Teatre prepara la representació de l'obra Sala 39 per aquest dissabte i diumenge. Hi haurà dues funcions a la Sala Gòtica. Segueixen la línia del que havien fet amb l'anterior obra, Sala 42, amb nous casos, amb interrogatoris, amb sospitosos investigadors que s'enfronten per conèixer la veritat. Nou muntatge, doncs, en aquest cas Sala 39, amb diferents actors i actrius, un muntatge dirigit per Raúl Carretero, que té com a ajudant de direcció a Eva Moreno. Doncs l'obra es podrà veure el dissabte a les 7 de la tarda, diumenge també a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica, i les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. I el Foment, que fa proposta també per dissabte a les 8 del vespre amb l'espectacle Parlant amb Franquesa, en aquest cas Xavi Franquesa, amb aquest espectacle resumeix els darrers anys de la seva carrera i explica experiències, anècdotes, i fa diferents reflexions. El dissabte a les 8 del vespre, el Foment, les entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis, o la taquilla del teatre. I la grupa, que continua amb les ballades a sardanes d'estiu a la plaça de la Creu els diumenges, el proper diumenge a les 7 de la tarda, en aquest cas ballada d'estiu amb la copla La Principal del Llobregat. Recordem que avui comencen obres al carrer Verdaguer per arranjar les voreres, en concret entre el Passeig de la Pau i fins a la Font dels Casats. Avui inici d'aquesta actuació, que no tindrà afectacions ni de trànsit ni de quals. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Roca del carrer Major 31.

0: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
4: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
2: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
7: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 10 del matí i 9 minuts, seguim en directe el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 26 de maig de 2026. De seguida saludant el regidor Ricard Vinyets a l'Espai de Preguntes d'Esquerra Republicana de Catalunya. A aquesta hora parlarem del Renaixement, també ho farem amb el Damià Martínez, com sempre, que és el responsable del Museu del Renaixement de la nostra vila, i avui ens vol parlar de daus, baldufes i bitlles. A veure què ens explica d'aquí una estona el company Damià. Qui no ens podrà acompanyar finalment és el David Lloberes, per un problema d'última hora, i per tant doncs, no farem l'espai Desxifrant el Món. Però recuperarem algun altre espai del programa, i amb això arribarem a les 11 del matí. Una setmana, encetem aquesta setmana lectiva, on tenim ple a l'Ajuntament de la Vila demà passat, a partir de les 6 de la tarda, el ple ordinari del mes de maig. D'això parlarem a continuació amb el Ricard Vinyets, que és el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, president de la secció local. Què tal, Ricard? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. Que doncs, també participàveu aquest diumenge, ja que teniu també

0: té molta importància perquè, així ho faig una miqueta d'història, per si no conegueu que Paraguai va tindre una guerra que va perdre, on va perdre gairebé tota la totalitat d'homes de la població i, per tant, van ser les dones les que van tornar a aixecar el país del Paraguai i per això la figura de la mare des de llavors té molt de pes. I bé, doncs és el dia, va vindre inclús el cònsol, el qual sí. demostra el pes que té, doncs, evidentment, la comunitat paraguaiana a Molins de Rei. I la veritat és que és una festa maca on doncs, ells es troben, fan actes de tipus tradicional, amb danses, amb cant, vull dir que és realment una vetllada molt maca. I, evidentment, també és obert a tothom, el qual també jo a vegades animo a la gent que conèixer els nostres veïns també és important.
1: Molt bé, doncs això passava aquest diumenge, ja en parlàvem al programa el divendres també amb la gent de l'Associació de Paraguaians i Paraguaianes de Molins de Rei. Hem tingut també un cap de setmana amb bastantes activitats i mirem cap endavant.
0: Perfecte,
1: doncs, amb aquest ple, perquè ja ens ho avançava també el divendres el Ramon Sánchez quan parlàvem de l'ordre del dia. Ara ja actualitzada, té 10 punts aquest ple, per tant, en principi
0: no serà un massa llarg,
1: però sí que tenim aquesta moció que inicialment el mes passat presentàveu en solitari.
0: Correcte.
1: I que ara llegeixo moció conjunta de tots els grups municipals per la millora de les condicions de les escoles de Molins de Rei i la planificació de les inversions educatives. Què ha passat aquí, doncs, perquè finalment sigui moció conjunta i no pas ja en solitari com presentàveu el mes passat?
0: Sí, si voleu, faig una miqueta de memòria. Hem de tindre en compte que venim d'un consell escolar últim i ja d'una llarga trajectòria en molts dels centres escolars de Molins de Rei s'estan queixant de faltes de manteniment, de posada al dia dels centres educatius. També una queixa bastant reiterada amb una manca poder de resposta des de la pròpia regidoria i el que fem a Esquerra és agafar el guant de tot aquest malestar, aquestes queixes, i el que fem és fem una moció i la portem al ple del mes anterior on recollim la moció. Si veu pogut tenir l'oportunitat de llegir la moció original que vam presentar a Esquerra, era una moció on precisament recollíem tot això, no? Totes les demandes que tenien acumulades les diferents escoles de Molins de Rei i una miqueta pues, demanar tant a l'Ajuntament com sobretot també a la Generalitat, que no ens oblidem que té una gran responsabilitat des de finançament i de manteniment des de la pròpia Generalitat també, pues una posada al dia de tots els centres escolars. Sí que és veritat que l'equip de govern amb aquesta moció no acaba d'estar còmode, tot i que compartia moltes de les peticions. Hi havia un acord bastant gran, però evidentment amb l'estil de la moció no acaben d'estar.
1: De fet, van fer una esmena a la totalitat, no?
0: Bé, per mi va ser un moment que crec que de manca de sensibilitat, perquè ens van retornar la moció amb tot el que no acceptaven i al final et retornen un paper on està tot tatxat excepte una frase. Llavors dius, per retornar-me un paper, m'ho tatxes tot excepte una frase, és més fàcil que em diguis, mira, no estem d'acord, proposem una tercera opció. Evidentment, tot plegat, també se'ns va tirar el ple a sobre, i el que tampoc volíem des d'Esquerra és que fos una cosa que anéssim separats o dividits al ple, perquè al final crec que és una demanda de municipi, és una demanda conjunta on tots volem realment la posada al dia dels centres educatius de Molins, i abans de que s'acabés fent una cosa que o el govern acabés votant en contra o el govern volia presentar la seva pròpia moció, llavors haguéssim quedat amb un ple dividit, doncs vam preferir arribar al punt que estem ara, que és perfecte, doncs aparquem la moció un mes, ens sentem bé, tornem a parlar bé i arribem al que arribem avui en dia, que és un consens amb totes les forces polítiques del ple de Molins de Rei, on pues, es reuneix en tota aquesta mena de demandes que tenim conjuntes i on el text arriba a un punt comú. Sí que és veritat que, reitero, a la moció original es parlava molt de totes les coses que estaven pendents de solucionar, aquesta vegada que passem més per sobre, però al final és una moció on tothom està còmode i crec que l'important és que vagin davant. Bàsicament la moció el que acaba demanant és calendaritzar totes aquestes actuacions que hi ha pendents, que les coses estiguin clares, dotar-ho d'un pressupost. Evidentment ara sabeu també que gràcies a que hi hauran pressupostos pues, també aprofitar tot això i tota la línia de subvencions que treu la Generalitat pel que és reforma d'equacions als centres educatius, doncs també l'aprofitem al màxim i, evidentment, doncs que es doni resposta a totes aquestes demandes. Inclús ja posant algunes molt sobre la taula, com per exemple és que aquest estiu ja s'inici la primera fase de reforma dels patis del Pont de la Cadena i de l'escola al Palau. Jo crec que al final hem d'estar satisfets, al final jo crec que la gent el que vol és això, no? Que s'arribin a grans consensos i que, sobretot,

0: més que s'arriben als consensos, que es creïn, que aquestes mocions realment no siguin un paper mullat, sinó que realment s'apliquin. Jo crec que aquesta moció, pues, si realment ens la creiem tots com sembla que és així, i no tinc per què dubtar-ho, pues, és com un bon punt d'inici per marcar una sèrie de pautes i comencem a treballar i posar solució a un tema que afecta a molta gent de la nostra vila.
1: Això serà el punt 8, que correcte, és l'única moció que es presenta dels 10 punts que tenim, on també ha transcendit, i aquesta tarda s'explicarà als mitjans amb més contingut, el punt 6, que seria l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l'àmbit de la Riera del Molí.
0: Popularment dir la Gravera.
1: A la zona de la Gravera.
0: Sí, perquè ara estaves dient tu el jo i m'hi portes allò, però dius la Gravera, vale, ens situem tots.
1: L'enunciat tècnic.
0: Correcte.
1: I per entendre'ns més popularment, doncs a la zona de la Gravera.
0: Bé,
1: com ho veieu?
0: Bé, al final, bueno, tenim encara alguns dubtes, evidentment sí? És una cosa que també és més embrionària, no? Vull dir, encara que ara provem aquest punt, no vol dir que veiem demà passat modificacions en aquest espai. La Gravera és un espai important. Originalment doncs, bé, era un espai una mica aïllat del municipi, però la vila ha anat creixent. Ara estem allà enganxats, hi ha una activitat industrial i és evident que aquell espai s'ha de reconvertir en mitjà o curt termini. I, a més, no oblidem, és una de les entrades de Molins de Rei, vull dir, també és important la imatge que transmets com a municipi quan entres, no? Llavors, aquesta modificació, pues, bueno, se'ns presenta, hi haurà una part de sòl industrial i també una miqueta d'espai que hi ha la famosa pista d'atletisme que t'han adonat que parlar. I aquí, bé, des d'Esquerra el que veiem, bueno, tenim uns certs dubtes. Al final, que hi hagi aquesta part industrial no ens grinyola, però sí que ens preocupa molt quin tipus d'indústria. Evidentment, no és el mateix, perquè ens entenguem, i ara faré algú molt, molt extremista, no és el mateix ficar una celsa, com la de Sant Andreu, que ficar oficines tècniques amb edificis de disseny, no sé si m'explico. Per tant, ens preocupa bastant aquest model industrial que ocuparà allà. Ens preocupa molt també aquesta integració de tot el que és la Gravera, perquè al final està enganxat a la futura residència, que ja comencem a veure moviments i esperem que sigui una realitat ben aviat, doncs aquesta proximitat cap a la residència, cap al CAP, cap a l'escola de la Sínia, vull dir, una integració també ens preocupa una miqueta. I després, doncs, respecte a la pista d'atletisme famosa, aquí ens manca, tot i que l'Ajuntament digui que ja hi ha parlat amb el Club d'Atletisme, crec que és important també que el Club d'Atletisme públicament digui com veu aquest projecte, no? Si realment consideren que aquesta proposta que ens fan de pistes, perquè al final s'ha fet èmfasi en que no serà una instal·lació esportiva, perquè no es pot tindre com a tal, per tant, són unes pistes, al final, entenem, públiques, que a Esquerra ja ens agrada, perquè al final va molt amb el model que vam proposar ja amb les anteriors eleccions, que era aprofitem a les zones de verdes, les zones públiques per ser també equipaments esportius públics. Per tant, que tu puguis tindre una pista on anar a córrer, a nosaltres ens sembla perfecte, però el que volem també saber és si el Club Atletisme també compartir també aquest equipament amb la ciutadania i com el tipus d'instal·lació, perquè entenem que no hi pot haver-hi vestuaris o hi haurà algunes mancances, doncs també estaria bé saber si realment és còmode i posem solució a aquestes demandes o realment no és una solució per aquestes demandes.
1: Bé, aquest és el punt 6. També tenim modificació del pressupost 2026 per una quantitat de 649.000 euros.
0: Correcte.
1: Ens afegia el Ramon el divendres, que seria bàsicament destinat a la reforma del carrer Miquel Tor, eh?
0: Sí, és correcte el que us deia. No, bàsicament...
1: Ramon, que ho sàpiga.
0: Ramon, sí. M'has dit veritats. No, ja hi havia una partida molt petita dins dels pressupostos, evidentment insuficient. També hem rebut una petita subvenció que també ajuda a rebaixar aquest cost. Llavors, tot el que quedava pendent del cost total d'aquest carrer, que són 720.000 euros, o si ja recordo així, 720.000 i escaig, doncs es farà a partir dels romanents, que els romanents, si recordem, és els diners que no s'han gastat de l'any anterior. Per tant, això, bé, ho veiem bé perquè va amb la línia del que demanem, que és evitar un endeutament de l'Ajuntament, sobretot ara que realment hem fet un pas molt decidit a endeutar-nos amb la residència. Al final el que fem és agafem diners que no es van gastar l'any passat, en lloc d'anar als bancs, doncs, fem aquest carrer, aquesta reforma, que és necessària, I bé, anirà endavant amb aquest romanent, que encara quedarà una part important, i bé, el que es desitja és que comencin quan abans les obres, que siguin el menys molestoses possible, tant pels veïns com per les diferents activitats, perquè és veritat, no és, és un carrer bastant situat en un lloc bastant clau, que afecta pues, a la fira, a la festa major, vull dir que afecta el dia a dia de les molinenques i molinencs.
1: I també més calés, perquè el punt 4 és l'aprovació de la concertació del préstec de finançament del sector privat del pressupost 2026 per una quantitat de 381.000 euros.
0: És mira, justament l'invers del punt anterior, no?, que us comentava. Sí. L'anterior anterior, pues, mira, no hem d'anar al banc, no ens hem d'endeutar, no hi han de pagar uns interessos. En aquest cas, pues, era el de tota la que havia previst d'inversions per aquest any. Hi ha una part que sí que és veritat, que el gruix més important, tampoc no podem negar l'evidència, que és amb uns interessos subvencionats perquè és de la Diputació. Quedava aquest petit pic, petit entre cometes, que són més de 300.000 euros, que al final pues, bueno, anem a endeutar-nos i serà, si no m'equivoco, a través de Banc de Sabadell, i aquí evidentment sí que hi haurà uns interessos que haurem de retornar.
1: Molt bé. Aquest és l'ordre del dia més destacat que tenim del ple, del demà passat.
0: Sí, correcte. Serà un ple que, bueno, veurem quin debat...
1: No m'atreveixo a dir si serà llarg o curt.
0: A priori jo crec que no serà un ple molt llarg.
1: Correcte.
0: I ara és el que us vaig comentar també la setmana passada. Estem en un període així una miqueta que anem a...
1: Encara cap a la recta final del curs.
0: Evidentment estem pràcticament a un any o ja un any.
1: 23 de maig del 2027 serà.
0: Pues ja, doncs mira, ja hem sobrepassat l'any, sí que estem amb la compta enrere i ara pues, una miqueta tothom situant-nos i tothom preparant-nos també per fer aquesta proposta de cara a la ciutadania, crec que és important.
1: Però, tot i així, encara hi ha doncs, el dia a dia i
0: correcte,
1: fins al juliol doncs, hi haurà
0: sí, evidentment.
1: Aquesta setmana teniu alguna altra reunió a l'agenda?
0: Bueno, a nivell de partit sí que és una setmana intensa. Sí. Esquerres, com sabeu, ha fet un acord amb el Partit Socialista a nivell de Generalitat pel tema dels pressupostos. I, evidentment, pues, som un partit molt assembleari, que està avui, precisament, hi ha una assemblea territorial del Baix Llobregat, on es debatrà aquest punt una miqueta, i precisament l'endemà, si demà tenim una altra reunió també a nivell del Baix Llobregat, com a president d'Esquerra d'aquí Molins, pues, també tocarà anar allà, que és una miqueta que va bé, perquè també, sempre ho dic, tindre contacte amb els veïns és important, conèixer experiència dels pobles veïns també és molt important, i al final teixir aquesta comunitat és important. Crec que el Baix Llobregat és una comarca que a vegades no ens ho hem acabat de creure com a comarca, en els propis municipis, i crec que tenim una potencialitat més gran de la que ens pensem, i per tant jo sóc un ferm defensor de que hem de tindre aquest teixit entre poblacions veïnes i també entre poblacions no tan veïnes dintre de la comarca.
1: Per cert, parlant de pressupost, l'equip de govern ha començat una roda de visites als barris per, entre altres coses, presentar el pressupost 2026.
0: Que, si no m'equivoco, encara no tenim tampoc el calendari, crec que si trobo que és...
1: Es va començar
0: a la granja.
1: A la granja.
0: I ara em sembla que, si no m'equivoco, van a la Riera Bonet.
1: Ara he vist, consultant l'agenda, que serà demà
0: a la Riera Bonet,
1: a les 7 de la tarda, al local de l'Associació de Veïns.
0: Sí, correcte. Bé, jo primer... Chapó, vull dir, evidentment, hem de tindre la màxima transparència i proximitat a la ciutadania. Per tant, si hi ha uns pressupostos, però també no cal que s'aprovin uns pressupostos per anar a parlar amb la ciutadania, crec que és important anar-hi sempre que es pugui, més quan ets al govern i al final ets qui està prenent les decisions que afecten el dia a dia de la gent. Per tant, anar als barris, imprescindible, em sembla perfecte. Ara també hem de fomentar aquesta participació, per això et dic, no sabem el calendari, crec que seria important doncs, de cara als veïns una certa previsió de que pugui sortir doncs, el calendari, vull dir, jo per exemple soc veí del barri del Pont de la Cadena, jo no sé quan vindran al meu barri a explicar-me els pressupostos, per tant, també perquè la gent es pugui planificar, perquè es pugui reservar, jo crec que és important doncs, quan fem aquestes campanyes dir, mira, farem una ronda d'anar a tots els barris i ja sabeu que al centre Vila anem tal dia, que al canal anem tal dia, que si una miqueta... Crec que és important que aquest pas ha estat molt correcte, els hi recolzo plenament, però crec que els hi falta aquesta voluntat de ser al màxim, de fomentar la participació, i per fomentar al màxim la participació crec que tindre un calendari clar d'avançat és important. Em sembla que allò de la Riera Boneta es va anunciar a finals de la setmana passada. Hem tingut inclús un pont per aquí al mig, o sigui que a vegades crec que és bo fomentar la participació i sobretot el que és imprescindible és escoltar la ciutadania. Crec que estem en un punt que això és bàsic, perquè vivim uns temps que jo crec que hi ha una desafecció cap a la política, però al final la política segueix marcant el dia a dia de la gent, vull dir, al final els impostos que paguem, les actuacions que es fan, vull dir, al final el que fem al carrer Miquel Tort aquest any és una decisió política, podem fer el Miquel Tort o podríem fer un altre carrer, vull dir que al final totes aquestes decisions ens afecten i per tant crec que és important ara que la població té una certa desafecció i l'entenc, jo sóc el primer que a vegades em costa inclús estar connectat a la política i mira que pues, m'agrada i la visc, però és veritat, vivim uns temps que no ajuden i només fa falta pues, escoltar, tu ho saps perfectament, posar les notícies i el que et donen ganes de pagar la ràdio i no voler saber res, però no, hem d'insistir, hem d'anar-hi i crec que hem de retornar una miqueta a aquest punt d'origen on realment la política era important i era una cosa que la gent tenia molt més present que crec que avui en dia.
1: Molt bé, doncs efectivament confirmat demà a les 7 de la tarda aquesta segona trobada,
0: sí.
1: En aquest cas al barri de la Riera Bonet, a partir de les 7 doncs la presentació de l'equip de govern del pressupost municipal i suposo que també aspectes relacionats amb el barri en aquest cas de la Riera. Alguna altra cosa que vulguis comentar?
0: No, la veritat és que no estem en èpoques de grans continguts.
1: Llegia el Viu Molins a la companya Samar que parlava del Parc Pont de la Cadena aquest cap de setmana, que per fi comença a florir, ha titulat l'article, però segueix amb desperfectes.
0: Sí, és preocupant, perquè és una obra relativament nova, sí que en principi ja està previst ara ficar-hi solució. De fet, també ja s'està començant a moure el tema de la guingueta que ha d'anar-hi allà al mig del parc. Però sí, sap greu, no?, d'obres que són relativament noves i que es tinguin aquests desperfectes. Evidentment, la història d'aquests parcs, perquè per mi van de la mà, el Pont de la Cadena, com el d'aquí de l'1 d'octubre,
1: sí.
0: Van tindre la mala sort d'ensopegar-se amb l'època de la sequera i, evidentment, pues, fer un parc quan no pots regar és complicat, no entendrem que no. Ara, en canvi, els he anat de conya tota aquesta primavera que hem tingut ben passada per aigua i és veritat, ara estan macos, la veritat, tu passeges per allà i fa goig. I ara pues, falta això, no?, acabar d'adequar el manteniment, no?, de carrers, places. Jo crec que és un tema ja recurrent, no només dels parcs. Vull dir, tu vas a moltes aceres, molts asfaltats de la vila i deixen molt que desitjar. Evidentment, els recursos són els que són i no pots arreglar-ho tot d'una tirada, tant de bo poguessin fer-ho. Però, bueno, el que diem sempre, no?, un manteniment constant... continuat és important. En aquest cas no parlem de manteniments perquè és una obra nova, però sí que si ho equiparem a altres llocs de molins, de voreres i asfaltat, tot i que és en aquest pla d'asfaltat i de voreres que hem fet aquest mandat, que per mi ha anat una miqueta com a trompicones, ja sé que no està ben dit, però és el que hi ha.
1: Ara comencen les voreres,
0: sí, però...
1: arreglar les voreres del carrer Verdaguer.
0: Però és una cosa que crec que el mandat aquest ha tingut, no?, el govern, que ha anat una miqueta ha dit una cosa i ha acabat fent altres, que les ha acabat fent moltes vegades, però moltes vegades del missatge original que traslladava per l'alcalde quan venia a la ràdio, quan feien les rodes de premsa, allò del que acabaven dient, el que s'ha acabat fent, sempre hem vist que no hi ha... Això ha passat amb dates, quan han donat dates i no s'han complert, això ha passat amb calendaritzacions que tampoc han complert, per tant, crec que ha estat aquest mandat, precisament queda un any i a veure com acaba, però ha estat un mandat on precisament una cosa que ha passat és això, no?, que s'ha dit una cosa, s'ha acabat fent, però no pel camí que havien dit que farien, i per tant jo crec que, bueno, sí, podríem dir que ha estat un mandat on la previsió i la planificació no ha estat, no diríem que ha estat el gran fort d'aquest mandat.
1: Doncs ho deixarem aquí.
0: Perfecte.
1: Enric Arvinyats, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Que tingueu aquesta bona setmana curteta.
1: Sí, amb la nit de comerç.
0: Correcte.
1: A l'horitzó del cap de setmana.
0: Sí, ara, el que vam dir la setmana passada, és una època de molta activitat i això és bon símptoma de que Molins està viu.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Ricard.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé la setmana.
0: Adéu.
1: Gràcies. Anem a fer una pausa musical abans de rebre el Damià Martínez i escoltarem la Bet, la cantant de Súria, que, per cert, està acompanyant també aquest estiu, primavera-estiu, el Sopa de Cabra com a vocalista també, cors, fent cors a moltes de les cançons, però aquí ens presenta en solitari aquesta cançó que porta per nom Jo sóc com tu. L'escoltem i de seguida parlem del Renaixement.

0: Parlem del Renaixement, un dimarts més acompanyats del director del Museu del Renaixement, el Damià Martínez. Hola, Damià, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Molt benvinguts.
1: Gràcies.
0: Avui hem avançat que el Damià ens vol parlar de daus, de baldufes i de bitlles.
1: De tot una mica.
0: I ho confirma aquesta taula que tenim a l'estudi de Ràdio Molins de Rei, perquè ens has portat.
1: He portat de coses, una mica de showroom.
0: Ens has portat coses, showroom.
1: Ensenyar. Sí.
0: La gent no ho pot veure.
1: Però ho explicarem.
0: Corroborem que el Damià ho ha portat, eh?
1: Sona, té sigut assessor de
0: fusta. Efectivament, sona, eh? I això té relació, una mica, Damià, amb les activitats que voleu fer d'estiu al museu, oi? Explica'ns.
1: Sí, doncs això ho vam comentar fa un parell de setmanes, sí. que havíem pensat amb l'Anna, la tècnica d'educació del museu, havíem pensat un parell d'activitats en format així més estiuenc per poder-les oferir als casals i als esplais. Ja les tenim a punt. Una ja la vam comentar l'altre dia, que era sobre els invents de Leonardo, amb la possibilitat de poder fer, bueno, replicar, seguint les seves indicacions i les il·lustracions que es conserven, sobretot en alguns dels seus còdecs de màquines i enginys per volar, que no van acabar de volar mai, amb les persones no van acabar de volar mai, però que sí que van avançar algunes dels invents, com l'helicòpter, el paracaigudes, inclús les aeronaus, i bueno, amb cartrons i amb materials es poden seguir aquestes indicacions per fer que els nens i nenes puguin fer els seus propis prototips a la sala gòtica del museu i després fer-los volar a la plaça.
0: Bé, doncs m'imagino que traureu la promoció concreta, no? Però
1: sí,
0: la gent que es vulgui començar a veure la informació o apuntar, com ho ha de fer?
1: Poden entrar a la pàgina web del museu, sí. Allà ja ho tenim. Nosaltres ja hem fet una tramesa de correus a l'Ajuntament i a les entitats que organitzen casals i espais d'estiu aquí a Molins de Rei i també de fora, perquè clar, nosaltres no organitzem el casal en si, nosaltres oferim una activitat, dues activitats en concret, que aquests casals, si volen, doncs poden complementar la seva oferta per venir-la a fer.
0: Molt bé.
1: I això ja ho tenim també, sí, publicat a la web.
0: A veure, comencem parlant del dau.
1: Sí.
0: Sí, et sembla bé?
1: Clar.
0: Perquè al museu en teniu un, no?
1: Tu ja saps que a mi sempre m'agrada molt lligar totes les coses de les quals parlem amb el contingut del museu. I al museu, la peça més petita que tenim exposada, però no per ser més petita deixa de ser important, és un dau. Un dau fet a os, que ve del Museu d'Història de Barcelona. És una preciositat, el que passa que és tan petitet, té 6 mil·límetres de costat. És un dau, evidentment, de 6 cares, que els daus, això també ho expliquem en les activitats, els daus poden ser de 3, 6, 15, 20, o poden ser de moltíssimes cares, no? Però els més habituals són els de 6. I aquest és un dau molt ben fet, amb os, com deia, que sabem que és del segle XVI, no se li ha fet la prova aquella del carboni 14, però sabem que és del segle XVI perquè es va trobar en unes excavacions arqueològiques entre objectes del segle XVI. Per tant, o és anterior al segle XVI, o sabem que en qualsevol cas el segle XVI es feia servir. I per què ens interessava aquest dau a nivell del discurs del museu? Doncs perquè una peça petita, encara que sigui petita, pot tenir al seu interior moltes històries interessants d'explicar. Normalment, els daus doncs, ens remeten a una de les parts més complicades, diguéssim, de la vida civil de l'època del Renaixement, també d'altres èpoques, com era el joc, les apostes. Això ens han quedat, de vegades, poques restes, diguéssim, objectuals, però moltíssimes restes documentals. Per exemple, lleis que prohibien jugar a apostes al mig del carrer. Això, al moment en què surt una llei així, t'està explicant que era un costum habitual de jugar al carrer fent apostes. Llavors, normalment a Catalunya, com en altres llocs, hi havia el que se'n deia les cases de joc o trinquets, on es podia jugar d'una manera, diguéssim, controlada i organitzada, no? Perquè, clar, quan hi ha joc, hi ha atzar, hi ha diners pel mig, sempre acaba havent, doncs, diguéssim, delinqüència, no? Criminalitat. Llavors, això d'alguna manera s'havia de regular. Els daus, a més, i amb això ja acabo amb el tema del dau, no sempre, no només s'han d'associar al tema lúdic, sinó que moltes vegades també a temes adivinatoris, a consultar a la fortuna, no? A la sort, coses del destí. Això també era molt habitual i de vegades els daus també es feien servir amb aquesta finalitat, no només lúdica, sinó també adivinatòria.
0: Molt bé. Tenim aquest element, el dau, i també el Damià ha portat aquí una baldufa, que ara feia temps que no em veia cap.
1: Sí, doncs aquesta serà una de les protagonistes, sí? De l'activitat de Juguem al Renaixement.
0: Que també és molt universal, no?
1: I tant, element. I antiga, molt
0: i antiga.
1: Antiga.
0: De quan estem parlant?
1: Doncs les primeres sembla que estan datades segurament cap al 6.000, 4.000 abans de Crist, a la vora del riu Eufrates, clar.
0: Sí.
1: Aquestes coses són molt, diguéssim, molt ancestrals, la voluntat de l'ésser humà de divertir-se o de distreure's amb coses que generen curiositat, no? I aquesta forma troncocònica, puntada, etc, que té una baldufa, doncs antigament s'havia intentat fer amb argila, per exemple, o amb ossos, i aquesta cosa de sostenir una peça doncs en equilibri que feia gràcia, doncs això són coses que s'ha repetit. Ho trobem en moltes cultures, per exemple, parlàvem de l'antiga Mesopotàmia, però també a l'antiga Roma, a Grècia, inclús a Japó. Mira, una de les dades, que aquesta és molt interessant i també ens lliga amb un museu, al Museu Britànic es conserva la resta documental, diguéssim, més antiga del món relacionada amb les baldufes. I és una inscripció que es va trobar a Beòcia, a prop de Tebes, cap al 1200 abans de Crist, en la qual un nen, un petit nen, dedicava a un déu un gran nombre de joguines que tenia abans de morir, i li dedicava totes. I entre elles citava aquesta, la virolla o baldufa. Mira, en això, i per acabar amb el tema de les baldufes, que és molt, molt, molt graciós, se li ha donat molts noms. Jo deia virolla, baldufa, aquí a Catalunya i a València, i inclús a les illes, rep diversos noms, baldufa, baldúfola, balladora, balladoreta, ballaruga, baralluga, diguéssim al revés, baldrufa, rutlla, trompa, trompitxó, és a dir, hi ha moltes maneres. Això vol dir que és un element lúdic molt arraigat en la cultura popular i que ha rebut diversos noms al llarg de la història.
0: Tens el cordill aquest que és a...
1: Sí, que això també, oi? Fent una mica això de... Jo si estigués aquí la Marta Espona li preguntaria, sí? si ho faig bé o no, però consultat, això se'n diu una llandera.
0: Atenció, llandera,
1: aquest cordill primet amb el qual es llença,
0: sí?
1: De fet es diu... Llençar la baldufa es diu fer una llanderada o un cop de llandera. Ho he trobat explicat així, això li hauríem de preguntar a la Marta, que és l'especialista, però sí, a més té gràcia, perquè són coses que, com deia abans, amb el nom de les baldufes, ens permeten també investigar una mica en el llenguatge, en com li diem, quins noms li posem a les coses. No? Mm-hmm.
0: Molt bé, i l'altre element que també ha portat avui el Damià són les bitlles, que també és un concepte bastant universal, però que aquí tenim una versió,
1: sí,
0: catalana, no?
1: Sí, les bitlles catalanes, que n'hi ha dues versions, sobretot, sí? De 6 bitlles i de 9, aquesta que porto jo és de 6, sembla que les de 9 són més pròpies de la zona del Pirineu. En altres llocs de Catalunya, les més populars són aquestes de 6. Les bitlles catalanes, a més, no, si algú s'imagina les bitlles aquestes nord-americanes, no és el mateix. Les bitlles tenen una mica la mateixa forma, però no es tomben amb una bola, amb una pilota pesada d'aquestes que llencen, no? Que no sé com se'n diu aquesta. Sinó que es llença amb això, amb el bitllot, que és la una semblant amb una bitlla, però més petit. I les més antigues documentades aquí a Catalunya, això té molta gràcia, això vol dir que, evidentment, al Renaixement es jugaven perquè venen d'antic, les més antigues daten del 1376 a Torroja del Priorat i encara una mica posterior, del 1402, aquesta a Igualada. És a dir, sabem que, com a mínim, des de l'any 1402 a Catalunya està documentat el joc de bitlles. Avui en dia a Catalunya em sembla que hi ha més de 200 clubs de bitlla catalana, que és un esport, diguéssim, és un, té la seva regulació i bueno, és interessant també de donar-lo a conèixer amb els més petits. Hi ha una cosa molt graciosa, que això també ho explicarem quan fem el casal, són les normes de joc, les regles, no? Un pensa, no, és que les has de tombar totes. Això és la influència aquesta nord-americana. No. Aquí, en la bitlla catalana, el èxit és llançar-ne 5 i que en quedi una de peu. Ara queda una. Si les tombes totes, és... Que això també, mira, tornem un altre cop al tema del llenguatge, si les tombes totes fas llenya. Vol dir, et donen punts, però no has guanyat. Tombar-les totes no és l'objectiu. L'objectiu ha de ser tombar-ne 5 i que quedi una. Ara, si tu llences i en tombes una o dos o tres, doncs també va rebent diferents punts.
0: Mm-hmm. Per tant, amb tots aquests elements que ens has portat, la gent que s'apunti a, en aquesta activitat podrà jugar
1: sí,
0: a tot això?
1: Sí, la seqüència que tenim pensada és, com deia abans, en aquesta activitat en concret del joc, doncs pujar primer al museu, veure el dau, parlar també d'aquesta ancestralitat de, de l'ésser humà, de la seva relació amb el joc, no? Aquesta, des de tots els temps, l'home sempre ha volgut jugar, explicar una mica el dau i el seu context, després baixar a la sala gòtica, que allà tindrem una reproducció molt gran que hem encarregat d'aquella pintura que us vaig dir del Peter Bruegel, on hi surten gairebé 90 jocs de l'any pintats a l'any 1560, amb una pintura on tots són jocs, anem jugant, i després a fora a l'exterior muntarem com unes estacions en les quals cada nen doncs, podrà anar jugant als diversos llocs. Aquí he portat les bitlles i la baldufa, també ens faltaria el joc de les taves, que també és un joc també molt antic, i el propi dels daus.
0: Molt bé, ja m'he avançat que tu volies comentar, per tant per apuntar-se a aquestes activitats que la gent estigui pendent de la web.
1: Sí, i que si volen informació que ens escriguin un correu a grups, grups@museudelrenaixement.cat.
0: Bé,
1: o a info@museudelrenaixement.cat, qualsevol de les dues, ahir els hi donaran tota la informació.
0: O presencialment, sí,
1: o quan, si
0: quan estiguin oberts.
1: O volen acostar-se un dia i parlar amb el Sergi i amb l'Araceli, també els hi donaran la informació. La idea és que ara de sortida, clar, totes les coses del museu sempre les fem amb la idea de poder-les anar amortitzant amb el temps. Ara hem fet aquest esforç de pensar, de dedicar sí, un temps i muntar-ho per l'estiu. Però potser per la festa major també ho replicarem i oferirem, i potser sense haver-se d'apuntar, sinó com una cosa més d'afegir-nos, no, a les ofertes de la vila. Però després també podria tenir una derivada com una activitat familiar, perquè té gràcia.
0: Quan parlem de l'estiu vol dir que després de Sant Joan, entenc,
1: sí, a partir de que acaben les escoles i comencen els casals i els esplais.
0: Molt bé. A veure, més enllà del joc, parlem de l'agenda d'aquesta setmana,
1: doncs,
0: del museu, perquè veig que no ho tenia present, que presenteu un llibre demà.
1: Aquesta, no, avui dimarts.
0: Avui dimarts
1: presentem un llibre que es diu Guerra
0: no,
1: en Catalunya.
0: No el teníem, doncs.
1: Sí.
0: Endavant.
1: Del 1500 al 1700. És un llibre publicat per uns dels investigadors de la càtedra d'Estudis del Renaixement, sobre, bueno, sobre la guerra a Catalunya en aquesta època moderna, i venen avui a la tarda a presentar-lo. Farem una visita amb ells primer al museu.
0: Bé.
1: I després els hi faran la presentació del llibre als autors.
0: Doncs avui mateix.
1: Avui mateix.
0: A 7:15,
1: Això mateix.
0: Entrada lliure. Sí. Guerra en Catalunya en aquests dos segles, de 1500 sí, a 1700.
1: I després, aquesta mateixa setmana, que aquesta és una cosa que em fa molta il·lusió,
0: sí,
1: aquesta col·laboració que hem fet amb la Biblioteca del Molí, el Club de Lectura del Renaixement, que aquest ja no s'hi pot apuntar, però no sé que llegeixis molt ràpid. Demà ja fan una primera sessió ells per comentar el llibre,
0: sí,
1: a la Biblioteca del Molí, i després, el dijous, venen al museu, perquè és una novel·la històrica que està ambientada, es diu La dama i l'unicornio, i està ambientada sobre la creació d'un tapís del segle XV. Ella i tots els integrants del grup s'hauran llegit el llibre, l'hauran comentat a la biblioteca i llavors vindran al museu i farem com una mena de contrast amb el nostre tapís original.
0: Per tant, això s'ha fet en col·laboració, en complicitat
1: amb la biblioteca, sí,
0: amb la biblioteca.
1: Que és un plaer treballar amb elles, perquè a més són molt dinàmiques i tenen un sector, diguéssim, de públic que ens interessa. Al final som públic que ens retroalimentem mútuament.
0: Molt bé, Damià, alguna cosa més?
1: Doncs no, ja està.
0: No? Doncs escolta, bona setmana, que més
1: igualment
0: curta del que és habitual.
1: Sí, aquesta setmana és estranya, sí.
0: Efectivament, i la comenceu doncs amb un acte, com dèiem, perfecte, 6:45 a la Sala Gòtica.
1: Qui
0: i també collireu teatre aquest cap de setmana.
1: Ai, perdó, sí, és veritat.
0: Bé, que ja n'hem parlat abans.
1: Sí, amb Impuls Teatre. Sí, senyor. No me n'hem recordat. Com és una cosa que no organitzem nosaltres,
0: clar.
1: Sinó que cedim l'espai, però sí, poden venir a les representacions, que em sembla que hi ha l'entrada a la venda.
0: Sí, correcte, teatreimpuls.cat, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. Damià Martínez, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Li deixem recollir totes les bitlles i nosaltres anem a recuperar, perquè avui no ens pot acompanyar el David Lloberes amb l'espai de Xifra en el Món, anem a recuperar l'espai Camins amb l'Héctor Zacarías, com sempre, és un espai que emetem normalment els divendres i que recuperem a aquesta hora del matí.

0: Héctor Zacarías, què tal? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com va això?
0: L'Héctor ens proposa una excursió cada setmana en aquest espai que anomenem Camins. On ens vols portar aquesta setmana?
1: Aquesta setmana, un clàssic dels clàssics. És a dir, vaja, jo crec que si et demano els llocs més típics de visitar Catalunya, segur que et surt aquest.
0: Per tant, potser anem a Montserrat o fins i tot a Sant Llorenç d'Amunt?
1: No, però et diré que aquests dos que m'has dit també... com aquests dos que m'has dit, on anem avui també hi ha un monestir penjat entre cingles.
0: Dóna'm una altra pista, doncs, va.
1: Amb aquesta no fallaràs. Jo tinc una edat ja. Començo a tenir una edat provecta i recordo molts, però molts cotxes dels anys 70 i 80 amb un adhesiu al darrere que era un record d'aquest lloc.
0: Perfecte, doncs ara sí que ja ho tenim. Sant Miquel del Fai.

0: una sardana, Héctor?
1: Sí, sí, es diu Camí de Riells.
0: Bé,
1: és el camí que fem nosaltres, Riells del Fai, sí.
0: Perfecte, però Sant Miquel del Fai s'hi arriba en cotxe, no?
1: Sí, però nosaltres hi anirem a peu. Anirem a peu justament des de Riells, que és la, diguem, el poble al qual està dedicada aquesta sardana. És un camí molt bonic, que va seguint el riu Tenes fins a arribar al monestir.
0: I és gaire llarg?
1: No, mira, deuen ser uns 3 quilòmetres i mig de pujada, una pujada accessible, no és res de l'altre món, i després la baixada.
0: Per cert, que Sant Miquel del Fai havia estat tancat bastant de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, Sant Miquel del Fai, bueno, és privat era privat des del segle XIX, quan la desamortització...
0: De Mendizábal.
1: De Mendizábal, va passar a mans privades. Als anys 90 el va comprar una promotora, una constructora, un grup, però... Estava una mica abandonat, ja. Rebia moltes visites, el que és que sí que és veritat que la cosa havia anat com deteriorant-se. I llavors, al final, la Diputació el va comprar. Ho van arreglar tot, van restaurar les dues esglésies que hi ha, han assegurat les pedres dels cingles perquè no mati cap visitant, han arreglat els camins, i ho han deixat molt bé. Però, tragèdia, no hi ha botiga de souvenirs i no pots comprar l'adhesiu pel cotxe. També han posat un aforament màxim.
0: I, per tant, no es pot visitar lliurement?
1: No, s'ha de reservar. És una entrada gratuïta, però obligatòria. Llavors tu vas allà al web, reserves, i tens una franja de 2 hores. Vostè pot entrar entre les 12 i les 2. Fins i tot t'envien al mòbil un QR perquè puguis entrar al pàrquing.
0: Però entenc que nosaltres aparcarem a Riells del Fai?
1: Sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Escolta, què vol dir això, per cert, del Fai?
1: Bé, això és la pronúncia típica del català central, diguem-ne, de la judicació històrica. En lloc de Fall, di Fai. Igual que diem nosaltres Seia en lloc de Sella, o Bull en lloc de Bull, bé, doncs Fai. I és un penassegat, un Fall és un penassegat. Per tant, és un topònim perfectament descriptiu, perquè el monestir de Sant Miquel del Fai queda penjat allà als cingles de Bertí. Allà mateix hi ha 2 salts d'aigua, vull dir que baixen per aquest fall. El del Tenes, que és el més famós, el més espectacular, i el del Rossinyol. Nosaltres, però, com et deia, remuntarem el Tenes, aquest riu, des de Riells del Fai. Comencem a caminar al costat de l'església de Sant Vicenç de Riells i anirem a buscar una pista al costat del riu. És un camí molt guapo, vull dir, trobarem uns quants molins, que ja estan abandonats, uns quants gorgs. És un camí molt espectacular perquè veurem uns quants salts d'aigua i, a més, a partir d'un moment també veurem els 2 salts d'aigua de Sant Miquel del Fai allà al fons de la vall. Bé, primer trobem el molí de la Pineda. Nosaltres hem de seguir, sortint del poble, un camí que diu Camí de la Pineda. Arribem aquí a aquest molí de la Pineda. D'aquí deixem el camí principal perquè anirem a veure un altre salt d'aigua, que és el salt d'en Jeroni. Anem aquí i aleshores recularem una mica per anar cap a un altre molí, que és el molí de la Madella.
0: Tota l'estona seguirem el mateix camí?
1: Aviam, més o menys. Després d'aquest molí que et deia, trobarem un senyal que ens indica cap a Sant Miquel, que ara el deixarem. No és el mateix camí, perquè aquí el deixarem, però després tornarem enrere. Per què el deixem? Perquè seguirem una altra vegada pel costat del riu Tenes fins a un altre gorg i un altre salt d'aigua. Aquí, en aquest punt, trobarem les ruïnes d'una antiga central hidroelèctrica que donava llum al poble de Riells, i si som valents i no hi ha gaire aigua, i aquest any n'hi ha molta, hi ha unes grapes de la roca que ens permeten travessar el riu i anar fins al Gorg del Manalet i el de la Bauma Rossa. És un indret molt bonic.
0: Posem que no ens sentim valents. Què fem?
1: Doncs reculem fins al camí aquell que et deia, que ens mena de dret ja cap a Sant Miquel.
0: I allà què hi ha?
1: Aviam, qui vols que t'ho expliqui? Josep Pla o el nostre Mateu Genés i Duran?
0: Jo penso... M'és igual. I si fem els dos?
1: Els dos, d'acord. Mira, Pla...
0: Josep Pla.
1: Pla explica una cosa molt divertida en un... Això és en un dels volums de les obres completes, un que es diu 3 guies, i explica que se'n va a Sant Miquel del Fai. Jo trobo bastant graciós, per ser Pla. Bueno, de fet, Pla té sempre una certa mala bava soterrada, Diu, a Sant Miquel del Fai hi ha un edifici que fou cenobi, és a dir, un monestir, i una cascada. Aquest accident és produït pel riu Tenes, que neix a la Collada, prop de Collsospina. Fins al molí de Llobateres, aigües avall de Sant Quirze Safaja, corre per una vall relativament oberta. Però a partir d'aquest punt penetra en una profunda falç, formant un dels paisatges més esprius de la comarca. I acaba per saltar, després que se li ha unit un afluent, el Rossinyol, per les cascades de Sant Miquel del Fai. A la part baixa de Catalunya no es pot dir que hi abundin les cascades, però com que hem de tenir de tot, Sant Miquel del Fai s'encarrega de produir la cascada, que és una atracció molt curiosa. El país és insospitat. Es tracta d'un... que és per on pujarem, Ara parla d'una incisió profunda en forma de V baixa enfonsada entre faixes verticals d'una superba alçària, que és per on passarem nosaltres en el camiquet que veurem els cingles a banda i banda. Abandonant amb la carretera i a peu per un camí dolent, arribarem a l'indret memorable. Un pont vell ens conduïa al mirador obert a la Roca Viva. D'allí estant, veiérem el vell Cenobi, que avui és un hotel suspès a la muntanya. Ara ja no és un hotel, havia sigut un restaurant d'aquests de carn a la brasa, ara ja no, està buit i tancat. Uns forats oberts en el mur rocós i al fons una vall molt estreta amb tot d'oranetes que xisclant a sobre volaven. El que no veiérem enlloc fou la cascada. Davant d'aquesta contrarietat interrogàrem una dona del país i em digué: la cascada existeix, però només funciona els diumenges. Avui és dimecres, comprem, vostè ha vingut un mal dia. Vaig quedar estupefacte. Mai no hauria sospitat l'existència de cascades d'horari fix, intermitent i setmanal. La impetuosa descripció de la cascada feta per Víctor Balaguer ha quedat molt mal parada. Llavors, aquesta és una cascada setmanal, com les revistes il·lustrades i els partits de futbol, que jo vaig dir a la dona. Si vostè fos mestre i hagués vingut amb les criatures de l'escola, no vull pas dir que no els l'haguessin ensenyada. Ho solen fer quan arriben els nens o nenes amb els seus mestres. Altrament, la cascada només funciona els diumenges, quan hi ha gent, perquè seria llàstima que els que han pujat a veure-les quedessin amb un pam de nas. Aquesta és, doncs, una cascada setmanal corregida per les exigències de la pedagogia. És molt divertit. Es veu que vostè es diverteix amb ben poca cosa, em digué la dona. Aquí hi ha poca aigua, i la poca que hi ha, la necessitem per regar i per fer una mica d'electricitat. Ara no es pot viure sense l'electricitat, però el cas és que no vol ploure i no hi haurà cascada ni els diumenges, ni per als nens ni les nenes dels col·legis. Si no plou, fumut cascada. I no vaig poder veure la cascada de Sant Miquel del Fai. És un accident geogràfic que està agonitzant. Bé, doncs ell no la va veure. Jo sí que la vaig veure. Bé, de fet, si ja aneu vosaltres, la veureu. Es veu la del Rossinyol i també es veu la del Tenes. De fet, passes per darrere i pots posar-te just darrere la cascada, perquè hi ha un camí excavat darrere la cascada. És molt interessant, Sant Miquel. Sant Miquel del Fai té una església troglodítica. Tota l'església està ficada dins d'una immensa bauma. I a dins de l'església troglodítica, fins i tot, en època gòtica, vam construir unes arcades. Però el que sosté, diguem-ne, és a dir, el sostre de l'església és la roca. Aquí també va anar Mateu Genís i Duran.
0: I què, quina poesia em va fer?
1: En llegirem un fragment només, eh? Diu: rupestres gallardies en cinglament d'esglai, i aquest no acaba mai les rudes bruixeries de Sant Miquel del Fai. Les bruixes escampalls de plata en degotalls, arreu pentint en grenyes al fons d'ardits miralls. Les bruixes broden penyes i en randen estimballs. I així va allargant aquestes imatges de cingles
0: fins
1: i aigua.
0: Fins que acaba dient rupestres bruixeries de Sant Miquel del Fai, i l'encismi pren de dies, de nits, i geu l'esglai.
1: Exacte.
0: Héctor Zacarías, moltes gràcies.
1: A vostè.
0: Visita'm Sant Miquel del Fai.
1: Sí, home, aneu-hi.
0: Una abraçada, que vagi
1: bé. Gràcies, adéu.

0: La música d'Ivan Herzog, que va encantar al seu moment amb aquella cançó Et prometo, amb moltíssima gent, és una cançó molt escoltada, doncs ara ha publicat també en català Des de lluny, que és la cançó que hem escoltat i que ens serveix per tancar la tercera hora del programa. Fem una pausa i de seguida tornem per parlar de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat i fer les notes disperses.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
3: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
2: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
4: Salut Mental del Baix Llobregat i la seu de la vila celebren el seu aniversari, 10è aniversari de l'Associació Molins de Rei i 30 anys de l'Associació Salut Mental al Baix Llobregat. I ho celebraran aquest divendres amb un acte a la Federació Obrera que constarà de 3 parts. Per una banda, hi haurà el reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà teatre amb l'obra Cinco y Acción i una actuació musical participativa amb Pau Gimeno. El divendres a les 7 de la tarda, la Federació Obrera es durà a terme aquesta festa de celebració dels 10 i 30 anys de salut mental del Baix Llobregat. L'entrada és gratuïta. I l'Enxuscat prepara per dissabte una popada i tardeo de 10 del matí a 9 del vespre. L'activitat es farà a la plaça Vicenç Fernández. Els tiquets els podeu comprar a l'establiment al Peixet o a les xarxes socials de l'Enxuscat, o també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Popada i tardeo dissabte a la plaça Vicenç Fernández. I dissabte, Molins Comerç organitza la 10a nit de comerç, que suposarà que a partir de les 8 del vespre fins les 12 de la nit hi haurà botigues obertes amb descomptes i promocions. També es preparen actuacions i activitats obertes pel públic familiar i també hi haurà la nit de tapes al mercat municipal el proper dissabte. Anunciem que des d'avui hi ha obres al carrer Verdaguer, des del Passeig de la Pau fins a la Font dels Casats, per fer l'arranjament de les voreres. Comencen avui les obres en aquest sector del carrer Verdaguer, que no implicarà afectacions a trànsit ni tampoc de guals, per deixar constància d'aquest inici d'obres per arranjar les voreres. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Roca, que està al carrer Major, número 31.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem ara mateix.
6: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Són les 11 del matí i 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora per parlar-vos els propers minuts d'aquest acte que tenim el proper divendres. Acte de celebració, Molins de Rei, un compromís amb la salut mental. I és que l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat celebra 30 anys de vida i 10 aquí a Molins de Rei. I ho celebraran doncs, amb aquest acte la Federació Obrera el divendres a les 7. I per això teníem ganes de saludar uns minuts un bon amic d'aquesta casa, que és el Jaume Vidal, que és el president, precisament, de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, que ja sabeu que és el conductor, també, del programa Serenor de Ràdio Molins de Rei els dimecres a les 6 de la tarda. Hola, Jaume, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Bé, i tu?
1: Bé, bé, sí? Encantats de la vida per fer celebracions, sempre va bé, perquè això vol dir que és aquella continuïtat, eh? Val?
0: Molt bé. Escolta, explica'm d'entrada com va néixer primer a nivell del Baix Llobregat. Fa 30 anys que naixia l'associació. Explica'm doncs, els orígens i què va motivar doncs, a organitzar-vos com a associació.
1: Sí, bé, l'associació va néixer just a Sant Just d'Esvern.
0: Sí.
1: I allà doncs, ja fa 30 anys, com deies molt bé, que això ho celebrarem a l'octubre. I llavors doncs, van veure que allà era com una mica més lluny i que hi havia com una certa dificultat per fer-ho comarcal, que és el que som, no? I llavors, doncs, bueno, van decidir venir a Cornellà, i a Cornellà és on s'ha mantingut fins ara. Aquí, a Molins de Rei, va ser ara fa 10 anys, oi? Això ja queda clar. I llavors, doncs, vam venir, vam connectar, doncs, amb la Marta Gramunt i,
0: sí.
1: I també amb la nostra sempre, la d'això, oi, com se diu ara,

0: estaven muntats, no? I a partir d'aquest muntatge, doncs nosaltres ja hem arribat doncs, als 10 anys, passant per diferents dificultats de adulta, però que, bueno, que les dificultats se salven i ja està, no? Mm-hmm.
1: Perquè quin objectiu... Vinga. Quin objectiu o objectius teniu des de l'associació? És a dir, quins són els principis bàsics que us van empènyer a tirar-la endavant i que manteniu fins ara?
0: Sí, sí, això no hi ha cap mena de dubte. Nosaltres aquí a Molins estem ja instal·lats. Ara, precisament, també ens instal·lem amb una constant que no existia, que no la teníem, que és precisament la PIA, que és la Generalitat, que des de diferents punts atenen persones que queden soles i que hi ha, doncs, que hi ha dificultats perquè puguin funcionar en el context social, no? I, bueno, i anem alimentant doncs, tot el que és el Baix Llobregat, doncs aquesta constant. Uh-huh. I concretament aquest divendres doncs, tenim aquesta celebració a les 6 de la tarda i no amb poca participació, sinó amb participació que és molt potent perquè vindrà a l'acte doncs la presidenta senyora Mercè Torrentallé i també sí. L'alcalde de Molins, l'excel·lentíssim senyor Xavi Paz, que són dues figures capdals i entre tots nosaltres doncs començarem aquesta celebració que tindrà una durada d'un parell d'hores, ens farem ballades, evidentment també estàs convidat, això ja
1: gràcies,
0: ho sé.
1: Sí.
0: que sí. I llavors, doncs, bueno, primer reconeixement a persones, organitzacions que estan donant suport a la salut mental en perspectiva comunitària, això és molt important. I llavors, paral·lelament, doncs hi haurà, o sigui, tot seguit, hi haurà una obra de teatre que porta per títol 5 i Acción, companyia de teatre del Club Social Aixec, companyia Alucina, que el director és el Xavi Domènech i és una creació col·lectiva, no? I al final de tota la festa el que tindrem és una acció musical participativa de Pau Quimeno, que és un home brillantíssim a nivell de tocar música i interpreta la cançó Caminem Junts, Caminem Lluny.
1: Uh-huh.
0: Això serà les tres potes del que representarà doncs, aquesta festa que celebrarem allà
1: a la federació.
0: Això mateix, a la federació.
1: No, et preguntava abans, Jaume, un moment, et preguntava abans pels objectius que teniu a l'associació, és a dir, què és el que treballeu al vostre dia a dia, les premisses amb les quals treballeu des de l'associació?
0: Nosaltres el que pretenem, sobretot, és tenir grups d'ajut a famílies i també, ara mateix, hem inaugurat un a Sant Joan d'Espí, que és de famílies i persones en primera persona, o sigui, que tenen la dificultat de tenir un trastorn mental, i llavors això ens va animar a experimentar, fins i tot, no? Experimentar quina és la millor fórmula amb diferents psicòlegs, evidentment, i almenys això és el que tenim. De tota manera, val a dir una altra cosa, com a objectiu, ja potser no nosaltres exactament, però sí la federació, el que també persegueix és que aquestes reunions de persones siguin en primera persona i que no tinguin suport psicològic. També tenim aquest suport, no? Aquesta ambició. Mm. I llavors, bueno, com que estem federats i tenim de tot, vull dir, tot ens acompanya, doncs procurem que tot això sigui el màxim de lluent, brillant i sobretot modern, o sigui, experimentant.
1: Uh-huh.
0: I bueno, vull dir, això és el que hi ha, atendre tota persona que ens truca, estem molt connectats amb la bellesa no desitjada, o sigui, això de la solitud, i bueno, tot el que representa problemàtica mental, nosaltres estarem atents i cada vegada en surt un de nosaltres que està per alguna d'aquestes constants que pugui sortir.
1: I n'esteu satisfets, Jaume, doncs, de tots aquests anys, del treball que heu pogut anar realitzant?
0: Imagina tu, que jo fa 23 anys que estic de president, imagina't si haig d'estar satisfet.
1: Sí.
0: Molt satisfet, sí, i tant que sí. I més ara que d'una manera o altra hem fet un gir dins el que és l'associació, o sigui, hem canviat la vicepresidència, és el nostre amic

0: dic el Vicenç Mateu, l'Enriqueta Vidal, que havia estat, que és cosina meva, havia estat de presidenta, també està amb nosaltres, i anem sumant persones que van alimentant doncs, tot aquest ventall de possibilitats, sí.
1: Molt bé. I la gent que us vulgui trobar a Molins de Rei, és a dir, més enllà de quan veniu a fer el programa, esteu a algunes hores determinades, oi, a la federació, o no sé ben bé on us trobeu ara?
0: A la federació, sí, a les 5 de la tarda, els dimarts, cada 15 dies. O sigui, aquesta setmana toca. Vull dir que podeu fer això, o sigui, que aquesta setmana, si teniu...
1: Com? Per tant, avui, avui és dimarts.
0: Avui és dimarts, sí. I llavors el divendres, sobretot, que vingui, vull dir, el màxim de gent possible,
1: sí.
0: Tota persona mínimament interessada en tot això, crec que ha de coincidir allà a la Federació Obrera, i tant que sí, perquè això també ens animarà a ser més colla, més amics, més de tot,
1: Sí.
0: I tot.
1: Molt bé. Molt bé, Jaume, alguna cosa més que vulguis afegir?
0: Agrair-te que hàgiu pensat en nosaltres per fer aquesta petita promoció a aquesta hora, que sabem que s'escolta molt la ràdio, i animar-vos a que demà dimecres a les 6 de la tarda, i cada dimecres, això sí que ho fem cada setmana, doncs Serenor és el programa que actualitza la nostra dinàmica i la nostra manera de ser.
1: Molt bé. Fantàstic. Jaume Vidal, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i una abraçada ben forta.
0: Gràcies, igualment. Adéu.
1: Que vagi bé. D'acord, adéu-siau, bon dia i bona hora. Recordeu, l'acte és divendres, entrada gratuïta, a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Desè aniversari de l'Associació de Salut Mental a Molins de Rei i 30 anys a nivell ja comarcal, al Baix Llobregat. Acte de celebració amb la presència de la presidenta de la Federació de Salut Mental de Catalunya, Mercè Torrenteller, i també de l'alcalde de la vila. I l'acte constarà de tres parts, com afegia el Jaume. La primera part, reconeixement a persones i organitzacions que estan donant suport a la salut mental en perspectiva comunitària. Després, una obra de teatre, Cinco y Acción, que de la companyia de teatre del Club Social Aixec, i finalment, amb direcció de Xavi Domènech, i finalment, acció musical participativa de Pau Gimeno, interpretant la cançó Caminem Junts, Caminem Lluny. Tot això a la Federació a les 7 de la tarda. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 12, avancem, i el que farem, doncs, és l'espai Notes Disperses, espai poètic que compartim mensualment amb el Cesc Vives, i també amb convidades, en aquest cas.

0: I acabant aquest mes de maig, és el torn de les notes disperses, aquest espai mensual poètic que compartim amb el Cesc Vives. Hola, Cesc, bon dia.
1: Bon dia, Oriol, bon dia a tothom.
0: Del qual n'és curador d'aquest espai, que avui doncs portes convidades.
1: Avui porto dues convidades, bueno, la Sílvia, que moltes
0: Sílvia
1: vegades...
0: Sílvia, bon dia, bona hora.
1: Ja
2: bon dia.
1: Acompanyat. Bon dia, Sílvia.
2: Què tal, com esteu?
1: I avui per s'inicia la Rosa, que havia participat una vegada,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
3: Hola, molt bon dia.
0: Hola, Rosa Vives, bon dia, bona hora.
1: La Rosa havia participat amb el Verdaguer, em sembla.
0: Potser és possible.
1: Sí.
3: Fa molt de temps.
1: Fa molt de temps.
0: Com a veïns del carrer.
1: Del carrer, exacte.
0: I avui, per què les has convidat i, sobretot, quin serà el contingut de l'espai?
1: Perquè avui iniciem la segona part de la branca groga, que són dones del segle XIX, i com que tots són dones, he convidat a dues dones perquè ens llegeixin la seva poesia.
0: I, de fet, en tindrem una tercera, que avui no pot ser aquí amb nosaltres.
1: Exacte, però que és la Montse Gavarró, que avui està a casa seva, però que li hem gravat la seva poesia gravada i ens acompanyarà també.
0: Molt bé. Doncs, sense més preàmbuls, si et sembla, entrem en matèria.
1: Engeguem.
0: Quan vulguis.
1: Doncs avui parlaré de la veu de dones poetes del segle XIX. Aglutina els anys 1811 i 1899, gairebé tot un segle. Coneixerem sis dones poetes més, abans de l'esclat poètic del noucentisme. Amb la tasca de recuperació de textos femenins realitzada fins ara, variades contribucions d'estudi i comprensió del fenomen des de diferents perspectives, han permès demostrar que en l'univers català no podem parlar de moviment de veus femenines. Els textos conservats ens revelen una llarga tradició d'escriptura femenina que no s'interromp en el transcurs dels segles i que evidencia que les dones del panorama catalanoparlant van saber trobar canals de legitimació i espais d'escriptura adients al llarg de la història. Elles van convertir la paraula en la seva eina d'emancipació i identitat, en un moment en què la llengua catalana lluitava per recuperar la seva dignitat. Aquestes sis dones poetes que avui presento són Agnès Armengol i el Teió, Agne de Valldaura, Antònia Gili i Güell, Lluïsa Trullol i Plana, Remei Marliu i Palançó, Maria Trulls i Alguer.
3: Agnès Armengol i el Teió. Neix a Sabadell l'agost de 1852. Poetessa, narradora i compositora molt vinculada al moviment de la Renaixença. Destaca no només per la seva escriptura, sinó també per la seva tasca de dinamització social i per la defensa del paper de la dona en la cultura. Activista cultural i fundadora de la secció femenina de la Lliga Regionalista Sabadell, va participar en diversos jocs florals obtenint alguns premis, arribant fins i tot a ser-ne secretària en un cas. Un fet poc habitual per les dones de l'època. A banda d'escriptora, va ser una excel·lent pianista i compositora. L'Ais, 1877. Aquest va ser el seu primer recull important. Els Lais, L-A-Y-S, són composicions líriques curtes d'origen medieval bretó que ella adapta. Parlen de la tristesa, de la pèrdua i de la bellesa de la natura de forma molt melancònica. És una poesia de confidència, com si parlés a l'orella del lector.
4: Passen els núvols pel cel d'atzur, passa la batxa pel bosc ombriu, passa la barca pel mar segur i d'aigua clara dins del riu. Tot passa en aquest món sense fi, la joia, el somni i el dolor, però l'amor que et tinc a tu, aquest no passa en mon cor. Com l'heura que s'agafa al mur i amb ell s'abraça fins a morir, així mon ànima en el futur ho voldrà sempre, sempre seguir.
3: El seu estil és senzill. Utilitza un llenguatge planer però elegant, buscant connectar amb les emocions del lector. Tracta temes com la llar, la maternitat, la natura i la fe cristiana. Es va esforçar per dignificar la llengua catalana en un moment de recuperació nacional. En el següent poema es veu la seva vessant més intimista, pròpia de la primera etapa de la seva carrera, on la casa i el foc esdevenen refugis espirituals. Aquí apareix l'element clau de la seva biografia, el piano. Per ella, la música és l'única medicina capaç de guarir la melanconia.
5: Dins la llar.
2: Vora el foc, que trista és la vetllada quan la pluja bat els vidres al balcó. Dins el meu pit, l'ànima desolada s'omple de dubtes i de trista tristor. Més, si de sobte una nota ressona del vell piano que dorm en un racó, la pau divina l'esperit corona i es torna en vida la meva buidor.
3: Sabadell, primer cera, 1925, dins el llibre homònim. Aquest és potser el seu poema més emblemàtic. No només descriu la ciutat de Sabadell, sinó que la personifica. El poema destil·la l'orgull de la Manchester catalana des d'una mirada femenina i poètica.
4: Sabadell primicera, vila de pau, de cases blanques, reres, on el silenci era un amic fidel, quan les masies eren les primeres a saludar la llum que ve del cel. Oh, Sabadell de l'era i de la vinya, de l'hort tancat i del camí ral, on la virtut i el treball es feien pinya per aixecar un poble patriarcal.
3: Més, ai, que el temps vola a mala lleugera i el vapor ja ressona pel Vallès. La vila antiga es torna capdavantera i el taler canta el seu brugit cortès. Ja no és la falç qui marca la jornada, és la sirena qui crida al matí i la ciutat, de fum i llum banyada, obre els seus braços a un nou destí.
2: Sigueu vosaltres, generacions novelles, les que guardeu aquest caliu sagrat. Mireu al cel, busqueu les 7 estrelles, però no oblideu mai la vostra ciutat.
3: Agnès Armengol i el Taió mor el 30 de gener de 1934 a Sabadell.
0: Agne de Valldaura. Agne de Valldaura és el pseudònim literari de Joaquima Santa Maria i Ventura. Neix a Barcelona el 5 d'abril de 1853. És una rellevant escriptora, folclorista i traductora catalana de la Renaixença. Especialitzada a recollir i transcriure tradicions populars, llegendes i contes catalans. Publica bona part de la seva obra en revistes emblemàtiques de l'època com La Il·lustració Catalana, L'Ogai Saber, Calendari Català i la revista femenina Feminal. I col·labora amb Dolors Montsardà en projectes per millorar les condicions de vida i l'educació de les dones obreres. Aquest poema és un exemple clar de la seva lírica romàntica. Agne de Valldaura utilitza el paisatge marí com un mirall de l'ànima, utilitza la metàfora de la mar com a consol.
3: A la vora de la mar. Mira la mar com brilla sota el sol. Com les onades venen a morir, semblen sospirs que porten el consol a qui no té més joia que patir. Així, mon pit, en hores de tristor, mira passar les ones del record, buscant en va la pau i la dolçor que sols es troba en l'últim i sant port.
0: La seva producció es divideix entre la poesia i el recull de tradicions. 1877, guanya el Premi del Certamen Literari de la Joventut Catòlica de Barcelona i col·labora, entre altres, en els periòdics La Uraneta, de Buenos Aires, i a La Llumanera, de Nova York. El seu nom és molt conegut en l'àmbit educatiu, ja que l'editorial Barca Nova utilitza Agne de Valldaura com a nom del seu projecte de llibres de text de llengua catalana i literatura per l'ESO, en homenatge a la seva figura. En el proper poema veiem la influència de la Renaixença més optimista. La natura no és trista, sinó que és una rialla i una font d'esperança.
4: Flors de maig. Ja ve el maig amb la seva rialla, vestit de flors i d'aromes complert. El rossinyol, la selva ja brulla i en el camp s'estén com un mantell verd. Oh, primavera, estació de l'esperança, obriu les ales, voleu pel cel blau, porteu al món la joia i la bonança i als nostres cors la benaurada pau.
0: Els poemes d'Agne de Valldaura tenen sovint un toc narratiu. Sembla que ens vulgui explicar una història o una llegenda a través dels versos. Agne de Valldaura, mort el 29 de maig de 1930 a Barcelona.
3: Ma tomba. Tenir-la voldria ben a prop del mar, que l'oreig que eix cria la pogués besar. Que sempre en ses portes la daurés el sol, que l'au de les costes i estengués son vol. Que si algú passava, que s'hi aturés, Si per mi resava, Déu li pagui el res, que mai d'enyorança si sentís cap plor, que allí s'hi descansa, més l'ànima no.
2: Antònia Gili i Güell. Antònia Gili i Güell neix a Vilafranca del Penedès el 12 de maig de 1856. Destaca com a poeta catalana de la Renaixença, coneguda per la seva sensibilitat i el seu compromís amb la cultura catalana de l'època. Estudia magisteri, però una malaltia crònica li va impedir exercir la professió. Aquesta circumstància la va portar a refugiar-se en l'escriptura i la vida intel·lectual des de casa seva. Participa activament en els Jocs Florals de Manresa, Sabadell, Blanes i Lleida, on guanya diversos premis de poesia.
4: L'esparver del terme. Quan apunta el sol, fa veure que es lleva. I a gaire rosada, avui en les feixes, més dels seus veïns, ningú li contesta. Però la saben prou les seves malvades tretes. Abans d'aclarir, ja seguint les terres amb el sac al coll, per tot fent replega. El poble li diu, l'esparver del terme, puig de fruits robats, té la golfa plena. Les vinyes veïnals, ens d'hora verema, penjant els raïms als ceps de la seva. Encara gosa dir, fent la rialleta, que ell hi té més fruit que Déu no hi fa créixer. Com sempre, el pecat de la penitència se'l menja el neguit i l'enveja que el seca i diu a la gent, si en vida ja crema. Quan li ve la mort, tothom se n'alegra. Tan negre ha tornat, ja el treuen de pressa i han vist un buscall. El seu cos no hi era. Qui ho creu? Qui no ho creu? La dita és aquesta.
2: La seva obra s'emmarca dins dels corrents de la Renaixença amb un llenguatge acurat i temes que van des de l'espiritualitat fins a la descripció de la vida quotidiana. Col·labora en revistes rellevants a l'època com La Veu del Montserrat i la Revista Popular. Com que va viure gran part de la seva vida marcada per la malaltia, la seva poesia és molt interior, però alhora plena d'una llum espiritual molt serena. Tot i que va viure a Barcelona, Antònia Gili mai va oblidar les seves arrels de Vilafranca del Penedès. El següent fragment del poema és la descripció del paisatge de la seva infantesa al Penedès, perquè el poema és una evocació de la vinya i el paisatge penedesenc. Veiem una Antònia més costumista. Descriu l'esforç de la terra amb un respecte gairebé sagrat. És una poesia que celebra el treball i la natura.
3: Recordant el Penedès. Oh, vinyes verdes del meu terrer amat, que sota el sol de l'agost us torreu. Sou l'esperança del pagès suat i la riquesa que del cel ens veu. Quan ve la verema i el raïm és ros, tot és gatzara, càntics i suor. I en el repòs del vespre, el cor joiós dona les gràcies amb un cant d'amor.
2: A l'Ateneu barcelonès es conserven exemplars originals de les seves obres. Antònia Gili era amiga de Dolors Monserdà, una de les grans intel·lectuals del moment. En moltes de les seves poesies es nota aquesta influència mútua de voler dignificar la figura de la dona escriptora. Antònia Gili mor el 17 de novembre de 1909 a Barcelona. Al carrer de Patritxol hi ha una placa commemorativa de la casa on residia. Ara escoltarem la cançó d'Anna Roig, del disc de l'any 2023, que també dona nom al disc A portar bellesa al món.

0: Lluïsa Trullol i Plana. Lluïsa Trullol neix a Figueres el 2 de maig de 1858 en el si d'una família de la noblesa rural i intel·lectual empordanesa. La seva família estava estretament lligada a la casa Trullol de Cabanelles, a l'Empordà, una casa pairal de gran importància històrica a la zona. Estudia a Figueres i també a Cabanelles, on tenia la llar pairal. Com moltes dones de la seva classe social i època, va rebre una educació refinada que li va permetre conrear la literatura, tot i que sovint la seva obra va quedar a l'ombra de la producció masculina de la família, ja que era germana d'en Sebastià Trullol i Plana, amb qui compartia la passió per les lletres. La seva producció literària s'emmarca plenament en el moviment de la Renaixença.
1: Hivern. El cel està grisenc. Les grues passen altes, blanqueja la gelada pels clots de bon matí, la tramuntana freda, xalint, releixint, jo marxo de casa. De pa n'hi ha poc, la gana m'empaita. La sort qui la té? La sort qui l'atrapa? El sol és rogenc, el sol també marxa. Ell va arruixat d'or, jo ple d'enyorança. Bé prou tornarà després de l'obada, com torna el rupit, com torna la guatlla. La sort qui la té? La sort qui l'atrapa? De serres per munt s'allunya la plana, amb vel de tristor la boira s'atansa. De negre és la nit i aquest vent que em canta, que bon és la llum, que bon és la mare. 10 anys han passat, 10 anys i una tarda, l'hereu del casal arriba a França. Un carro pintat, 2 eugues de marxa i 100 unces d'or al fons de la manta. Més ric i més ros que el blat de la plana, mostatxo retort i estels per mirada. El sol ha tornat darrere de l'aua, com torna el rupit, com torna la guatlla. La sort, qui la té? La sort, qui l'atrapa?
0: Les seves composicions solen tocar temes com la fe cristiana, l'amor a la terra, patriotisme romàntic i la vida familiar. Col·labora amb l'entorn cultural que l'envolta i més tard amb les seves nebodes, les germanes Maria Àngels i Montserrat Vayreda i Trullol, explicades en aquest espai el 29 d'abril i el 13 de maig de l'any 2022, respectivament. Lluïsa Trullol és una baula fonamental per entendre la tradició literària dels Trullol. Es casa amb el notari Miquel Fons i va a viure a Barcelona. Lluïsa Trullol no buscava la fama dels grans certàmens barcelonins. La seva era una poesia més vinculada a la terra, a la llar i a les publicacions de l'Empordà. Com que la seva casa pairal era Cabanelles, el santuari de la Mare de Déu del Món, que domina tota la plana de l'Empordà, era la seva referència espiritual i paisatgística constant. En el fragment del següent poema, dedicat a aquesta muntanya, s'hi nota la influència d'en Jacint Verdaguer, que va passar llargues temporades al santuari, però amb un to més domèstic i serè. La natura no és salvatge, sinó una guia per la gent de la casa pairal.
2: A la Mare de Déu del Món. Gegant que guardes la plana empordanesa, amb el front blanc de neu o blau de cel, ets per l'esguard una sagrada promesa que ens atansa la glòria, traient-nos el vel. Des de la casa on el cor s'arrela, miro el teu cim amb amor i amb fe. Ets la llum dolça, la mística vela que guia el rumb de qui no té res.
0: La poesia de la Lluïsa Trullol es defineix per l'amor a la pàtria petita. Ella escriu sobre el que veu des de la finestra, la tramuntana, les oliveres i el campanar de Cabanelles. La seva paraula és clara, com l'aire de l'Empordà. Per ella, la fe no és només un dogma, sinó part del paisatge i de les feines del camp. Lluïsa Trullol mor a Figueres el 22 de gener de 1904, a l'edat de 45 anys.
3: Remei Morliu i Balançó. Remei Morliu i Balançó neix a Barcelona l'any 1854. Destacada poeta, educadora i escriptora, molt activa durant el moviment de la Renaixença. Estudia la carrera de magisteri obtenint el títol de mestre el 1888. Compagina la docència amb una intensa activitat literària. Poeta molt guardonada a la seva època, l'any 1915, és nomenada sòcia d'honor de l'Acadèmia Bibliogràfica Mariana de Lleida.
4: El Rosari de la Vella. Mare de Déu, que sóc vella. Quants anys tinc? 90 en duc. Entre els anys i els fills que em deixen, porto un pes massa feixuc. Sort, Déu meu, sort que el rosari m'aconsola en mes dolors i que, quan estic més trista, res un pare nostre o dos. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu, pregueu per nosaltres pecadors que en nostres angoixes sols tenim a vos. Ai, fill que tant adorava, que dur per mi t'has tornat. El vostre sant nom sia santificat. Porteu-me amb vos, Senyor gloriós, si és la vostra voluntat. Santa Maria, que això escolteu, pregueu, pregueu per nosaltres pecadors que estem plens de penes i plens de dolors. Senyor, Senyor, seu-me conhort, ara i en l'hora de la meva mort. Que sigui aviat, que ja estic cansada i tothom cansat. Mans i cames em tremolen, ja fa tant temps que no em volen que de finar sento anhel. Pare nostre, pare nostre, vingui amb mi al sant regne vostre, porteu-me ben prompte al cel, a la llum esperançada on s'afon d'una vegada tota pena i tot turment, i es reposa suaument. Glòria Patri. Amén. Amén.
3: Remei Montliu, com les autores que ja hem comentat, forma part de la primera generació de dones que van guanyar visibilitat pública a través de la literatura. Com que és una de les autores més premiades, la seva poesia té un estil molt acadèmic, amb una mètrica perfecta i un vocabulari molt ric i elegant. Aquest poema és un exemple de la seva sensibilitat romàntica, com moltes de les seves contemporànies utilitzava els instruments musicals com a metàfora dels estats de l'ànima.
0: La veu de l'arpa. Quan l'arpa vibra sota els dits de neu, sembla que un àngel ens parli des del cel. Cada nota és un sospir. Cada so és un déu que ens despulla de l'ànima el seu vel. Oh, música divina! Oh, dolç parlar, que ens portes lluny d'aquest món de tristor, fent-nos en somnis la glòria tastar i omplint de llum les ombres del dolor.
3: Remei Montliu dominava tant la tècnica que sovint l'anomenaven la musa dels certàmens. Sabia perfectament com tractar els temes de fe, pàtria i amor que demanaven els jurats dels focs florals. Remei Montliu, mort a Barcelona l'any 1936.
1: Maria Trulls i Alguer. Maria Trulls i Alguer neix a Prats de Lluçanès. L'any 1861 va ser una escriptora i pensadora catalana reconeguda com un exemple de superació personal i intel·lectual. Tot i que va néixer a Prats de Lluçanès, en una família de condició humil, va viure a Esparreguera i des dels 10 anys a Igualada. A causa d'una paràlisi patida als 14 mesos, no pot anar a l'escola. Aprèn a llegir i escriure a casa, gràcies a la seva mare. Autodidacta, d'esperit lliure i resilient, pensadora que escriu des de la immobilitat física. Figura rellevant del lliure pensament i el feminisme a Igualada. Pel seu tarannà independent i crític, era coneguda popularment com la protestanta.
0: La primavera ve. Una flor d'ametller m'ho ha dit a cau d'orella. Una flor d'ametller. La primavera ve. Un gall també m'ho ha dit en despuntar l'aurora. Un gall també m'ho ha dit i el meu cor ho ha sentit.
2: Manté contacte amb grans intel·lectuals de l'època i col·labora activament en la premsa local i feminista com La Conciencia Libre i El Igualadino. L'obra es divideix en dues parts principals segons la llengua. Des de mi encierro, en castellà, recull de poemes on reflecteix la seva experiència vital, i Les meves filles, en català, dedicat amb gran sensibilitat a les seves flors, plantes i animals que ella considerava com a filles. Fusiona les idees republicanes i lliurepensadores amb una lectura personal de la Bíblia i l'espiritisme. La seva poesia destaca per una unió íntima amb les forces de la natura. Maria Trulls va col·laborar estretament amb Belén de Sàrrega, una de les líders feministes i lliurepensadores més importants del moment. A través de revistes com La Conciencia Libre, defensava l'emancipació de la dona i l'accés a la cultura com a eina d'alliberament. Tot i la seva paràlisi, la seva ploma era àgil i sovint polemitzava amb els sectors més conservadors d'Igualada.
1: El recull Les meves filles és potser la part més emotiva de la seva obra. Com que no podia sortir de casa, el seu món es reduïa al seu terrat i a les seves plantes. Personificava les flors i els ocells, dialogant amb ells en els seus versos. Aquesta obra mostra una sensibilitat gairebé franciscana i panteïsca, on la natura és el vincle directe amb la divinitat. La història de Maria Trulls és la d'una dona que, des de la immobilitat física a Igualada, va aconseguir que les seves idees volessin per tot Catalunya i més enllà. El recull és la part més íntima i genuïna de l'obra de Maria Trulls. Aquest poema defineix perfectament la seva veu des de la reclusió.
0: A la meva llimonera. Tu, que ets la reina del meu terrat, que amb la teva verdor m'alegres la vista, no saps pas, filla meva, el consol que m'has donat en aquesta vida meva, tan solitària i trista. Les teves flors són estels de blancura, el teu perfum és l'alè del meu llar. M'ensenyes que fins en la desventura hi ha una bellesa que es pot adorar.
2: Maria Trulls representa la resistència intel·lectual des dels marges. Maria Trulls mor a Igualada l'any 1933. Té un carrer dedicat a la ciutat d'Igualada, el Pla de la Massa, en reconeixement a la seva tasca com a pensadora i a la seva lluita per la cultura, malgrat les barreres físiques. La seva producció recull pòstumament l'any 1934 en un volum titulat Obres completes, editat pel seu marit Aurelio Rubio.
1: Aquestes sis autores representen la diversitat territorial i ideològica de la dona catalana del segle XIX.
2: I ens aturem aquí, eh? Sí. Fins aquí aquest repàs, aquest recorregut per aquestes dones. Agraïm, doncs,
1: agraïm
2: també la col·laboració,
1: a la Sílvia, a la Rosa,
2: moltes gràcies.
1: I a la Montse, efectivament. No,
2: sí, sí, i al Tossès per tenir cura d'aquest espai.
1: I a vosaltres per acompanyar-nos.
2: Tots agraïts.
1: Per collir la poesia a l'emissora de Molins de Rei. Ara, per tancar aquestes notes disperses, escoltarem la cançó Que difícil dir que no, d'Anna Roig, del disc de l'any 2023, A portar bellesa al món.

0: 7 minuts i seran les 12 del migdia. Temps per parlar de gastronomia i de fires acompanyats del Jordi Beumada, com cada dimarts. Hola, Jordi, bon dia i bona hora.
1: Què tal, Oriol, maco? Quant de temps sense sentir-te.
0: Efectivament. Estàs bé?
1: Estic estupendament, platòric.
0: Que bé.
1: Estàs ahir, tu?
0: Sí. I tu també?
1: Sí, bueno, vaig prendre amb calma, perquè mitja de Catalunya no feia festa, aleshores, bueno... Tot funcionava igual per molta gent, però s'ha
0: de tenir en compte. Bé, escolta, que veig que el cap de setmana doncs has tingut activitat i com que és doncs alguna cosa és pública, doncs ho podem comentar i has passat pel Maresme i concretament per Alella, no? Explica'm què hi
1: fa. Passar per Alella, exacte, per la companyia d'Alella, que és un celler, bodega, productors, elaboradors de la D.O., que recordem que és la D.O. més petita que tenim a Catalunya.
0: Sí.
1: Perquè té molts pocs cellers, m'atreviria a dir que no són més de 4 o 5, i perquè també són molts pocs poblets, i estan especialitzats en la pansa blanca. És la varietat de l'Ella que, en el fons, és la que alimenta la D.O.
0: Crec que van venir també convidats per la fira de vins de la Fira de la Candelera, no?
1: Que ja les hem tocat totes les D.O.s, doncs ara sí, també van formar part de la juerga de la Candelera, també.
0: Sí, molt bé.
1: I vam tastar varietats de pansa blanca, molt bé, és un vi molt... En pots trobar sec i afruitat, però és un vi blanc, això sí que no et treu ningú, i a més en aquesta bodega, doncs, a part d'un lloc esplèndid per fer un bon vermutet, també tenen vi de missa, vi ranci i moltes varietats d'altres vins d'arreu. I escolta'm, un luxe, tu. Una bona jornada de matí.
0: Vi de missa, eh?
1: Vi de missa.
0: Sí.
1: Sí, vi de missa, sí, amén Jesús. Lo pare ens va regar amb aquest vi i aleshores és el que fan servir.
0: Molt bé.
1: És una varietat, perquè és un vi de poc grau, però no es va veure a missa, no sé si m'explico.
0: Sí, però no et vas quedar aquí, sinó que també vas anar cap al Vallès, eh?
1: Això va ser abans.
0: Abans.
1: Això va ser el cap de setmana perquè es fa la Vallesana, que és la Fira de Vins al Carrer, que és la 5a edició, i aleshores un espai de degustació que es diu la Vallesana a tot el carrer Major de Caldes, de Montbui, fan aquesta jornada, que en el fons és el carrer ple de cellers, més de, no sé si hi havia 40 o 50, una borrada, i aleshores tu pagues una tarifa plana per tastar tot el que vulguis, tant com vulguis, i després allà doncs tens unes fitxes perquè sàpigues què estàs tastant, posar les teves notes i anar-ho a comprar, si t'agrada, doncs tots els vins que hagis tastat de tota la jornada, i això dura tot un dia, tot una tarda, vaja.
0: Població interessant sempre a Caldes de Montbui, que ja n'havíem parlat, també, perquè a l'hivern doncs fan aquesta celebració d'aquella olla gegant.
1: La Fira de l'Olla, que la fan la treuen tant per Nadal com per la pròpia Fira de l'Olla.
0: Sí.
1: Aquesta olla no para.
0: També hem tingut a Sant Climent la festa de la cirera, i ara vindrà, perquè demà parlarem amb l'alcalde de Papiol. Papiol i Torrelles venen el 6 i 7 de juny, festa de la cirera, eh?
1: Sí, la cirera al Baix Llobregat, ja sabem que és un binomi que funciona, i a més és ancestral, és molt antic, i les fires de la cirera van traient el cap tímidament, perquè són unes fires petitonetes, i que d'anar d'hora si tens ganes de trobar-ne, perquè se'ls acaba aviat, però encara resisteixen i molt contents de que s'haguessin programat.
0: Tot i que recordo en altres moments que Papioli ens havien comentat que queden ja molt pocs productors, a Torrelles potser una mica més, però que això ha anat a la baixa també.
1: Molt lúdic. Passa a ser ja una activitat no professional o no professionalitzada, i aleshores, doncs bé, cada vegada hi ha menys gent que s'hi dediqui, per tant hi ha menys cirera autòctona i grans propietaris que les remenen, que mai millor dit que remenen les cireres.
0: Sí, en aquest cas l'expressió és perfecta.
1: Clavada.
0: Tindrem, per cert, nit de tapes, el dissabte al mercat, que ens arriba la nit del comerç.
1: També hi ha nit de tapes al mercat, que sí que hi hem d'anar, els hem d'ajudar, hem de disfrutar-ho, gaudir-ho, perquè quan organitzen coses de gent del mercat, doncs val la pena
0: Clar.
1: Donar-los carinyo.
0: Sí, senyor. Doncs en parlarem al seu moment, però ja recordeu que arriba una mica abans del que era habitual la nit del comerç, que normalment era el juny, i ara doncs serà aquest cap de setmana, aquest dissabte.
1: Molt bé, doncs ja tenim una mica... Tenim un cap de setmana ple, llarg i intens, sí. I un altre, tu, que no pari, la festa.
0: I atenció, perquè ja en parlarem, perquè l'amiga Anna Uller de les Palmerines ja va penjar una foto que s'acosta a la jubilació,
1: Ja hi som,
0: eh? Ja tota una vida dedicada al mercat, aquí amb unes fotografies que veiem amb la seva mare, el seu germà, i comencen
1: per
0: ja els comiats.
1: Per Palmerines té relleu, em tinc la sensació que ella jubilarà, però no tancaran.
0: Efectivament, té relleu, sí.
1: Bueno. Doncs que duri, tu, toquem fusta.
0: Que duri, toquem fusta, i agraïm al Jordi Bonmala un dimarts més que ens hagi pogut acompanyar. Que vagi molt bé, Jordi.
1: Un plaer, una abraçada, a reveure, adéu.
0: Gràcies, adéu-siau. Als oients també gràcies per fer-nos confiança. Ara us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. I a 1:15 tenim el programa Picama, a la 1 remissió de l'Aventura de Cuina, i la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins la 1 de la matinada. Que acabeu de gaudir d'aquest dimarts. Compte amb la calor, i nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 8 en punt del matí. Que vagi bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. El ple d'aquest mes aprovarà una moció conjunta de tots els grups municipals, el ple que es farà aquest dijous, per millorar les condicions de les escoles i per la planificació de les inversions. Una moció que va quedar sobre la taula fa un mes i que ara sembla que té consens i que s'aprovarà per reclamar millores i posar fil a l'agulla a les demandes que tenen els centres educatius de la vila des de fa temps. També hem parlat amb els matussers, es preparen per la propera actuació castellera i també activitats obertes a tota la població, sobretot al públic familiar, per intentar engrandir la seva massa social. I Impuls Teatre, que estrena el proper cap de setmana l'obra Sala 39 a la Sala Gòtica, i l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, que celebra 30 anys a la comarca i desè aniversari aquí a la vila, i ho faran amb un acte el divendres a la tarda a la Federació Obrera. En esports parlem dels equips del Club d'Handbol que han acabat la competició aquest cap de setmana. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dimarts 26 de maig. Comencem.

0: Comencem, com sempre, amb la informació de servei. En primer lloc, el temps. Notícia els darrers dies per la calor intensa que està fent, que sembla que ha de continuar. Ara mateix tenim 28 graus ja a l'exterior de la ràdio. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica com ha d'anar el temps, com ha d'evolucionar aquestes temperatures i aquest anticicló, aquest bon temps. Jordi Miralles, bon dia.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Pocs canvis en una situació meteorològica. Continuem amb la tònica de temps del cap de setmana de sol i de temperatures que pugen cada dia una mica més. Avui ho faran respecte a les d'ahir i demà ho faran respecte a les d'avui. Avui parlem de màximes al voltant dels 27 graus de cara a demà i, sobretot, ja de cara també a dijous, podrem tenir màximes de fins a 29 graus. Per tant, temperatures altes, clarament superiors a les normals per l'època de l'any. A molts punts de Catalunya, de l'interior, màximes que els propers dies poden arribar fins als 37 o 38 graus. No serà el cas de la nostra comarca, però vaja, ens haurem doncs de calçar, perquè la veritat és que les temperatures continuaran sent altes i encara poden pujar una mica més, tot això acompanyant per un sol doncs esplèndid, un sol que escalfarà de valent, i de moment, a una setmana vista, no es preveu cap canvi del temps.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, servei alterat a la R2 Nord de Rodalies, demores que poden superar els 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu. Els trens Aeroport Sant Celoni inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Granollers Centre. Això pel que fa al transport públic. Aquí a la vila hem de destacar que avui comencen obres al carrer Verdaguer entre el Passeig de la Pau i fins a la Font dels Casats, una actuació d'arranjament de voreres que comença avui, que no ha d'afectar ni el trànsit ni els guals, però sí que hi haurà doncs aquests treballs per millorar les voreres, aquest tram del carrer Verdaguer. I acabem els serveis amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Roca, del carrer Major 31.

0: El ple de dijous aprovarà una moció conjunta de tots els grups municipals per la millora de les condicions a les escoles i per la planificació de les inversions. De fet, el ple passat, la moció d'Esquerra, on es parlava justament de les demandes reiterades a les escoles pel manteniment dels centres i que repassava les inversions que estaven pendents a fer des de feia anys ja, va quedar sobre la taula perquè el govern no estava d'acord amb el global de la moció. Es va acordar entre tots els grups deixar-ho sobre la taula i durant aquestes setmanes fer un text consensuat i presentar la moció al ple de maig. I és el que es farà ara, aquest dijous. El regidor d'Esquerra, Ricard Vinyets, ha explicat que ara es tirarà endavant amb el suport de tots els grups i en destaca els eixos centrals.
1: Bàsicament, la moció el que acaba demanant és calendaritzar totes aquestes actuacions que hi ha pendents, que les coses estiguin clares, dotar-ho d'un pressupost. Evidentment, ara sabeu també que gràcies a que hi hauran pressupostos, pues, també aprofitar tot això i tota la línia de subvencions que treu la Generalitat pel que és reforma d'equacions als centres educatius, doncs també l'aprofitem al màxim i, evidentment, doncs que es doni resposta a totes aquestes demandes. Inclús ja posant algunes molt sobre la taula, com per exemple és que aquest estiu ja s'inici la primera fase de reforma dels patis del Pont de la Cadena i de l'Escola al Palau.
0: Moció que es debatrà i, en principi, aprovarà el ple que es fa aquest dijous a les 6 de la tarda. I la colla castellera de la Vila, els Matussers, es preparen per la propera actuació. La intenció que tenen és portar la Torre de Sis i també, ja de cara a finals de juny, poder fer Castells de Set a la diada d'aniversari aquí a la Vila, com dèiem, a finals de juny. Ho estan treballant els assajos i també tenen previst fer un acte públic, sobretot pel públic familiar, una activitat social per donar-se a conèixer més gent i tenir més gruix i més massa social. Ens ho avançava avui el president dels Matussers, Salva Prat.
2: El 7 tindrem la propera actuació a Papiol, ja s'estan assajant alguns castells, estem intentant també portar la Torre de Sis, que aquest any encara no l'hem tret a plaça, i també estem assajant els troncs del Castell de Set, ja més a cara a l'aniversari, que és a finals de juny. I a part d'això, el dia 6 tenim la tarda d'inflables que farem al pati de l'Escola del Palau, de 6 a 8 de la tarda, de l'estat. I això, hi haurà inflables, tallers castellers i una mica per tota la canalla del poble, és obert a tothom.
0: De moment, recordem els assajos que fan tots els dimecres i els divendres a la Federació Obrera, al Castellòdrom, a 8:15, hi van els Matussers, però també podeu anar a veure'ls, a conèixer'ls, si us hi voleu sumar, estan oberts a noves incorporacions, i també recordem que tenen un nou local social al carrer Raseta de la Creu. Impuls Teatre, que estrena obra el proper cap de setmana amb Sala 39. Segueix la línia de l'anterior representació Sala 42, amb el mateix format de teatre de proximitat, de petit format. En aquest cas hi haurà dues representacions a la Sala Gòtica. L'obra passa en una sala d'interrogatoris amb dues víctimes i dos detinguts i els investigadors tenen 24 hores per resoldre amb dos casos. L'obra es basa en guions escrits per George Kay i que ha adaptat i dirigit Raúl Carretero. La funció té 6 actors i actrius, que són Carlos Álvarez Quiroga, Rosa Ribas Pozo, Elisabet Mercier Mestre, Toni Lucas Calderón, Montse Estapé Digón, Raúl Carretero Camdarrós i Sílvia Guillén Navarro. Una de les actrius, Elisabet Mercier, ens ha parlat de l'obra Sala 39.
3: Vam començar el novembre de l'any passat amb Impuls Teatre. Llavors vam començar amb la Sala 42 i ara presentem la Sala 39, que consisteix en una sèrie d'interrogatoris. Per qui no ens venia a veure a la primera, no hi hauria cap problema que vingués aquesta segona. Vull dir, no és que diguis, hi ha una... Si no és la primera, veritablement la segona entendràs exactament el mateix. L'únic que segueix com un fil conductor en el que és l'escenografia, la presentació. Però són casos totalment diferents.
0: Doncs nova producció d'Impuls Teatre, la podré veure dissabte i diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica i les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. Deia l'Elisabet Mercier que en reservarien algunes per si hi ha gent que les vol comprar a taquilla, però sempre és millor assegurar-se i comprar les entrades abans al web teatreimpuls.cat. <t'en> I l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat celebra el seu 30è aniversari a la comarca i 10 anys de l'entitat a la vila. Per això faran un acte de celebració aquest proper divendres a la tarda a la Federació Obrera. Un acte amb tres parts. La primera serà un reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà també una obra de teatre, Cinco y Acción, i l'actuació musical participativa de Pau Gimeno. Això serà el divendres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. És un acte obert a tothom. Avui hem parlat amb Jaume Vidal, que és el president de l'Associació de Salut Mental al Baix Llobregat, i ha destacat l'objectiu que té l'entitat.
4: Nosaltres el que pretenem, sobretot, és tenir grups d'ajut a famílies i també, ara mateix, hem inaugurat un a Sant Joan Despí, que és de famílies i persones en primera persona, o sigui, que tenen la dificultat de tenir un trastorn mental. I llavors això ens va animar a experimentar, fins i tot, no? Experimentar quina és la millor fórmula amb diferents psicòlegs, evidentment, i almenys això és el que tenim.
0: Aquest és l'objectiu de l'associació, que, com dèiem, té ja una llarga trajectòria a la comarca, 30 anys, i aquí a la vila tenen la seva seu des de fa 10 anys. Aquesta trobada, aquest acte de celebració, es farà el divendres a les 7 a la Federació Obrera, i l'entrada és lliure, entrada gratuïta per tothom que vulgui anar a conèixer-los i a donar-los suport.
5: Molins de Rei al dia.

0: Els equips del Club d'en Vol han acabat ja la competició de pista. Just aquest cap de setmana han acabat ja totes les competicions que quedaven. El sènior masculí ha perdut els quarts de final de Copa Catalana i el sènior B femení tampoc. Li ha anat bé, no ha assolit, per la mínima no ha assolit l'objectiu de pujar de categoria. De tot plegat ens n'ha parlat el president del club, David Martínez.
1: Anem a Sant Esteve per al Tordera, amb els quarts de final, 40-34, a partit únic el perdem i aquí acabem també la temporada. Amb el sènior masculí, sènior B femení, jugava el diumenge a Cerdanyola, al partit d'anada a casa d'una setmana vam perdre d'un, tenien que venir a remuntar el resultat diumenge al camp del Cerdanyola i vam guanyar d'un. El problema és que per gol a Veraix, com que elles van marcar més gols a casa nostra, al final guanya l'eliminació.

vulgueu podeu entrar al seu Instagram, allà en principi és on hi tenen la informació. Podeu entrar a @hplatjamolins, allà si entreu al link que tenen podeu fer les inscripcions, i si no us podeu adreçar doncs al club que fa els entrenaments i els partits al poliesportiu municipal. El mateix servei d'esport de l'Ajuntament us donaria el contacte, però si no, el contacte és bàsicament a Instagram, que és @hplatjamolins.

Fem un repàs de les activitats que hi ha aquesta setmana. De moment no en són moltes, però imaginem que els propers dies hi anirà havent més propostes. Per una banda, l'Enxuscat fa una activitat nova, una popada i vespreig que duran a terme el dissabte a la plaça Vicenç Fernández, des del matí, des de les 10 i fins a les 9 del vespre. Podeu tenir més informació a les seves xarxes, @enxuscat_molinsdereu o enxuscat@gmail.com o a la botiga El Peixet del barri del Canal. També podreu comprar els tiquets per la popada. Dissabte hi ha la nit de comerç que organitzen des de Molins Comerç. Això vol dir que a partir de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit hi haurà botigues obertes fora de l'horari habitual, botigues obertes amb descomptes, promocions, hi haurà activitats d'animació, música pel públic general, pel públic familiar i a més, un any més, també s'hi suma al mercat amb la nit de tapes al mercat aquest proper dissabte. També us hem parlat d'aquesta estrena de teatre d'Impuls i el Foment, que fa proposta com tots els caps de setmana, en aquest cas amb teatre, un monòleg que es titula Parlant amb Xavi, Parlant amb Franquesa, que és de Xavi Franquesa, que en aquest espectacle resumeix els últims anys de la seva carrera, explica experiències, anècdotes i fa diferents reflexions al voltant de la vida i de la seva carrera. Doncs el dissabte, si voleu anar-hi, a les 8 del vespre, al Foment, com sempre, entrades anticipades al web Entràpolis. I diumenge, que la grupa continua amb el cicle de ballades d'estiu, que començaven ara a finals de maig i s'allarguen fins al 5 de juliol, aquest diumenge, amb la Copla La Principal de Llobregat, sempre a les 7 de la tarda i a la plaça de la Creu, en general pràcticament totes, menys alguna excepcional com la de la Revetlla. La resta són totes a la plaça de la Creu. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, nova ballada de sardanes. Res més. Punt i final a l'informatiu d'avui. Tornem demà amb més temes. Que vagi bé, que acabeu de passar un bon dia.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, Associació de Pacients al Servei de Pacients.

0: Avui entrevistem a la Berna Moreira, presidenta de l'associació PICAM. És llicenciada en Història de l'Art. Fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge. Ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles, com és Cascarra, i cosmètica natural i aromateràpia a Manantial de la Salut. És consultora d'imatge i estètica oncològica i fa diversos tallers relacionats amb el cuidado de la pell en pacients oncològics, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà de la introducció als olis vegetals, macerats i aromateràpia en cosmètica natural. Bon dia, Berna.
1: Bon dia.
0: Encantades de tenir-te de nou amb nosaltres.
2: Bueno. Exacte, perquè sempre ens dona unes lliçons per la dreta i per l'esquerra.
0: Està claríssim.
1: No, què va. Que exagerades que sou.
2: No.
1: Sols penso que és un tema important,
0: sí,
1: fer aquesta divulgació, que hi ha sempre dubtes i diferències. I no sé, també és un cop al mes, doncs, també va bé parlar d'això, no?
2: Home, i perquè no tenim clar ni els conceptes de base ni res de res, perquè, bueno, ens deixem guiar per lo que ens diuen, si anem a comprar, però no tenim les coses clares.
1: És que hi ha molta publicitat.
2: Exacte, i errònia a vegades. Perquè es parla molt de cosmètica natural, però tu treballes sota el concepte de salut cutània integral. Per començar, sí, a situar-nos una mica, quina diferència real hi ha entre aplicar-nos un cosmètic convencional i un de natural integratiu a la nostra pell?
1: Bé, aquesta és una pregunta que és: quina diferència hi ha entre un cosmètic natural i un cosmètic que et poden vendre a qualsevol lloc, no? Jo, primer de tot, el que recomano sempre és llegir les etiquetes.
2: Uh-huh.
1: I avui en dia, gràcies a que tenim Google i molts buscadors, podem buscar allò que no sabem, no? Però així, per entendre'ns molt, molt fàcilment, es tracta principalment de la biocompatibilitat i de respectar el nostre cos, val? La cosmètica convencional, sent i tot que està sota ISO, sota controls molt absoluts, què passa? Que utilitza molts ingredients artificials, sintètics, els perfums són artificials, hi ha filtres químics, i clar, això moltes vegades, aquests cosmètics tenen disruptors hormonals, que l'altre dia ja vàrem parlar d'ells. Això, clar, provoca uns canvis en el nostre funcionament celular. La cosmètica natural, pel contrari, la pell la reconeix i l'assimila com a pròpia, perquè té ingredients molt similars a la nostra pell.
2: És
1: el cas de l'oli de jojoba,
2: no?
1: I l'assimila com a propi. Per tant, generalment no es produeixen reaccions al·lèrgiques o de rebuig, i sempre i quan no s'abusi, no? Perquè ara parlarem dels olis essencials i, per exemple, poden provocar, si no s'utilitzen bé, al·lèrgies o eritemes. Però què passa? Sempre és per qüestions que no s'han utilitzat bé, uh-huh, o s'ha utilitzat a l'erroni. També pot ser que hi hagi persones que tinguin intoleràncies o al·lèrgies a productes naturals.
2: I que no ho sàpiguen.
1: I teniu en compte que hi ha persones que no poden menjar verdures o vegetals perquè tenen intolerància. Uh-huh. No? Cadascú es coneixerà el seu problema. Però bàsicament és això, el fet de que no s'utilitzen ingredients que no són sintètics, ni perfums artificials, ni filtres químics, bàsicament.
2: M'ha agradat molt això de la biocompatibilitat.
1: Sí,
2: perquè per mi, perdoneu que us digui, és un concepte nou. Jo això de la biocompatibilitat no sabia ni que existia en el diccionari.
0: Cada dia
2: la meva ignorància va aquí a més.
0: Cada dia s'aprenent.
1: Tots som ignorants, perquè no ens dediquem a... Jo no em dedico al teu, eh?
0: A Berna, la diferència entre els olis en cosmètica. Avui ens volem centrar en els olis, però hi ha molta confusió amb aquests termes. Ens pots explicar de manera senzilla, que puguem entendre, quina és la diferència entre un oli vegetal, un de macerat i un oli essencial? Ja sempre estem parlant en cosmètica, eh? Que després no se'm confonguin, sí. I em posin l'oli a la paella.
1: Bueno, ja en parlarem d'això, no? Perquè alguns olis també es poden utilitzar amb alimentació. Però bé, ens centrarem sempre en cosmètica i sempre donant una visió holística i també sempre amb aquella pinzelladeta cap a oncologia o cap al pacient oncològic o cap al supervivent de càncer, no? Uh-huh. Perquè ja sabeu que hi ha moltes seqüeles o com es diu, efectes secundaris. Bé, és molt fàcil. Mira, l'oli vegetal és aquell que es fa de la primera premsada en fred, és l'aliment base, no? S'extreu de llavors, de fruits, i sempre poso això, de la primera premsada en fred. I la seva funció principal és nutrir i reparar la barrera cutània. És emol·lient, o sigui, una de les característiques que té l'oli vegetal a posar a la pell és evitar que s'evapori la nostra aigua. D'acord?
2: Ah, això està bé.
1: Sí. Llavors, són emol·lients, això vol dir que suavitzen, d'acord? Uh-huh. Podríem parlar molt, tinc la idea de que en uns programes posteriors podem fer o introduir alguns termes de vocabulari perquè s'entenguin millor,
2: D'acord, sí.
1: Llavors és, doncs això, com dic, és la protecció de la hidratació cutània, o sigui, fa que l'aigua del cos no s'evapori, i estan indicats per en quant a la pell, per massatges, i es poden barrejar amb olis essencials, d'acord? Després en parlaré.
2: Sí.
1: Llavors, quins són aquests olis vegetals? Doncs bé, el que més coneixem aquí, gràcies, és a l'hort. És a l'oli d'oliva.
0: Exacte.
1: El d'ametlles, argan, avocat, el racino, el coco, jojoba, el germen de trigo, que no sé com es diu, de blat, el germen de blat, l'onagre, el sèsam, rosa mosqueta, llavors de raïm, tot el que sigui prensat i treu l'oli.
0: Sí, sí.
1: Us he anomenat uns quants, no?
0: Sí, déu-n'hi-do, sí, sí.
1: Després tenim el macerat. El macerat és agafar un d'aquests olis mateix vegetals, com per exemple pot ser el d'oliva, i agafar una flor o una planta i deixar-lo macerar. Llavors, s'atreu les propietats a l'oli, absorbeix les propietats curatives d'aquella planta. Mal? I com es fa això? Generalment s'agafen 100 grams de planta seca o de flor seca, es posa per un litre d'oli, es tanca bé l'ampolla, es posa de cap per avall i es deixa 40 dies i 40 nits a sol i serè, i de tant en tant se li va donant cada dia una miqueta de volta, de s'agita. Passat d'aquest temps, s'esguarda a escola i es guarda amb ampolletes que siguin sempre de color àmbar.
2: Perquè
1: no entri la llum, per protegir-lo, perquè la llum del sol pot oxidar.
2: Clar.
1: Llavors, i es guarden en un lloc fosc. Jo recomano que l'oli d'oliva que bevem a casa, sobretot si el comprem amb ampolles de plàstic, tinguem ampolles
2: de vidre
1: i ho guardem en lloc fosc. Exacte. Perquè a vegades podem veure que ha canviat el color de l'oli i és que s'ha oxidat. No vol dir que sigui dolent, però canviar, que canvien les propietats, no?
0: Sí, sí.
1: Què tenim més? Llavors, hi ha també qui ho fa amb la flor fresca, però llavors la flor fresca o la planta fresca té aigua. Hem d'evitar que es faci malbé. Llavors, el que es recomana és que on s'abaixi fer la maceració, senzillament es posi de flors o planta fins dalt i es posi oli fins dalt, tot ben cobert. D'acord? Perquè si no es podria això de 100 grams i un litre no val, perquè a vegades no s'acaba de cobrir.
0: Que no és el mateix 100 grams de fulles de flors seca que tendre. Clar, clar, clar.
1: Quines propietats podem treure? Per exemple, calmants, si ho fem, per exemple, de la flor de la calèndula, que calma la pell irritada, de l'hipèric o flor de Sant Joan, que és pels cops, de l'àrnica muntanya, que també és també pels cops i va molt bé, és com no sé, si sobretot si et fas mal, si et caus.
0: Calmant,
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, també tenim, per exemple, la farigola, que és molt important. Ja, si de cas hi ha d'aquests olis, ja en parlarem, perquè també tenen propietats estètiques com, bueno, cosmètiques, millor dit, i ja en parlarem d'alguns quan parlem més en profunditat dels olis macerats, no?
0: Sí, sí.
1: I, bueno, després me dèieu a l'oli essencial.
0: Sí.
1: L'oli essencial, a diferència del l'oli macerat, l'oli macerat podríem dir que és com una infusió amb l'oli, no?, de la planta.
0: Sí.
1: L'oli essencial és com l'ànima de la planta. El que es fa és que es treu una substància molt concentrada. Hi ha diferents processos de treure aquesta concentració. Generalment s'utilitza la vaporització, o sigui, l'alambique.
2: Ah, sí.
1: Es fa per alambique, com els perfums. Es fan per alambique. O sigui, amb el vapor d'aigua, quan ja buis el vapor d'aigua, per un cantó surt el vapor, que després es refreda aquest vapor, i goteta a goteta va caient l'essència de la planta. I per l'altre cantó es recull l'aigua, no? L'aigua de roses, per exemple, és aquesta destil·lació de quan es fa el perfum o l'essència de roses,
2: l'essència de roses,
1: no?
0: D'acord? Curiós, sí,
1: sí. Llavors, aquestes són molt concentrades, molt volàtils. A vegades també s'estreuen per com pos així, per matxacar, no, com la bergamota, mal?
2: També. Bergamota.
1: La bergamota.
2: Aquesta no l'havia sentit mai.
1: És com una llimona, mal? De pell gruixuda, de color verd, i a l'interior és així, entre groc i llima, però es diu, és la bergamota, i es fa molt a Itàlia, al sud d'Itàlia, tenim...
0: No, no ho crec.
2: I aquesta per què serveix? Almenys així.
1: Així, per sobre.
2: Per sobre, perquè ja sé que tu ja t'endinsaràs.
1: Portava una recepta de la bergamota, però...
2: Ja la faràs.
1: Però potser per més endavant, per si de cas falta programa. Sí. Però,
2: amb tu no faltarà mai programa.
1: La bergamota el que aporta és lluminositat a la pell.
2: Nena, i ens estan posant bergamota.
1: Però els olis essencials mai es posen directament a la pell.
2: Un número 1.
1: Hi ha una... Us poso aquí, mira. Per exemple, per un massatge corporal, per 30 mil·lilitres d'oli vehicular, que pot ser, per exemple, oli d'ametlla, s'utilitzen 15 gotes d'oli essencial.
2: 15?
1: Per 15 sols, perquè és molt potent. De l'oli essencial que s'escolli per fer el massatge corporal. Si poses 125 mil·lilitres d'oli vehicular, que tens una... i sempre amb potet d'aquest de color àmbar, es posen 62 gotes. Barreja bé, ja ho tens. D'acord?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, llavors mai s'aplica en pur sobre la pell. Hi ha alguna excepció, que és l'oli d'arbre de te, que aquest és desinfectant, i es pot posar una mica sobre... Va molt bé per quan se tenen fongs, fongs a les ungles...
2: Als peus.
1: Vas, exacte. Llavors es posa una goteta allà on, a on cal. D'acord? No és per untar, sinó una goteta. És potser l'únic que es pot posar directament.
2: Directe a la pell.
1: Ah, sí. Però normalment no se posa mai directament cap oli perquè pot provocar una irritació molt forta perquè són coses molt concentrades, no? Bueno, us portava una petita recepta sobretot per quan és un supervivent de càncer, una persona que ha passat un procés de malaltia, que la pell està pues, així molt flàcida, amb arrugues i tal, ja que parlàvem de la bergamota. Doncs tenim dos olis que serien vegetals, que podríem barrejar 15 mil·lilitres d'oli de... Ai, ara no em surt el nom. Oli de... Ai, aquest tan famós, carai, ara no...
2: Jo, part del de cuinar.
1: No, el famós antiarrugues. Bueno, ja ens sortirà.
2: Ja sortirà més endavant.
1: 15 mil·lilitres d'oli de avellana, que l'oli de avellana és un gran... com es diu això? Va molt bé per la flacidesa. D'acord? Per la flas, sí. I 15 mil·lilitres d'argano, del rosa mosqueta. I 15 mil·lilitres de rosa mosqueta. I 4 gotes, ja tenim 15 més 15, són 30 mil·lilitres. I l'oli de bergamota és molt fort, i a diferència de, què us he dit, per exemple, que tenien que anar 15 gotes, amb 30 mil·lilitres és tan fort que amb l'oli de bergamota en 4 gotes en tenim prou per posar amb aquesta barreja, d'acord?
2: D'acord.
1: Sí, 4, 5 gotes només, d'acord? Llavors se barreja bé i s'utilitza sols a la nit. Els olis sempre es posen a la nit perquè molts d'ells són fotosensibles i ens farien sortir taques.
2: Exacte, amb la llum.
1: Amb la llum, amb el sol. I sobretot els àcids, tot el que sigui àcid com la bergamota, és fotosensible, reacciona amb el sol. Val? Així que els olis sempre a la nit. I a més és perquè... amb aquesta loció estàs fent com un sèrum, d'acord? Us he posat aquest exemple perquè és una mica com s'utilitzen els olis essencials.
2: Molt bé. Val? Sí, sí. Has començat el primer pròleg, perquè després ja anirem endinsant-se. Bueno, ja que estem aquí, entre l'aromoteràpia i el benestar, has parlat de l'ànima de la planta. L'aromoteràpia és un gran protagonista en el teu mètode. Com pot una simple aroma cuidar no només la nostra pell, sinó també el nostre estat d'ànim?
0: Ui, això és molt important, eh?
2: Home, perquè mira, la pell encara t'ho creus, però l'estat d'ànim...
0: I tant.
2: Si he tingut un dia al revés, trucaré a la Berna.
0: Això està clar.
1: Mira, com us he dit, per exemple, amb els olis essencials, us he dit que eren volàtils. Això què vol dir? Que quan un aroma és volàtil, és quan ensumem, no? Ai, mira quina olor fa espligo. Això és perquè ells tenen substàncies volàtils i per això arriben al nostre nas i del nostre nas, del nostre sentit olfatiu, passa el nostre sistema nerviós. Val? I aquí què podríem parlar? De la neurocosmètica. Val? Abans parlàvem de la biocompatibilitat, ara parlem de la neurocosmètica. I això què vol dir? Clar, tu quan per exemple, la bergamota té l'aroma de la bergamota, sempre t'aportarà alegria. No saps per què, però és un aroma que l'ensumes, allò és que diu, ai, és una alegria, és fresc, és com una primavera. Clar, aquestes aquestes molècules doncs, viatgen fins al sistema límbic i allà és que són, es centren les emocions al cervell i llavors és quan ens aporten o ens estimulen aquestes emocions. L'emoció de l'alegria, l'emoció de la relaxació. Per exemple, recordem quan ens diuen respira, posa't un cotonet amb unes gotetes de lavanda sota del coixí. Perquè, perquè fa les seves molècules volàtils van al sistema límbic i el que fan és relaxar i fa aquesta emoció de benestar, de pau.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és el que és quan parlem, doncs, això que tu deies d'això, de, no?
2: D'aquesta tranquil·litat que dius.
1: Tranquil·litat
2: sembla mentida, no?, que pugui passar amb la neurocosmètica.
1: Sí, o sigui, parlant de l'aromateràpia, que va més enllà d'aquesta cosmètica de, doncs, això, de sempre posar-nos una crema i ja està, no? Per tant, aquí, doncs, clar, l'ajuda moltes vegades, com és la banda, a regular el cortisol, l'estrès...
0: Jo anava a preguntar també sobre el tema de seguretat en pells sensibles i oncologia. Sé que tens una especialitat molt bonica i necessària en dermocosmètica oncològica. Llavors, una persona que està passant per aquests tractaments mèdics i té la pell extremadament sensible, pot fer servir qualsevol oli essencial o natural?
1: Doncs mira, et respondré... quan un parla de natural, no vol dir sempre inofensiu. Quan un parla de natural, no vol dir sempre inofensiu, mal? Perquè hem de tenir en compte que molts dels productes, molts medicaments, la seva base és la fitoteràpia, sí. O sigui, són les plantes. Sí. Llavors, quan una persona està, per exemple, en un procés oncològic, per exemple, els olis essencials hem de ser molt cautelosos, perquè no tots els hi van bé. Per exemple, la bergamota podria ser un dels que no li anessin bé. D'acord? Després, també perquè a vegades són fotosensibilitzadors o potser és massa, com massa àcid, per exemple, i podria irritar la seva pell. Llavors hem de tenir també molts s'han d'utilitzar amb dosis mínimes. Hem de veure hem d'estar molt enfocats que aquesta cosmètica doni un benestar al pacient i estigui i doni un suport emocional, i sempre hem d'assegurar que sigui una hidratació profunda o que l'afavoreixin. Llavors hem de tenir molta cura amb quins olis receptem,
0: mal? Molt bé, molt bé.
1: Sobretot quan són els essencials.
2: Bueno, aviam, ara, estimats amics i oients, és el que desitgem tots que ens expliqui, que és un consell pràctic. Per acabar el programa d'avui, quin consell pràctic ens dones perquè els nostres oients comencin avui mateix a cuidar-se a casa, utilitzant la cosmètica natural, però de manera segura i amb molta cautela, com diu ella?
1: Bueno, doncs us proposo, com que hem dit que els olis van més aviat a la nit i que podem barrejar un oli... com un oli vehicular, un oli de, com es diu això, vegetal. I un oli essencial, us proposo que després de la dutxa o del bany, que sempre proposo també fer-ho en consciència plena. No ens dutxem i tal, no, deixem sentir aquelles gotetes d'aigua que cauen per la nostra pell, i relaxants i tal, que el ritual comença també quan ens donem el bany, la dutxa, que no ha de durar més de 4 minuts, també ho recordo, o sigui que aprofitem-los, eh? No estem pensant en unes altres coses. Llavors, el que proposo és que ens assequem sempre a tocs per no fer malbé la pell i a continuació agafem una bona cullerada d'oli d'ametlla i li posem una gota d'oli essencial d'espligo, no? Que farà aquella olor tan bona.
2: Que bona, ja la sento.
1: Ho barregem bé i ens hidratem, bueno, ens nodrim la pell amb aquesta...
0: Fantàstic.
1: Un bon massatge per tot el cos. I això no sols estarà nodrint la pell, sinó també que actua sobre el nostre sistema nerviós i fa que tinguem un descans profund i reparador.
0: Perfecte. I ara, com ja saps, Berna, per acabar el programa, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que l'hagi motivat, o bé un llibre. Així que quina frase o llibre ens portes?
1: Bueno, frase no us porto pas massa, senzillament és un pensament que tenia quan veig a molts cuidadors i cuidadores de persones que estan en processos de malalties greus, sobretot, que hi dediquen tant de temps, només donar-los el consell de que, al igual que cuiden i saben cuidar durant tot el dia en aquestes persones, que també facin al revés, que es cuidin ells igual que es cuiden amb aquestes persones.
0: Això és important.
1: Perquè és molt important que se sàpiguen cuidar.
2: La famosa frase que diem sempre, cuidem el cuidador.
1: Cuidem el cuidador. Sí.
2: Que no és tan literal com la teva que acabes de fer, no. Però jo sempre dic, cuidem el cuidador.
1: Sí, el que passa que en aquest cas jo ha volgut perquè... Saps què passa? Que cuidem el cuidador és com si jo anés a cuidar el cuidador i no. El
2: no.
1: Que dic és que... un mateix
2: s'ha de cuidar.
1: S'ha de cuidar.
2: I a vegades sàpiga dir que no.
1: Sí.
2: És molt difícil.
1: I com que estem a la primavera...
0: Cançó.
1: Sí? A mi m'agradaria escoltar una miqueta de Vivaldi, la part de les quatre estacions, la part que tracta de la primavera. Sí.

0: Bé, fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista a la Berna Moreira i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Marisa, les companyes que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb una dotació inicial de 200 milions d'euros ampliable fins a un mínim de 300 milions si prosperen els pressupostos d'aquest 2026. El programa preveu impulsar fins a 120 projectes de transformació urbana i social entre el 2025 i el 2029. Els ajuntaments podran presentar els seus projectes entre el 6 i el 12 de juliol. Els municipis de més de 20.000 habitants podran optar en aquest cas a ajuts de fins a 25 milions d'euros per projecte, mentre que el límit serà de 12,5 per als més petits. El pla finançarà actuacions de rehabilitació urbana, habitatge, eficiència energètica, transició ecològica i acció comunitària en barris vulnerables o amb dèficits d'equipaments. També inclou despeses de personal i oficines locals vinculades a aquests projectes. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament el govern ha d'aprovar avui la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Demà els docents reprendran les seves mobilitzacions amb una nova vaga convocada a tota Catalunya. I, de fet, educadores, direcció i famílies de l'Escola Escorça de l'Hospitalet s'han manifestat aquest matí també davant l'Ajuntament del municipi per reclamar millores al Centre Concertat d'Educació Especial. Ens amplia aquesta informació el Pasqual Labarta.
2: Escola Nova Ja o Qui cuida els que cuiden han estat alguns dels missatges que han mostrat a les seves pancartes als manifestants de l'Escola Escorça aquest matí davant l'Ajuntament de l'Hospitalet. S'han concentrat per exigir un nou centre i denunciar les condicions en què treballen des de fa més de dues dècades. Així ho ha explicat la Sandra Verdú, educadora del centre.
3: Perquè portem molts anys amb una escola amb moltes deficiències, tant d'espai com d'arquitectura, com de material, com de tot. No tenim espai, no tenim... I bueno, fem el que podem amb el que tenim.
2: Els manifestants denuncien que el centre actual no dona resposta a les necessitats de l'alumnat i que, tot i els contactes amb les administracions, la situació continua encallada des de fa anys. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i representants dels grups municipals d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem han baixat a l'exterior del consistori per recollir les peticions dels manifestants.
1: I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. I Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se en la seva defensa. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Salut Mental del Baix Llobregat i la seu de la vila celebren el seu aniversari, desè aniversari de l'Associació Molins de Rei i 30 anys de l'Associació Salut Mental al Baix Llobregat. I ho celebraran aquest divendres amb un acte a la Federació Obrera que constarà de tres parts. Per una banda, hi haurà el reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà teatre amb l'obra Cinco y Acción i una actuació musical participativa amb Pau Jimeno. El divendres a les 7 de la tarda, la Federació Obrera es durà a terme aquesta festa de celebració dels 10 i 30 anys de salut mental del Baix Llobregat. L'entrada és gratuïta. I l'Enxuscat prepara per dissabte una popada i tardeo de 10 del matí a 9 del vespre. L'activitat es farà a la plaça Vicenç Fernández. Els tiquets els podeu comprar a l'establiment al Peixet o a les xarxes socials de l'Enxuscat, o també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Popada i tardeo dissabte a la plaça Vicenç Fernández. I dissabte, Molins Comerç organitza la desena nit de comerç, que suposarà que a partir de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit hi haurà botigues obertes amb descomptes i promocions. També es preparen actuacions i activitats obertes pel públic familiar i també hi haurà la nit de tapes al mercat municipal el proper dissabte. Anunciem que des d'avui hi ha obres al carrer Verdaguer, des del Passeig de la Pau fins a la Font dels Casats, per fer l'arranjament de les voreres. Comencen avui les obres en aquest sector del carrer Verdaguer, que no implicarà afectacions a trànsit ni tampoc de guals, per deixar constància d'aquest inici d'obres per arranjar les voreres. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Roca, que està al carrer Major, número 31.

0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
8: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
9: Generació Chic.
8: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un dijous més a aquest programa que, amb tant de carinyo, fem el Nacho Sagrera, que el tinc a la meva esquerra, i la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas. Avui suposo que ens heu preparat uns plats riquíssims i que, si presteu atenció, ho podreu anotar i fer-los aquesta setmana. Bé, donem bona tarda, Nacho Sagrera. Avui et veig molt, molt seriós, avui,
1: Per què?
0: Ai, no sé, et veig molt seriós, avui, Que no t'ha sortit bé la cuina.
1: I tant.
0: Ah.
1: Poder és que estic cansat.
0: Estàs cansat.
1: És que la setmana passada va ser fira al meu poble, a Cervelló.
0: Què dius? I què vas cuinar, per tot el poble?
1: No, vaig cuinar. Vaig estar fent altres coses que no cuinant i estic cansat. Ja estàs hem arribat cansat. A dijous, justet.
0: Ai, però avui ja saps que et toca explicar un plat. I què ens ha preparat el Nacho avui?
1: Doncs avui he preparat un plat que poder no tocaria ara, encara que jo acostumo a menjar-lo tot l'any, que és l'estofat de vedella.
0: Estofat de vedella.
1: Amb patates.
0: Ah, amb patates, però saps que es poden fer amb altres coses, no?
1: Sí, però jo l'explicaré amb patates.
0: A l'estofat de vedella del Nacho té algun secret, algun condiment secret que vulguis compartir amb els oients?
1: No, perquè si el comparteixo ja no serà secret.
0: Bueno, doncs vinga, quan vulguis explica'ns la preparació.
1: Mira, començo pels ingredients, com sempre, val? I com sempre serà aproximadament per 4 persones. Això també depenent de lo que mengi la gent. Mm-hmm. Jo, per 4 persones, aquí diria 800 grams de conill de vedella. Si ho faig a casa meva per 5, poso 1,25 quilos, perquè els meus fills jalen molt, val? Però, vaja, l'habitual seria 800 grams de conill de vedella. Després explicarem què és el conill de vedella, val? Posaríem 1 quilo de patates, tipus Mona Lisa, 4 cebes grans. Jo poso de les blanques perquè m'agrada que la ceba desaparegui i no es vegi amb el sofregit. 3 dents d'all, 2 tomàquets grossos madurs, una pastanaga rodanxes. La pastanaga és opcional. Jo a vegades la poso i a vegades no. Un got de vi blanc, caldo de carn, llaurer, oli d'oliva, uh-huh, i sal i pebre al gust. Val? El conill de vedella és, diguéssim, la part del bessó de la pota, tant de davant com de darrere de la vedella. Val? És la part del bessó. I té una condició, és a dir, és una carn molt gelatinosa que, si la cuines molt a poc, queda molt, molt tendra, però si és allò que tens un dia pressa i la cuines molt de pressa, la pifiaràs perquè et quedarà molt dura. Val? Llavors, si ens imaginem la cama de la vedella i ho tallem en forma vertical, traiem el que és el conill de la vedella, i ara, tu que sempre fas preguntes, jo et faré una pregunta a tu.
0: Digues.
1: Si ho talles de manera horitzontal, què treus?
0: Home, jo crec que si és nerviós trauries molts nervis, no?
1: Amalós, Amalós, m'estic referint.
0: Ai, no sé, no ho sé.
1: A l'osso buco.
0: Ah, l'osso buco.
1: Sí, és a dir, la carn que rodeja el moll de l'os,

0: per què? No ho sé, de veritat que no ho sé, Montse. Seria qüestió de buscar-ho.
1: Oh, ja s'ha posat nerviós.
0: És veritat. Perdona, ja Judit. Perdona, Judit.
2: El conill, no, o sigui, la part aquesta que dius del conill no és el mateix que la llata, no?
0: No.
2: Perquè la meva àvia sempre la feia amb la llata.
0: La llata... Poder la teva àvia el que feia amb la llata era el fricandó.
2: Ah, bueno, sí. Vale, vale.
0: Amb la llata, jo faig servir llata pel fricandó i conill per la carn estofada.
2: Ah, vale, vale. Sí.
1: Que és més malosa, aquesta, la part aquesta és més malosa, no?
0: Exacte.
1: Continuem.
0: Bueno, llavors, aquest és un plat de xup-xup.
1: Ah, també ha de fer xup-xup.
0: No, i molta estona fet
1: xup-xup.
0: Molta
1: estona. Quanta estona?
0: Entre començar i acabar, 2 hores llargues, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Tota la tarda.
1: Ell s'aixeca a les 5 del dematí.
0: No, jo normalment, si la faig és diumenge al migdia, i ja cap allà les 12 m'hi poso a la cuina, m'hi poso jo solet i començo a preparar-la, val? És un plat que, per lo que sempre he explicat, a la tenda normalment no faig pel tema de la patata, val?
1: Perquè queden...
0: Montse.
1: Zapatua.
0: Molt bé, Montse. Queda zapatua, exacte. ¿Vale? Tu saps com es diu el conill en castellà?
1: Conejo, no?
0: No.
1: Ah, a aquesta part de la vedella.
0: Sí, et sonarà més poder, és el jarrete.
1: El jarrete em sona més,
0: el
1: eh?
0: Jarrete.
1: Jarrete.
0: El jarrete, diguéssim, és el conill de la vedella, val?
2: Però li diuen jarret, molts llocs,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
1: però és que aquí conill, li dius, dona'm vedella del conill.
0: Quan et posen jarret de vedella és conill, en realitat.
2: Ah,
0: conill,
2: sí,
0: és com està ben.
2: Pues potser es coneix més com a jarret que com a conill.
1: Sí,
0: correcte. Val? Aleshores, com cuinarem? Jo normalment cuino amb una olla de ferro, que tinc molt, molt, molt antiga, i ho poso tot en fred. És a dir, poso l'oli, poso la ceba tallada, poso l'all tallat, salpebro el conill de la vedella, el poso... la pastanaga i...
1: Tot en fred.
0: I el llaurer, tot en fred.
1: Tot en fred.
0: Ho poso al foc i al foc baixet. I ho deixo. Llavors la ceba deixa anar la seva aigua, la carn deixa anar la seva aigua i ho deixo. Ho deixo que vagi fent. Val? Jo de tant en tant remeno, però tapat, de tant en tant remeno, i ella va fent. Aleshores, quan s'ha tragat tota l'aigua, quan ja s'han passat tota l'aigua, provo. Si ve que pel meu gust encara no està tendre del tot, com abans, com tinc brou al costat, que tinc un brou preparat, agafo una miqueta de brou i li poso. Normalment no és necessari, perquè si poses una ceba ben maca i amb la carn, ja això es va, ja s'estova. Aleshores, una vegada s'ha menjat l'aigua del brou, tirarem el vi, el got de vi. Tirarem un got de vi, seguim remenant, i a continuació el que farem és posar el tomàquet. Jo, a mi no m'agrada cuinar... A veure, a la tenda no tinc més remei, perquè si no m'hi moriria, però jo procuro cuinar amb tomàquet natural i ratllat. Sempre m'agrada ratllar-lo, val? Llavors compro uns tomàquets grossos, o si no, grossos de pera o el que sigui, el ratllo i li poso el tomàquet. Una vegada el tomàquet ja s'ha fet, el que faré a continuació és agafar i tirar la patata. Tirarem la patata, remourem, allò que dèiem la setmana passada, una cosa amb la salsa verda, que a mi m'agrada que s'integri bé, doncs en aquest cas amb la patata farem igual, s'integrarà bé i s'integrarà correctament. I ja només queda tirar el brou.
1: Però abans li havies tirat una miqueta si no quedava al teu gust.
0: Sí, però en aquest cas ja li tirem força brou. És per dir, fins a cobrir totes les patates. Una vegada les patates estan cobertes, tornem a tapar i remenem molt de tant en tant. Molt de tant en tant anem remenant. Jo crec que a partir d'aquí, en 20 minuts, 25 minuts, el tema estarà llest, val? Punxes la patata i... Important que no he dit, la patata no s'ha de tallar. S'ha de trencar perquè perdi el midó. I llavors d'aquesta forma ens quedarà la salsa una miqueta més espessa. Val? I ja està. I la vedella, l'estofat de vedella de conill ja estaria enllestit.
1: Ara parlem de temps, Nacho, perquè d'un pas, que has dit tu, tirem-ho tot en fred, després el foc lent, si ho posem la pebre i la sal al nostre gust i tal. Això...

0: ha d'estar fent el xup-xup?
1: Bueno, el xup-xup ens ho marcarà l'aigua. És a dir, el xup-xup ens ho marcarà quan ha perdut l'aigua, però això aproximadament serà una hora, eh?
0: Una hora.
1: Una hora, perquè jo ho faig a foc molt lent. Foc molt lent perquè, si no, sempre pateixo que la carn en quedi dura. I és el que he dit al principi, aquesta carn és o blanc o negre. És a dir, o et queda molt tendreta o et queda... Per això, quan vas a la carnisseria, tens que anar amb algú de confiança que sàpiga realment el que t'està donant. Perquè vull dir, aquesta carn té el problema que, al ser tan gelatinosa, si ho fas molt ràpid, et quedarà dura. I menjar un estofat de vedella amb la carn dura...
0: No, clar.
2: Costa. Costa trobar estofats de vedella que es desfaci de vedella, Costa.
1: Normalment, jo després, als meus fills els agrada menjar-s'ho xafant la patata.
0: Xafant
1: la patata, i pensa que la carn queda tan tendreta que pràcticament amb la forquilla l'acabes xafant també. Vull dir, no cal ni tallar-la.
0: Perquè el segon pas que tu has dit és quan aboquem tot el brou. Tot el brou, i a part que li tirem més, el...
1: No, la patata i el brou.
0: A la patata i el brou.
1: I ja estaria.
0: I en 20 minuts ja estaria, o sigui que en una hora i mitja així...
1: Ja, però jo sempre quan em pregunteu quan trigues a cuinar, jo soc d'aquelles persones, m'assec a la taula de la cuina, tant aquí com a la feina, eh? M'assec a la taula de la cuina, hi ha patata. Doncs esqueixo la patata.
0: Ja ho deixes tot preparat.
1: Ja pebrot. Tot pedagro. Hi ha la ceba, tot talladet. Jo m'ho deixo tot tallat en plats. És a dir, el tomàquet, ja l'he ratllat. És a dir, tot això porta un temps, també. Per això et dic, entre preparar els ingredients, entre el xup-xup i el brou, ben bé són 2 hores llargues.
0: Es podria fer aquest estofat de vedella amb una altra part de la vedella?
1: Sí.
0: I no quedaria tan gustós, per això?
1: Home, de gustós poder sí, el que no quedaria la carn tan tendra.
0: Val. En quina part més o menys es podria fer?
1: Amb el filet també es podries fer, amb el filet ho podries fer. Jo crec que amb la llata també, el que passa que la llata és diferent. Amb la llata també ho podries fer, però jo aconsello...
0: La llata és millor per rostir o per guisar, no?
1: Jo la llata, ja et dic, jo quan faig el fricandó aquí a la tenda, jo compro peces senceres de llata, que després me les tallo jo, i normalment una peça de llata fa uns 2 quilos.
0: Uh-huh.
1: 2 quilos i alguna cosa, depèn de com era l'animal, però ho faig servir per fricandó, perquè llavors talles molt primet. Aquí, a l'estofat, què fas? Fas la carn d'aus.
0: Sí.
1: Per això cada tipus de carn té...
0: I aquesta és la millor, no? La part del conill de la vedella.
1: Jo mai diria que és la millor, jo diria que és la que més m'agrada a mi.
0: I més fàcil, potser, de cuinar i que et quedi més melosa, no?
1: Si ho fas molt a poc, sí.
0: Això és important, eh?
1: Sí.
0: I ara tornem a fer un repàs, que no m'hagi deixat cap pas jo, perquè després diré, què va dir el Nacho, que si tirava el brou o no tiro el brou, eh? Comencem. Una cassola, no fa falta que tingueu aquesta cassola que té ell de fa 1000 anys.
1: Sí, és veritat.
0: Veieu? Una cassola normal i corrent. Llavors hem de posar la ceba, tot en fred, eh?
1: M'he deixat una cosa.
0: Ah, veus?
1: Veus, això em passa per no llegir, per no mirar. M'he deixat una cosa, també se li tira una petita picada.
0: Ah, és opcional per això.
1: Sí, la picada és opcional, la picada és per espessir més la salsa, val? I si vols que et doni un gust especial... Normalment la gent a la picada li posa pa torrat.
0: Sí, no està malament. També li dona gust, eh?
1: Jo li poso galetes Maria.
0: Ah, és que tu ets de la rama de galetes Maria, no?
1: Val. Algun tipus de galeta Maria, llavors això li dona un toc especial.
2: Què tenim el secret, el Nacho?
0: El secret
2: li hem tret,
0: no...
2: Judit.
0: Ei, que no el volies dir, eh?
2: Al final li tret.
1: Veritat, és veritat, ja...
0: Ai.
1: Bueno, va, recapitulem, va, que ja m'heu enganxat.
0: Vinga, va, tenim aquesta cassola, una cassola normal i corrent, no busqueu vella, perquè no. Llavors, tots els ingredients que ha dit el Nacho, que has dit la ceba, la patata, has dit...
1: No, mira.
0: La ceba,
1: l'all...
0: L'all...
1: La pastanaga... I la carn.
0: I la carn. Això, tot això, en fred. Vale?
1: Amb un rajolinet d'oli, eh?
0: Exacte. L'oli és important, si no es cremaria tot. I llavors, això ho deixem a foc lent, vale? Fins que faci el...
1: Xup-xup.
0: El xup-xup, que això pot... I remeneu de tant en quant, no quedi enganxat a la cassola, no? Llavors, quan veieu que ja està tendre, que ja està tot, el que hem de posar, el segon pas és el brou, no?
1: No, la patata.
0: Primer la patata?
1: No, primer el vi.
0: El vi. La patata que no l'heu de tallar, sinó l'heu d'esquinçar, no?
1: Sí.
0: I després també el tomàquet.
1: Correcte.
0: Vale? I això ho afegiu a la segona part. I també remeneu, també a foc lent, i uns 20 o 25 minuts. El Nacho ha comentat que aquest plat, més o menys una hora i mitja o dos, però perquè ell ja té tots els elements que farà servir, els té tallats i només és posar-los, eh? Que també és un bon consell això, no, Nacho? Tenir tot preparat ja.
1: I així et passa com no m'ha passat ara a mi. És a dir, si tu ja tens el cap, tot el que has de posar, i tu talles, no et deixes mai de tirar res. Perquè alguna vegada m'ha passat, a mi fa... Ara ja puc dir-ho perquè ja presquito. Però fa 3 setmanes, un mes... quan feia llenties el dimecres se'm va oblidar tirar-li el tomàquet.
0: Ostres!
1: Però estaven bones igual.
0: Estaven bones igual.
1: Però se'm va oblidar el tomàquet i va ser, doncs, bueno, per les presses, per no tenir-ho preparat. I jo acostumo a preparar-m'ho tot. Jo, normalment, tots els ingredients que van a la taula sempre me'ls deixo preparats i vaig traient. En aquest cas, no vaig fer-ho per les presses i me'n vaig oblidar.
0: I una altra cosa, també podeu fer una picada, però us recomano que poseu galetes Maria, que és el secret de que aquest plat surti boníssim. Ho sento, Nacho, però ho tenia que dir. És el gran secret.
2: Quan afegeixes la picada, Nacho?
0: Al final.
2: Al final?
1: Sí.
0: Vale. Mira, veus, Montse, és que jo vaig aprenent, eh? En tant, de pastisseria no tant, eh? Però, vamos, de menjar, no sempre... si necessites una aprenenta, Nacho...
1: I tant.
2: I a la picada què li poses? El pa ratllat o només les galetes Maria?
1: No, la picada
2: pinyons...
1: Poso... Bueno, la picada li poses de tot el que tinguis. Normalment li poso ametlla, avellanes, pinyons no tant, perquè els pinyons són caríssims, sí. Tu sabràs millor que jo.
2: Sí, però bueno, hi ha gent que els posa.
1: Però sí, també poso algun pinyó, llavors algun all li poso la picada i la galeta Maria. Vale, és el que li poso. I normalment, normalment la picada ja la faig amb la maquineta, eh? Perquè em fa molta ràbia allò anar picant i que et vagi saltant tot.
0: No recordis com els cargols d'aquest dia, eh? Els cargols que encara els estic veient, eh?
1: Sí.
0: Doncs ha sigut un plat que, com ho ha explicat el Nacho, només heu de tindre els ingredients i seguir els passos que ell ha dit, i la veritat que és fàcil, no?
1: No, és molt senzill.
0: És molt senzill, molt i senzill. Molt gustós i molt agraït també aquest plat, encara que amb la calor que fa no sigui l'època de fer-lo, no? Però bueno, sempre podeu provar, no?
1: Sí, tant.
0: Molt bé. Doncs, escolta, avui què en teníem de menú avui a la botiga de l'Iberi?
1: Avui hi havia paella, fideus a la cassola, amanides variades, de segon hi havia mandonguilles amb tomàquet, peix arrebossat i pollastre arrebossat.
0: Aviam, és un menú senzillet, però molt que té moltes proteïnes, eh?
1: No,
0: i a més no em farfega, perquè a vegades vas a fer un menú i el primer plat te'n farfega molt, eh?
1: I a veure... jo vaig explicar-te una cosa que no sé si hem dit alguna vegada. Nosaltres tenim aquest menú i a part del menú, doncs, potser hi ha 15 plats més.
0: Sí, que no entren al menú, però que estan dintre del que fem.
1: Però si ve algú, per exemple, per dir alguna cosa, val? Oh, és que a mi fideus a la cassola no em ve de gust. Li pots dir, hi ha macarrons, hi ha verdura, hi ha, si li ve de gust, li canviem el menú i li posem.
2: I els fideus que són, amb carn o amb peix?
1: Amb carn.
2: Amb carn. Vale, amb la botifarra, amb el porc...
0: Mira, la Montse, com s'està, ja... Aviam si vol muntar també un restaurant, la Montse, escolta...
2: No, perquè els fideus de la cassola, la meva havia era un plat dels que feia molt i m'agradava molt, i per això ho preguntava, perquè si era... Jo sóc més de carn, ja ho saps. I dic, pues, ostres, per saber-ho, per anar a comprar-ho.
1: Normalment posem... perquè es pugui menjar en cullera sense d'això, carn magre de porc. No posem la costella, sinó ho fem en carn magre, perquè d'aquesta forma ja no cal anar traient els trossets de costella, saps?
0: Uh-huh. Escolta, i no t'has plantejat com els restaurants que de tant en quant s'inventen un plat i el posen al menú? O ets de costums fixes, la botiga de l'Ibèric?
1: Avui ho faig sense anar més lluny.
0: Avui què has fet?
1: Sembla que m'hagis llegit el
0: pensament. Ah, sí? Ai, mira, imagina't.
1: Mira, avui he agafat un tros de llom, un tros que faria uns 40 centímetres, i l'he marcat a la cassola, l'he marcat.
0: Ah, això que passes així, no?
1: L'he marcat, val?
0: Per un cantó i per l'altre.
1: I és un plat que m'ha sortit així, de veritat que la salsa està molt bona. Llavors, una vegada l'he marcat, l'he apartat, i he fet una salseta amb ceba, porro i all. Una vegada la ceba, la porro i l'all estaven ben fregidets, el que he fet ha sigut tirar-li una miqueta de tomàquet, un pot de tomàquet, i llavors li he tornat a posar la carn a sobre. I havia preparat un brou. Li he posat el brou fins a cobrir el que era tot el llom i li he deixat allà fent...
0: Xup-xup.
1: Xup-xup. Li he deixat allà fent xup-xup una bona estona. Quan he tallat una miqueta el llom per dintre, he vist que per dintre ja estava fet, i he apartat i retirat el llom i he triturat tota la salsa i m'ha quedat com un puré.
0: Ostres!
1: Llavors he tallat a rodanxes el... He tallat a rodanxes el llom, a rodanxetes molt finetes, amb un ganivet que tinc que funciona molt bé, i l'he posat a sobre, ben col·locadet, a sobre, sobre la salsa. I avui ho he fet perquè tenia porros de l'altre dia, perquè tenia ceba, perquè demà comencem amb llom nou i aquest llom, sincerament, era d'ahir. El llom era d'ahir i ja volia gastar-lo. I què faig? Pues avui...
0: També és molt fàcil fer això perquè el secret està amb la salsa.
1: I un litre d'un got de vi negre.
0: Sobretot el vi, el jerez, no falti mai.
1: Tirat un got de vi negre, sí. He tirat un got de vi negre i aquesta forma li donat més color a la salseta.
0: Però també és un plat que tindreu, el teniu al menú, no?
1: No, l'he fet avui per acabar, per enllestir el llom i això. Si veig que és una cosa que resulta, doncs potser a partir d'ara es pot posar al menú, però...
0: I habitualment els clients que ja teniu fixes, quin plat us demana? Que et diuen, escolta, Nacho, fes aquest plat que ens ha encantat. Més o menys, eh?
1: Mira, hi ha una clienta que sempre em demana popets.
0: Popets?
1: Popets.
0: I en fas molt pocs, eh?
1: En faig molt pocs. Però cada setmana haig de fer popets per aquesta clienta.
0: Ah.
1: Fideuà també és una cosa que demanen, la paella. La paella, no recordo, però jo diria que s'ha acabat tot aquest matí. Hi havia a vora 6 quilos de paella. Què et diré jo? Els macarrons. Els macarrons senzills que faig és una cosa que també em demanen sovint. De cara a cada setmana, la ensaladilla imperial.
0: Imperial.
1: Imperial.
0: Home, jo et demanaria que fessis un plat especial per aquest programa, per l'aventura de cuinar, un plat senzillet com som nosaltres.
1: Ha de ser de carn, no?
0: Què et sembla, Montse?
1: Sí, ha de ser de carn.
2: Millor.
0: Sí, perquè la Montse de peix no és, no?
2: Soc de peixos vius, de veure sota el mar.
0: Sí, perquè vas dir que no t'agradava el salmó fumat.
2: No.
0: I dones... No. Jo no soc ni de les olives negres, que sobretot quan facis la ensaladilla no li posis olives negres al voltant, que les odio.
1: Sempre li poso.
0: És que no m'agraden. Mira, els
1: tinc manies. Però no te les mengis, les apartes. Les olives negres jo l'únic que poso és per donar-li color a l'ensaladilla.
0: No, i la pròxima vegada hi tens que posar una corona al mig de l'ensaladilla. Ensaladilla imperial,
1: imperial,
0: que es quedarà aquest nom ja per sempre,
1: Sí, sí.
2: Bueno, ara en comptes de posar la senyera, pots dibuixar la corona...
0: Exacte.
2: Així diran, què és aquesta corona? Perquè aquesta ensaladilla és imperial.
0: Però saps el que m'agrada, Nacho, de la teva botiga? Que ets una persona que escoltes els teus clients i si et diuen, escolta, a mi m'agrada els popets, doncs intentes, encara que no sigui cada setmana, de satisfer el que vol la clienta, no?
1: Bueno,
0: i això també...
1: Però jo suposo que la Montse deu fer igual. Nosaltres vivim dels clients.
0: Sí.
1: Si el client et demana que li facis alguna cosa, l'has de fer. Sempre que tingui una raó de ser.
0: Ara anem a la part negativa. No t'has trobat mai algú que et digui, escolta, estava molt salat, estava passat o alguna cosa així? Perquè sempre hi ha algú que fila molt prim amb aquestes coses.
1: Mira, salat no em poden dir mai que està salat, perquè és el que sempre hem parlat. Jo, normalment, tiro molt poca sal. I algú que hagi vingut i hagi dit que no li ha agradat, sí, clar que n'he trobat. Però... Saps què passa? Que jo, normalment, el menjar que surt a l'aparador, jo abans l'he tastat. I si no l'he tastat jo, l'haurà tastat alguna de les dependentes, com els calamars, que us he explicat, que jo no puc provar-los. Aleshores, evidentment, no a tothom ens agrada el mateix, però jo sé que comestible està. Saps el que vull dir-te? I a vegades et venen i t'enreden. És com el que vaig explicar una vegada, no? Que venen quasi amb un pernil que quasi es veu a l'os i diuen que aquell pernil no està bo. Dius, bueno,
0: m'imagina't.
1: I d'on està el resto de jamón, por favor?
2: I també els punts de vista són molt diferents, perquè el que li agrada el pa blanc, per exemple, com estigui una miqueta torradeta et diu que està cremat,
0: sí,
2: i,
0: veritat,
2: i després al revés, a cadira del pa cuit et diu que està cru, i ni està cru ni està cremat.
0: Bueno, però hi ha gent que es passa, fila massa prim, eh? Jo l'altre dia vaig menjar un pa en un restaurant que és boníssim, i vaig preguntar, aquest pa què és? Diu, és pa de pizza. Pa de pizza, i no sé com el fan, eh? Deuen, no sé, però estava boníssim, perquè a vegades també si menges una salseta amb un pa que no et diu res, perd tota la gràcia.
1: No, està clar.
0: I si veus un pa que el prens i dius, que bo, quanta gent hi ha que abans de començar a menjar es menja el pa?
2: Molta. Els meus fills tots,
0: que és molt important també el pa.
1: Bueno, ma filla no ho fa abans. Ma filla normalment després de menjar agafa un tros de pa i se'l va menjant. Dius, que és la postre, carinyo?
0: Bueno, no, tens que dir-li no. Espera't els dijous que la Montse de la pastisseria Arenas ens recomanarà un postre. Alguna cosa més que vulguis afegir, Nacho? Després, si ens queda temps, ja et faré preguntes
1: ja,
0: sobre la vedella,
1: ho sé,
0: eh?
1: Ho sé,
0: sobre la vedella, eh?
1: Doncs ara li passem el testimoni a la companya.
0: Vinga, doncs ara començarem amb els postres.

0: Bé, doncs, com hem dit, ara tenim aquí la Montse Arenas ja preparada per explicar-nos un postre que us quedareu sorpresos, perquè aquí, en aquest programa, sempre estem a l'última de totes les notícies. Uau! Jo estic veient una imatge. Llàstima que la ràdio no tingui televisor, perquè és algú... Oh! Doncs va, no us deixo que penseu més, perquè ara li toca el torn a la Montse i ens explicarà aquest postre d'avui.
1: Doncs bona tarda, avui no us porto un postre que tenim, sinó un postre que està per venir, uns postres que estan per venir, perquè Catalunya es prepara per viure un moment històric aquest estiu del 2026 amb l'arribada del Grand Depart Tour de França, que sortirà oficialment de Barcelona el pròxim 4 de juliol. I aquest esdeveniment esportiu no només es viurà sobre bicicletes i sobre carreteres, sinó que també arribarà als carrers, als comerços, restaurants i sobretot a les pastisseries. El Gremi de Pastisseria de Barcelona ha presentat una col·lecció exclusiva de postres inspirades amb els emblemàtics maillots del Tour de França, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona per unir gastronomia, territori, comerç local i esport internacional. I atenció, perquè el Tour, com sabeu, també passarà per Molins de Rei, convertint-se en un dels punts destacats del recorregut català. I aprofitant també aquest pas del Tour per Molins de Rei, l'Ajuntament de Molins de Rei impulsarà la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins de Rei, una proposta que també combinarà ciclisme i restauració. Els establiments també oferiran el seu plat estrella en forma de tapa acompanyat d'una beguda. I una manera de convertir el municipi en una gran festa gastronòmica, doncs, coincidint amb l'arribada d'uns dels esdeveniments esportius més seguits al món. I precisament aquesta connexió entre esport i gastronomia és també l'essència dels 4 pastissos oficials creats pel Tour pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. Els encarregats d'aquesta col·lecció, els pastissers que han elaborat aquests postres, són grans noms de la pastisseria catalana, com Lluc Crucelles, des de Vic, Ivan Prats, des d'Amposta, i David Gitt, des de Llívia. Tots tres comparteixen passió per la pastisseria i també pel ciclisme. El resultat d'aquests postres, elaborats per aquests grans pastissers a través del Gremi de Pastisseria, és una col·lecció espectacular de 4 pastissos individuals inspirats amb els maillots dels guanyadors del Tour de França, elaborats amb productes de proximitat i sabor del Mediterrani, que són aquests que ara mateix estan veient el Nacho i la Judit en fotografies, perquè realment són molt bonics, tenen diversos colors i són molt vistosos. I comencem amb el més emblemàtic, que és el maillot John, el pastís groc, el del líder de la cursa. És una creació que destaca per la seva espectacular mousse de llimona, elaborat amb suc de llimona natural, nata semimuntada i gelatina, que aconsegueix una textura lleugera i refrescant. A l'interior hi trobem una intensa crema de llimona feta amb clares d'ou, mantega, i la base és una genovesa d'ametlla amb pell de llimona ratllada. El pastís es cobreix amb un glacejat groc brillant, semblant al del maillot groc, i es decora amb el logotip del Tour de França pintat amb xocolata negra. Tot plegat crea una peça elegant, fresca i molt visual. Després passem amb el segon pastís, que serà el maillot verd, inspirat amb el maillot verd, amb el líder de la classificació per punts, i aquí el gran protagonista és el festuc. Aquest individual combina una mousse de xocolata blanca i festucs amb un interior de praliné de festucs. La base incorpora també un cruixent de neules i festucs trossejats, barrejant xocolata blanca, que ja porta textura i intensitat de sabor. La decoració també és molt espectacular, perquè és una cobertura verda brillant, bastant verd pujat de color, i una peça de xocolata en forma de maillot elaborada artesanalment i pintada amb efecte vellut. Després tenim el maillot pois, el pastís inspirat amb el famós maillot blanc amb els punts vermells de la muntanya, els típics que porten també els ciclistes, i aquest és probablement el més delicat i estiuenc de la col·lecció. Combina una mousse de nata i vainilla molt suau amb una compota de maduixes elaborada amb maduixa fresca tallada i puré de maduixa. La base també és la genovesa d'ametlla esponjosa. El característic punts vermells del maillot es creen pintant els individuals en xocolata blanca tenyida de vermell utilitzant plantilles abans d'aplicar-s'hi un glacejat neutre molt brillant. Tots aquests postres realment són molt, molt elaborats. I finalment trobem el maillot blanc, dedicat al millor ciclista jove del Tour, i aquest segurament és el més tradicional i més català. La recepta combina una mousse de mató molt cremosa amb un gelificat de mel al centre i cruixent de nous caramelitzades amb xocolata blanca també caramelitzada. Una combinació que recorda clarament que les postres tradicionals catalanes de mel i mató reinterpretades en format modern i sofisticat. El muntatge final també incorpora un glacejat neutre i una decoració de xocolata blanca en forma del mallot, aquest mallot que és com blanc amb els puntets vermells. Aquestes creacions demostren com la pastisseria pot convertir-te també en una forma d'explicar el territori i com cada ingredient, cada textura i cada tall visual connecta amb la identitat catalana, el producte de proximitat i la passió de l'esport. Mentre el món mira les carreteres catalanes durant el Tour de França, Catalunya aprofitarà aquest gran aparador per ensenyar també la seva gastronomia, el seu comerç local i el talent dels seus professionals. I nosaltres ens hem volgut sumar i participar tant amb aquests quatre individuals que ens ha proposat el Gremi de Pastisseria, que avui aquesta tarda hi ha la demostració, que també hem enviat als pastissers nostres doncs, perquè prenguin nota, perquè volem que els hi surti realment igual. A més, va amb un packaging molt maco, amb una capsa del Tour de França, i com també passarà el Tour per davant de la botiga, doncs creiem que ens teníem que sumar aquesta proposta. I també, com l'Ajuntament de Molins també farà aquesta campanya de l'etapa, doncs també ens hi sumarem. No sé exactament quin dels individuals farem per l'etapa de Molins, potser els fem els quatre, potser només fem un, però també ens hi sumarem. Llavors, bueno, jo crec que és una iniciativa que és xula perquè visualment és molt maca, perquè es veu el pastís amb els mallots, amb els colors dels mallots dels ciclistes, i crec que és una cosa per sumar-s'hi i que és graciosa i interessant.
2: Doncs jo m'he quedat sorpresa, Nacho. Jo no sé com t'has quedat tu.
3: Jo no vull venir més.
2: És una proposta increïble, els comerços d'aquí, com fan aquestes coses, perquè jo també m'hi he assabentat quan la Montse estava explicant els colors, el mallot verd, el dels puntets vermells, que és el mallot del guanyador de la muntanya, no? Pot ser?
3: Sí.
2: El primer, que és el groc, era el de
1: el que guanya. Jo no entenc molt de ciclista. El Nacho, sabem que sí, i a més em m'ha dit...
3: Jo per què?
1: Home, perquè m'has dit que t'has presentat de voluntari al Tour.
3: No, m'he presentat i sóc voluntari.
1: Doncs ens pots explicar més com funciona el tema dels mallots, perquè jo el ciclisme...
3: No, jo l'únic que conec és el que deies tu, el mallot blanc és el més jove.
2: Sí,
3: el dels joves, el que porta...
2: El de muntanya.
3: El puntet, això, és el Premi de la Muntanya. És a dir, què vol dir el Premi de la Muntanya? El Premi de la Muntanya és que, si tu t'hi fixes, alguna vegada has vist el Tour, per casualitat, hi han pancartes que han de travessar.
2: Sí.
3: I el que travessa primer aquella pancarta li van sumant punts. Doncs el que ha travessat més vegades aquella pancarta en primera posició, amb les primeres posicions, li van sumant punts. Llavors, el que va primer a esports de muntanya és el que li donen aquest mallot.
2: I el verd? El verd és el del...
1: El groc és el de mousse de llimona, eh?
2: Sí, aquest.
1: El verd, a veure, explica'ns el verd. Qui porta el verd?
3: És que no ho sé, el verd no.
1: Per el que m'han comentat des de Gremi, és el que està més classificat com per punts. Suposo que...
2: Sí, el que té més punts.
1: El que té... Deu haver per temps, o per punts, o per contrarrellotge...
3: Aquí m'enganxes, de veritat. Jo coneixia aquests tres. El verd no el coneixia.
1: Després tenim el mallot blanc, que és el dels punts vermellets, que sí que és com el més referent al de la muntanya.
3: Sí, és allò que et deia, que quan a vegades arriben a un port de muntanya, jo què sé, ara m'ho invento, val? Però segurament, com vindrà el de Vilafranca, quan arribin a l'Urdal segurament, que és el punt més alt, hi haurà una pancarta. Llavors, els que travessin primer aquella pancarta, els hi sumaran punts.
1: Vale. Aquest és el que faran de la Taivanilla, que farem nosaltres amb la maduixa natural, i després tu el mallot blanc, que és el dedicat al ciclista més jove, que aquest és el que estarà elaborat amb mató i gelificat de mel, però això ho farem durant el Tour de França.
2: Però una cosa, aquesta proposta us ha arribat per part de l'Ajuntament o per al Gremi de Pastissers?
1: Clar, aquí és on vull puntualitzar. A mi em va arribar la proposta a través del Gremi de Pastisseria, perquè nosaltres estem agremiats, els dos gremis, el de Pastisseria i el de la Fleca, i això em va arribar de part del gremi de pastisseria que va escollir doncs, realment pastissers super de primera com Lluc Rosellas, que és el guanyador de Mundial de Xocolata, vale? I ells han elaborat unes propostes doncs, perquè ens hi sumem tots els pastissers. Uh-huh. Vale? Llavors, des de gremi, a través de l'Ajuntament de Barcelona, que ha iniciat aquesta campanya, suposo, pues, ens han dit pues, les directrius de qui es volia sumar aquestes propostes. Llavors, nosaltres ens hem sumat a aquesta campanya. I després, a través de l'Ajuntament de Molins, també hem rebut una altra de fer una tapa. Llavors hem dit, bueno, clar, si ja fem els pastissos del Tour de França i ara ens proposeu fer la tapa també vinculada al Tour de França, doncs escollirem un dels pastissos del Tour de França o farem uns mallots, o sigui, el pastís amb el mallot i la gent que esculli el que vulgui, eh? I la proposta també serà la mateixa per no fer més productes, perquè ja farem quatre nous, que ja són molta feina.
2: Però aquesta tapa està oberta a tots els restaurants o botigues de Molins de Rei?
1: Jo entenc que sí, perquè no és un tema de Molins Comerç, és un tema de l'Ajuntament directament. Llavors suposo que l'Ajuntament ho ha enviat als comerços, a l'hostaleria de Molins, i Molins, els comerços i l'hostaleria, pues, haurà escollit.
2: Perquè normalment això de les tapes ho fan quan, no sé si és la fira, que fan les tapes allà al mercat. Que cadascú fa una tapa, o per exemple una pastisseria, vosaltres fareu aquest, però potser una altra pastisseria farà una altra cosa.
1: Sí, o sigui, el de Molins, cadascú escollirà el que vulgui,
2: sí.
1: Val? La proposta de Molins, cada comerç escollirà la seva tapa, i això serà així. Però des del Gremi de Barcelona, a través d'una proposta de l'Ajuntament de Barcelona, han creat aquests quatre pastissos del Tour, directament, ja, així que són com més decoratius i més enfocats al Tour,
2: maco,
1: que també van amb una capsa dissenyada especial, que és bonic. Per més que res, doncs, quan passi el Tour per aquí, doncs diva, els fem els postres al Tour.
2: Però
1: per donar bombo al Tour de França, realment.
2: Hi ha una cosa que no em queda molt clara. Amb tot això, el canvi aquest que hi ha hagut, que no podíem passar per Collserola pel tema de la...
1: De la peça porcina,
2: aleshores el recorregut l'han tingut que tallar uns quants quilòmetres i, segons tinc entès, que passaran pel polígon. No passaran per la carretera, eh?
1: Ah, doncs pues ho tenim que mirar, però bueno,
2: no ho sé, eh? Sí? Val.
1: Jo crec que sí que passaran per davant de la nostra pastisseria.
2: Aviam si veuen els pastissos de la Montse i es para el pelotó.
1: Jo els hi donc, eh?
3: El dia 5, que és quan passen, venen des de Cervelló. I aleshores segurament baixaran tota la carretera i entraran a Barcelona, és a dir, faran Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, per la N340, segurament faran això, eh?
2: Clar, en vés de tirar per Collserola, tiraran recte
3: la,
2: i els
3: bueno, la carretera a València, no? Aquí és la carretera a València,
2: ah, jo
3: no?
2: També, mira, sí. També els veuré des de casa meva, eh? Doncs, escolta, a mi em sembla una proposta que m'encanta. Primerament perquè el Tour no passa cada any, tothom està posant moltes il·lusions, no? Potser amb aquesta televisió sortirem aquí a països que ni ens imaginem, no? I diran, hòstia, Molins de Rei, no? I si tenim sort encara podem veure el Nacho allà dirigint, perquè el Nacho s'ha fet voluntari,
3: voluntari.
2: Però per anar en bicicleta no, eh? Per només organitzar.
3: No, saps què passa? Que no he trobat un sillín que em vagi còmode.
1: Jo estic amb el Nacho, eh? Jo ni en cap gimnàs, ni comprar-me pantalons aquests especials amb el culot,
3: no.
1: Jo sóc incapaç d'anar en bicicleta. I també aquí vaig a tirar una miqueta de pujar al meu favor, no? Que des de les administracions estan tothom... intentant fer molts carrils bici, que està molt bé, però això va en contra dels aparcaments, no? I jo, clar, em penso, està molt bé el de la bici i és genial que la gent vagi en bici, però, clar, quanta gent va en bici? I, clar, treure aparcaments per fer carrils bici, doncs està molt bé, però tenen que compaginar les dues coses, perquè, clar, hi ha molta gent que n'estan en cotxe i de bici, desgraciadament, poden anar pocs, perquè jo, ni en 20, ni en 30, ni en 40 que tinc, m'he vist capaç d'anar en bici.
2: No, i normalment tampoc veus algun ciclista, aquests que surten el diumenge, però tampoc és una cosa que en altres països la gent sí que va a treballar amb la bicicleta.
1: I surten en peloton, per tant el carril bici tampoc serveix,
2: no,
1: perquè surten com 10-12 que van junts.
2: Bueno, i això recordeu que serà el juliol, no? Les dates les té el Nacho?
3: El 4 comença a Barcelona i el 5 és quan passaran per aquí per Molins.
2: Vinga, i el 5 en què cau?
3: En diumenge.
2: En diumenge, bueno, doncs pues vinga.
1: Sí,
2: i després feu la paradeta a la pastisseria Arenas.
1: Bueno, ens hem volgut sumar perquè Molins de Rei tingui doncs, els postres realment del Tour de França, perquè per nosaltres també és una mica feinada, no? Però però hem dit, no, volem que participa per si algú els vol provar, doncs que es pugui quedar aquí Molins a provar-los.
2: Aquest model que teniu, aquesta proposta que us han fet, serveix per totes les pastisseries
1: d'aquí.
2: Que estan agremiades?
1: Sí, exacte. Bueno, sí, les que estiguin agremiades i que si vulguin sumar aquesta iniciativa, doncs sí, ens envien les receptes. Jo ara mateix, per exemple, aquí aquests papers d'aquí sota que porto són les receptes exactes de com té que ser. Per exemple,
2: Nacho,
1: tinc
2: la recepta.
1: Tinc la de el mallot groc, doncs barrejar la farina amb l'ametlla, el sucre, muntar-ho bé, tot seguit incorporar la mantega, finalment...
3: Apunta.
1: No, està super detallat, ja ho veieu, els ingredients, sí. Amb els grams, amb la manera que s'elabora, i a més, avui estan fent un curs aquesta tarda, que és de 5 a 7, i els meus pastissers, per exemple, estan allà, perquè el volen fer doncs, com...
2: Però és que, a més, aquest model també es pot aprofitar per altres qüestions, no? Canviant el logotip del tour per un altre...
1: Sí, després, si agrada molt el de Fastuc, doncs el deixo ja... com a individual ja a la botiga, no? Sí, evidentment, però que, bueno, que està bé que la gent que vulgui provar aquests pastissos, que ho vegi, perquè faran, evidentment, faran moltes xarxes socials, sí. Molta publicitat, doncs que tingui l'opció de, sense sortir del poble, doncs poder-los tenir.
2: Vosaltres tindreu això, aquests pastissos, bueno...
1: El Tour de França,
2: el del
1: Tour
2: de França, i l'etapa la també fareu una espècie d'aquí o només fareu...
1: No, la traurem d'aquí.
2: Vale.
1: El que no, tinc que preguntar és... Jo de moment m'han dit que digui el nom i jo he dit mallot. Tapa
2: vale.
1: Mallot, perquè
2: tapa
1: així
2: mallot,
1: em curava amb salut amb els quatre.
2: No, sí, està bé.
1: Llavors, no sé si em deixaran que puguin escollir aquests quatre, perquè a mi realment m'és igual que el client que vingui s'agafi el verd, com el de Fastú, com el... Saps? M'és igual quin mallot vulguin, jo tindré quatre, perquè ja no només estic de l'Ajuntament, ja estic amb l'altra campanya. O només em deixaran escollir un. Llavors, aquí estic pendent del que em diguin ells, no? Jo crec que faré un, més que res, per no barrejar el mateix de l'Ajuntament amb el gremi, no? Que el gremi es vegin els quatre, realment, que són els que ho han proposat, i de l'etapa escolliré un, per no tampoc
2: saps
1: juntar
2: si
1: les coses.
2: Saps si el nivell de pastisseria se n'ha afegit molt? Tens algun...
1: No, ho desconec, però sí. Clar... Pastisseries de Molins agremiades, doncs, potser, no sé
2: que
1: si
2: hi ha molt
1: més.
2: Poquetes, potser la diguéssim la number one és la pastisseria Arenas, que porteu més de 100 anys
1: aquí
2: allà.
1: Aquí Molins sí.
2: Perquè, clar, per una pastisseria petitona o de poca producció, fer una cosa d'aquestes un dia especial també els hi suposa un risc.
1: Bueno, realment només ho poden fer les agremiades, llavors jo no sé si alguna pastisseria més s'hi sumarà, segurament sí, també, pot ser que s'hi sumi.
2: I amb l'altre tema, el tema de les tapes, coneixes els restaurants o
1: botigues? No, perquè m'han fet omplir el formulari aquest de Google que et fan omplir, de participes, no participes, no, però de moment no ens han dit elaboracions, gent inscrita, no ens han dit res. Ni...
2: No, perquè és una iniciativa que si hi ha poca gent tampoc no es llueix. Nacho, tu t'han convidat? T'han enviat la carta? No pot ser això,
3: No, però és veritat, estic movent el cap dient que no i no jo suposo que més aviat estarà inclinat als bars i restaurants,
2: sí.
3: Perquè a més nosaltres, per exemple, no tindria raó de ser perquè no obrim els diumenges.
2: Ah,
3: aleshores,
2: també,
3: clar, obrir només el diumenge per això o la Montse
1: no,
3: m'està dient
1: que no.
3: No,
1: l'etapa és des de, crec que és el 19 de juny fins al 5 de juliol.
2: Ah, és abans.
1: És uns dies abans, però sí que és veritat que està més pensat per la gent que té degustació, que s'ho pot menjar en el mateix establiment, perquè
3: nosaltres
1: és tapa amb beguda.
2: Però si tinguessis l'oportunitat de fer-ho, quina etapa faries tu per aquesta trobada del Tour de France? Vinga.
3: Aquesta trobada del Tour de France?
2: Sí, va, que no ho tornarem a tenir fins dintre de 20 anys,
3: mira,
2: això,
3: El que parlàvem l'altre dia, jo crec que quedaria bé amb un pa torradet així, un parell de sardines a la planxa.
2: Sardines?
3: Sí.
2: Home, et diuen una etapa, però que simbolitzi també...
1: Algo francès, algo amb foie,
2: una tortruita a la francesa.
3: No, si és algo francès, hem d'anar a lo que vam fer l'altre dia, no?
1: El bacallà?
3: El bacallà. No surt el nom?
2: I si surt? No.
3: Oh, que no surt el nom. Com el
1: bacallà? La brandada.
2: Però bueno, si aquí diuen...
3: Però a més a França hi ha molt bones sardines,
2: També?
3: Ho dic per la forma...
2: Tot és a França,
3: Ho dic per la forma, perquè millor amb la sardina podries...
2: A l'Espeto?
3: Claro.
2: A l'Espeto, és veritat.
3: Si és per aquí on anava, si és per aquí per on anava.
2: Bueno, doncs no és mala idea. també el pots fer...
1: Per emportar, per també...
3: Exacte. Sí, pots posar dos o tres sardinetes en un pal i posar-li dues rodetes, una a cada banda, i ja tens la bicicleta.
1: Sí,
3: la...
1: Però sí que es pot posar un pinxo, no?
2: Claro,
1: no,
2: i la bandera francesa.
1: Ah, doncs pues
2: no?
1: Mira.
2: També, no?
1: De France.
2: Tu pots fer-ho dies abans?
3: Que no, que jo tinc molta feina ja.
2: Bueno... alguna cosa que vulgueu afegir? Vinga, que m'entusiasma a mi parlar del Tour de France, eh?
1: El veieu vosaltres a l'estiu? O esteu fent les siestes? No, que hi ha molta gent que se'l posa per fer les siestes.
2: Jo, què vols que et digui?
3: Jo ja no... A veure, a mi em fa gràcia, m'hi posar voluntari, primer perquè crec que el tema de voluntariat és una cosa important, i més pel meu poble, que és petitet. Jo sóc president d'una entitat del poble i aleshores... crec que amb IDEC al poble i per això hi participo, però sí que poder el Tour de France, no, però la Volta a Espanya o la Volta a Catalunya l'he vist passar per Cervelló i és impressionant el que m'ho
2: veu. Sí, sí, quan veus el
3: com
2: pelotón
3: corren,
2: allà,
3: de pressa que van,
2: exacte,
3: i jo suposo que a Cervelló hauran de desmuntar tots els badens que hi ha a la carretera, perquè... I només jo crec que per l'aspecte de tot el que porta, tot el que mou, és interessant veure-ho.
1: Fan patir, per això, fan patir,
2: els cotxes aquells.
3: La Montse pot muntar, no sé com es diu en català, l'habituallamiento, allò que fan, que els hi van donant allà, i ella anar donant pastelets.
2: Sí, sí. No, una bosseta ja, quan vagin passant, no? I amb l'aigua.
1: Hauré de sumar també alguna iniciativa d'aquestes, perquè, vamos, tothom s'està sumant, eh?
2: Home, està molt bé, però són ja gent que porta tota la vida esportista, que sí, estan entrenant tot, ja tenen un renom també, perquè jo no conec a cap ciclista, però tu li preguntes a un aficionat i
3: sí,
2: sabrà
3: sí,
2: dir
3: sí,
2: tal qual,
3: sí,
2: no sé, sí. I tu dius, ni els conec, no?
3: Jo em vaig quedar amb l'època de l'Indurain.
2: No, no, anaven no, amb la gorreta, no?
3: Sí, en aquella època mirava, jo el sí. Ara ja no el miro.
2: És que potser ara està massa, no comercialitzat, sinó tenen els cascos integrats, tenen també el maillot d'alguna manera perquè no passin tanta calor, refredats, vull dir que són tècniques molt d'ara, no? No com quan a l'època aquesta de l'Indurain, que el pobre el veies allà
3: sí, sí,
2: pedalejar...
3: Bueno, és igual que els nadadors porten uns banyadors que...
1: Exacte, no sé, aerodinàmics que...
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Però realment fan patir, eh? O sigui, a mi m'agrada veure-ho, però realment em poso a la seva pell i dic, jo crec que és un dels esports més durs que hi ha, eh?
3: A més, Cervelló els veuràs passar... perquè venen de baixada, és a dir, han estat pujant fins l'Urdal i ja
1: pobrets.
3: Venen de baixada.
1: I els veus, fan... No,
2: em posaré allà davant, aviam si cau algun. Escolta, us sembla bé que escoltem, per a posar-nos allà una mica en ambient, la música del Tour de France?
1: Perfecte.
2: Vinga, doncs escoltem-la.

0: Bueno, Nacho, ja comences a pedalejar tu, eh? Encara no, que encara queda el juliol, eh? Però escolta, podies participar, no? Tu també, pedalejant?
1: Però és que no hi hauria,
0: el pelotón,
1: no hi
0: hauria el pelotón.
1: Color, no hi hauria color, eh?
0: Home, però hi hauria vistositat, diries, sí. Mira el Nacho de Cervelló
1: i
0: aquí,
1: tant,
0: eh?
1: I tant.
0: Doncs esperem en candeletes, eh? A també aquests postres que s'inauguraran, es mostraran per primera vegada a Molins de Rei quan passi el tour, que això serà una setmana abans, el mateix dia.
2: Sí, és la mateixa setmana.
0: Vale. Doncs podrem, tota la setmana podrem tastar això i tu prepara't un bon plat, eh?
1: Sí.
0: Prepara't, eh?
1: Ja veurem el que farem. Ja saps que jo improviso.
0: Doncs moltíssimes gràcies als dos, Nacho, Montse i res més. Us esperem la setmana que ve, aviam quina sorpresa ens porten els nostres col·laboradors.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu, però de moment avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: no és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers.
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros el complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'Ustec.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs el plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però, dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
12: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
3: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres

0: supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
2: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
1: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
5: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
4: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
6: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sal.
4: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
5: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla. I és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
7: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
5: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
4: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
8: La prova realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
9: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
8: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
4: Doncs no deixem els més petits perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
5: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ja ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
4: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen

0: en cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
1: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i, bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
0: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
1: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
0: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
2: Notícies en xarxa.
3: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear 2 d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
5: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
4: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
3: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
6: Aquest dimarts, el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
7: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
6: Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
3: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
8: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
3: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
8: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat baixaempordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
3: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Picó. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país. L'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabri Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
2: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
9: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
3: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic, de Manolo González.
10: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
11: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo, seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
10: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
12: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
10: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
13: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
10: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
14: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Estamos en disposición de poder hacer algo grande.
10: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui al Calafell i al Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treball.
18: Com a trans et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest amb un trastorn mental és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràsit. Marimatxo.
24: Però si estic solo.
25: Puto mono.
26: Terroristes.
27: Té a menjar plata.
28: Monstre. Tot això és odi.
29: Aturem-lo.
30: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
31: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
32: Fisioteràpia en l'esport de base.
33: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, La fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
31: Salut activa.
0: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
1: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
31: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu i Lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? I els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2.700 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert dues de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'Ustec.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
15: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
14: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
3: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
16: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt.
0: Tres quarts de tres, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
5: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut, i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellver, bon dia.
21: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
21: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
0: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant tres dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
23: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
24: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò de si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
23: En aquests quatre dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
3: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
3: Els fets van passar ahir a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
25: L'Oncodines Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
2: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
6: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
2: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
8: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
7: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
9: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
10: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
9: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
26: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
27: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
26: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
28: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
26: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45 Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
4: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
26: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
11: És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
26: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Espar Girona, la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: keep it for now.
1: Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus la negociació juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: L'increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
3: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
1: I l'equip d'atenció primària de Salt ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, l'estigmatisme, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.

0: Informació local.
1: Salut Mental del Baix Llobregat i la seu de la vila celebren el seu aniversari, desè aniversari de l'Associació Molins de Rei i 30 anys de l'Associació Salut Mental al Baix Llobregat. I ho celebraran aquest divendres amb un acte a la Federació Obrera que constarà de tres parts. Per una banda, hi haurà el reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà teatre amb l'obra Cinco y Acción i una actuació musical participativa amb Pau Gimeno. El divendres a les 7 de la tarda, la Federació Obrera es durà a terme aquesta festa de celebració dels 10 i 30 anys de salut mental del Baix Llobregat. L'entrada és gratuïta. I l'Enxuscat prepara per dissabte una popada i tardeo de 10 del matí a 9 del vespre. L'activitat es farà a la plaça Vicenç Fernández. Els tiquets els podeu comprar a l'establiment al Peixet o a les xarxes socials de l'Enxuscat, o també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Popada i tardeo dissabte a la plaça Vicenç Fernández. I dissabte, Molins Comerç organitza la desena nit de comerç, que suposarà que a partir de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit hi haurà botigues obertes amb descomptes i promocions. També es preparen actuacions i activitats obertes pel públic familiar i també hi haurà la nit de tapes al mercat municipal el proper dissabte. Anunciem que des d'avui hi ha obres al carrer Verdaguer, des del Passeig de la Pau fins a la Font dels Casats, per fer l'arranjament de les voreres. Comencen avui les obres en aquest sector del carrer Verdaguer, que no implicarà afectacions a trànsit ni tampoc de guals, per deixar constància d'aquest inici d'obres per arranjar les voreres. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Roca, que està al carrer Major, número 31.

0: vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Cal Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. Hi serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
8: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds fins del dia 6 fins al 17 de juliol. El govern també ha aprovat avui, per cert, una convocatòria rècord de places per interventors i secretaris. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portavoz del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar de justícia, però llançar també aquesta reflexió.
3: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: Per cert, l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància, el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure ahir d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
4: Informació local.
5: Impuls Teatre prepara la representació de l'obra Sala 39 per aquest dissabte i diumenge. Hi haurà dues funcions a la Sala Gòtica. Segueixen la línia del que havien fet amb l'anterior obra, Sala 42, amb nous casos, amb interrogatoris, amb sospitosos investigadors que s'enfronten per conèixer la veritat. Nou muntatge, doncs, en aquest cas Sala 39, amb diferents actors i actrius, un muntatge dirigit per Raúl Carretero, que té com a ajudant de direcció a Eva Moreno. Doncs l'obra es podrà veure el dissabte a les 7 de la tarda, diumenge també a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica, i les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. I el Foment, que fa proposta també per dissabte a les 8 del vespre amb l'espectacle Parlant amb Franquesa. En aquest cas, Xavi Franquesa, amb aquest espectacle, resumeix els darrers anys de la seva carrera i explica experiències, anècdotes, i fa diferents reflexions. El dissabte a les 8 del vespre, al Foment, les entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis, o la taquilla del teatre. I la grupa, que continua amb les ballades de sardanes d'estiu a la plaça de la Creu els diumenges, el proper diumenge a les 7 de la tarda, en aquest cas ballada d'estiu amb la copla La Principal del Llobregat. Recordem que avui comencen obres al carrer Verdaguer per arranjar les voreres, en concret entre el Passeig de la Pau i fins a la Font dels Casats. Avui inici d'aquesta actuació, que no tindrà afectacions ni de trànsit ni de quals. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Roca del carrer Major 31.

0: Aquesta marmelada és boníssima.
1: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
0: I com s'ho ha fet?
1: Amb un ajut líder.
2: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
0: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
1: Em sembla molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
5: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
5: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
4: Informa't al Molí Jove.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
8: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, el Xavi. Què tal, Xavi? Com estem? El primer de la taula avui, eh?
1: Sí, bueno, moltes gràcies i breument felicitar-te per tot el que acabes de muntar i per arribar a temps al teu programa.
0: Encara no m'he
1: arribat, home. Em sorprèn que arribis a tot, perquè jo ja estaria fora i, bueno, dic, si un altre dia no arribes, tranquil, que jo ja t'obro el programa, eh? No et preocupis.
0: Molt bé, i la creu d'avui és la Karima, que feia molt de temps que no la veiem. Què tal, Karima, com estàs?
2: Hola, doncs molt bé, gràcies.
0: Sí?
2: Feia temps, sí, però, bueno... Ja t'ho he explicat, no? El veure també... Quan he llegit la temàtica m'ha sorprès i la sincronia del dia, dic, he d'estar allà avui.
0: Molt bé.
2: Avui he d'estar.
0: I també saludem a un amic que va estar fa poc aquí a nosaltres, el Jorge, no? Què tal, sí. Com estem?
3: Doncs molt bé. Vaig venir la setmana passada i em va agradar tant que avui dic, bueno, tinc que venir, perquè la temàtica també m'agrada. M'ha tocat algú que també m'ha dit, tens que anar-hi.
0: Molt bé, molt bé. Perfecte. I a la Mari Carmen, que no podia fallar. Què
4: Hola,
0: tal?
4: Què tal? Seguim amb les...
1: Sincronies. Però sincronies no són exclusives de Xavi, són de tot el món.
4: De tot el món. Jo crec que aquest programa serà molt interessant i estic encantada d'estar aquí per escoltar el que podem aprendre.
0: I avui tot bé des de Granollers, sí?
4: Sí, molt bé. Bueno, una mica de retard, però bé, bé, bé.
0: Bueno, doncs aquí tenim a l'Assumpció, que feia molt, molt de temps... que no la teníem aquí a la ràdio, no? Què tal, Assumpció? Com estàs?
5: Molt bé, moltes ganes de passar una
0: Assumpció
5: estona.
0: Assumpció Malagarrida,
5: Malagarrida, sí.
0: Exactament, la que va escriure el llibre de Vides Tocades, d'Ànimes Tocades, perdó. Ja de l'any 2023, no? Sí, sí. Bueno, i avui has portat una colla d'Ànimes Tocades, també, eh?
5: D'Ànimes Tocades, sí,
0: La Cati, què tal, Cati? Com estem?
6: Hola, bona tarda. Pues amb molt d'interès per lo que parlarem avui.
0: Pues clar que sí. La Carla, també. Què tal, Carla?
7: Molt bé.
0: Tu vens de Barcelona o no?
7: Sí. Bueno, ara mateix de Sant Cugat, perquè he sortit d'un col·le que treballo de monitora i he vingut aquí ràpid. Però sí, de Barcelona.
0: Però bé, no? Sí, no?
7: Sí. Molt bé.
0: I també tenim l'Arnau, no? L'Arnau sí és de Barcelona, no?
8: Sí, jo soc de Barcelona, sí.
0: I del Barça, també?
8: I sí, clar.
0: Ara no podia fer...
8: Vaig al costat de Camp Nou, així que...
0: Oh, està perfecte. Una bona sincronia, veus?
8: Sí.
0: Molt bé. Doncs pues mira, avui ja que estem tots aquí, avui parlarem d'un llibre, no d'un llibre, sinó de vivències i de podcast i de coses molt interessants que l'Assumpció ens porta amb els seus amics aquí avui a la ràdio, no? Ànimes Tocades, segona part.

0: Bueno, pues aquí estem amb l'Assumpció, amb la Cati, amb la Carla i l'Arnau, no? Un conjunt d'ànimes tocades, però també nosaltres ens podíem afegir amb aquest grup, no? Perquè, bueno, tots hem tingut aconteixements en la nostra vida que ens han avisat potser d'alguna cosa i hem fet una gran transformació, no?
1: Sí.
0: O estem en vies de transformació, no? I la nostra amiga Assumpció fa uns anys va vindre aquí i ens va donar exemple de lo que és una persona que se supera a si mateixa, no? Perquè després de tot el que va patir amb el seu ictus, pues es va

0: la transformació que estava patint, vivint per dintre, diguem, no? I llavors vaig escriure el llibre. I mentre anava escrivint, anava pensant creient-me que la transformació que jo anava sentint a dintre meu, l'essència del que estava vivint, havia de ser la mateixa essència que pateix una altra persona amb un càncer o amb una pobresa extrema o amb una depressió o el que fos. O sigui, jo amb els anys acabo dient que tenir un ictus o un càncer o una depressió o el que sigui no és una pèrdua, és una transformació. I que les transformacions ens fan créixer. I llavors la societat la tenim escrita d'una manera o dibuixada que les coses dures com si fossin dolentes. I no, les coses dures són dures, però no tenen per què ser dolentes. I llavors em va quedar aquesta idea i fa anys que vaig escriure el llibre i ara vaig fer 10 anys de l'ictus i cada any celebro el meu aniversari de l'ictus. I llavors pensava, què puc fer aquest any de 10 anys? I una amiga em va donar la idea de fer un podcast, no sabia ni què era un podcast. I em va dir, però si ho fas, ho has de fer molt ben fet, amb una empresa que en sàpiga molt i tot això. I llavors vaig tenir clar que no volia parlar només d'ictus i de fases i tot això, sinó d'altres persones que d'això. Llavors vaig començar a buscar gent que han estat anys tocant-se al fons per motius molt diferents, però relacionats amb les coses que he viscut jo també. No? Per exemple, jo tenia una vida fantàstica, que ja no ho sabia que era fantàstica, i de cop et trobes que has de començar de zero. No? Doncs llavors hi ha un podcast que es diu Del tot al res. També és una persona que ho tenia tot i es va acabar vivint al carrer, diguem, no? I llavors he anat passant, per exemple, l'últim diu Sempre present, el títol, no? Hi ha coses que les tens sempre present perquè si no funciones. Llavors, aquí parlem, per exemple, de l'epilèpsia, que és una cosa que quan la tens i molt funciona, la tens activa, diguem, la tens sempre present. I llavors he anat buscant gent que poden aprofundir més que jo en cada un d'aquests temes que donen títol a cada capítol, diguem.
1: Molt bé. Musiquet.

0: Bueno, pues hem arribat a la Cati, no? I la Cati... tocava el violí, la Cati, no?
1: La Cati, Catherine... dic Cati perquè és més fàcil, perquè sóc anglesa i costa per molta gent dir el nom de la forma anglesa. Doncs em quito...
2: Lletres.

0: sí, exactament, exactament. Sí.
1: La Catherine va vindre d'Anglaterra fa quants anys ja, aquí?
0: Uf, en 1989, o sigui, fa molt de temps. I vaig treballar en els Olímpics, aquí a Barcelona, i, bueno, i aquí estic.
1: Et va agradar Catalunya, no? Et va agradar
0: moltíssim,
1: Barcelona?
0: Moltíssim, moltíssim per l'energia que hi ha aquí. Quan torno a Anglaterra, sento una mica estrangera, perquè no sé quant costa una cervesa, no sé... No, cosetes, no? Cosetes tontes, però de quotidians, no? Però aquí em sento molt, molt bé i molt bé arropat.
1: Sí, sí. Tu coneixies a l'Assumpció, no? Vau treballar juntes, de fet, a l'auditori, no?
0: Bueno, vam crear un projecte junts, sí. No? El Matí d'Orquestra vam fer... Sí. Vam crear-ho tomant un cafè un dia.
2: Ara me'n recordo, ja.
0: Sí, tomant un cafè. I tres setmanes després començó. O sigui, fue una cosa espectacular. Pim-pam, sí.
1: Sí, sí.
0: Una energia amb la Sonia Gainza.
1: I a tu, què és el que et va sorprendre a la vida? Què és el que et va passar exactament?
0: En la vida?
1: Sí.
0: Bueno, jo em va diagnosticar una esclerosi múltiple en 3 anys després de casar-me amb un home d'aquí, que el Miguel Ángel, que treballava en els Jocs Olímpics, és periodista, i bueno, em va fer pensar en com buscar el costat luminós d'algo que quedava por. I la llum era de afrontar-ho no com lluita, sinó com amistat. Perquè si ho tens a dins, has de fer amistat, perquè és teu cos, és teu persona. I amb això vaig buscar un treball que podia casar-se bé amb el que podia ser jo en el futur. I fantàstic.
1: Perquè
0: he tingut sort.
1: Perquè tu toques el violí, no? És violinista, no?
0: Tocava el violí de jove. Ja. No, bé, tinc música al cap, però no en les mans. Doncs me transformé en músic terapeuta, que no és músic, sinó és l'ús de la música amb altres persones per treballar.
1: Tu creus que la espiritualitat, o sigui, que les enfermetats espirituals fan més espiritual a l'home?
0: Ui, no ho sé. No tinc ni idea, perquè la meva espiritualitat no sé on és. Però ens fa humans, més humans. És al revés, crec. Que jo encuentro la humanitat molt sincer dins de cada un. Espiritualitat, no. És el molt a terra.
1: Bueno, i arribem a la Carla, no? La Carla, que ve de Sant Cugat i és esportista, no? O has estat vinculada a l'esport?
3: Bueno, ara formo part d'un equip de waterpolo adaptat, però acabo de començar, tot just. No, esport... No, jo, de fet, vaig més per la música, també.
1: Ah, sí?
3: Sí, jo fa molts anys que em dedico al cant, des dels 7 anys o així, doncs, coral, classes particulars, i així és com el que més m'ha ajudat a nivell de tot lo que de l'afectació, de lo que m'hagin diagnosticat i així, és com la meva companya de vida, el tema de cantar. I després ara estic fent piano, perquè ho he començat també ara al Conservatori del Liceu, i sí, és com la música sempre hi és en el meu dia a dia.
1: Sí, que ens podries parlar de la teva vivència o del teu aconteixement.
3: Sí, a mi em van detectar epilèpsia als 3 anys. Bueno, no, de fet em van detectar un tumor cerebral i llavors em van operar i potser m'ho van reduir una mica i arrel d'això se'm va quedar l'epilèpsia com a lesió de l'operació. Llavors és una cosa amb la que sempre he estat convivint. L'epilèpsia a dia d'ara està bé, no em medico, ja no tinc ni quasi crisis ni res, sí que tinc com un control molt periòdic per Vall d'Hebron, que sí que estan molt a sobre, perquè de tant en tant, doncs, quan em poso nerviosa, quan descanso poc, encara em passa. Però, per exemple, la meva epilèpsia mai havia sigut molt visible perquè no era de convulsionar la típica informació d'epilèpsia que té la gent, sinó que tenia absències, em quedava desconnectada, potser tenia una crisi, al cap de 2 hores d'haver estudiat no me'n recordava de res. Llavors això també va dificultar molt nivell d'estudis i a dia d'ara està una mica millor controlat. Puc fer més vida normal, puc treballar... I el tumor sempre ha estat... Em van operar als 16 anys per segon cop i se'm va reduir, però és com el que potser més ara m'acompanya, perquè sempre ha sigut benigna. Llavors sempre m'han dit que em tranquil·litzi, que mai ha sigut com molt greu a nivell que se m'ha anat reduint, però bueno, he pogut conviure amb això. Però a mi també m'ha costat, perquè pensar que era benigna per mi tampoc era una gran ajuda. Vull dir, al final no deixava de tenir això al cap i pensava, ja, però en qualsevol moment estan dient que es pot moure, que pot evolucionar. Ara que jo tinc 26 anys em deien que no podia potser tenir fills perquè era un risc per mi. Vull dir, mai ha sigut una tranquil·litat, però és algo amb el que he après a conviure.
1: Els teus companys o companyes són els mateixos que vas tindre des de la infantesa?
3: De fet, jo crec que he fet un gran canvi a nivell de relacions, perquè abans em quedava amb els que també havia conegut jo per una associació amb nens amb epilèpsia, que sí que és veritat que, clar, es van convertir en els meus millors amics, perquè també en tenien ells i llavors compartien molt, però ara ells també estan vivint la seva vida i llavors jo... És veritat que els que conec ara no saben res del que prèviament a mi m'havia afectat tot això. Ara potser jo no em justifico tant, perquè com que també em sento millor, però sí que a vegades he de com continuar explicant el que em costa i dificultats, perquè des de fora no es veu que jo pugui tenir res. Llavors potser en aquest sentit és com més invisible. Però sí que continuo tenint dificultats. Jo, per exemple, crec que considero que per l'oberta que sóc sempre em costa molt com encaixar amb la gent... I està acceptada per un grup, sempre m'ha importat molt l'opinió dels altres, i és una cosa que les continuo treballant. Però sé que hi ha gent que nega molt el que té o l'han diagnosticat, i jo en aquest sentit ara ho tinc com molt assimilat. I crec que també m'ha ajudat en moltes coses bones, no només el que deia Assumpció, no només en coses dolentes. M'ha fet créixer com a persona, jo crec. Sí.
1: Molt bé. I l'Arnau l'estava escoltant amb molt interès, no? Igual que nosaltres, no? Sí. I dient, carai, ara em toca a mi, no?
2: Sí, eh? Sí, jo sí. T'avançava, ara que expliques tu.
1: Sí. I bueno, no. I quina és la teva història, Arnau?
2: Bueno, la meva història no és tan explícita com la dels meus companys. A l'Assumpció la conec per ma mare. Ma mare sí que va patir un ictus i, bueno, arran d'això, bueno, va ser com un procés de transformació no només d'ella, sinó també tots els que estàvem a casa, perquè quan tens un exemple de superació a casa tan fort, compromet els demés a canvis. Hi ha gent que canviava millor, hi ha gent que canviava pitjor, va a èpoques també. Llavors, bueno, jo vinc com un testimoni d'ànima tocada, conforme, no fa falta que et passi res explícitament, no tens una discapacitat, no tens res diagnosticat, diguem, però la vida et costa o t'ha costat relacionar-te, t'ha costat buscar-te la teva vida laboral, t'ha costat lo teu i al final, bueno, sí que te'n surts i sí que la vida et somriu. I, bueno, en el fons estic molt nerviós i molt agraït d'estar aquí amb gent tan bonica.
1: La teva mare, com està la teva mare?
2: La meva mare, com l'Assumpció.
1: Igual,
2: de puta mare.
4: Som molt amigues.
2: Sí, ma mare és... I la meva àvia... que jo amb qui m'he criat han sigut persones molt lluitadores i jo he sigut testimoni de les lluites que han lluitat i bueno, jo d'alguna manera sóc un aprenent d'elles.
1: Molt bé.

0: aquí seguim amb la funció, amb la Cati, amb la Carla i amb
1: l'Arnau.
0: Arnau. Anava a dir Albert ja. Però,
2: sí, no. Sempre el nom.
0: Molt bé. Doncs pues mira, avui havia una sincronia perquè no, la nostra amiga Karima fa temps que no estava aquí al programa i deia, avui tinc que vindre, no? Havia una premonició o alguna cosa que la portava perquè tu també... el destí et va tocar d'alguna manera, no? Perquè fa 2 anys que vas
3: sí,
0: tindre
3: avui,
0: un accident, no?
3: Avui fa 2 anys, ui. Avui ara a la tarda, era entre les 5 i les 6, oh. Vaig tenir un accident de trànsit molt important.
2: Fa 2 anys.
3: Per això que m'ha fet, quan he vist el tema i tal, dic, ostres, avui que és l'aniversari de l'accident, el segon aniversari, bueno, per això també he volgut venir.
0: Bueno, explica'ns el que et va passar, no? Sí.
3: Bueno, jo estava amb la meva filla, que en aquell moment estava vivint temporalment a l'Alt Empordà, llavors jo vaig anar a veure-la, llavors vam anar a dinar fora i tal, era un diumenge, perquè fa 2 anys, el dia 26 que hi ha un diumenge, i aleshores després del dinar i tal, tal, tal, tal, bueno, vam agafar els cotxes, ella anava amb el seu cotxe i jo amb el meu, ella anava davant, jo darrere... i per la carretera, direcció a l'alçada de Navata, direcció a Figueres, doncs una furgona que venia en sentit contrari, l'home es va dormir, allò que tanques els ulls per uns moments i va sortir de, bueno, total, primer la van putrar amb ella i jo que darrere, i jo darrere, no?, les dues, i els dos cotxes van ser sinistre total i, bueno, en fi, ha sigut... Vull dir que és com un renaixement, és un tornar a néixer, quan tu també has dit lo de l'aniversari, abans els hi compartia que per mi també, malgrat, també tinc moments, no?, que estic allà, que dic, ostres, com pot ser que ens hagi passat això, no? Però sí, és com un aniversari de tornar de vida, perquè ens haguéssim pogut quedar o molt malmeses o morir, no? Vull dir... Sí, sí, important. Va ser una cosa molt important. I clar, jo em vaig quedar en xoc, per això et deia, no?
2: Sí.
3: I jo a vegades em passa, però no des de l'accident, ja em passa moltes vegades des de sempre, aquest sentiment a vegades de desconnexió davant d'alguna situació, però són desconnexions de segons. I ara quan ho has dit, m'agradaria que expliquessis una mica, no?, això, si pot ser. I bueno, pues res, estic aquí celebrant el segon aniversari
2: de vida.
3: De vida, de vida.
4: Sí, explica, perquè a mi també m'interessa.
3: Sí, sí, sí.
5: Clar, jo, bueno, clar, jo no sóc neuròloga ni res.
3: No, bueno,
5: no sé si ho explicaré bé, però sí que és veritat que hi ha un poc coneixement de l'epilèpsia, que tothom el coneix com la típica crisi que et causa el terra i convulsiones, i hi ha moltes dificultats del darrere. Jo he pogut anar a donar xerrades a escoles i alguns mestres et deien, ostres, pues, aquesta dificultat d'aquest alumne, tal com expliques, que és una característica de l'epilèpsia, bueno, ho pot ser o pots no ser-ho, eh? De cop algú despertava i deia, ostres, pues, potser sí. I és això, amb l'epilèpsia et pot donar també que per les petites crisis que algú pugui tenir, normalment et diuen que no... Les greus, Assumpció, tu si ho saps això em corregeixes, però quan passen dels 5 minuts ja és algo molt greu, però això sobretot és el que convulsiona i així. Però si no, hi ha petites desconnexions que et poden passar, que una persona pot passar que no et veu i diu, no m'estàs escoltant o no m'estàs fent cas, i en realitat a tu se te'n van una mica els ulls, pots estar en una cafeteria normal, i jo a vegades ara ja ho sé avisar quan em passa, perquè... el conviure així, sí que he après a notar els signes de dir, vale, m'està venint. Llavors ja l'aviso que en aquell moment no em parli perquè no l'escoltaré. La sensació meva, per exemple, és, se'm tapen les orelles una mica i sento com un soroll, com de soroll blanc, no?, que se li diu, o sigui, com totalment aïllat, i que llavors en aquell moment no puc vocalitzar. Jo modulo la boca i tal, però no em surt el volum. I llavors no puc contestar. I hi ha altres que simplement els hi passa, doncs, que se'n van per... un minut o així, deixen d'escoltar completament, i no és que pobre no t'estigui posant atenció, és que realment en aquell moment el seu cap fa una desconnexió i no hi és. Sí, i llavors després ja tornes, i totalment normal, eh? I te'n recordes, o hi ha gent que li passa i de cop pues, està com molt cansat i t'adorms, sí. Però sí que són la típica absència que no sol conèixer, i llavors a vegades dius, aquesta persona té epilèpsia, i ell mateix quan tu li expliques que li pot arribar a passar això, algú s'identifica, algú no, però per exemple el TDAH, el dèficit d'atenció, moltes vegades en nens petits venen d'això, d'un principi d'epilèpsia que potser els hi dura la infantesa i se'ls hi en va i ja no se'ls hi manifesta mai, però a vegades aquestes coses, així com amb l'autisme i tal, es té com molta atenció i ara ja està superconegut i així, amb l'epilèpsia arriba a ser un punt de desinformació per la societat. I cal que ho expliquis perquè algú et digui, ah, doncs potser ara que ho dius sí que conec algú. Oh, sí.
0: Sí, sí. No sé, aquí
3: però això és diferent de quedar-se amb xoc. Això
5: clar,
3: és diferent,
5: exacte, clar, sí, sí. Però és veritat que però tu pots anar al neuròleg i dir, mira, em passa això, i ell ja ho relacionarà amb si creu que pot ser o no sé, perquè a vegades també busquen segones coses, de dir, a part d'això, no sé, com que ells ja saben en el que afecta, et diu, t'afecta també a nivell d'atenció o què sents quan tens la crisi? Llavors, sí, van provant, suposo. Mm-hmm. Algú detecta més ràpid, també et pregunten el que t'ha passat prèviament, si això et ve des de petita o a partir d'un cop al cap, o... Sí.
1: Vale, i una pregunta. Això que has dit dels nens, és veritat que se't desconnect, que, o sigui, que pot ser que això deixi de passar-li a algú? O sigui, que pot ser que durant la infància sí que desconnectava, sí que agafava una... i després de més gran, diguem que... el cervell canvia, el cos canvia i sí. De repente... Sí?
5: Sí, perquè ho conec per gent de l'associació aquesta que estic jo d'epilèpsia, que potser una amiga meva el va tenir perquè de bebè se li va... se li va deixar de passar l'oxigen al cap, va tenir com una mort súbita en aquest sentit, i arrel d'això va agafar l'epilèpsia. Llavors, al cap d'uns anys, pues ara la veus de més gran, ja no pateix crisis. Sí que li va durar un cert temps i després amb medicació i tal ha estat totalment estable. O altres que de cop pues, ja et donen l'alta. A mi, per exemple, realment de l'epilèpsia ja me l'han donat, perquè han dit, et pot arribar a passar i et podem donar una medicació per prevenir, però tal com està el teu cap, ara ja potser no se't manifesta cap més, saps? I sí, sí, hi ha moments que se t'acaba. I al revés, o gent que l'ha arrossegat sempre i no li han detectat fins a gran.
1: Clar, ja, suposo que hi ha gent que ja té un estil de vida o una forma de...
5: Sí, o que no ho sap que l'ha tingut i de cop, no sé, un dia agafant el cotxe, es despista també i li agafa alguna cosa així, ha de parar el cotxe i llavors a partir d'aquí sonen les alertes, però que potser va al metge amb, no sé, 18 i li diuen, home, doncs això ho tens des de, no sé, els 7 anys potser, saps?
1: Que fort.
5: Gent que no ho sap que la té, realment.
1: Clar.
5: I no és per traumar ningú, però és veritat que... Aquests símptomes va bé tenir-los en compte perquè poden portar més dificultats a nivell d'atenció, d'això, de despistar-se, que està bé saber que també existeixen aquestes crisis. Sí, sí.
0: Bueno, pues Assumpció, no? Tu has parlat ja, em sembla que portes 10 o 12 personatges que heu fet podcast, ja?
6: 12 convidats tinc.
0: I te n'han sortit més, no? Perquè...
6: Si n'hi ha més?
0: Sí.
6: Home, si els busques, sí, n'hi ha. N'hi ha molts.
1: Jo crec que tothom, no?
0: Jo crec que avui, després d'aquest programa, es sortirà encara més, eh?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí. Però vaig triar aquests 10, aquests 12. El que buscava gent que... Abans ho parlàvem de... Que ja puguin parlar des de l'acceptació. O sigui, quan t'agafen o quan tens una cosa diferent, et passes anys tocant al fons i vivint amb tu mateix sol i sense buscant.
0: Són culpables?
6: O no. O patint sense saber. Depèn. Hi ha gent que busca, hi ha gent que busca com culpables i hi ha gent que no. I arriba un moment que pots començar a sortir i veure la llum i després pots arribar a viure amb tranquil·litat amb tu mateix tal com ets. I això és el que buscava. O sigui, totes aquestes persones hi ha en diferents nivells, però la majoria de gent són gent que estem molt bé amb nosaltres mateixos tal com som. I per això el podcast, perquè volem dir al món que tothom és bo, i vull dir que si estem al món és per alguna cosa, i llavors que les habilitats i les capacitats és una petita cosa d'una persona, però que cadascú és algú molt important, diguem, no? I llavors que ara m'estic embolicant, però però...
0: No, no, està molt bé.
6: Però o sigui, la idea del poques és això, que nosaltres som molt diferents, tots els que parlem, però en el fons cadascú de nosaltres ens sentim normals perquè estem bé amb el que tenim. I això està bé.
0: Pues fiquem-li música.

0: Bueno, pues aquí seguim i estem tots molt contents d'escoltar l'Assumpció i els nostres amics que avui ens acompanyen, no? I sobretot una afirmació que has fet tu, no?, important sobre l'acceptació, no? Acceptació, no? I després d'aquesta acceptació potser podem pensar que tenim alguna missió aquí a la Terra. Vosaltres penseu que després d'acceptar aquesta realitat, no?, quina és la missió que tenim nosaltres a la Terra després d'aquesta experiència?
1: A les ànimes tocades.
0: Sí.
1: Jo crec que en tenim... O sigui, la societat, les ànimes tocades, ens diuen que som les persones amb risc d'exclusió social. És que són ànimes tocades. I això ens fa sentir fora de joc. Llavors ens sentim fora de lloc. Llavors la majoria d'ànimes tocades sentim que no som ningú i que no servim per res, la majoria. I això ho hem de canviar, perquè si som aquí és per alguna cosa. I nosaltres som molt savis, molt més que abans. Què passa? Que a vegades no ho sabem tampoc. I hem de posar paraules al que vivim i al que sabem, i ho hem d'explicar. Perquè si no ho expliquem nosaltres, ningú pot entendre. I llavors la diferència social aquesta que hi ha de la gent, de les ànimes tocades i els normatius, diguem, si nosaltres no fem entendre què tenim de diferent i el que podem aportar a la societat, l'altra gent no ho pot entendre. I llavors nosaltres tenim molta feina. I l'altra gent té molta feina, que és saber escoltar. Abans els he dit una frase que m'ha acudit avui parlant, pensant, que és que hi ha gent que diu que amb els podcasts donem veu a la gent que no en té. I jo dic que no, que nosaltres la veu ja la tenim. El que fem nosaltres és donar orelles i ulls als que van zombis per la vida.
2: I tant.
1: Perquè és veritat. Nosaltres ja estem bé, nosaltres, però la gent no veu res del que hi ha dintre nostre. Però nosaltres ho hem d'explicar, perquè si no ho poden veure, tampoc.
0: Sí. La Catherine es comentava que es dedicava a fer musicoteràpia, no?
3: Sí, sí.
0: Com ho portes tot això?
3: Amb llum. Jo, el tema d'ànimes tocades ho porto malament, perquè penso que tothom té llum a dins. O sigui que lo que és tocada pot ser el cos, pot ser la ment, però l'essència dins de cada un és intocable. I si podem comunicar amb la persona a dins, ja som tots iguals i som tots especials, diferents. La diversitat és meravellós. La imperfecció és la meva lema ja. La imperfecció és perfecta, és meravellós, és interessant, és fascinant. I quan faig musicoteràpia, quan faig música amb gent amb molta dificultat, hi ha una comunicació, una conversa molt, molt sincera i bonica, profundament bonica. I doncs sento privilegiada de treballar molt, molt a prop de gent amb molta dificultat.
0: A vegades no fa falta parlar, no? Potser estar al costat d'aquesta persona amb la mirada ja pots sentir, sí, que hi ha una bona vibració, no?
3: Sí, amb la mirada i amb la música, i a vegades la música és silenciosa, a vegades no hi ha veu ni res, però algo hi ha i es pot transmetre per nosaltres que tenim veu i tenim expressió, podem transformar-ho. Sí, que la comunicació no cal que sigui amb paraules ni amb sons.
2: I que la música és la millor eina per treballar-ho, perquè la música inclou tot, o sigui, la dansa, l'expressió corporal, l'art, el cant, la veu. O sigui, algú que no vol parlar de les seves emocions escolta una música i se sent identificat, tu et poses una cançó que t'agrada d'un cantant i arribes a aquella emoció, però potser en un altre moment aquella emoció t'està costant treballar-la, saps? I et poses a plorar amb una cançó, i en aquest sentit la música és molta teràpia. I a mi, per exemple, m'ha anat molt bé. Jo la recomano a tothom.
4: Ens connecta.
2: Sí, i és això, i té mil formes per treballar-la.
4: Una cosa que vull añadir-te. La música és l'art etèric per excel·lència en el planeta Tierra. Porque si pintamos el cuadro, la pintura se desvanece, se pierde. La escultura se puede romper y también con el paso del tiempo se va descascarillando. Pero la música, cada vez que la quieres oír, la tienes que reproducir. Está en el aire, ¿entiendes? Entonces es el arte etérico por excelencia.
5: ¿Etérico?
4: Por eso, etérico, significa algo que no se ve, pero que está.
5: Vale.
4: No se ve, pero está.
5: Es como
4: la oyes, la
5: como
4: sientes.
5: Como recordar.
4: Sí, la sientes,
2: claro,
4: la oyes.
2: Claro, porque es que la puedes encontrar hasta en la naturaleza. O sea,
4: sí.
2: El silencio de la
4: sí.
2: naturaleza, bueno, si nos ponemos como a estimular todos los ruidos de los que estamos rodeados, sí.
4: Pitágoras sí. decía sí, sí. que... ¿Hay Pitágoras? No, sí, Pitágoras,
5: sí.
4: ¿no?
5: Sí.
4: Que había la música de las esferas. Mm. Él la sentía. Yeah. Tienes que estar muy evolucionado para sentirla, pero existe.
5: Ya.
2: Sí, sí,
4: ¿entiendes? Entonces, claro, la música es la que nos conecta con nuestro espíritu, con esa llum que tú dius, Katy, Catherine. Con esa llum conecta la música, porque es etérico, va adentro de nuestra...
5: ¿Y la literatura?
4: Bueno, la literatura también es interesante, pero también es materia, ¿no?
6: Pero es más mental.
4: Bueno, un poema,
5: bueno,
4: ¿no? Un poema, un verso.
5: La literatura es un cuento de
4: sí,
5: alguien
4: sí.
5: mayor.
4: Sí. Un poema, un verso.
5: Sí.
4: Sí, también.
0: Todo lo que es arte.
4: Todo es arte.
2: Todo el arte ayuda a trabajar.
4: Todo lo que es arte. Pero bueno, yo quería hacer esta pincelada porque es muy interesante saber que la música es el arte etérico por excelencia.
2: No, y que Pitágoras decía que la música de las esferas era también la moralidad de la persona que iba mucho con ella.
5: Ah,
2: y sí, sí. Sí, sí, yo también voy a estudiar eso. Y sí, sí.
6: Yo digues.
5: No, que no, que la música o l'art són com migues de pa que deixes al camí per tornar a casa.
4: Sí, això.
2: Sí, sí.
6: Doncs jo últimament... la setmana passada ho vaig dir... a Valladolid a un encuentro de orquestes de tota Espanya. Mm. Doncs que no hi estic d'acord amb totes.
5: Ah, no?
2: No.
4: Bueno,
2: no.
4: És molt bé.
2: Bueno, pot ser,
6: jo penso
2: també.
6: Jo penso que cada ànima, sí. en cada moment del seu, de la seva evolució, necessita un aliment.
5: Uh-huh.
6: I que l'art, la música, la literatura... és aliment per l'ànima.
5: Vale.
6: Però no per totes les ànimes i en cada moment.
5: Molt bé.
6: O sigui, aquí on estava jo ara, que eren tots músics i patums de tota la música, i vaig gosar dir-ho,
5: sí.
6: però, per exemple, de totes les ànimes tocades que hem fet al podcast, hi ha una persona, que és el Miguel, que s'ha refugiat i que l'ha salvat la cultura i la bellesa.
5: Ah, és veritat.
6: És un home que ha estat molt malament i que només llegia, anava al teatre i, bueno, s'ha llegit tot aquell món 3 o 4 vegades. I amb ell això l'ha salvat. Però és l'únic. O sigui, jo estic convençuda de que cada ànima, en cada moment de la seva evolució, de ser el que sigui. I que, per exemple, el moviment i l'esport i tot això ben treballat pel cos és molt important. O sigui, la meva vida d'abans
5: yeah.
6: era música, però el cos i el cervell no els hi donava res. Estava buit, estava desequilibrat, diguem, a la meva vida al baix, yeah. No? O sigui que penso que cada persona necessités el seu aliment per l'ànima, i que a vegades és la música i a vegades és l'art, però no sempre.
3: No, és veritat, i tens raó que lo de l'aliment, o sigui, el que li diem l'aliment és realment com un menjar de veritat, no? O sigui, tu tens el teu aliment preferit i tens aquell que sempre t'agradarà fer, però també has de tenir present que hi ha molts aliments que t'ajudaran en moltes coses. Sí. Clar, o sigui, potser jo...
5: Quines les teves predilectes?
6: Sí.
3: Clar, i un altre li ajudarà a cosir, l'altre li ajudarà a dibuixar.
6: I com més aliments tinguis, més rica serà la teva ànima.
3: Sí. Però sempre en tindràs un que t'ajudarà més, que ho voldràs fer.
6: Però que no és el...
3: No, que no és només la música. Clar.
7: Els clàssics parlaven del raonament inductiu i deductiu. O sigui, que una cosa et vagi bé a tu, pot ser que li vagi bé a la resta, però no sempre. No. O al revés, que tot vagi bé a tots pot fer que tu també et vagi bé. Però, per exemple, és una inspiració que em ve. Tots tenim el mateix cor, però que tots tinguem el mateix cor no vol dir que hi hagi la mateixa clau per poder-lo obrir. Hi ha qui li obrirà la música, hi ha qui li obrirà la poesia, i per tant... busquem la clau adequada a cada persona, perquè jo, per exemple, avui doncs, a mi el meu cor s'està nutrint d'històries de superació, perquè jo he parlat de l'ictus de la meva classe, jo he donat primers auxilis durant 4 anys i estic veient les històries del meu davant, i llavors estic com si estigués a la farmàcia compartint històries, i benvinguda sigui la superació de tots vosaltres.
0: Gràcies. Pues música.
6: Sort que de tant en tant.

Bueno, pues estem molt, molt inquiets i molt pendents d'aquesta segona hora, perquè continuarem parlant de les ànimes tocades amb els nostres amics, l'Assumpció, la Catherine, la Carla i l'Arnau, no? Que avui ara estàvem aquí parlant coses molt interessants que ara les continuarem aquí debatent, no? Així que no marxeu, que ara tornem, eh? Fins ara, eh? Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 5:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Moià perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies als centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Gibert. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del Cap de Moià, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar que des del Departament d'Educació de la Generalitat es volen treure dues línies de diferents cursos a la primària i a secundària, de tercera primària, de primer de secundària, i això ha indignat sobretot a les famílies que creuen que no encaixa amb el discurs que estan tenint des del departament de reduir ràtios, i a més preocupa que al final aquestes ràtios acabin sent més altes de les que marca la pròpia llei del departament.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ja us ha un dia tot plegat mentre recordem hi ha en marxa una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
3: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports de Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com a espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.

0: Informació local.
1: Salut Mental del Baix Llobregat i la seu de la vila celebren el seu aniversari, desè aniversari de l'Associació Molins de Rei i 30 anys de l'Associació Salut Mental al Baix Llobregat. I ho celebraran aquest divendres amb un acte a la Federació Obrera que constarà de tres parts. Per una banda, hi haurà el reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà teatre amb l'obra Cinco y Acción i una actuació musical participativa amb Pau Jimeno. El divendres a les 7 de la tarda, la Federació Obrera durà a terme aquesta festa de celebració dels 10 i 30 anys de salut mental del Baix Llobregat. L'entrada és gratuïta. I l'Enxuscat prepara per dissabte una popada i tardeo de 10 del matí a 9 del vespre. L'activitat es farà a la plaça Vicenç Fernández. Els tiquets els podeu comprar a l'establiment al Peixet o a les xarxes socials de l'Enxuscat, o també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Popada i tardeo dissabte a la plaça Vicenç Fernández. I dissabte Molins Comerç organitza la desena nit de comerç, que suposarà que a partir de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit hi haurà botigues obertes amb descomptes i promocions. També es preparen actuacions i activitats obertes pel públic familiar i també hi haurà la nit de tapes al mercat municipal el proper dissabte. Anunciem que des d'avui hi ha obres al carrer Verdaguer, des del Passeig de la Pau fins a la Font dels Casats, per fer l'arranjament de les voreres. Comencen avui les obres en aquest sector del carrer Verdaguer, que no implicarà afectacions a trànsit ni tampoc de guals, per deixar constància d'aquest inici d'obres per arranjar les voreres. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Roca, que està al carrer Major, número 31.

0: 2 és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
6: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
5: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Ple, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
6: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
5: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
6: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chi.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
9: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Bueno, pues ja tornem aquí amb l'Assumpció, a la Catherine, la Carla i el... Artur.
1: Arnau,
0: carai. Arnau, Artur.
2: La meva cosina em deia Arturito, hijo.
0: Digues tot el nom.
2: Arturito.
3: El seu nom no...
0: Bueno, pues...
2: No me queda el nombre.
0: Parlant de les ànimes tocades, i avui el nostre amic Francisco ens feia una reflexió sobre la càrrega, diguem, del destí, no? Vosaltres creieu que el vostre destí estava programat també partint d'aquest tipus de...
4: No.
0: D'accident o de...
5: Jo crec que dona igual. Jo crec que dona igual. A l'individu li ha de donar igual. Que tu pots estudiar la teva carta astral i és veritat que per preparar-te per certes temporades va bé, però jo crec que quan t'ha de pillar el rayo, t'ha pillat el rayo, per molt que tu estiguis preparat, t'hagi llegit 50 llibres d'astrologia, 50 llibres del destí, jo crec que quan t'ha de... Inclús el senyor que ha parlat, també li pilla a ell.
0: Clar, no?
5: Per molt que ell vulgui esquivar la mort, sabent d'astrologia...
3: No. L'astrologia no te fa esquivar la mort, eh? Per res.
5: No, per això.
3: No.
5: Clar.
3: Això és destino maduro i l'has de complir.
5: Claro.
3: Això no
5: claro.
3: Té res que veure.
5: Claro, però no. Vull dir que com és el que parlàvem de l'art, que és un aliment, l'astrologia també seria un aliment. Potser no li funciona...
3: És un bastó, és un bastó per ajudar-nos. Si tu estudies una astrologia sagrada...
5: Sí.
3: Te pot ajudar a canviar aspectes de la teva vida.
5: Sí.
3: No, per exemple, ui, pues mira, som molt orgullós, pues tinc de canviar això.
5: Sí.
3: O som mentiroso, vull canviar això. Moltes coses.
5: Però hi ha gent que és molt complicada. I té
3: bueno,
5: moltes...
3: això
5: no,
3: ja...
5: No, vull dir, sí, hi ha gent que té moltes contradiccions.
3: Clar.
5: Moltes contradiccions, o sigui, però... això a la carta astral es veuen oposicions, quadratures, i hi ha gent que té un cartes astrals que són un munt de línies tenses. Mm-hmm. Llavors, què fa aquesta persona?
3: Pues mira, aquesta persona que té moltes quadratures i moltes oposicions,
5: sí,
3: no se té de fixar en la suposició i les quadratures. S'ha de fixar en los trígonos i en los estiles.
5: Vale.
3: I fer lo que seria un estil o un trígono.
5: Vale.
3: Perquè si te fiques en les quadratures, diu, ui, pues això ja no ho

0: vaig bé, la meva vida és un desastre, i no, això no és l'astrologia. L'astrologia és buscar eines per ajudar-te, sí, no per enfonsar-te.
1: Ja. Ho entenc, entenc, però està, és que és un... És un... Mm. El segle XXI, bueno, i això l'astrologia és una cosa que és bastant de... té una tradició visigoda, que no és gens científica, en el sentit de que ara mateix no està, està de moda en la cultura pop, però en el món oficialista científic no... res, vull dir, no, els científics no, no volen
0: sí,
1: saber d'astrologia.
0: No, sí, això sí.
2: És una ciència antiga.
1: Sí, sí, és una ciència antiga.
2: Però no vol dir que no sigui...
1: No, no, sí, jo sé per camp pròpia de que sí que... Joder, que sí, que Saturn estava passant per casa 12 quan mon pare va morir, jo què sé, per exemple, o coses així. Sí.
2: Perquè ara que estàs parlant del teu cas, no? A tu, què és el que et qualifica com a ànima tocada en l'aspecte actual, no?, de les teves vivències personals i de més?
1: Bueno, jo crec
2: com t'identifiques tu?
1: Jo considero que salut mental, el tema de depressió i control de conducta, o sigui, el tema de conducta és el fet que em fa, pues, com es diria oficialment, risc d'exclusió social. Una persona amb risc d'exclusió social.
2: Tu sempre has estat deprimit, ets una persona molt...
1: Jo, ara no et sabria dir-te, però jo des de molt petit sentiments de molta pesa, de ser tristesa des de, i una empatia infinita que em feia patir molt el meu dia a dia, en unes classes que et fan fer pues, fila índia per entrar a classe, no sé què, estar callat, sentat. Jo era molt sensible i hi havia molts companys que patien o si passaven coses i jo les sentia, jo no les sentia el professor. M'explico, i l'empatia que jo li donava al meu company no li donava al professor, però després tampoc rebia un, com es diu, reforç positiu. I jo soc una persona que ha passat moltes depressions, moltes angoixes, moltes qüestions, que jo crec que tothom, és que és el que parlàvem també en el podcast i anterior, que a tothom li passa això. El que passa que és veritat que hi ha gent que li marca tant el caràcter que pot donar un testimoni. Jo crec que puc donar un testimoni d'algú que ha passat per moltes depressions i moltes angústies des de ben petit i...
2: A tu t'ha afectat molt també els altres, no? Els companys. Els patiments dels altres t'han afectat molt, no?
1: Sí.
2: I segurament el patiment de la teva mare també t'ha afectat moltíssim.
1: I el meu pare, sí. Exacte, la meva àvia, sí. Perquè eren persones molt bona gent, tant mon pare com ma mare com la meva àvia, per exemple, eh? Podria parlar de més gent de la meva família, però parlaré dels meus, de la casa meva. Que, bueno, la meva tieta, és que jo què sé, però molt bona gent que era molt maltractada per la societat, molt maltractada, estan molt ben ensenyats a casa de respecte, convivència, valors i superació personal, vull dir, aquí estic jo i aquí no, ningú em menja i ensenyo els altres a que ningú se'ls mengi, però després molt maltractats, molt maltractats, sí, molt maltractats.
2: Però l'interessant és que has tingut aquesta sensibilitat d'identificar-te amb aquests patiments dels altres, no? Això és molt important, eh? Això és una actitud positiva, no? El sentir el dolor dels altres i tu mateix. És el que es diria als místics, no? Una mica el que Francesc d'Assís, no? Sentia el patiment de... I veia l'entorn i ell vibrava, no? D'emoció. A tu has sentit aquesta vibració i potser t'has rebel·lat contra el que t'has trobat al costat. Que
1: sí,
2: no...
1: jo sempre he sigut el...
2: Un inconformista, un rebel.
1: Bueno,
2: això també ens ha passat a tots.
1: Fora de classe sempre.
2: Per això, hi ha la contrària, no?
1: Sí, sí.
2: I segurament el nostre amic Xavier, que ha tingut que tractar amb molts pares i fills, t'has tocat molts casos com el de l'Arnau,
3: sí,
2: no?
3: Sí, però bueno, ara imagina que estiguéssim amb això,
2: sí.
3: Si em permeteu us transmeto una història d'esperança a cada un de vosaltres quatre, de dir perquè aquest senyor el van entrevistar sobre les sincronies. A la farmàcia on jo vaig treballar hi ha un carrer on jo creo històries. Aquest carrer on jo creo històries hi ha la Fundació Ictus. Un dels professors que jo vaig tenir a l'escola de farmàcia on estava va tenir ictus. Jo he escrit sobre l'esclerosi lateral amiotròfica. El nom de la fundació es diu Miquel Valls. El meu sogre es diu Miquel Valls. Quan he vingut... No us espanteu, eh?
1: No, no.
3: Quan he vingut cap aquí, he vist un cotxe amb un 26 i un 27. 26 anys. Està prou bé. I tinc una amiga que es diu Eli Bautista León, que parla sobre el síndrome de l'impostor. Per cert, el tècnic de so pot certificar que hem parlat de Pitàgores i aquí ha sortit el tema de Pitàgores. El nom de Miquel està sortint molt avui. Aquest estudi es diu Miguel. El set ha sortit molt. Aquí el company Jorge ha parlat de set masí. El set està sortint contínuament. Crec que està molt bé que la persona que ens pot donar més esperança tingui el micròfon número 7. Oh. Això em fas un llibre, un vídeo, ja tens una història.
1: Però qui té el número 7?
0: Mira, el 7,
3: sí. Ai, el meu nebot, bueno, un nebot meu va tenir la, el tema d'epilèpsia i aleshores sí que vaig aprendre que per moltes històries que ho creï, donem les gràcies als metges i endavant.
0: Sí, sí.
1: Lo de Miquel, el meu pare es deia Miquel.
3: Un llibre més. Un llibre més.
2: I el meu fill, no?
3: Hi ha algú que no es digui Miquel?
2: Sí, sí. Bueno, pues aquesta rebel·lia és natural, eh?
1: Sí, sí.
2: I ara tu sents aquesta necessitat i aquesta obligació de comunicar-ho a la gent, no? Jo veig aquesta necessitat de comunicar de tots vosaltres, no? És a dir, després d'un aconteixement com aquest que has tingut a nivell personal, no? Hi ha una reacció, però vosaltres heu reaccionat d'una manera positiva, no? Perquè hi ha gent que potser no surt del pou i queda allà, no? Però vosaltres heu sortit del pou, però a sobre heu tingut aquesta necessitat de donar un servei, no? De servir a la societat d'alguna manera.
4: Jo, abans de contestar-te, sí, vull dir que quan preparava el podcast, jo em trobava amb cada persona i amb cadascú em vaig trobar com tres vegades i fèiem unes xerrades llarguíssimes que jo escoltava. El primer dia que em vaig trobar amb Arnau.
2: Arnau, sí, ara sí.
4: Sí, al començar li vaig explicar el que volia fer i vaig dir una tocada és una persona que li ha passat no sé què, no sé què, no sé què, no sé què. I et va obrir la boca i va dir es pot ser ànima tocada per soledat.
0: Mm-hmm.
4: I vaig pensar que era i que era el seu cas, o sigui que a partir d'això aquell que ha viscut tant es va tancar i la soledat ensenya molt. No.
3: És que la paraula tocada és molt maca, tocada per inspiració, sí, tocada per un efecte de vi. Per què és tocada? Llavors és una paraula que la pots fer anar on tu vulguis.
1: Ostres, però...
4: Sí. I el seu podcast, que és de l'Arnau i el Noel, es diu Una cerca profunda, que és una cosa que després d'un ictus de qualsevol cosa busques. I que a vegades trobes o a vegades no, però que et passes anys buscant. I ara no sé què m'has preguntat.
2: No, que després de l'experiència vostra, sí, ve una necessitat de servei, no?
4: Sí.
2: D'ajudar.
4: Però jo, mira, jo amb això estic d'acord amb que tothom té aquesta necessitat d'ajudar. I que tothom té una saviesa interna molt gran. El que passa és que no ho sabem ni nosaltres mateixos, perquè la societat, ho he dit abans, la societat està muntada de manera que o estàs és útil a nivell funcional o no existeixes. I llavors, clar, per exemple, jo vaig estar 5 anys fent només recuperació per estar bé. Llavors, a la que comences a obrir els ulls, dius, ostres, i ara què faig? I llavors, a vegades no trobes on agafar-te. Però la riquesa que has viscut, encara que no ho notis, és molt gran. I llavors, a la que davant de tota la gent que han fet el podcast, jo em posava davant d'ells i els deia, vull dir això, i es posaven a vomitar saviesa interna. Perquè tothom la té. El que passa és que no ho sabem que la tenim. I no sabem que és important per qui l'escolti. Però jo dic que això és una riquesa, una universal, diguem, i que no ens la podem quedar per nosaltres. Però no tens, sí, oportunitat d'explicar-les tampoc.
2: Sí, bueno, pero...
5: Bueno, también, Asunción, pienso que cal una persona como tú per fer les preguntes, per donar un espai, una ventana, una porta per obrir aquesta saviesa, lo que sigui, no? Perquè si tu no preguntes, jo no expresso.
4: Clar.
5: I si no expresso, no escolto la meva veu,
4: sí,
5: i no dono compte de lo que penso.
4: Sí.
5: Doncs és una... Jo i les persones som... expressem lo que estem acostumats a, sí, expressar,
4: clar,
5: en el moment.
4: Clar.
5: I doncs és... has portat a aquesta possibilitat i oportunitat d'explorar,
4: sí,
5: a través de les teves, sí, preguntes i la teva curiositat.
4: Sí.
5: I és fascinant. Ara, escoltant la gent en els podcasts i la conversa, i que és tan, tan rica i tan natural, penso que la gent està dient coses que no han dit mai.
4: Sí, sí.
5: Yeah, doncs
4: sí, sí,
5: és or.
4: Sí.
5: És or.
4: Sí, sí. Jo estic contenta del meu mèrit, diguem. Estic contenta. Però la riquesa és la que hi ha dins de cadascú. I que no traiem mai.
0: Yo, por ejemplo, he estado tiempo depresiva, bastantes años, y yo nunca se lo decía a nadie. Uh-huh. La depresión era mía y ya está. Nadie se enteró nunca que yo estaba depresiva. Y iba a trabajar cada día,
1: claro,
0: y yo estaba, me sentía sola porque no, claro, lo podía... Es que no sabía qué explicar.
1: Ya.
0: Porque si te duele la cabeza, dices, oye, claro, pues me duele la cabeza, me duele el brazo, pero ¿cómo le explicas una cosa que es tan... tan profunda, tan que es que no sabes, yo no sabía explicarme, es que no sabía, no tenía ni idea cómo hacerlo, entonces me la tragué yo sola, pero yo pedía ayuda, que quería salir de aquel pozo,
1: uh-huh,
0: yo quería salir de aquel pozo como fuera, pero no sabía cómo, y yo pedía ayuda interna a mí misma, a mi espíritu, a,
1: claro,
0: mi alma, a mi luz, uh-huh, como le digamos. Porque yo quería salir de allí, yo no quería estar así, yo si no me quería morir, digo, es que yo si tengo que vivir así, me quiero morir. Yo deseaba morirme,
1: ya.
0: Y pedía la muerte, la pedía.
1: ¿La pedías, eh?
0: Sí, yo hacerla yo no, pero yo la pedía,
1: pero
0: para mí,
1: ella,
0: pero
1: sí,
0: me, ¿no?, daba miedo hacerme algo algún daño a mí misma, ¿no?
1: Ya,
0: pero
1: ya,
0: esa era mi experiencia. Pero al pedir esto llegó un momento que se ve que es el que me correspondía, porque todo es por algo y todo llega cuando ha de llegar.
1: Uh-huh.
0: Entonces apareció una filosofía esotérica,
1: uh-huh,
0: que te ayuda a entender la vida, por qué te pasan las cosas, por qué te pasa esto, por qué te pasa lo otro, a entender cómo funcionan las leyes del universo,
1: yeah,
0: no las leyes que hace el hombre,
1: claro,
0: no, esas están manipuladas.
1: Claro.
0: Las leyes del universo no se pueden manipular jamás.
1: Yeah.
0: Y también me llegó una medicina que, uh-huh, se llama homeopatía, unicista.
1: ¿En serio?
0: Y eso me salvó la vida.
1: Sí, ¿eh?
0: Entre la filosofía y la homeopatía salí.
1: ¿Y qué filosofía esotérica...?
0: Pues una cualquiera, una que sea buena. Una,
1: vale,
0: que sea buena.
1: No,
0: filosofía esotérica.
1: Por la tuya. Por la, si
0: la mía,
1: una,
0: la mía es
1: propio.
0: La filosofía de Rosa Cruz de Max Hendel, esotérica.
1: Vale.
0: Están los masones,
1: sí,
0: está la escuela arcana,
1: sí,
0: está la teosofía de Madame Blavatsky. Hay muchas serias, ¿eh? Porque,
1: vale,
0: si no son serias, mejor no te entres porque te puedes,
1: no,
0: pillar los dedos. Tiene,
1: sí,
0: que ser algo serio.
1: Claro.
3: Sí. Bueno, tú ya sabes que yo me muevo en varios mundos y claro, aquí está el farmacéutico que tiene que hablar de medicamentos y de creencias al mismo tiempo,
0: pues, sí,
3: intentar sobrevivir. O sea, yo creo que entiendo que la gente tiene que creer en la astrología y en todo, pero todo a través de la astrología...
0: No, es que la filosofía no, la astrología,
3: claro,
0: es algo más.
3: Yo como profesor, como farmacéutico, pues si creo que hay una depresión por parte de un alumno, derivaré al psicólogo y de aquí al psiquiatra, pero al mateix temps intentaré que a través de la filosofía y de todo, aquesta persona tiri endavant. Si toda la gente que tenemos hoy aquí sou gente de valores, sou gente, creo que de creencias, si no tinguéssiu aquests valores, no estaríeu
0: aquí. Pues mira,
3: aquí. I llavors una cosa no invalida l'altra, però sí que compta a vegades amb aquella gent que creu en l'anomenat el gran gurú i que tots anem a darrere el gurú.
0: Mira,
3: compte amb això,
0: Xavi,
3: compte amb
0: això. Hay una frase que diu menos Prozac, Prozac, sí, sí, és una medicina alopàtica, sí, sí. I más Platón.
3: No, sí, tu sabes que jo a la classe he hagut de parlar de homeopatia.
0: Quiero decir filosofia, cuando sabes la verdad de la vida, se te abre un mundo. A mí
3: me encanta hablar de filosofía de homeopatía, porque es hablar al revés.
0: Exactamente.
3: Y entonces la gente le giras la cabeza.
0: Total.
3: Aleshores, a mí m'agrada porque em surt de la norma. Uh-huh. Pero bueno, es
5: complicado. Pero está bien, pero es lo que dius tú. O sigui, al final la astrología y la filosofía y tal tenen mil teorías per creure-te-les. Però els nens d'ara també, o sigui, la generació d'ara, es creuen tot el que veuen al TikTok i tenen mil fonts d'informació en les que basar-se, però no, o sigui, totes aquestes teories mai poden ser l'única manera de creure's el que passarà i el que et passa i el tal, perquè al final això es destrossa la mínima... O sigui, aquestes creences es destrossen...
0: A mi me va ajudar a entendre.
5: No, que està bé, però que és el que diu ell, està bé com a recurs de tant en tant buscar el porqué de les coses, però no tot passarà a través de lo que et digui tota aquesta informació. Bueno, jo ho penso, després un filòsof de veritat i que s'estima la filosofia creurà d'una altra
0: clar,
5: manera.
0: Clar, és que cadascú té el seu camí. Sí. Un trobarà un altre camí. El meu camí va ser aquest.
5: Sí, sí, sí. Però que també hi ha coses que no tenen res a veure amb la filosofia i l'astrologia, que un metge et dirà que les has de fer així, clar. I tu t'hauràs trobat que les has de fer d'una altra manera.
0: Jo he explicat la meva història,
5: sí,
0: no?
5: Sí, sí, i està molt bé.
3: És que l'important és això, que cadascú té la seva història,
0: sí,
3: i per tant
0: sí,
3: no han de ser les mateixes.
2: I jo crec que també la Karima té la seva història i la vol explicar.
6: Bueno, és que ara tinc tantes coses també al cap escoltant, perquè sentia abans, sí, he vist com una mica fora de lloc centrar-nos tant en l'astrologia, per exemple, i tal, no? Perquè és com estava buscant per què, no? El per què.
1: Clar, és que jo em sembla que molt aquí.
6: El per què és el que moltes vegades fem i ens quedem allà donant voltes i no hi ha un per què. O podem, mai el podrem saber, perquè on està la veritat? L'astrologia té la veritat? No, és una mirada. Qualsevol filosofia... No, són aproximacions, són mirades. La ciència té la veritat? No, tampoc. És a dir...
5: Ningú té la veritat absoluta.
6: Exacte. Jo partiria sempre de la base de que la veritat absoluta...
0: No existeix.
6: No, no, sí que existeix segurament, però no la sabem.
5: Bueno, la veritat la trobes vivint.
0: Aquí només n'hi ha veritats alternatives.
6: No, l'únic que volia dir és que, com tu has dit, després hi ha moments a la vida... i que un troba algú que l'ajuda.
5: Sí, sí.
6: No? L'ajuda aquesta pot ser l'astrologia, pot ser un guru, pot ser, no sé, ara, qualsevol cosa, no? Que ens pot ajudar un mestre, una manera d'entendre la vida, i fins i tot diria, pues sí, a lo millor una religió, que jo no sóc partidària,
2: Sí, la gent que té fe, també, ajuda molt.
6: Però, realment, aquí, lo important, jo, quan he estat escoltant o escoltant-vos a vosaltres, a mi el que em venia a dir, bueno, lo admirable aquí és com des de la pròpia experiència, cada persona, i en aquest cas parlant de vosaltres, heu pogut tirar endavant i tirar endavant, però no perquè he de tirar endavant i ja està. És un tirar endavant amb una comprensió i una saviesa, una acceptació. És a dir, jo no sé, potser ni mai sabré, com jo, per què he tingut l'accident, no? Per fer-te un posar, no? Ara parlaré de mi. Hi ha moltes aproximacions, hi ha moltes explicacions, és que és tot tan complex, hi ha tanta complexitat... que no m'agrada reduir les coses a... Mira, esto es, te duele la rodilla, tienes que arrodillarte y ser más humilde. Bueno,
0: Depèn, no?
6: No, aleshores, el tema important és què fem amb el que ens passa a la vida, no? Això és lo importantíssim. I d'on traiem la força?
5: Sí, sí.
6: Perquè la força no la traiem de lo que et diu l'astrologia ni lo que et diu el guru.
5: No, no,
6: això poden ser inspiracions, sí, sí, però la força la treus de... de la teva pròpia, de la teva pròpia divinitat, de la teva pròpia essència, de algú que et fa tirar endavant. Sí. I el vostre cas és així, perquè jo la pregunta és, d'on surt la força, la vostra força, per realment acceptar que això tu has dit ja al principi, i és molt difícil per mi, vull dir, aquesta acceptació absoluta del que hi ha a la meva vida.
1: A
6: que voldria... Mana?
1: A l'amor.
6: Bueno, clar, bueno...
1: De fet, ella que estava parlant de la depressió...
6: Però, i també he sortit del tema de la soledat, tema, per exemple, per mi molt crucial, també, sí. Que jo he vist... És molt un tema meu, també, sí. No? Però el tema és com trec la força per tirar endavant, acceptant realment. O sigui, no queixant-me més, ja, no queixant-me sí. Més de... Claro, perquè mira, tuve l'accident... Ara me lo invento, eh? Vaig tenir un accident i pobra de mi, que no sé què, que m'ha quedat així, m'he quedat aixà. Poso aquest exemple, no vull dir que sigui així, eh? Però de vegades encara em passa, no? Que hi ha una part de mi que encara...
5: Sí, sí.
6: És que està com frustrada per coses de la vida que no han sigut com un voldria. Llavors jo admiro molt... quan us he escoltat aquesta aportació vostra de dir, bueno, accepto lo que hi ha, o sea, que estoy cojo, que estoy no sé qué, que estoy... I com ho feu, això? Aquesta és la força aquesta, per exemple, m'agradaria ara preguntar-vos d'on l'heu tret, no?
4: Jo diria, Dugues, del que has dit, jo diria que una de les coses que he anat aprenent és de què? Viure, per mi, és ser capaç o aprendre a gestionar els moments fàcils i bonics i els difícils i durs que t'envia la vida. I que tant els macos com els lletjos són igual d'importants. Llavors, per mi, viure... és aprendre i ser capaç de gestionar el que la vida t'envia. I llavors, quan t'envien coses, perquè te les envien, no les busques tu, t'arriben, t'envien les coses i t'envien la força que necessites. I el que hem de ser capaços és de escoltar la vida. I jo l'acceptació és que he tingut una gran escola d'acceptació. No podia ni empassar ni parlar. I vaig estar 5 anys que només feia recuperació. I això és una escola d'acceptació de collons. Ara en sé molt d'acceptar. Encara a vegades em costa. Però és que la vida et dona coses i recursos, i llavors és d'això. I l'altra cosa és que el que tenim només ens ho podem arreglar nosaltres.
3: Sí, jo,
6: totalment d'acord.
3: Jo et volia afegir amb això de, crec jo, parlo com a professor, d'acceptar-se i de revelar-se. És a dir, m'explico amb el tema de rebel·lió. Jo, sí, sí. Les circumstàncies m'han fet conèixer Paco Juan, que és un home que la seva filla és la primera diagnosticada de síndrome de Rett a tota Espanya. Paco Juan es va rebel·lar contra el seu destí. Jo he sigut professor d'Alba Mestres Petit, noia invident que va estudiar farmàcia, va voler fer medicina i és professora. Es va rebel·lar contra el seu destí. La gent que esteu en aquest món, per la societat, entre cometes, teniu malalties minoritàries. És a dir, és un tema d'inversió econòmica. I llavors us rebel·leu contra el destí. Per tant, jo crec que aquí estem parlant de valors, però també estem parlant de no acceptar. Jo, per exemple, estic a l'Institut Sant Pau i va haver un senyor a fer una xerrada sobre nous medicaments i noves molècules i li vaig dir, jo com a ciutadà em veuré beneficiat de tot això que estàs investigant? I aleshores crec que és una rebel·lió i que ens hem d'estar rebel·lant sempre.
1: Sí, perquè això que estàs dient de... Nosaltres som una enfermedad minoritària o tenim una d'estat minoritària, el que estava pensant jo, dic, hòstia, però...
3: Pel món, no per
1: dir... Sí, pel món. Dic, cobres 1.300 i el teu alquiler val 1.800. Qui té la... O sigui, de veritat tu no tens ninguna discapacitat? Mhm. De veritat són tan minoritaris els problemes?
2: Aquest és un tema crucial.
1: No, dic un, i dic
2: una realitat.
1: I et dic una altra. Tu estàs al mig de la urbe i tu no trepitges verd. Tu no veus verd i ningú t'invita a sortir a relaxar-te. I tot és... La meva pregunta és, de veritat, com està el teu cap? Tu creus que no tens ninguna malaltia mental?
3: Quan hi havia el Covid...
1: Tu creus que de veritat no desconnectes com la, com la meva companya que té... De veritat, tu creus que no?
3: En el Covid tothom aplaudia els metges. En el Covid tothom aplaudia els metges. Qui els acompanya ara a les vagues? Qui els acompanya?
1: Clar, ningú.
7: I és com els professors.
1: I amb el tema del Covid, ara que l'has dit, quantes vegades el protocol deia una cosa que sabien ells que aniria malament tot i ho van fer igual. Van seguir el protocol, no es van revelar i quants morts van haver. I sabien ells que no funcionaria res dels protocols que van... No, estic parlant amb molt poc coneixement de causa, però quantes vegades el sistema porta el precipici i tu segueixes content perquè estàs complint amb el que toca?
3: Nosaltres teníem alumnes a les pràctiques que és que se'ns anava la gent. O sigui, estàvem ja engegant pràctiques que estàvem veient gent i tal, però bueno, també és cert que el ser humà hi ha un punt que té que oblidar, perquè no sé si podem viure sempre amb tot això que hem viscut, i hi ha un punt potser que hem de tancar. No ho sé, però no sé si oblidar o continuar... No ho sé.
1: No, jo crec que revelar, com deies.
3: Rebel·lió. La rebel·lió,
1: oblidar, silenciosa. L'oblit és la mort dels pobles i de la gent.
5: No, jo
1: el
5: que deia...
6: Jo només vull dir una cosa ara, sí. Perquè per el que tu estàs dient, semblava com que la paraula acceptació vol dir que et resignes. No, és diferent.
3: Mai hi haurà resignació.
6: La resignació no és acceptació.
3: No, jo justament he parlat de rebel·lió.
6: Vull dir que no és que sigui resignació.
0: La paraula rebel·lió a mi no m'hi cap.
3: Rebel·lió, entre cometes, rebel·lar-se contra el destí.
0: No.
1: Pot ser
5: també creativitat.
1: Jo veig més la rebel·lió contra l'autoritat. Més que contra el destí, no. L'autoritat.
0: A mi
3: Bueno, doncs, no. Afrontar les situacions. Posem-li les paraules que vulguem. Al final, el que responen són els nostres actes, i vosaltres esteu responent amb els actes. Les paraules és el de menys.
5: Jo és el que deia la Karima. Jo crec que, per exemple, jo el meu, en el que ha hagut de patir la vida, i el que deia Arnau, o sigui, la soledat, és invisible per molta gent. Per exemple, hi ha molta gent que mai ha volgut expressar lo malament que s'ha sentit amb l'època que hagi pogut tenir, i a nivell d'explicar-ho no ho ha necessitat o no ho ha volgut fer i ha lluitat contra ell sol per sortir-s'hi. I que et diguin, bueno, està bé parlar-ho amb un psicòleg, i tu dius, ja, però és que ara mateix jo em poses davant d'un psicòleg i no sé què explicar-li, què és el que em passa, saps? Potser m'he de trobar a mi i després explicar-ho. Però jo crec que sí que una cosa que tinc molt clara és que m'hi poso a pensar i penso que des de que em van detectar epilèpsia o el que sigui que hagi pogut passar a qualsevol persona, mai m'he preguntat un per què del per què. Sí. O sigui, mai m'ho he plantejat. Ni he volgut buscar la raó, ni he volgut buscar el que em passarà, ni res. Perquè, per exemple, no, jo com l'Arnau sí que queda trist dir-ho, però no ha sigut l'amor el que m'ha portat a empenyar. Ha sigut emportar la... no rebel·liar-me, però sí que portar la contrària al sistema, o sigui, portar la contrària a que professors deien als meus pares, aquesta noia no podrà estudiar res, o els metges, mira, és que porta una vida que amb les crisis d'epilèpsia o el que sigui, qualsevol cosa, no? Qualsevol raó que algú et pugui dir, sigui l'epilèpsia o no ho sigui, però portar la contrària i anar-te superant a tu mateix sense preguntar-te un per què, i viure i ja està, i és el que deia Assumpció, viure lo dolent i lo bo, però jo crec que sense necessitat ni de buscar acceptació ni de res, sinó que a poc a poc pues, no trobaràs res buscant el per què, de per què t'ha passat i ara perquè jo tinc això i aquest no. Sí que potser m'he comparat moltes vegades amb altra gent, no a nivell de lo que jo he pogut tenir, sinó pues, a nivell físic, m'ha costat molt encaixar amb molta gent, però sempre crec que justament m'he tornat una persona més oberta, més extrovertida, més atrevida i tot això, perquè jo he volgut viure i perquè no m'he volgut plantejar què és el que m'afecta i què és el que no m'afecta. I mai he buscat una raó.
0: Pues a mi,
5: i això és el que m'agrada.
0: El que jo he passat o he viscut m'ha ajudat a despertar, a no anar zombi o dormit o com le vulguem dir, no? Sí. Jo era un autòmata, trabajo, casa i comer i dormir i ja està, no? I a raïs d'això jo he canviat molt, molt, molt, moltíssim a nivell intern, Jo ha sigut un despertar. Clar. I jo agraeixo la meva infermetat que he tingut perquè ara puc estar on estic. Si no, no estaria.
5: Clar, és que també t'aporta coses bones.
0: Sí, que per a mi és agradecer mi enfermedad. Agradecer-la.
1: A mi m'agradaria parlar del ridícul. Perquè les persones que estem fora de lloc sentim ridícul constant. Mm. De fet, si tens un problema d'equilibri, com passava ma mare, que és que ella... Ma mare sentia vergonya perquè és que ella. Mm. Com pots sentir-te vergonya perquè caus? El que has de sentir és por. Mm. Que no et facis mal. però vergonya. Vergonya de sentir la persona que et veu al terra no et recull. M'entens? I una altra cosa, quan tu t'estàs superant i tot tens els professors en contra, que tothom et menys, no menysprea, però que
7: bueno,
1: almenys
7: no
1: valora,
7: tots els que...
1: almenys valora, o que, jo què sé, tu sents vergonya moltes vegades, i la vergonya és la teva millor amiga, perquè és la senyal de que estàs avançant. Moltes vegades, si ho fas en positiu, òbviament que si sents vergonya perquè estàs amb boles al carrer, pues és,
7: no, i que a vegades els metges i els professionals et diuen el que no pots fer en aquell moment per la malaltia que tinguis, i potser en aquell moment tenen raó, potser realment no ho pots fer. O sigui, a mi fa uns anys em deien, és que ara no entendràs com funcionen les tecles del piano perquè el teu cervell no reté això, i potser hagués sigut veritat, i agraeixo haver-m'ho posat ara, perquè potser fa uns anys m'hagués comportat més frustració que res,
1: clar, clar.
7: Però la cosa és veritat, que és que com més portes la contrària a tot el que et puguin dir, més aprens de tu mateix el que sí que pots fer i no només et quedes amb el que és el que no pots.
1: I sobretot quan no tens responsabilitat de tercers ni de segons.
7: Clar.
1: Clar, perquè si tu tens responsabilitat de tercers i segons, això canvia, però si tu no tens responsabilitat ni de tercers ni de segons, diguem que si tu tens una discapacitat de que... bueno, d'epilèpsia que et desmaies,
7: sí, sí, sí,
1: pots infermerar. Infermera no podràs, però si probablement la gent, si el doctor sap perfectament que d'aquí un temps potser no et passa, per què tu no has d'estudiar infermeria?
7: Clar.
1: I per què m'has de parlar de les tecles del piano si encara no m'he saltat ni a tocar el piano?
7: Exacte.
1: O sigui, per què m'estàs explicant això?
7: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, la
7: I
1: vergonya...
7: I que un dia es frustrarà sol.
1: Qui però... ha de sentir vergonya?
7: Clar. Sí, sí.
3: Compte allà fora, a fora no aquí, amb les etiquetes, amb el dir el que podem fer i el que no podem fer.
7: Tu
3: jo, per exemple, sempre es diu que Van Gogh segurament era un esquizofrènic no diagnosticat.
1: Clar.
3: I que la teoria de les intel·ligències múltiples diu que tots tenim una habilitat que ens
7: sí.
3: que va molt bé. És a dir, jo he donat classes de mates i de física i química perquè forma part del meu treball. És molt més difícil el que tu fas amb el piano que el que jo pugui explicar de mates, de física i química. Per tant, compte a etiquetar la
1: sí.
3: gent. Hi ha un exemple que donàvem al màster. Hi ha un professor que li va dir a un alumne: vostè no serveix per això. El profe no se'n recorda ningú. L'alumne es deia Albert Einstein. Compte amb les etiquetes.
7: Sí, sí.
0: Sí, té sí, sí. la vida, una etiqueta d'aquestes.
2: Bueno, sí. I ara jo faria la pregunta ara. Què és el que valoreu més ara, vosaltres, a nivell personal?
7: Jo la vida que tinc ara. Bueno, crec que és... Bueno, no sé, l'assumpció ara, perdó, és que ara he parlat jo. Però sí, sí, o sigui, tot el que disposo ara, en un temps vaig haver de separar-me d'amics que em vaig haver de donar compte doncs, que en aquell moment ja no eren tan amics. O sigui, tot el que m'ha anat superant en el dia a dia és el que aprecio ara mateix. Tot el petit cercle que pugui tenir sense que sigui massa gran, sense que jo busqui l'acceptació a un lloc on no pertoco, tot això ho aprecio. I el que tinc ara em manté estable. Fa un temps encara trobava... gent que em desanimava, gent que no m'anava a casa amb tranquil·litat o a la mínima discutíem, i ara jo tot el que tinc, estudis, feina i tot, ho agraeixo. I l'epilèpsia també, perquè m'ha portat a créixer. Sí.
2: Agraeixes a l'epilèpsia?
7: Bueno, a l'epilèpsia no, potser més el tema del tumor, perquè això sí que és com m'ha tocat més que el tema de l'epilèpsia. L'epilèpsia és una cosa que ara ja tinc molt superada, però això del tumor, d'aprendre a conviure, i sí, i sobretot del podcast d'Ànimes Tocades, perquè és el que dèiem abans, que era per cadascú una mica el podcast. Per mi ha sigut un moment d'això, de poder, de lo que deia Assumpció, que veuen tenim tots, però de poder sentir-te escoltat i de cop vomitar una mica tota la teva vida que mai te l'han preguntat, i poder-te sentir això, i no cal un podcast, eh? Jo ara, per exemple, sento que m'ha despertat la... O sigui, clar, no et poses així formalment a preguntar, escolta, explica'm una mica de tu. Però sí que m'han curiosit més saber vida d'altres persones arrel d'aquests podcasts, perquè et dones compte que cadascun és un aprenentatge i que no cal fer un podcast per escoltar algú. Ara jo mateix em podria sentar una mica a una cafeteria i dir, escolta, tens algú que em vulguis explicar que no m'has explicat mai? I ja és quan... Sí.
2: Molt bé.
7: Sí.
1: Què és el que més valoro, no?
6: És molt bonic.
1: La gent que estimo, i valoro molt la meva capacitat de lluita. És que no sé com explicar-ho. Com que tota la vida t'han posat... A mi m'ha impressionat molt, i molta intensitat, molt, i ara mateix és un boom en plan... Me la pujo jo, la pressió, la intensitat me la pujo jo, no fa falta que me la pugi ningú, me la fico jo, i aviam qui aguanta més. Això és el que jo valoro. Aviam que si des de la zona, com t'ho dic, és que no sé com explicar-ho,
2: la Cateri et donarà un cop de mà.
8: Que sí, no? No em deixo la Cateri.
5: No, però jo diria estaria encantada de no tenir el problema que tengo, però és un plaer enorme que tothom em dona ajuda, somriures, que em tracta superbé. I doncs visc amb la generositat de moltíssimes persones. Abans donava molt, ara rep moltíssim. I doncs crec que és un privilegi poder gaudir d'aquest costat de la gent, de la humanitat. Mm-hmm. És molt bonic, molt bonic.
3: Una frase que li deia l'Alba, si crec que pot servir, és: no tindràs la meva compassió, però sí que tindràs la meva comprensió. Perquè ella no volia la meva compassió. Ella el que volia era la meva comprensió, que és molt diferent.
1: Hòstia, és veritat.
2: Que Assumpció, ja et toca a tu, ja.
4: Jo crec que el que he après a valorar és el meu equip de vida, que és el meu cos, el meu cervell i la meva ànima. O sigui, jo abans era com un cavall desbocat que no sabia qui era. I ara intento saber qui sóc. I penso que jo ara estic aquí al mig de l'univers i sóc una puça aquí al mig i que tinc un cos i un cervell i una ànima i que si no els cuido jo no els cuida ningú i que és l'única cosa que tinc per gestionar la meva vida i llavors per mi és la cosa més important, és el meu projecte de vida, davant de qualsevol altra cosa sóc jo, el meu equip de vida que sóc jo.
1: Ostres, que cert i que bonic.
7: Sí.
2: Pues molt bé, mira, el temps ha passat volant, perquè jo encara tenia un tou de preguntes i m'imagino que també els companys, els amics aquí, tenien moltes més que això, no? Jo volia agrair que hagi vingut avui a la ràdio i espero, desitjo que torneu aquí per continuar parlant de les ànimes tocades i sobretot d'aquestes lliçons d'humanitat i de valors que ens heu portat avui, no?
4: Podem dir que la gent escolti els podcasts?
2: Ah, sí, endavant, no?
7: Sí,
2: com es poden posar en contacte amb l'Assumpció, a veure?
4: No, poden anar directament. Sí. Si aneu al YouTube o a l'Instagram i poseu ànimes tocades...
7: Spotify també.
4: Spotify també, i iVoox també, i us sortiran. O sigui, cada diumenge a les 4 de la tarda surt un capítol nou. Fins que hagin sortit els 10, ara en portem 6. Doncs, per si entreu al això i poseu ànimes tocades, us surten tots. Uh-huh. I llavors jo, el primer capítol, que jo explico una mica en general de què va tot, i llavors a cada capítol és una d'aquestes persones i un tema. I que us recomanem molt que escolteu sí, tota aquesta saviesa.
2: Pues ja sabeu, ànimes tocades a YouTube, Spotify i iVoox, aquestes plataformes que estan cada setmana amb una novetat.
1: Instagram també.
7: Bueno, l'Instagram també, el perfil que va dient, no? On es troba. Sí.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies per estar aquí.
4: Moltes
2: i a tots vosaltres, si Déu vol, la propera setmana ens retrobarem aquí. Rebeu una forta abraçada, amigues i amics. Vinga, gràcies.
6: Moltes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre sindicats i educació per desencallar el conflicte. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment de complements de tutories que no satisfà les seves reclamacions. També altres elements clau són l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.500 places, lluny, això sí, de les 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. I avui també primer dia de vaga de biblioteques a Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions anuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores. Escoltem la bibliotecària i delegada sindical de CGT, Irene Lameiro.
2: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
1: I el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. El Vallès Oriental, Villalba de Sasserra, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. L'escoltem, Joan Pons, alcalde d'aquest municipi.
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I l'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines. I el Teatre Nacional de Catalunya estrena l'obra Inventari de Fugues, una creació a vuit mans de Maya Galeote, Xada Hilario, Judit Pujol i Maria Velasco, que aborda com les fugides configuren i transformen el nostre món i també el nostre present.
4: Informació local.
5: Impuls Teatre prepara la representació de l'obra Sala 39 per aquest dissabte i diumenge. Hi haurà dues funcions a la Sala Gòtica. Segueixen la línia del que havien fet amb l'anterior obra, Sala 42, amb nous casos, amb interrogatoris, amb sospitosos investigadors que s'enfronten per conèixer la veritat. Nou muntatge, doncs, en aquest cas Sala 39, amb diferents actors i actrius, un muntatge dirigit per Raúl Carretero, que té com a ajudant de direcció a Eva Moreno. Doncs l'obra es podrà veure el dissabte a les 7 de la tarda, diumenge també a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica, i les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. I el Foment, que fa proposta també per dissabte a les 8 del vespre amb l'espectacle Parlant amb Franquesa, en aquest cas Xavi Franquesa, amb aquest espectacle resumeix els darrers anys de la seva carrera i explica experiències, anècdotes i fa diferents reflexions. El dissabte a les 8 del vespre, el Foment, les entrades anticipades, com sempre, a Entràpolis o la taquilla del teatre. I la grupa, que continua amb les ballades de sardanes d'estiu a la plaça de la Creu els diumenges, el proper diumenge a les 7 de la tarda, en aquest cas ballada d'estiu amb la copla La Principal del Llobregat. Recordem que avui comencen obres al carrer Verdaguer per arranjar les voreres, en concret entre el Passeig de la Pau i fins a la Font dels Casats. Avui inici d'aquesta actuació, que no tindrà afectacions ni de trànsit ni de quals. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Roca del carrer Major 31.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
2: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
2: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
3: I un cop al mes, participa al taller obert.
2: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
6: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
8: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
7: Un kit d'emergències?
8: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
9: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Es necessita una mica de fe, molta valentia i moltes agalles.
1: Bona tarda, un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
0: Bona tarda, Marta, què tal?
1: Molt bé, i tu? Doncs
0: pues bé, aquí amb l'estiu ja, ja he anat a la platja.
1: L'estiu tot a cuca viu, eh? Tot a cuca viu.
0: Quina calor, però molt bé, jo estic molt contenta, m'agrada l'estiu.
1: Sí, a més amb aquests... Mira, jo per mi, aquesta temporada, el mes de maig i el mes de juny són els meus preferits.
0: Sí, perquè és una... fa calor, però no fa massa calor.
1: Els dies són llargs.
0: Els dies són molt llargs, sí. L'altre dia eren 9:15 i ara encara era de dia. Dic, oh, que bé.
1: Home, de fet, sortirem avui de la ràdio amb les ulleres de sol posades.
0: I tant. I si vius a Galícia, ja no t'ho dic. Són quasi les 11.
1: Pues imagina't.
0: Els gallecs.
1: Escolta, coneixes alguna Mariana?
0: Sí, home.
1: Jo
0: la
1: també.
0: Mariana és molt fàcil.
1: Jo també. Jo
0: home,
1: també.
0: Que se siente.
1: Sí, sí.
0: Se siente.
1: Bueno, lo primer, o sigui, lo primer, jo també, o sigui, el jo també ha ido por delante. Perquè per una vegada jo conec alguna santa d'aquestes rares. Que, bueno, Mariana ja no... Bueno, a veure, tampoc no és tan conegut, però bueno,
0: sí. És més fàcil.
1: Sí, i també Sant Felip Neri.
0: No?
1: Aquest el conec només per l'església que hi ha a Barcelona.
0: És bonica, aquesta església.
1: L'església de Sant Felip.
0: I sempre vaig a la de Sant Jaume, que està al carrer Ferran. Que està el meu sant preferit. I
1: quin sant? Jaume.
0: Sant Expedito.
1: A quin?
0: Sant Expedito.
1: Expedito. Haurem de mirar quan és el seu sant, perquè no recordo jo haver-te dit, coneixes algun sant Expedito?
0: No, o si no, tu me'n recordaria, no. Però sempre vaig allà. I el Sant Felip Neri és molt maca. I la plaça on està és molt xula. Mm.
1: Però no conec cap... A veure, Felip sí, però clar, que no em digui no, perdona, sóc Neri.
0: Per sisplau.
1: No soy el otro.
0: Escolta.
1: Bueno, que no sé quants Felips hi hauran, però clar, ara ja, que nosaltres sempre repassem els santurals aquests rarets, hi ha molts joans...
0: Ens posem molt exclusives, nosaltres,
1: sí,
0: amb això.
1: Sí, i a veure, s'ha de puntualitzar...
0: Ahir va ser el meu,
1: que és Neri.
0: Ahir va ser el meu sant.
1: Ah, sí? La era Santa Rocío? Ah, clar, que saltaron la valla, és veritat. Oi, nena...
0: El que passa és que no sempre és el mateix dia.
1: Pues mira, jo conec una Rocío.
0: Jo també.
1: Tu coneixes alguna?
0: Jo també.
1: Pues mira, felicitada mesura. Quedes. Molt ostres, bé. Clar, és veritat, és veritat.
0: I no... Tenim festa, surt per la tele. Qui no em felicita...
1: Jo.
0: Això. Això mateix.
1: Però
0: això, ahir anava.
1: Però a mi se me quiere por otras cosas.
0: No, tant, no per no com per cuines. Això. Per com cuines.
1: Bé, escolta'm una cosa. Em sembla que avui l'únic que no ens enganxa gaire amb la convidada d'avui és que avui és el Dia Mundial del Dràcula. Que potser enllaçarà per algú que després, en tot cas, ens ho explica ella.
0: El Dràcula té molta ciència, com mossega.
1: Ah, sí?
0: Tot, sí?
1: Bueno, ara, que ens ho expliqui.
0: Per relacionar-lo d'alguna manera.
1: Que ens ho expliqui. Bueno, i també és el dia del vi de Jerez. Que no sé si també com anem de vinos de Jerez. Jo, a mi mare, del vi de Jerez...
0: Todo lo que sea vi, todo lo que empiece por Vic.
1: O que tenga alcohol. Ahí vamos. Vi de Jerez, he de reconèixer que està molt bo. Doncs avui és el dia de l'avió de paper.
0: Ah, mira.
1: Té relació.
0: Pues l'altre dia vaig anar a veure l'Espanyol i donaven unes cartolines. Llavors la gent, que no tenia res a fer, perquè ja estava tot guanyat o perdut, tirava avions de paper. Doncs pues li van fer una noia molt de mal, perquè ho tiraven des de dalt. Això, aquesta cartolina li va donar amb...
1: Cuidado, eh?
0: Pues sí.
1: I a més, quantes, el paper és perillós. Quantes no, vegades no t'has tallat
0: per
1: amb el paper?
0: I tot, sisplau, no llanceu avions de paper.
1: No? Que són... Que
0: parece inofensivo, però... Doncs
1: pues avui és el dia de l'avió de paper i és el dia que la Sally Ride va ser la primera dona que va anar a l'espai. El 1983.
0: Avui es
1: compleix. I ens comença, ja sabem. I ara ja acabarem de rematar, perquè tal dia com avui del 2002 van detectar aigua a Mart.
0: Eso sigue ya. A veure, la guinda al,
1: avui
0: al
1: tenim
0: pastel.
1: A la Roser Bastida. Bona tarda.
2: Què tal?
1: A veure, tu coneixies tarda, això Roser. de la Sally o d'Aiguamar? Coneixies tu alguna?
2: De que la data era avui? No.
1: No sabies que tal dia com avui del 2002 van detectar Aiguamar?
2: No en tenia ni idea.
1: Ja mira, havies de venir. Havies de venir.
2: Cada dia s'aprèn una cosa.
1: Home, clar, perquè la Roser ve parlar del projecte Hipàtia Mars, però clar, saps què passa, Roser? Cada vegada es diuen que aquí no investiguem els convidats o que, bueno, parece que esto surja así como champiñones. Però realment, clar, ens preparem el programa i, clar, jo preparant-lo dic, ostres, és que, clar, la Roser, ella té un programa per ella sola.
0: de tot per... el que puc t'explicar.
1: Sí, perquè bueno, és membre d'Hipàtia Mars 3, sí. Que a més aquesta vegada no aneu al desert, ara ens explicaràs no, on aneu i què feu, i què és això de l'Hipàtia, perquè l'any passat van venir dues companyes teves, i ara doncs, diguem-ne que estàs tu per explicar-nos, però clar... Qui és la Roser? La Roser és graduada en farmàcia i màster en comunicació científica. A veure, Roser. Bueno, i és una nena que li encanta la vida. I per això, si pondria cap, o si les mosques.
0: Claro.
1: Se pega la vida. No quiere morir-se.
0: No
1: quiere morir-se, però claro.
2: És que a veure qui vol, ningú vol. Bueno,
1: clar, però s'apunta a Hipàtia Mars.
2: Que espero no morir a Hipàtia Mars.
1: Sí, també. Que és... Home, no.
2: Com dius el pro, home, no.
0: Nosaltres esperem que tornis i ens expliqui.
1: No, heu de tornar. Home, tu, claro. heu de tornar.
0: Si t'has de morir, no ha de ser ara, perquè ens has d'explicar...
2: Ens ha de tornar a explicar.
0: Ho deixo per més endavant.
1: Escolta una cosa, a veure, com tu quan eres petita, a part de ser hipocondríaca i de que no tenies molt bé potser què volia ser, com és que vas dir, mira, doncs estudiaré... Vull fer alguna cosa de comunicació, què? Perquè a tu t'agrada escriure, de fet, tens dos llibres de poemes.
2: Sí, a mi m'agradava totes les coses. De fet, quan vaig haver de triar a la selectivitat, allò que has de fer una llista, sí. Com posant les prioritats, estava allà molt dubtosa, que no sabia què fer, i vaig fer tres paperets amb tres opcions diferents, que eren filosofia, educació social i farmàcia. Mm. Les vaig tirar a l'aire, vaig agafar-ne un i va sortir farmàcia. Que jo crec que en realitat era... el que ja anava a fer, però vaig fer cas al que va sortir amb els paperets.
0: Perquè tenia... La decisió de l'universo.
2: Exacte, és que no sabia gens perquè tot m'agradava. Però sí que farmàcia, els meus pares els dos eren farmacèutics, llavors doncs ho havia vist tota la vida, yeah. Que, com era, i em semblava que teníem feines prou sí, xules. Sí. I, bueno, doncs vaig anar tirant cap allà. Després vaig estudiar la carrera i quan va ser l'hora de posar-me a treballar jo... pues no m'agradava tant com quan veia que els meus pares ho feien.
0: Home, claro.
2: I llavors vaig reenfocar-ho estudiant un màster en comunicació, que llavors englobava com totes les coses que m'interessaven més, que era la part científica, però també hi havia aquesta part d'explicar les coses, que tenia com una mica

0: havia acabat la uni. Però recordo escriure-la això com l'últim moment de la... L'última etapa de la uni.
1: No, però està bé, no? Pues són coses que les veus com molt antagòniques, no? La ciència amb una filosofia, no? Una comunicació amb les lletres i com es poden, la complementarietat, no? De les coses que no són bandes contràries, sinó es poden complementar, no?
2: Bueno.
1: I trobar aquest punt, no? De connexió. Clar, sí, t'obre moltes possibilitats perquè estàs tocant una miqueta de tot, tampoc, no t'avorreixes, no?
0: Clar, i també ara ho veiem molt dividit, però abans era com el coneixement, no? Clar. I era tot una cosa més global i tot.
2: Sí, bueno, jo és que penso que tot és global, perquè ara, per exemple, nosaltres cada vegades donem formacions a personal sanitari o metges i ells s'han passat tota la vida estudiant el fetge, per exemple, però després es passen tota la seva vida professional comunicant.
0: Clar, parlar amb els pacients.
2: Han de parlar amb el pacient i fer-li entendre quins són els millors tractaments perquè no siguin reincidents, perquè ho entenguin, perquè segueixen uns protocols. Per tant, la comunicació, encara que tu hagis estudiat una carrera de ciències, és vital, perquè realment és que ens passem la vida comunicant, bueno, tots.
1: I males notícies, o bones, no? Però són notícies sensibles, no?
0: Clar, sí, sí, deu ser molt complicat.
1: Amb certa vulnerabilitat, la persona està com a les teves mans, llavors has de comunicar molt bé i d'una manera molt clara, i molt amb tendresa.
2: Clar, i llavors seguim una mica amb la trajectòria, diguem-ne, la Roser estava avorrida i va dir, ai, espera, que surt aquí un projecte que es diu Hipàtia Mars.
0: Exacte.
2: No?
0: Jo ja
2: com
0: havia
2: va sortir
0: vist...
2: de l'Hipàtia?
0: Havia vist, perquè de les persones que van anar a la missió 1, la que va ser la periodista de la missió havia sigut professora meva al màster, i jo ja, quan vaig veure per la tele que ho feien i tal, vaig pensar, buah, que xulo això, quina sort la Núria que ha pogut fer això. I llavors, uns anys després, va enviar la convocatòria per la missió 3 i vaig pensar, vinga, doncs pues, aplico.
1: Estàs per a mi.
0: Estàs per a mi, sí.
1: I sempre resulta... pensant que no passaria res.
0: Sí, la veritat és que no tenia massa confiança, però mira, les coses s'han de provar, perquè a vegades...
1: El no ja ho tenim, està clar.
0: Sí,
1: no?
0: I... sí, sí, a vegades dius, pues és impossible, i mira, doncs... Pues...
1: I quan fas aquesta
0: aplicació,
1: ja tu presentes un projecte?
0: Sí, vale. Exacte. Has de presentar un currículum, així com una carta dient per què t'interessa, i també quins projectes faries allà i per què t'he sentit fer-ho allà, perquè vale. També és això, com que hi ha tan poques places, doncs ha de ser que tingui sentit que el que vulguis fer no es pugui fer cap altre lloc.
2: Ja. Perquè què és Hipàtia? Comencem per aquí, perquè si hi ha algú que ens està escoltant que digui, espera, per la quarta jo me quiero apuntar.
0: Clar, doncs Hipàtia és una associació de dones que fem recerca espacial de l'espai, sobretot a través de missions espacials anàlogues, que vol dir que se simula que estàs fent una missió espacial, però tu estàs en algun lloc de la Terra, que és molt remot i que té unes condicions dures i concretes, no?, que et fan pensar que pot ser fàcil que t'imaginis que estàs a Mart. I llavors hem de seguir uns protocols, com si realment estéssim a Mart, i serveix per provar tant protocols com tecnologies, com també doncs, com estem els humans en uns entorns tan aïllats.
2: I feu projectes d'investigació, no?
0: Exacte, exacte. Projectes d'investigació que, pues, igual que quan jo vaig aplicar, doncs, vaig presentar la meva proposta, que en aquest cas era un projecte de poesia, doncs, altres perfils dins de la missió, perquè són perfils bastant diferents, doncs cadascú en la seva expertesa ha presentat un projecte diferent que va des de temes relacionats amb satèl·lits i moviments de la Terra, amb temes d'alimentació, i són diversos.
2: La majoria, totes les noies que aneu, teniu un perfil científic, no?
0: Sí, científic, tecnològic, com d'enginyeria.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí.
2: I llavors tu ets l'única així artística.
0: Sí, hi ha una plaça que és per artista en residència, perquè de les creadores en el principi, quan es va plantejar com es volia que fos aquests projectes Hipàtia, es va pensar que era interessant que hi hagués també com això, que no tots els perfils fossin exactament iguals, perquè hi hagués visions també una mica pues, noves, en el sentit que en el camp de la recerca espacial pues, no hi ha gaire espai per coses
1: altres
0: més així.
1: No?
0: Exacte.
2: Per coses, bueno, jo penso creatives. Que és molt necessari, no?, la creativitat. Inclús a la vessant científica, a l'hora de resoldre un problema, tenir una visió creativa és el que més es valora, és el que la IA no ens podrà substituir, em penso.
0: Clar, si aportar solucions diferents, no? Si sempre fas les mateixes preguntes, sempre tindràs les mateixes respostes, i si tots els pensem de la mateixa manera, pues és veritat que portar així com aquesta altra visió segur que ens permet pensar coses de formes diferents.
1: O fer-les a coses diferents, no? Encara que sigui al mateix punt, al mateix objectiu, no? Un altre vessant. Jo penso que és això, no? Aquesta complementarietat que parlàvem abans.
2: Sí. Llavors, marxeu 7 noies.

0: Sí.
1: A l'Àrtic, aquesta vegada, no us n'aneu al desert.
0: Exacte, les dues missions anteriors van ser al desert de Utah, i aquesta vegada, com que ja com l'associació va creixent i doncs ens hem vist amb força de proposar un pas una mica més gran, que és aquest d'anar cap a l'Àrtic, que clar, suposa una infraestructura molt més gran perquè estarem molt més aïllades per arribar allà. És la illa del món més gran deshabitada. Mm. Llavors, clar, tota la preparació ha de ser molt més gran perquè clar, no ens podem haver deixat res, perquè no ho podrem anar a buscar, diguéssim.
2: No està el supercor.
0: Exacte.
2: No ha arribat a Mancio Ortega.
0: No, imagina't. I això. Llavors, pues, requereix una preparació molt més gran. Però l'objectiu és...
2: Més inversió, no?
0: Exacte, ja. Més inversió de diners, també. I ara tenim un any i una mica més per preparar-ho tot, per buscar els fons per poder-ho fer. I el sentit de fer aquest canvi és que s'assembla encara més a com seria estar a Mart, perquè encara tindrem més aquesta sensació d'aïllament. I també pel que fa a les temperatures, perquè a l'Àrtic pues, passarem potser una mica de fred.
1: I a Mart fa fred?
0: A Mart fa fred, sí, a Mart. Em sembla que és... Ara no vull dir un número que no sigui, però temperatures negatives sí, per sota de menys 20 graus.
1: Uau. Sí. Bueno, clar, llavors sí que serà com
0: clar,
1: més mar.
0: Clar.
1: Bé, que ens n'anem de ratet i ens passem. Avui el Lenny Kravitz fa 62 anys.
2: Mare
1: de Déu. Mare de Déu, senyor, fem grans. I clar, quina cançó podíem posar? Pues la de Fly Away.
2: Home.
1: Variat.

0: Bueno, un clàssic, eh?
1: Bueno, total. El que passa que, clar, quan jo sento que té 62 anys...
2: Jo he flipat, també, 62.
1: Sí, està bé. Cada vegada dius, mare meva, mare de Dios. Bé, continuem amb el projecte. Llavors, vosaltres anireu a Mart, no teniu res, us ho heu de portar tot, no hi ha Amancios Ortegas ni senyor Roig...
0: Que sí, fuerte, clar, no pot... un lloc així de la Terra que no hi hagi res.
2: Sí, sí.
0: És un cop a la vida, és una oportunitat que... Bueno, però hi ha coses que moltes persones no volen.
1: Però allà hi ha una infraestructura, vull dir que no viureu amb tendes quechua.
2: No, allà hi ha la base i, de fet, el menjar i tot ja ens ho trobarem allà, perquè els de la Mars Foundation, que són la fundació que tenen aquestes bases en Aloas, tant la del desert de Utah com aquesta són d'aquesta fundació, allà ja ens deixen menjar deshidratat i l'aigua.
1: Que ens va comentar l'Helena que no és tan dolent.
2: Sí, jo el vaig provar l'altre dia i sí, em va semblar que estava prou.
1: Tenien
2: bé.
1: Tenien un gelat així com sí. Que diu que està molt bo, o sigui sí. Que, bueno...
2: Sí, sí, sí. No em preocupa gaire passar gana. Jo crec que menjarem bé.
0: Potser no serà delicatessen, però gana no passarem.
2: No, però sí, sí. El que vaig provar estava molt bo. I això. I llavors allà hi ha el menjar, hi ha l'aigua, que n'hi ha poqueta, per tant hem de ser molt estalviadores. I llavors doncs, tindrem les rutines com si realment estéssim a l'espai. Llavors,
1: quines són les rutines? Una mica, va.
2: Clar, doncs cada dia quan ens llevem farem una miqueta d'esport. Llavors,
1: però clar, el lloc on esteu?
2: Sí, és petit. Són 8 metres de diàmetre, perquè és així circular, i són dos pisos, però són menys de 100 metres quadrats.
1: I llavors, menys de 100 metres quadrats, 7 persones.
2: Sí, però cadascuna té la seva mini habitacioneta, que és com un,
1: seu espai.
2: Un llit. Sí.
0: Com els hostels, no?
2: Exacte, un hostel d'aquests japonesos.
1: Bueno, jo diria que esto será Gran Hermano.
2: Però sense càmeres. I llavors això, doncs esport. Clar, totes les tasques de preparar l'esmorzar i no sé què, doncs com que estarem tan racionant l'aigua, el menjar deshidratat, tot implicarà molt més temps del que implica en el nostre dia a dia. Llavors també hi ha les sortides extravehiculars, que vol dir sortir d'aquesta base, que per sortir ens hem de preparar com si realment anéssim a sortir a Mart.
1: Amb les escafandres.
2: Vestides, exactament. Llavors, posar tot això, m'han dit que són uns 45 minuts.
1: Cada dia sortireu?
2: Cada dia hi ha dos moments de sortides extravehiculars i llavors s'ha de considerar si surten totes, si no, si les condicions de fora, perquè imagineu si un dia pues, fa molt de vent o no sé, i pot ser perillós, doncs aquell dia no sortirem. Tot això, doncs, s'anirà veient. Sí. I el que no es pot sortir totes a la vegada, hi ha unes que s'han de quedar a la base per anar contactant i que si hi hagués qualsevol problema, doncs poder-ho reportar. Sí.
1: Llavors, diguem-ne que vosaltres cadascú té el seu projecte, el teu és el tema de la poesia, però bueno, un cop hagueu esmorzat, us lleveu, que a més dormireu 100 de dia.
2: Sí, perquè com que serà l'estiu a prop del Pol Nord, no hi haurà nit.
0: Hi ha poca nit, no?
2: Sí, ens hauran d'emportar antifaces.
1: Antifaces.
2: Sí.
1: Bueno, i no teniu cortinetes?
2: Ja, a veure, no sé. No sé gaire... Bueno,
0: confundir el cuerpo. Sí. Eso será confundir el cuerpo.
2: Sí.
1: Clar, és que ha de
2: ser. Perquè si va entrant la llum, ens va explicar una noia que coneixia una noia que havia estat en un lloc proper, que el problema era això, com que tot el dia anava veient llum i de cop posar-te a dormir... clar, el cos no acaba d'entendre perquè el cos ha d'anar preparant, no? Com que se'n vagin en la llum, el cos va entenent que es va fent de nit i que s'ha d'anar preparant per dormir.
1: Clar, i entenc que allà, clar, tot és gel, llavors no hi ha ombres.
2: Clar, tot, o sigui, arbres i així no n'hi ha.
1: Clar.
2: Gel, no sé si ens en trobarem, depèn de les temperatures que estigui fent. Perquè si estem a... O sigui, ens han dit com menys 10, més 10, 15...
1: Escolta, llavors... i el tema d'animalets... Ossitos, d'aquests grossos?
2: A veure què passa.
1: Clar, entenc que també n'hi poden haver, no? Perquè diuen que són perillosos, eh?
2: Ja, ens hem de preparar amb totes les coses i veure tots els riscos que poden haver i anirem sabent, tindrem protocols per a totes les coses que puguin passar.
0: Tot ben ordenat, no?
2: Sí.
1: Bueno, clar, són científiques. Llavors, ara està tot quadrat. Llavors, un cop, diguem-ne, que hagueu anat a fer a estirar les cames, però d'una manera, totes dineu juntes, cadascú, o va en funció del projecte que cadascú tingui que
2: sí,
1: portar
2: bueno,
1: a terme?
2: Les missions extravehiculars serveixen perquè cadascuna faci també els projectes, perquè no tots són, o sigui, el meu sí que és escriure asseguda i tal, però n'hi ha d'altres que, pues, per exemple, en altres missions, una geòloga que havia d'agafar materials, analitzar a veure quins minerals hi havia, ara aquí pues, hi haurà un projecte amb satèl·lits, doncs aquests satèl·lits s'hauran de calibrar, no sé què, coses que pues, algunes s'hauran de fer des de dins, algunes des de fora, i per això es fan aquestes missions a fora. No és tan... com que també ens ajudaran a poder estar millor, no? Perquè estar tot 15 dies tancades pues, podria ser una mica agobiant. Les sorties extravehiculars segur que ajudaran a que ho passem millor, però no són no és l'objectiu, només per això, sinó
0: és
2: que
0: perquè
2: tingui sentit.
1: Clar, i a més, bueno, això és una... o sigui, la missió són 10, 15 dies?
2: Sí, 15 dies. Sí, 15 dies, això. I llavors... clar, aquí a l'Àrtic el problema és que per arribar-hi hem d'agafar diversos avions i depenem una mica de que faci bon temps tant en el moment de l'arribada com en el moment de marxar, perquè pugui arribar l'última avioneta que haurem d'agafar. Llavors són 15 dies
0: més o menys
2: esperant que el dia que toqui marxa faci bon temps, i si no ens haurem de quedar algun dia més.
0: I a nivell psicològic teniu una preparació?
1: Perquè vosaltres sou set, sí. Però no us coneixeu, o sigui, us heu vist per videoconferència, però no totes esteu aquí a Catalunya, hi ha una noia que està
2: a Austràlia. Sí. Sí, estem bastant repartides. Sí que amb gairebé totes hem pogut coincidir en moments que hem vingut a visitar familiars i així, però n'hi ha una que, de les que, perquè també n'hi ha tres que estan de reserva en l'equip, o sigui, l'equip ara mateix és de 10 persones, però ja anirem 7, i d'aquestes 7 que ja anirem, hi ha una que està a Austràlia que encara no l'hem vist presencialment, però sí que anem treballant, anem fent moltes reunions perquè hi ha molta feina de preparació prèvia.
1: Clar, llavors sí. Clar, són 7 persones que no us coneixeu més que per videoconferència, que estareu 15 dies convivint cadascú amb el seu projecte. Clar, a nivell, el que deia la Rocío, a nivell psicològic...
0: No, i d'estar allà, estar aïllat, perquè estàs molt aïllat, estàs molt lluny, no? Això, he d'agafar 4 avions per arribar a un sitio de tierra.
1: Clar, no, i deixes moltes vegades a l'aspecte aquest psicològic de saber que allà no hi ha res, no? Clar, a vegades, no sé...
0: No puc sortir, no? Si jo vull, no puc sortir. Clar. Perquè això, si fa mal temps, no marxem.
1: Com ho fareu, això, el tema de tractar temament?
2: Sí, ara justament estàvem parlant de com... Perquè és una cosa molt autogestionada, en realitat. La d'Hipàtia és totes les coses ens ho hem d'anar pensant nosaltres i anar veient, doncs, què ens interessa. Vale, ara volem pensar, a veure, això, la preparació psicològica, com la farem. Ara doncs, estem en la fase de buscar possibilitats, de veure quines preparacions ens poden servir, no? Parlar amb col·laboracions. Ara estàvem parlant amb una gent que feia coses de meditació, a veure si... Bueno, pues, explorar diverses maneres, però està clar que ens hem de provar perquè psicològicament, perquè sí que és això, és una situació tan insòlita, no?
0: Clar,
2: no sabem com
0: reaccionarem.
2: Clar.
0: És a dir, aquestes eines de gestió per si reacciones amb me agobio, me quiero ir...
1: Clar, que després,
0: la passivitat, o això no m'agrada el tercer dia i he d'estar aquí 15. A veure, es suposa que hi ha un grau de compromís i d'il·lusió, però clar, dius, no saps on vas i tu penses, tens una cosa al cap i després quan arribes allà...
1: Hi ha d'haver un entrenament perquè també totes van amb una finalitat, o sigui, hi ha un objectiu, un propòsit també de fer-ho. Llavors, clar, que la pressió no digui... Perquè moltes vegades... Ostres, la ment et juga amb les passades.
2: Clar, sí, totalment. Sí,
1: l'entrenar la ment no és d'avui per demà.
0: Dos dies, són 15 dies com a mínim.
1: No, però que vull dir que la preparació... Perquè, escolta, els astronautes com s'entrenen?
2: Física, no ho sé. No
1: a nivell mental, perquè clar, amb ells també els passa el mateix. Vull dir, estan en un coet, perquè tu encara dius, bueno, mira, estoy en la Tierra.
2: Sí. Jo puc pensar, no puc sortir d'aquí perquè estem fent aquesta simulació.
1: Però d'aquí 15 dies ve una avioneta i me rescata.
2: Però si ara de cop m'agafa un patatús i dic, vull sortir d'aquí, doncs puc sortir, obro la porta i no em moriré, però és veritat que un astronauta això no ho pot fer. Sí. No conec quins entrenaments concrets fan, però segur que...
1: Clar, segurament
2: que... Ha de ser una...
0: Molt militar, suposo, com molt al límit, no? Per si... com el fan els militars, no? Aquests agents,
1: bueno, i a més, la comandant ja hi ha estat, ella us pot donar alguna guia, i també les que hi van anar, com l'Helena, i
0: també us poden primeres, ajudar, no? Que també suposo que això ajuda, no? Que algú que ha estat ja digui, no, pues això... Va,
1: clar, però escolta, ja, aquesta és la primera missió a l'Àrtic.
2: Sí, les altres van al desert.
1: Sí. Clar.
2: Sí. És veritat que la base de Utah és més gran. O sigui, l'habitacle, a la base de Utah hi ha l'habitacle, llavors hi ha com mini passadissos que et van portant al laboratori, a l'observatori i tal. Hi ha com espais separats.
0: I aquí no.
2: Que jo crec que era més possible, doncs, dir, ai, ara no vull veure ningú un rato, doncs m'amago a l'observatori. M'invento, eh?
0: Sí.
2: Però aquí...
0: És
2: no.
0: Lo que hay.
2: És lo que hay, sí.
0: Cierras tu cortina como mucho.
2: Exacte, sí.
1: I anava a dir, l'idioma amb el que parleu, què serà? Castellà, català, anglès?
2: Serà anglès, perquè hi ha una noia que és d'origen xinès, que sí que està vivint a Castelldefels, però que no...
0: No
2: català i castellà parla poquet.
1: Llavors parlareu d'una
0: anglès. L'australiana, no?
2: No, és d'Espanya.
0: Viu a Austràlia, però és espanyola.
2: Sí.
1: I els projectes, quin... O sigui, el teu... Com faràs el teu projecte de la poesia?
2: La meva idea...
1: Quina és la idea,
2: surt, però la idea és... imagina que hi ha uns animals que ja no es pot viure més a la Terra perquè el futur distòpic que ens hem carregat la Terra en un futur distòpic...
1: Bueno, que vamos pa allá, vamos pa allá.
2: Esperem que no passi. I llavors enviem uns animals de prova, com si fos un arca de Noé, els enviem a Mart a veure què tal, a veure com viuen allà. I llavors serà, doncs, els poemes aniran centrats en l'experiència d'aquests animals, en a veure quines coses es generen, si de cop tenen noves, no sé, mitologies o com s'organitzen o... Aquesta és la idea.
1: I aniràs agafant idees de la teva pròpia experiència mentre estàs allà,
2: sí,
1: amb el que estàs visquent.
2: Sí, sí, sí.
1: I els altres projectes de les altres companyes?
2: Mm. Són més científics, doncs, per exemple, aquesta noia que està a Austràlia estudia temes d'envelliment celular, llavors mirarà amb la dieta, hi haurà la meitat dels dies tindrem un tipus de dieta més restrictiva i l'altra meitat una dieta més completa, no? I llavors, malgrat no passarem gana en cap dels dos moments, però una serà una dieta més abundant i l'altra menys. Llavors mira a veure les nostres cèl·lules, ens aniran traient mostres de sang per veure com estem. Llavors,
1: sí, ho provaran vosaltres mateixes.
2: Sí. Llavors, per mirar, per optimitzar, no? En cas que es fes una missió espacial real a Mart, a veure, doncs, si menjant només això ja en tindríem prou, no, doncs perfecte, o si no. Amb això... Exacte.
0: Ens afecta
2: la nostra. Aquest és un exemple de projecte. Després n'hi ha un altre que amb informació de satèl·lit estudiarà els petits moviments que hi ha a la Terra de l'Àrtic. Per què? Si es volen fer construccions en llocs que són amb condicions climàtiques tan extremes, això fa que la Terra no sigui tan estable com ho és en altres
0: sí,
2: llocs.
0: Sí.
2: Llavors, amb aquests satèl·lits es poden detectar moviments milimètrics, que llavors això servirien per dir, ostres, doncs si aquí construïm s'hauria de tirar molt més endintre perquè els fonaments fossin suficients, o etcètera, com haurien de ser les construccions.
0: Sí.
2: Llavors hi haurà un altre projecte que amb drons estudiarà de la base on estem, a veure si hi ha per algun punt per on es perdi calor, per optimitzar les construccions també. Després hi ha un altre projecte que vol estudiar com ens podria afectar dormir en microgravetat al cos. Llavors la idea
1: ostres.
2: És que es dormi amb el coixí, o sigui, en lloc de dormir rectes, dormir una mica inclinades, com si, de manera que els fluids circulin de forma alterada pel nostre cos mentre dormim, i veure què passa.
1: Ostres, això ens sembla molt interessant.
2: Sí. I, bueno, projectes diversos. Cadascú té els seus projectes i ara s'han d'anar perfilant, perquè això són la idea inicial que tenim. Llavors hem de veure quins materials necessitem, si és viable portar-los,
0: etcètera. I qui us ajuda a fer això? Qui acompanya amb aquesta... O entre vosaltres?
2: Tot és entre nosaltres, però llavors es busquen col·laboracions externes. Bé. Per exemple, ara amb el tema també de la microgravetat, fa uns dies es van fer uns vols parabòlics en col·laboració amb la UPC i amb una universitat de Londres, que ens estaven mirant a veure en el nostre cos, en el cos de les que van fer l'experiment, què passava amb uns vols que el que feien era simular, o sigui, eren un avió d'acrobàcies que permetia, amb unes caigudes lliures, permetia que hi haguessin uns segons de microgravetat al cos. Llavors el que volien fer després és avaluar si aquesta microgravetat ens havia afectat mentalment i també en el sistema cardiovascular. I es compararà els resultats d'aquest experiment que ja vam fer amb com estem un cop estiguem en la base aquesta, perquè com en expedicions espacials s'ha vist que poden haver-hi al·lucinacions i així, mirar si això passa per condicions d'aïllament i tal, i condicions tan extremes, o passa per la microgravetat.
1: Jolín, déu-n'hi-do. Bé, A veure, ara toca el moment de la cançó de la Roser, que nosaltres sempre els convidats demanem una cançó que ells els motivi, que els hi agradi, que... El que passa que la Roser no sap que això és una dictadura.
2: Ah, vale.
1: I llavors no sempre, vull dir, t'ho demanem.
0: No ho diem, no ho diem.
1: No ho diem, us enganyem una mica, però després en el fons fem el que vulguem nosaltres, si ens encaixen.
0: A veure, la cançó era molt maca, eh? L'escollida.
1: Sí, sí, has escollit una cançó, però no posarem aquesta cançó.
2: Ah, molt bé.
1: No posarem aquesta cançó perquè resulta que, clar, així mirant, no? Clar, jo penso, s'ha de ser molt peculiar, i a mi m'agrada la gent peculiar, ja des de petits. Llavors, clar, quan a la Roser a l'escola li deien, a veure, quina cançó, canta'm una cançó, uns cantaven el cargol Treu Banya, i ella cantava aquesta que escoltarem.

0: Què?
1: Home, què?
0: T'has sorprès, eh?
2: M'ha sorprès.
0: No te l'esperaves, aquesta.
2: Aquí explicant intimitats.
0: Bueno, a veure, tu ho has publicat. Si no, jo no ho sabria. Això està publicat. Està publicat.
1: Ha passat por, eh? A veure com posen aquesta
2: sara. Però no em sortiran aquesta gent.
0: Bueno, ara li hem de dir, Roser, que aquí només ve gent guapa.
1: Això sí.
2: Ah, vale.
0: Amb això ja compensem, no?
1: La dictadura ho tenim, però...
0: Sí, però sempre...
1: Selectes amb els nostres
0: convidats. Sí, hombre, a veure, aquí... A veure, no nos juntamos con cualquiera.
2: No.
0: Més que res, doncs és això, no? Que és que a mi em va sobtar. A més, com que tot aquí, nosaltres la gent normal no ens agrada, és molt avorrida, la gent normal. Llavors ens agrada la gent que fa coses, la gent que s'apunta a coses, que perd les pors, perquè, clar, tu sent hipocondríaca, doncs és que t'estàs portant al límit, portant al límit.
2: Sí, m'estic posant a prova. Total.
0: Clar, llavors, bueno, ja sobre jo li dic que sí, animalets per allà dalt.
1: Si em contria que tenies pares farmacèutics, està bé, no? Perquè tens fàcil.
2: Està bé, a més és això, la meva mare és molt tranquil·la, sempre deia, no, això no és res.
1: I tu què sé jo?
2: Que me muero. Mira'm una altra vegada.
0: Home, perquè tenia la solució a un cop d'armari.
1: Clar, per això que tenia. Si em contria que amb els pares farmacèutics és fàcil.
0: Sí, sí,
2: és veritat.
0: Sí, que ho té controlat.
1: Té controlat.
0: Bueno, ara, a veure, perquè clar, quan se'n vagi cap allà a l'expedició,
1: amb la il·lusió.
0: Però escolta, davant també està bé, no? Descontrolar.
2: Sí, què vols dir? Que això serà...
0: A mi no m'agrada quan tu tens...
1: Bueno, no és descontrolar, és la incertesa de no saber què passa i això
2: tot està
1: bé. Clar.
2: Jo crec que sí, serà controlat, però un control que és desconegut però no descontrolat.
0: Bueno, sí, és
1: veritat.
0: Però és
1: la incertesa de no sé què passarà demà. Clar. Això està molt bé, no?
2: I m'agrada
1: això, moltes persones no ho poden fer. Però és l'efecte de la il·lusió, la sorpresa...
0: Bueno, i no tenir expectatives.
1: Clar.
0: Que sí. Tot sigui sorpresa.
2: Sí.
0: Controlada.
2: I que en realitat al nostre dia a dia pues, van passant coses repetides i és això que et porta a patrons de pensaments pues, repetits, perquè com ens van passant coses semblants, llavors pues, aquí pues, segur que pensaré coses diferents de les que penso normalment.
1: No, i també això, no? Ser noies no diferents, que no coneixes, tampoc porta una història darrere, no? Llavors, si t'interessa, no? El que m'expliques, el que tu fas, el que jo faig, el que ho fas, que has estudiat, que has fet... Llavors crec que aquesta curiositat, no?
2: Total. Home, jo ara ja em quedaria aquí dintre 15 dies, amb vosaltres.
1: Entenc que sou curioses totes, perquè si esteu allà heu de ser curioses.
0: No, i tenint, i sent la majoria, bueno, són científiques, un punt de curiositat
1: això,
0: han de tenir,
1: és un perfil,
0: llavors...
1: És un perfil que no es conforma, no?
0: Clar,
2: sí, i totes són superinteressants. És que només que això, els dinars que m'estaran explicant el projecte que fan, jo ja estaré allà.
1: Clar, és que són coses diferents, coses que, bueno, que poden sortir. Que... I jo em penso, d'on surt això? Clar, com és que tu te lleves un matí i dius, vaig a estudiar...
0: No, però és que ella des de ben petiteta, o sigui, ella no cantava el Cargol treu banya.
1: No, claro.
0: Cantava la gallineta.
1: Viene de sèrie.
2: Però això és per lo que em posava en el cotxe.
0: Bueno, a veure,
1: la culpa és de los padres.
0: És que sempre és d'ellos. Sempre és d'ellos.
1: La culpa és de los padres.
0: Luca, nuestra no. És sempre
2: nuestra res, nuestra res, home.
0: I després, si te passa alguna cosa, fluye. Però ara ja ens anem amb un discurs que a mi no m'agrada gaire, eh? A mi ja me'n poso dels nervis. Bueno, escolta una cosa, pel tema controlat, perquè, clar, estem parlant d'hipàtia, però vosaltres necessiteu patrocinadors.
1: Diners,
2: sí,
1: diners.
2: És veritat que necessitem molts diners perquè anar fins allà és molt car. Doncs sí.
0: Pues estem en un mitjà de comunicació, fem una
2: Vinga,
0: crida.
2: Doncs,
0: a veure,
2: si algú
0: exactament,
2: vol invertir,
0: però, per exemple, clar, no estaria de més, no?, de dir, a veure... Ara diré una borrada d'aquestes grosses, però per exemple el del cochón, algú que fa matalassos, doncs potser li podria interessar lo de la gravetat, digo jo, no ho sé.
2: Sí, també, o per exemple empreses que facin material per estar en entorns freds, així jaquetes o coses així, tot això necessitarem, o sigui,
1: Columbia.
2: Col·laboracions, exacte.
0: North Face, va.
1: Columbia.
0: Bueno, aquests són americans, aquests tenen peles els de...
1: No passa res,
0: tant Columbia. A més, Columbia es centra molt en temes de muntanya, el que passa que, bueno, però pues podria...
1: Hi ha una volta espanyola.
0: Escolta, i el tema de contactar amb tota aquesta gent, com ho feu?
2: Sí, també anem fent. O sigui, estem enviant correus i de moment tenim la Caixa i la UPC que col·laboren. Però bueno, sí, necessitem trobar-ne més.
1: Parleu amb Amancio, Amancio col·labora. Amancio tiene ese punto. Hi ha una fundació, no ho dic en broma,
2: sí, sí.
1: Hi ha una fundació i bueno, col·labora amb moltes coses.
0: Doncs...
2: Pues explorarem.
0: Però clar, l'Amancio com... que els hi posa els vestits.
1: Bueno, o diners.
0: Però que l'Amancio no fa teixit tècnic.
1: Ha subvencionat del senyor del programa Úniques i no té res a veure amb Zara. i ha posat diners per al programa únic, per les enfermedades de les rares.
3: Com la Rocío està a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
1: Clar, i la Fundació ha posat molts diners, per això t'ho dic, que és, això és recerca, això és enfermedades rares, i ahí estan. I és un... tenen diners.
2: Clar. Explorarem.
0: I qui més ho podríem? O si necessiteu diners o necessiteu material, ho dic perquè potser alguna empresa catalana que digui, mira, jo no tinc diners, però sí que els puc col·laborar amb, no ho sé, jo què sé, paper de vàter, jo què sé.
2: Clar, també,
0: perquè a veure, també n'hi heu al vàter, eh?
2: A altres idees que pugui tenir la gent, doncs no ho sé, de cop i volta algú diu, doncs jo faig, m'ho invento. No ho sé, poc creativa, ara de cop i volta. Jo què sé, un menjar, que ens puguem endur i jo pensar de quina manera, no ho sé.
0: Mira, ara em ve el cap, hem tingut les dues últimes perfumistes.
2: Sí. Perfumistes.
0: Pues a veure, jo penso, 15 dies... Encara que siguin 7 dones molt netes i tot.
2: Clar,
0: però
2: ens dutxarem poc, perquè hem d'estalviar molta aigua. Mira, perfumistes.
0: Clar, llavors
2: cremes
0: jo penso...
2: Cremes per al cos, per al fred.
0: Clar, jo penso, a veure, l'olor serà la mateixa?
1: Ah. Bueno, ja ens ho contaran.
2: Ja us ho explicaré, sí.
0: Clar, vull dir, això potser a un perfumista li interessa a l'hora de fer una fragància, doncs, per exemple, per persones que estan o que viuen en climes càlids, segurament que suen més que les persones que viuen amb climes freds. No sé, ahí estoy yo lanzando. Sí. Però bueno, que potser és interessant, no?
2: Sí,
0: també,
2: que sí. Algú... Jo ara estava pensant, fabricants d'aquests de rellotges que et miren la freqüència cardíaca, no sé què, sí, és que qualsevol cosa. O sigui, és una cosa més que penso que la gent que ha de treballar en altres coses pot pensar com encaixar, que no pensar-ho des de la nostra banda és més difícil perquè penses en lo evident. Però després és veritat que obrint la ment és que qualsevol cosa.
1: Es pot ajudar.
2: Sí.
0: I a més, si no hi ha algú que vulgui investigar, també podeu investigar per ells.
2: Clar, sí, sí.
0: Si volen
2: provar coses, sí, col·laboracions de recerca en tenim i en tindrem. Sí, sí.
0: Que interessant. Clar, nosaltres només podem col·laborar parlant.
2: Ajudant-nos a donar difusió, home, això ja és molt important.
1: La nostra granet de sorra.
2: Sí, sí, moltes gràcies.
0: Home, no, perquè la veritat és que, clar, jo em quedo tan al·lucinada cada vegada que veig els currículums, per exemple, l'Helena, com se diu l'altra noia que va venir?
2: La Lucía.
0: La Lucía. Tu, que dius, bueno, a veure, com les presentem? Perquè, clar, són noies, o sigui, molt joves, però clar...
2: L'Helena és superjove, realment.
0: Sí, clar, l'Helena se'n va anar a mar, l'Helena tira tiros, forma part de la Federació Catalana de Tir Olímpic. Sí, que clar, dius, ostres, saps? Guanyar premis. Ara la tenim, em sembla, que per Alemanya. Tirant tiros, clar, són coses que dius, ostres, superjoves, amb una visió també molt fresca. Suposo que també a l'hora d'investigar diferents perfils, perquè encara que tots tingueu una base científica, per exemple, tu aportes la part artística, però segurament que hi haurà alguna que també és molt científica, però us aveniu. De vegades, los polos opuestos s'atraen, no? Vull dir, penso que pot ser... I a més de diferents cultures, perquè em dius que hi ha una noia xinesa, no?
2: Sí, sí.
0: Que maneres d'enfocar...
2: les coses diferents. Sí, sí, serà molt interessant, segur, i aprendré moltes coses i serà molt enriquidor.
0: Escolta, i llavors vosaltres, per donar a conèixer, a part de Ràdio Molins, on què feu? Xerrades? Perquè si algú us vol escoltar, com us poden trobar? Si ara resulta que tenim a l'Amancio Ortega, que ens ha escoltat i diu, espera, que vull. Que va, que
2: tenim
0: va.
2: Tenim un web fantàstic que s'han currat també unes companyes, que és hipatiamars.com, diria, que allà està tota la informació, allà hi ha tot com han sigut les altres missions, la informació sobre l'associació, com contactar-nos, etc. Que allà, si algú ens vol espiar, també tenim Instagram, i això hi anem fent, doncs, sí que anem a ràdios, a explicar qui som, també fem xerrades a escoles...
0: A més, també feu... o sigui, feu que la gent es comprometi i integreu a nenes joves, perquè teniu una mascota per la Hipàtia 3, de la Sofia, que us ha fet l'Estela, no?
2: Sí, això és una novetat d'aquest any, que com que hi havia el tema aquest dels vols parabòlics, necessitàvem un indicador de microgravetat. Mm. Llavors, també unes companyes van pensar que es podia imprimir en 3D una mascota que estigués en aquest avió, mm, i que quan hi hagués la caiguda lliure, llavors el primer que passa, perquè tu estàs allà lligada, és que la mascota aquesta surt volant i llavors tu identifiques...
0: Ah, l'Anna s'entén en una, no? Exacte. Que també és rodona, sí, sí, sí, no sé com se diu, però entenen
2: sí,
0: una.
2: Sí, ara no em surt... Reis, em sembla?
0: O alguna cosa així, sí, sí, que és...
2: Sí. I llavors es va obrir un concurs a nens i nenes de 6 a 12 anys. Vam rebre més de 200 propostes i d'aquestes se'n van triar 3 i en votació popular va sortir l'Estela, que l'ha fet la Sofia. Sí, i que va poder venir el dia dels vols parabòlics a veure com volàvem i la vam poder conèixer. Va ser molt xulo, sí.
0: Ostres, i ara que parlem de l'Estela, com ha de ser? Clar, perquè aneu de dia, però de nit les estrelles... Ha de ser a tocar allà dalt.
1: Espectacular. El cel, impressionant.
0: Ha de ser el cel?
2: Ja, sí, sí, sí, segur. Però això, bueno, és clar, veritat, això com això no us ho... Això sí que no us ho...
1: Res, però no hi ha nit tampoc. Quan hi ha...
2: Clar.
1: Pues bueno, escolta, amb el Poqueta, segur que hi ha alguna obra.
0: Òptica universitària, gafes de sol.
2: Ah, mira, clar, molt
0: òptica,
2: bé.
0: Òptica universitària.
2: Sí, sí.
0: Home, a veure, jo vaig mirar...
1: Idees.
0: Vaig donant idees, a veure, menjar no, perquè és tot menjar...
2: Sí, però bueno, jo què sé, potser de cop ens diuen, pues emporteu-vos aquestes barrites energètiques que pues, també, sí, saps? Clar. És veritat que menjarem principalment menjar deshidratat, però... com que estem obertes a idees i que si són coses que es poden... Clar, no ens emportarem, no sé, una cosa molt grossa, però...
0: Clar, i en tema, jo ara estic fent tot el recorregut, no?, i tenint en compte tu que ets hipocondríaca, el tema de medicaments...
2: Tant, eh?
0: El tema de medicaments...
1: Ella ho té bé.
2: Exacte, farem un truc a la família. Sí, sí, ens emportarem. Bueno, i és que, a més, una de les membres de la tripulació 3 és metgessa, mm-hmm, i llavors doncs, ella té un projecte de medicina holística i que tindrà en compte també com estem emocionalment.
0: Ah, que, amiga sí, mia, sí, llavors sí, ja aneu sí, una sí, mica més, sí, sí, acompanyades.
2: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, clar, el condicionant aquest de tancament, d'estar allà...
1: Clar, que és passió...
2: I ell ens assessorarà sobre tots els medicaments que hem de portar i tot el que...
0: Escolta, i durant aquests 15 dies teniu contacte amb l'exterior?
2: Només tindrem una hora al dia d'internet i com que hem de simular que estem a Mart, els missatges arribaran... No podem trucar, però els missatges arribaran com amb 4 minuts de retras. Els que enviem i els que rebem. Llavors, clar, no pot ser una comunicació gaire fluida, perquè jo dic, hola, què tal? Tu reps a les 8 i 4 i jo em contestes i jo rebo a les 8 i 8.
1: Serà, estic bé, com
2: I
1: esteu?
2: Això ja, no? Sí. I a no. més, en aquesta hora d'internet també hem d'enviar informes i coses, llavors serà un moment una mica estressant.
1: Muy, hola, ¿cómo estás? Bien, sí. ¿Todo bien?
2: Sí.
0: No,
2: sí,
0: però no ho deia tant per això, sinó per si passa res o algo que, bueno, pues que sapigueu que teniu algun tipus de...
2: Ah, no, això sí, això sí.
0: Teniu contacte.
2: Això sí.
0: O sigui, tenís el botó rojo,
2: exacte,
0: que per qualsevol cosa, exacte, avioneta, por favor, venga ya.
2: Totalment.
0: Bueno, pues escolta, sí, estan tranquil·la.
2: Sí, no, estic tranquil·la, estic tranquil·la.
0: L'important és passar-s'ho bé, disfrutar,
2: sí, apel·lar a la experiència.
1: De totes, no? De l'experiència de totes nosaltres, de...
2: Sí.
1: Dels teus límits també, no? Com et veus tu en situacions així?
2: Sí.
0: Bé, doncs escolta, haurem de seguir Hipàtia. Llavors anava a dir a la web i a l'Instagram vosaltres pengeu el que són les... Perquè si algú ens està escoltant que digui, ostres, jo les vull anar a veure amb alguna xerrada que properament facin, doncs allà posareu tota la informació en el que es quegi alguna xerrada oberta.
2: Sí, hi ha xerrades obertes, si normalment és més això, una escola o coses així, però si se'n fa alguna d'oberta ho anunciarem.
0: Clar, perquè val a dir que vosaltres totes teniu la vostra professió, esteu treballant i el tema d'Hipàtia és algo que, bueno, que us mou, però bueno, que...
2: Sí, si no, no cobrem per
0: que no cobreu per aquest tema.
1: O sigui, els primers programes del 2027
0: sí,
1: serà Hipàtia, perquè expliqui què ha passat.
0: Però no,
2: el 2028.
0: No, 8, perquè
2: anem a l'estiu del 27. No anem sí, aquest estiu,
1: bueno,
2: és l'altre.
1: Però quan, al setembre del 27...
2: Ah, sí.
0: Clar,
2: sí, sí, sí.
0: Bueno,
2: sí, sí.
0: No, quan hagin acabat de fer les rodes de premsa, perquè mare primer
1: meva,
0: van els mitjans...
1: Podem començar aquí,
0: No, no, perquè són... No, a més, els projectes que fan són secrets.
1: Home, clar.
0: Llavors, no es poden... Hi ha com uns protocols,
1: bueno,
0: ho explica l'Helena.
1: Pel Nadal.
0: S'han de... Pel Nadal, sí.
2: Pel Nadal.
0: Pel Nadal del 28. Això. Va, pum, xec. Bueno, a veure... el director i tota la gent que aquí són super guapos, espero que ens mantinguin el projecte,
1: si no, el
0: programa fins a, bueno, i si no, és veritat, sin ràdio. Però bueno, penso que estarem aquí. Escolta, moltíssimes gràcies,
2: a vosaltres,
0: per venir, per passar aquest ratet. I amb vosaltres, doncs, fins al dimarts que ve.
1: Això mateix.
0: Petonet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continua la reunió entre sindicats i educació per desencallar el conflicte. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals de cara a l'any vinent. Un tema que ha servit, diuen, per acostar posicions. Els sindicats són optimistes, però les mobilitzacions continuen de cara a demà. No està desconvocada, recordem que hi ha prevista una nova aturada general. I Junts registra una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, diu que els comptes de l'executiu català són la constatació d'un govern en fallida. Sales ha estès l'esmena a les renúncies constants, diu que el seu parer practica Esquerra quan negocia amb el PSC i a l'extremisme dels comuns.
2: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: Qui també ha anunciat avui una esmena a la totalitat dels pressupostos és la diputada de la CUP, Laura Vega. La CUPaire ha dit que, com a grup d'oposició, tenien el deure de rebutjar uns comptes que, segons afirma, intenten fer passar per bon funcionament i normalitat el desordre actual. I el Consell de Ministres ha aprovat avui la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin treballar puguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi. I Cambrils recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. L'Ajuntament ha volgut recordar els inicis del certamen que va néixer com a promoció de productes de camp i ramaderia i que avui en dia ha evolucionat en un espai on la tradició conviu amb les noves tecnologies, l'automoció i també la gastronomia. I una notícia que hem sabut fa uns minuts, Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adéu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa, això sí, per la porta gran, i és la futbolista més lorejada del Barça. Demà jugarà, per tant, el seu darrer partit.

0: Informació local.
1: Salut Mental del Baix Llobregat i la seu de la vila celebren el seu aniversari, desè aniversari de l'Associació Molins de Rei i 30 anys de l'Associació Salut Mental al Baix Llobregat. I ho celebraran aquest divendres amb un acte a la Federació Obrera que constarà de tres parts. Per una banda, hi haurà el reconeixement a persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà teatre amb l'obra Cinco y Acción i una actuació musical participativa amb Pau Jimeno. El divendres a les 7 de la tarda, la Federació Obrera durà a terme aquesta festa de celebració dels 10 i 30 anys de salut mental de Baix Llobregat. L'entrada és gratuïta. I l'Enxuscat prepara per dissabte una popada i tardeo de 10 del matí a 9 del vespre. L'activitat es farà a la plaça Vicenç Fernández. Els tiquets els podeu comprar a l'establiment al Peixet o a les xarxes socials de l'Enxuscat, o també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Popada i tardeo dissabte a la plaça Vicenç Fernández. I dissabte Molins Comerç organitza la desena nit de comerç, que suposarà que a partir de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit hi haurà botigues obertes amb descomptes i promocions. També es preparen actuacions i activitats obertes pel públic familiar i també hi haurà la nit de tapes al mercat municipal el proper dissabte. Anunciem que des d'avui hi ha obres al carrer Verdaguer, des del Passeig de la Pau fins a la Font dels Casats, per fer l'arranjament de les voreres. Comencen avui les obres en aquest sector del carrer Verdaguer, que no implicarà afectacions a trànsit ni tampoc de guals, per deixar constància d'aquest inici d'obres per arranjar les voreres. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Roca, que està al carrer Major, número 31.
2: Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
7: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
8: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
7: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
8: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
7: T'esperem al Molí Jove.
9: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
10: No!
9: Nosaltres t'ho posem fàcil.
10: Juhu!
9: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
11: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Dins la nit i quan escric. És dins la nit que sóc jo, sense haver de disfressar-me. Quan despullat de mentides, m'endinso en la poesia, cercant la llum de l'esperit. És dins la nit que somio, que faig meus tots els anhels, que en cada vers visc i moro, tot sol, però intensament. És dins la nit, alidant-ne, que et faig meva fent un crit, que queda immers dins la nit i escric en un vers per sempre. Quan escric, és que sóc jo, lluny de la tomba del viure, gaudint de la llum i el goig, dels sentits fets poesia. Quan escric, és que m'absento del cansament de l'esperit i de tot allò que sento en faig còmplice a la nit. Molt bona tarda, vespre de dimarts, amics i amigues de l'espai, doncs, que us acompanya tots els dimarts a partir de les 20 en directe i els dissabtes a la mateixa hora en diferit. Avui us presentem un poeta que no l'hem tingut mai entre nosaltres, que es diu Joan Kunz, i és poeta, escriptor, o escriptor i poeta barceloní, nascut l'any 1962, autor dels llibres Testigo de Cargo i Glossario del Ignorante. La seva obra destaca per una mirada crítica, existencial i profundament humana. Per tant, donarem la benvinguda a l'escriptor i poeta, així també, com no, a tota l'audiència que ens escoltarà avui i que ho faran diferit el dissabte. Benvingut entre nosaltres, Joan Kunz. Moltes gràcies.
1: Ben trobada, Alexandra. Moltes gràcies per invitar-me.
0: No, les gràcies te les hem de donar nosaltres, perquè és una estona que serà un temps que et prenem a tu, no?
1: Jo el dono gustós per tothom.
0: Molt bé, doncs un plaer poder compartir al teu costat aquesta horeta i mitja, perquè volem saber coses dels teus llibres, de les teves poesies i també una miqueta de la teva trajectòria. Salutacions a l'amiga al registre de sol, Eli Arjona. Gràcies, Eli. I des de l'estudi, Miquel Armengol, que és l'estudi que estem, qui us farà companyia i, com cada dimarts, conduirà l'espai fins 2:15 de la nit, una servidora, l'Alexandra Morera, i Fargas, que no el dic mai, el segon cognom, i és el de la mare, i també s'ha de dir. Bé, doncs, Joan Kunz, anirem, si et sembla, fent lectura de la teva trajectòria. Després farem una miqueta d'entrevista, intercalarem els temes que tu has escollit i escoltarem la teva poesia.
1: Molt bé.
0: Anem a descobrir qui és en Joan Kunz. Doncs hem de dir que en Joan Kunz és un poeta i escriptor nascut a Barcelona l'any 1962. Això és correcte? Perquè tu m'has dit que vivies aquí a Molins de Rei.
1: A Molins de Rei.
0: Vas néixer. I doncs, com és que m'ha sortit això a mi?
1: Perquè ho vaig ficar una vegada en una presentació i va quedar ja...
0: O sigui que ets nascut a Molins de Rei.
1: Jo vaig néixer a Molins de
0: Rei. I continues a Molins de Rei.
1: I visc a Molins de Rei.
0: I mira, i avui t'he descobert jo. I mira que fa anys que estic a Molins de Rei. En Joan Kunz és un pseudònim nascut a finals d'una història de perdedors, no?
1: Sí, vols que ho expliqui?
0: Sí, m'agradarà.
1: És un misteri, és un misteri que també és una lloguesca també per la gent de la cultura, no?
0: Sí.
1: Aquest pseudònim va néixer a l'any 1985 aproximadament, i és un dels personatges, Kunz és un dels personatges d'una novel·la de Juan Carlos Onetti, El Astillero, una novel·la de perdedors, de gent totalment desarriada. I al final de la novel·la, aquest Kunz fuig de l'Astillero, fugen tots, i jo vaig pensar, home, pues, agafaré aquest cognom, i es dona bona situació, i és que hi havia una dona que estava parint en una cabana per al camí per on fugien, i vaig pensar, mira, el Kunz es dona la volta i es fa pare d'aquest nen, no? I vaig dir, aquest serà el Joan Kunz.
0: I aquesta
1: és la veritable història.
0: Molt bé. A mi em va sorprendre quan vaig llegir això, no? Que no vas conèixer el teu pare?
1: No, ell no va conèixer el seu pare.
0: El Kunz, seu pare.
1: El de la novel·la.
0: Ah, el de la novel·la, esclar, la novel·la. Llavors s'ha d'especificar bé, clar, això. I gairebé ni recorda la cara de la seva mare.
1: Exacte, exacte.
0: Aquest era el Kunz.
1: Aquest és el pseudònim.
0: El pseudònim, aquest és el pseudònim. Vale. Esclar, això com
1: està
0: que aquí no ho posava...
1: Està estenent la novel·la.
0: Ah,
1: és una extensió de la novel·la.
0: Ella li va parlar, tu ens expliques, sí, referint-te també al mateix tema, no?
1: Exacte,
0: a la mateixa persona.
1: Exacte.
0: Ell li va parlar de la desolació de la drassana del vell boig Petrus.
1: Era el jefe de l'astillero.
0: Del Galvez, del vividor Larsen, i de la idiota Angèlica Inés.
1: Sí, era una retrasada mental que tots es dirigien amb ella com Angèlica Inés,
0: ja,
1: i era filla del Petrus.
0: Ja.
1: I aquest era el retablo que hi havia allà en aquell astillero, ja, en aquella drassana.
0: També de l'home tranquil que va escriure les seves vides, calmós i greu, assaborint whisky estirat sobre el catre.
1: Aquest és Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti escrivia estirat al llit, ajegut al llit, bevent whisky. I sobretot en els seus 10 últims anys, que va estar a Madrid exiliat. Era uruguaià.
0: Ja. I el divertit és això, no?, que amb el tipus que escrius... o que escriu, es va trobar en una lectura i des de llavors Kunz dicta i ell escriu.
1: Exacte, jo dono, jo dono la cara.
0: Exacte, un posa el nom i l'altre la cara.
1: Exacte.
0: Això que em deies ara. Has desenvolupat una trajectòria literària vinculada sobretot a la poesia, amb una obra marcada pel to existencial, irònic i reflexiu. Si amb algun és correcte ja m'ho diràs.
1: Sí.
0: Abans de dedicar-se plenament a l'escriptura, va treballar en oficis molt diversos, des d'operari de pintor, jardiner, dibuixant o professor, i posteriorment es va especialitzar com a analista de sistemes,
1: de sistema,
0: no?
1: Sí.
0: Aquesta feina més complicada, ja.
1: Sí.
0: Va estar més de responsabilitat,
1: però
0: i
1: més,
0: tot,
1: però
0: no?
1: Però més rentable, també.
0: Però, home, això, home, esclar, i tant, no diria més.
1: No, mira, ara et puc dir, el motiu de que naixés en Kunz va ser que jo, ja des de bastant jove, ja escrivia, i escrivia, sí, com tantíssima gent, en secret, a casa meva, per les nits, etc. Jo he treballat sempre al sector informàtic, val? I dins del sector informàtic, el que avui coneixem com internet,
0: sí,
1: és l'aldea

0: Ara.
1: Bueno, també dibuixant, professor, i has fet moltes coses, no? Pel que veig.
0: Sí, sí.
1: Moltes, moltes. Has sigut una persona inquieta.
0: Sí, per viure s'ha de fer moltes coses.
1: Sí, també és veritat. També he col·laborat a la revista Digitals, amb revistes digitals i en diverses antologies poètiques.
0: Mm-hmm.
1: Molt bé. Amb què has col·laborat? Posant poemes teus o portant...
0: Posant poemes, posant també conte. En un principi jo era més escriptor de conte, de relat, que no pas de poesia. La poesia va anar guanyant terreny amb el temps. Llavors, avui en dia col·laboro en tots dos gèneres, però sobretot amb la poesia.
1: Ens dius, el que dèiem abans, que entre els teus llibres destaquen El testigo de cargo del 2005 i Glossario del ignorante, obres concebudes inicialment el 2006 i publicades posteriorment per l'editorial El taller del poeta.
0: Sí.
1: És a dir, que ara tornarà a sortir els mateixos llibres amb un contingut potser una mica afegit,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, ara tornen a sortir ja la
1: setmana
0: que ve.
1: I unes portades diferents,
0: exacte,
1: també.
0: I amb una nova editorial, perquè aquesta editorial, aquest home, era un editor molt honrat, tot val dir-ho,
1: sí.
0: I al final es va arruïnar. I va tenir que tancar. No?
1: Ens dius que ens diuen que la teva poesia combina mirada crítica, memòria personal i reflexió sobre la identitat i el pas del temps.
0: Mm-hmm.
1: Bé, jo ho deixaria aquí per començar, que ens parlessis més de coses que ens interessen ara descobrir, doncs, de la teva poesia, no? Però sí que vull recordar que quan he començat el programa, que he recitat una poesia, no he dit l'autor, és d'en Plàcid Vilardell i Soteres, que era un gran amic que vivia a Martorell i que ja és mort de fa anys, però tenia poesies molt boniques. Bé, vull dir-te, Joan, puc dir Joan directament?
0: Sí, perfectament.
1: Sí? Sí. D'una manera més entenedora, per l'oient, ens pots explicar el per què t'has posat aquest pseudònim nascut al final d'una història de perdedors que ja més o menys ens ho has dit, però per quin motiu?
0: El primer motiu, la primera raó va ser una solució civil per un problema civil, no? Que era no donar la meva identitat en aquell context tecnològic en el qual érem quatre gats, ens coneixíem tothom, i a mi no m'interessava que es pogués, que se'n pogués descobrir, no? aquesta faceta, perquè no té res a veure del meu àmbit professional, que és el tecnològic, va? És informàtica, etc. Amb el temps li vas agafant carinyo i el Kunz i el Joan van fer parella, no? Va passar una miqueta com el Pablo Neruda, Salvant les distàncies, que també és un pseudònim, i amb el temps es va convertir en un nom civil.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí, sí.
0: Però originalment Pablo Neruda és un, és un pseudònim com Gabriela Mistral o Tisner i tants d'altres, no?
1: I tu vas començar a escriure amb el jove?
0: Sí, jo vaig començar a escriure al voltant dels 22 anys. Vaig començar a escriure... Hi ha una anècdota que vull explicar-la perquè és un homenatge a la meva mare.
1: Ah, molt bé.
0: I, de fet, la vaig explicar una vegada quan vam fer la presentació d'un dels números de la revista Caravansari a l'Ateneu de Barcelona. I jo estava a la taula de lectors, jo era la figura Nobel, i hi eren també Rosa Lentini, hi era també Eduardo Moga, Mateo Reyo, i entre els assistents estava Joan Margarit, estava Enric Badosa, i jo vaig explicar el següent. La meva mare va venir i el meu pare, tots dos van venir de Villacarrillo, de Jaén, allà per l'any 60. El meu pare es defensava una miqueta llegint i escrivint. La meva mare era completament analfabeta. Però la meva mare feia feines i estava treballant, feia neteges al despatx o a la consulta del doctor Cobos, de pediatria.
1: Oh, i tant, ja el vaig arribar a conèixer. Sí, sí.
0: I la meva mare, cada vegada que veia un llibre a la paperera, mal duia.
1: Mira.
0: Mal portava a casa. Un dia venia amb el Vademecum, que ella no sabia llegir, un altre dia amb la guia telefònica, però jo et puc dir que amb els 12-13 anys jo ja havia llegit La crítica de la raó pura, de Kant, no em vaig enterar ni papa, 100 poemes d'amor, 20 poemes d'amor i una canció desesperada,
1: sí,
0: del Neruda,
1: i tant.
0: Hijos de la ira, de Dámaso Alonso,
1: caram,
0: i uns quants més. Jo crec que amb el temps es queien molts llibres a la paperera.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Perquè ella sempre em deia, hijo, lee.
1: Perdoneu,
0: Perdona. Hijo, estudia.
1: Sí.
0: Esto son puertas. I jo quan vaig explicar això l'Eduardo Moga va dir, bueno, senyors,

0: no sé què fem aquí aquesta tarda a aquesta sala de l'Ateneu, perquè el que ha explicat el Joan
1: sí.
0: és el més poètic que sentirem aquesta tarda aquí, no?
1: Este que maco.
0: I allò em va tocar la fibra, i per això ho volia repetir com un homenatge a la meva mare, no?
1: Molt bé, molt bé. Ho trobo molt, molt maco.
0: I ho puc ampliar una miqueta amb un tema que avui hem acabat, i és un detall, és, hi ha un projecte de voluntariat, que és el Lèxit, que jo he participat aquest any, i que consisteix en fer de tutor d'un nen, d'una nena, que està en edat escolar, normalment de sisè. I avui hem acabat aquest exercici, per dir-ho així, i és una experiència oberta a tothom, molt gratificant, molt divertida, i que té alguna cosa a veure amb aquest deute que jo tinc amb la meva mare i amb el món. No? És a dir, m'agrada ensenyar i m'agrada compartir i fer que un nen pugui arribar a comprendre, no? I a obrir aquesta porta que em deia la meva mare.
1: Molt bé, quin treball més maco, eh?
0: Sí, està molt bé.
1: I gratificant. Sí, sí, almenys espiritualment sí,
0: està,
1: segur.
0: Està molt bé, molt bé.
1: En Joan Kunz, en el teu llibre, en els teus llibres, millor dit, hi ha una mirada molt crítica i lúcida sobre la societat, també.
0: Sí.
1: D'on neix aquesta necessitat d'escriure teva?
0: Aquesta necessitat d'escriure, en general s'acostuma a dir, ja no recordo quan, però s'acostuma a dir que un comença a escriure quan no troba per llegir allò que està buscant. És a dir, quan no trobes res del que estàs buscant, arriba un moment que dius, ara ho escric jo. Crec que hi ha un motiu molt important, i torno una altra vegada una mica al tema personal, no? La nostra família vam patir una ferida tremenda amb la malaltia i mort del meu pare molt jove, i després d'allò jo necessitava respostes. Necessitava respostes. Imperiosament necessitava respostes. Recordo que vaig començar a llegir o a buscar a la ciència,
1: sí.
0: No em donava respostes, vaig seguir amb la filosofia, no em donava respostes, i vaig començar a tenir respostes i coneixement quan vaig arribar a la literatura, i específicament als russos.
1: Què dius?
0: Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev... Dostoyevsky és un déu en aquest sentit. En aquella època, en el 1800 i uns quants, aquest senyor tenia una profunditat psicològica que difícilment s'ha assolit en posterioritat. Sense neurociència, sense escàneres, és a dir, era un senyor que coneixia l'ànima de l'home.
1: Però a part d'aquests que s'han anomenat...
0: A part d'aquests...
1: Els d'aquí també n'hi deu haver-hi algú, no?
0: Sí, sí, no. Amb aquells vas trobes aquella porta que em deia la meva mare, no?
1: Sí.
0: És a dir, trobes una porta que dius, ostres, ni ciència ni filosofia, és literatura, però és literatura que m'està obrint aquest món. No sé, en conte, em recordo molt, molt Ignacio Aldecoa, per exemple, era un monstre dels contes. En poesia, quan ja vas matitzant més aquesta experiència, vas arribant a la poesia i dius, val, anem baixant, i bueno, et trobes poetes, no sé, et podria dir un centenar de poetes, Martí i Pol,
1: sí, sí.
0: Molt recents, Joan Margarit, el que recomano molt i molt a moltíssima gent, aquesta gent que té tanta por d'arribar a la poesia, ai, és que jo la poesia no l'entenc, és que tal, bueno, Joan Margarit ha fet un gran esforç, sí. A més de que ha deixat la seva vida, no? Dins o sobre els llibres, no? Bueno, i tants altres, Feliu Formosa, Francesc Parcerisas, José Hierro, Nacic Himmet, Reinaldo Arenas... A veure, m'atrapen molt aquests autors, anem a dir-ho d'aquesta manera. Avui en dia hi ha molt poeta pedant que veu passar un núvol i li fa un poema. Val? Ho dic així, no sé,
1: no,
0: si
1: no,
0: dic
1: no.
0: Algú que no és políticament
1: no,
0: correcte,
1: no, t'entenc.
0: Callo.
1: Sí.
0: Bé, però aquesta poesia em resbala molt. M'interessen molt els poetes que han patit, i que han patit tortura, que han patit presó, i que encara, i amb això,
1: que és quan
0: són
1: tenen
0: capaços,
1: profunditat als
0: exacte,
1: poemes.
0: Són capaços de posar amor, de posar sentiment, de posar empatia. No sé, ara citaré a un poeta, una cita d'un poeta txec, Vladimir Holand. Vladimir Holand, que ha estat molt traduït fonamentalment per Clara Janés, que és un altre gran poeta.
1: Sí.
0: Vladimir Holand, txec, en un moment donat, quan es va fer tota la conversió política i tal, el partit va dir que era un escriptor decadent. I aquest senyor, amb 40 i pocs anys, es va tancar a casa seva, a la illa de Campa, a Praga, i no va tornar a sortir de casa seva. Treballava per les nits. I va dir, no em publiqueu, molt bé, tota la meva obra la faré, i la faré, però la faré dins de casa meva, i va ser famós a posteriori.
1: Et vull fer una pregunta, perquè, bueno, n'hi ha moltes de preguntes, però també depèn de lo que ens allarguem a l'explicació, perquè has de recitar, també.
0: També.
1: Volia comentar que a micro tancat em deies, abans d'entrar a l'estudi, que tu havies viatjat molt.
0: Sí, bueno, no
1: per
0: molt,
1: feina, però, bueno, has viatjat força.
0: Una mica, sí.
1: Això ha fet també, ha tingut alguna relació que coneguessis a tants autors, a tants poetes de diferents... diferent parla, diferent pensar...
0: Al veure diferents realitats, sobretot. Ja. Al veure diferents realitats, dius, bueno, jo haig de llegir autors de tot el món, no? És a dir, per mi... seria molt significatiu, no?, que es pogués parlar de poesia contemporània obrint molt el bànol de possibilitats a tota una sèrie d'autors que estan en el món i que ens poden donar molt bona literatura i molt bona poesia.
1: I m'agradaria començar, doncs, per escoltar algun poema teu i
0: molt
1: passarem
0: bé
1: a escoltar el primer tema, perquè hi hagi una mica de tot.
0: Molt bé.
1: Quin serà aquest primer poema?
0: Doncs mira, aquest primer es diu Milagro i parla... bueno, es deia que, o podem dir, o m'ho invento jo ara, que el capellà cuidava de l'ànima, el metge del cos, el psicòleg de la psique i el poeta de l'esperit. Molt bé. A la religió hi han miracles, però t'has d'haver menjat moltes hòsties consagrades per ser capaç de veure'ls. A la poesia és més fàcil.
1: Escrius bàsicament en castellà?
0: Sí.
1: Sempre?
0: Sí.
1: Molt bé. I deu aquí, ser per aquí, les arrels, no?, de la família.
0: Exacte. Aquí poso un altre detall. El tema de les pàtries, no?, que es parla molt, el tema de la pàtria. Penso que la primera pàtria és la mare. I no hi ha una altra com aquesta.
1: Molt bé.
0: Val?
1: Doncs vols música de fons?
0: Com vulguis.
1: Sí? Doncs vinga.
0: El títol del poema és Milagro i té una cita de Vladimir Holland que diu «Ya ni siquiera presentimos y luego nos quedamos asombrados». Diu así: «Por fortuna no suele pasar siempre. Que abres un libro como quien abre alas, que sea un poemario es más frecuente, aunque es cosa sabida, que tiene la poesía otras moradas». Cuando licua la tinta de los versos y el papel se consume en un incendio, dejando un pozo de ceniza y sangre que recoges en el cuenco de tus manos. Y entonces sientes un calor extraño, el tacto viscoso de un embrión en el que van tomando forma los órganos de un cuerpo diminuto, el compás de un corazón incipiente, la débil consistencia de esqueleto que poco a poco va ganando cuerpo, hasta hacerse armazón articulado, osamenta de versos, y cómo la poesía se hace piel, estremecida piel de sentimientos. Dentro del silencio escuchas un canto. ¿Cómo saber si nace de tus manos o es algo que te llega de muy lejos? Un suave batir de alas y sientes el impulso de un ave que alza el vuelo y deja en tus manos temblor de ramas. Por fortuna no suele pasar siempre, pues si no, ¿cómo llamarlo milagro? Que abras un libro como quien abre alas y sin apenas darte cuenta, vuele dejando tatuadas sus huellas en tus manos.
1: Molt bonic, i s'ha de saber entrar en la teva poesia, perquè has de situar primer el públic per saber el que rebran. No és una poesia que la puguis llegir així si no et fa l'explicació el poeta o no deixa una nota abans del poema on t'especifiqui de què vol parlar. Molt bonic, molt profunditat, molta profunditat.
0: Gràcies.
1: Tu has escollit quatre temes, m'has dit si podíem respectar l'ordre, i jo penso que sí, podem posar el primer, que seria aquest, si vols tu mateix,
0: sí.
1: Et deixo que l'anuncis.
0: Bueno, ara escoltarem, per mi, quasi un himne de la nostra generació,
1: molt bé.
0: El Sultans of Swing de Dire Straits.
1: Doncs vinga.

0: Fantàstica, eh? És la música que a mi m'agrada, aquesta.
1: Això és un himne, això.
0: Sí, sí, i tant que sí, és preciosa. Jo et volia preguntar una cosa, perquè tu ens has portat dos llibres, que és el glossario de l'ignorante,
1: sí.
0: I... ens has dit que els podem regalar o sortejar o el que sigui. Bé, deixarem línia oberta a partir d'ara al 93 668 61 61 perquè si algú està interessat aquí aquests llibres que ell ens ha portat, bueno, són el mateix llibre, el glossario de l'ignorante, són uns llibres que estan plens de poesia. Ara bé, jo et volia preguntar si el glossario de l'ignorante, el mateix títol ja provoca reflexió d'entrada ja, no? Però qui és realment l'ignorant avui dia?
1: L'ignorant. L'ignorant és... ho estàvem parlant abans de començar el programa. De què peca la societat? Té un gran pecat. Un gran pecat a l'home, no? En general. L'home, la dona i qui es posi davant. Hem perdut la capacitat de l'atenció. No som atents. No vivim amb atenció. Dèiem, agafes un tren i a dins del vagó hi ha 100 persones i d'aquestes 100 persones, 96 van mirant el mòbil, la tablet, no presten atenció. I de la mateixa manera pot passar amb la resta dels escenaris, no? de la vida, de la resta de situacions. Aquest és l'ignorant. Però hi ha un poema molt curtet que el recito, que és el que defineix l'ignorant.
0: Sí.
1: A l'ignorant al que es refereix aquest poemari.
0: Sí. I a més tens un punt de llibre en el qual veig que hi ha un codi QR.
1: Sí, en aquest codi QR hi ha una antologia, es pot descarregar automàticament, simplement fotografiant-lo.
0: Sí.
1: Es pot descarregar una antologia dels meus 25 anys d'escriptura.
0: Sí.
1: Que vaig amb un PDF automàticament a la tablet, a l'ordinador o al mòbil, on sigui.
0: Molt bé, molt bé. I llavors aquest poema que dius que és curtet, que està dins d'aquest llibre, com es diu? Te'n recordes del títol?
1: Sí, Ignorante.
0: Ah, el mateix nom
1: que és, que és el que defineix el títol.
0: No? Sí.
1: Glossario de l'ignorante. És a dir, és un recull de paraules del diccionari que el poeta agafa...
0: I no el tindràs al començament, potser?
1: I reescriu. Pues l'estic buscant.
0: No estic en el començament, no? Ja que porta el títol aquest del llibre. La sèrie de l'ignorante és aquest, potser?
1: No.
0: No, no és.
1: Ah, sí, sí, espera.
0: Sí, és aquest?
1: Espera, aquest d'aquí.
0: Ah, doncs sí, ja te l'he trobat.
1: Tu l'has trobat abans que... Sí, l'ignorante el defineix més o menys d'aquesta manera, no?
0: Sí.
1: Ya dejaste atrás los 30 y no has conseguido ni un solo puerto donde amarrar tus naves cuando las cosas se pongan feas. Vives al día, es tu modo de estar, y no eres nadie sin tu dosis diaria de información. Tanto es así, que no sabrás que estás muerto hasta que leas en la prensa del día, sección necrológicas, el pormenorizar o detalle de tu propia esquela.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Jo sí que sé ignorant, eh? Bé, doncs, diem que tenim dos llibres... de dos poemaris.
1: Dos poemaris, sí.
0: D'aquest mateix títol, Glossario de l'Ignorante, i que bé que la persona que estigui interessada que ens truqui i al 93 668 6161 i tindrà un llibre. N'hi han dos. El primer que arribi tindrà el primer llibre. Fem-ho així?
1: Sí.
0: I continuem. Vinga. Parlant de Testigo de Cargo, l'altre llibre,
1: sí.
0: Teu, perquè el primer quin és, aquest? I
1: el primer és
0: segon?
1: Testigo de Cargo.
0: El primer és Testigo de Cargo, i aquest és el segon.
1: Aquest va venir després. Sí.
0: D'acord. El Testigo de Cargo hi trobem una veu molt directa, intensa, que representa aquest títol a tu mateix o...
1: Sí, hi ha algú molt cristià, que és el sentiment de culpa. El sentiment de culpa, diguem-ne, que el portem ja de fàbrica. Encara que no anem a l'església, inclús no hagin batallat els nens perquè són molt moderns i tal, aquest sentiment de la culpa és algú molt de la nostra cultura. Val? Llavors, en aquest poema hi ha tot un... En aquest llibre hi ha tot un seguit de poemes. Alguns són confessionals, que parlen de mi mateix o d'un personatge que és molt proper.
0: Però per tu què representa?
1: per mi representa, bueno, t'ho puc aclarir amb un parell de poemes que tinc aquí i que donen aquest sentit, no? És a dir, aquest sentiment de culpa és un sentiment de culpa de la pròpia existència, no? És a dir, d'aquestes incògnites que tenim a la nostra vida i que en un moment determinat no li trobem una solució, no li trobem una explicació. Llavors, el que fem és buscar una possible explicació.
0: I el concepte de testimoni apareix sovint en la teva obra?
1: En aquest cas, el testimoni de càrrec està orientat de la següent manera. El pitjor jutge que tenim és la memòria. No sé si estaràs d'acord amb mi.
0: Sí.
1: El pitjor jutge que tenim és la memòria. I a mesura, ja que tenim una edat, jo tinc 63, no? A mesura que va passant el temps, aquest jutge cada vegada és més sever.
0: Llavors, aquí hauria de preguntar-te si et consideres un observador del món o també un acusador.
1: Em considero un observador del món, però difícilment no pots deixar d'acusar en determinades circumstàncies.
0: Certes injustícies o maneres d'actuar.
1: Exacte.
0: Doncs si vols dir aquests dos que tens...
1: Sí, mira, aquests dos són una miqueta irònics perquè són sonets...
0: Sí.
1: Són de l'època en la qual jo estava en un grup d'escriptura i de lectura i tal, hi havia gent més gran i llavors els emprenyava molt amb el tema del soneto, val?
0: Ah, sí.
1: Llavors ho vaig fer en forma de soneto i el primer està dedicat, i li vaig poder llegir, a Bolaño, el gran escriptor Roberto Bolaño.
0: Sí.
1: Estem parlant dels anys postolímpics, 93-94.
0: Sí, 93-94.
1: Ell havia guanyat el Premi Irún de poesia, encara no havia esclatat tota aquella força narrativa que hem vist després, com a prosista, i en una de les velades literàries que va fer aquest senyor, que era Humberto Lobosco, que era un senyor que jo vaig estar anant allà a casa seva quasi un any, no em va cobrar ni un duro, i jo li deia a Humberto, me tienes que cobrar. I deia, no, déjate, tranquilo, estamos hablando de literatura, esto es arte, esto alimenta. I aquest senyor era argentí, era lector de les editorials d'Alfaguara i d'Anagrama. I jo flipava, perquè tenia una entrega total, i de tant en tant feia una velada literària.
0: Molt bé.
1: I en una d'aquestes vaig conèixer el Bolaño, i a la següent que vam coincidir li vaig fer aquest soneto.
0: El que diràs ara.
1: Aquests dos sonetos que llegiré d'alguna manera defineixen la poètica d'en Joan Kunz, no? A l'hora de llegir un poeta seria molt interessant sempre llegir primer la seva poètica. És a dir, saber, un poeta sense poètica és com un gat sense picarol, no? No sabem per on va, no sabem on està, no sabem per on s'apropa. Llavors és molt difícil, això que diu la gent, és que a mi la poesia tal, és molt difícil entrar en una poesia si no sabem quin és el sentit, la finalitat, el perfil, etc. No? I el primer diu així, de l'assunto poético. Sí. Aquest és el dedicat a Roberto Bolaño. I el seu poemari era Los perros románticos. Ho aclareixo. De los perros que aullan a la luna, es mi destino ser perro romántico, con alma de lobo y decir auténtico, desesperado, inútil, sin fortuna. Me llegan hasta el alma los ladridos del perro que en la noche inoportuna, clamando dignidad y no hay ninguna, para el sueño de un perro callejero. Oigo a mis hermanos de buena casa aullar con finura y delicadeza, sin perturbar la paz que no traspasa el umbral de su olvidada fiereza, llanto domesticado que no causa a sus amos dolores de cabeza. Diguem-ne que aquests serien els poetes pedants que he dit abans, vale? El de la poesia bonica.
0: I té musicalitat.
1: I és un soneto.
0: Clar, té musicalitat.
1: I el següent és del dolor, que és un tema que a mi m'interessa molt. És a dir, el dolor, hi ha dolor psicològic, hi ha dolor físic, hi ha dolor econòmic, hi ha dolor de moltes maneres, de molts graus, val? Aquesta atenció, si tots tinguessin aquesta atenció que abans jo reclamava, seríem més empàtics també amb el dolor dels demés, viuríem millor.
0: I de quin dolor parles aquí?
1: En aquest cas parlo del dolor en general, no m'importa quin sigui, perquè pot tenir diferents fonts. Hay quien dijo que sin dolor no puede haber vida, difícil sustraerse a ese implacable criterio, pues tiene aquel en la historia docto magisterio, y ya nada sabe igual cuando nos abre la herida. Se entregue el hombre a Dios en lúgubre monasterio, planee solo o a dos, mejor o peor, la huida, se deje arrancar por ello la piel y la vida, alcanzará el vil dolor todos los ministerios. Indolente y monótona es la alegre existencia de aquellos imbéciles que se ríen sin causa y nunca extrañan la dignidad ni la paciencia. Pues el dolor del que yo estoy hablando no se pasa, atontando con brillos la despierta conciencia y nos viene a sacar a cada uno de su casa.
0: Déu-n'hi-do, ¿eh? Déu-n'hi-do. Una buena crítica, ¿eh? Una buena crítica. És un tema, veus, que penso que no se'n parla gaire, del dolor, i n'hi ha molt, eh?
1: Hi ha molt dolor.
0: I n'hi ha molt, eh?
1: Hi ha molt dolor. Hi ha molta gent que mira cap a un altre cantó.
0: Sí, sí, sí. Eh?
1: Moltíssima gent.
0: I que també no saben posar-se, ni que sigui per un moment, a la pell del que està patint.
1: Exactament, exactament.
0: En els teus textos hi ha ironia, desencant i també molta humanitat, o sigui, hi ha una mica de tot, no? Uh-huh. Escrius des de la ràbia, des de la reflexió o des de la necessitat de comprendre?
1: Depèn del moment, depèn del moment. És a dir, de vegades el poeta és sentenciós, de vegades el poeta és més líric, de vegades el poeta és més... enunciatiu o... Depèn molt de l'actitud. Depèn molt de l'actitud. És a dir, hi ha gent que diu, no, és que el tema de la inspiració, no? És a dir, la inspiració, jo escribo inspirado i tal. Però és allò que deia, sembla que era Dámaso Alonso, que decía inspiración, sí, sí. Ah, no, era Juan Ramón Jiménez.
0: Juan Ramón Jiménez,
1: De
0: sí.
1: Inspiración, sí, sí, sí, vale, bien, bien, vale, vale, inspiración, pero que te pille trabajando. Vale, és a dir, que t'agafi escrivint.
0: Molt bé. I tu prefereixes escriure quan ve l'inspiració o escrius com una norma ja cada dia?
1: No, jo escric molt, i jo crec que molts poetes o molts narradors també, però els poetes que estem parlant d'aquest gremi, molt de cap. És a dir, jo potser puc estar 6 mesos donant-li voltes a un vers, que és el vers normalment el que tancarà el poema, i a poc a poc vaig creant el poema en el meu cas, en el meu cap. Vaig creant, i després sec, i d'una sentada surt, i després s'ha de revisar, el deixes en un calaix, una miqueta de temps, i tornes, i l'acabes, el poleixes i tal.
0: Sí, no comences i acabes el poema, al mateix moment, no.
1: Per mi és molt difícil començar i acabar un poema. Una altra cosa és els que fan com si fossin trobadors, no? El que són els versificadors, no? Yeah. O en basc, els versolaris. Yeah. Aquesta gent que té una facilitat per fer rimes, per fer mètrica...
0: Per versificar,
1: exacte,
0: sí, sí.
1: Exacte,
0: sí.
1: I llavors fan versos. Fan versos sense molt contingut, sense molta essència, més o menys xistosos, denunciatius, alegres... Molt bé. A mi em costa molt fer un poema d'una tirada, tret, ja et dic, que sigui un poema que vas arrossegant, però ja el tens al cap. I un dia seus i...
0: I surt.
1: Molt
0: bé. Doncs ara tenim una trucada. A veure, doncs, qui ens truca? Hola, bon vespre.
2: Hola, bon vespre.
0: Hola, Paquita. Molt bé, Paquita.
2: Ho enyoro molt, no haver pogut venir.
0: Ja.
2: Mira, us estic escoltant. Hi ha doncs, molt de contingut avui aquí, eh?
0: Doncs, ui, i a més en Joan profundeix molt, amb la poesia. En Joan, sí, sí. En Joan Kunz, doncs li hem de dir que la Paquita, la persona que ens està trucant, la tenim sempre d'espectadora en directe.
1: Ah,
0: i avui, perquè no estava molt fineta, ens ha dit que no podia venir.
1: Vale.
0: Però pel telèfon ens està escoltant i ens has trucat. Digue'ns, Paquita.
2: Estic escoltant i bueno, m'agrada molt, ja dic, perquè hi ha molt de contingut avui aquí.
0: Molt bé.
2: Està molt bé, aquest senyor parla molt bé.
0: No, i tant. Es nota que és escriptor, eh?
1: És que soc poeta.
0: A més, és una persona de les que jo penso que ja no em queden masses, perquè avui el dia és el que deia ell, no? Que tothom es posa a dins del mòbil i no parta la mirada. I vas parlant i van mirant el mòbil. I falta el diàleg, que és això que estem fent aquí, no? La tertúlia, el diàleg... I tant.
1: Sí.
0: Doncs mira, a la Paquita li podem regalar el llibre, no?
1: Perfecte, s'ho mereix.
0: Doncs mira, Paquita, el llibre aquest, Glossario de l'Ignorante, El tindràs per aquí retirat amb un sobre, el teu nom, i espero i desitjo que hi disfrutis. D'acord?
2: Doncs moltes gràcies, i no. molt bon programa,
0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per trucar.
2: Puguem anar fent-los. Jo que pugui venir, que avui em sap molt greu no haver pogut venir, ho enyoro.
0: No et preocupis, bueno. Ja vindràs, tranquil·la.
2: Setmana que ve, si Déu vol.
0: Gràcies.
2: Molt bé, doncs, salutacions, molt salutacions. Bé aquest senyor, m'agrada molt com parla.
1: Gràcies, molta gràcies.
2: I a tu ja no cal dir-ho, que ets
0: jo sóc la que vaig dirigint una mica l'orquestra i prou. Sí.
2: No, molt bé, tots plegats. I l'Eli, que és una estupenda també, i el David, tots. Molt,
0: molt bé.
2: Bé,
0: escolta, tens un berenar apagat ja,
2: Ja vindré la setmana que ve, si puc.
0: Molt bé, vinga, moltes gràcies, Paquita, per trucar gràcies i per escoltar. Gràcies. Vinga, bon vespre. Doncs sí, tenim aquí un llibre per la Paquita. En queda un altre, que serà per la persona que truqui ara, i que estigui al tanto, amb el telèfon, que se'n recordi, que és el 93-668-6161. És fàcil de recordar. Tu ja el deus saber, no? Aquest telèfon és de Molins. O no el sabies?
1: No el sabia.
0: Ja veus. Tantes coses que saps.
1: Se m'ha quedat, perquè com sóc informàtic, els números...
0: Ah, és molt fàcil. El 93 ja no cal que te'n recordis. I 668 tampoc.
1: Jo quan m'apropo a un quiosco d'aquests de la 11, haig d'anar mirant al terra com si fos tonto. Perquè per defecte professional a mi els números m'entren pels ulls.
0: T'entren
1: i tindria
0: ulls,
1: que comprar 18 números cada dia. I no pot ser.
0: Doncs mira, ara posarem... Precisament és un cantant que, i músic que a mi m'agrada molt, l'Eric Clapton. L'escoltem?
1: L'escoltem, sí.

0: Bé, quins temes, ens has triat? Quins temes, sí, bé, tant que m'agraden.
1: Vaig dir música clàssica i porto música clàssica.
0: No, no, però al mateix temps
1: dels
0: és...
1: Boomer, dels boomers.
0: Al mateix temps boomers. És moderna, també. Boomers. A veure, molts lectors deuen destacar la força poètica del teu llenguatge, perquè és el que deia ara la Paquita que ens ha trucat. Vull dir, ets una persona que tens un llenguatge ben en profunditat, a més, molt complet, que t'expliques molt bé. Com treballes les paraules i el ritme dels teus textos?
1: Bueno, a veure, aquí hi ha un aspecte molt, molt important, no? És a dir, la poesia és música. És una música més tosca, és més un tam-tam, com vulguis dir-li, però és música. Per tant, qualsevol poema, això molts poetes nous, diguem-ne, no ho fan, i et dones compte quan et comparteixen feina i tal, i dius, a veure, què et sembla això i tal, no escolten el poema. I la prova del cotó d'un poema és llegir-lo en veu alta. És a dir, si no supera aquesta prova, aquest poema és fallit. O sigui, has de canviar alguna cosa, has de modificar, és a dir, aquell ritme, encara que sigui poema, el que es diu poesia lliure, no? Mai és lliure el poema.
0: Yeah.
1: O sigui, mai és lliure. Sempre s'ha d'ajustar a una rítmica, a una mètrica intercalada. És fonamental, això.
0: Clar, sí. La memòria, la identitat i la culpa són temes recurrents en la teva obra.
1: Sí.
0: Per què t'interessa tant aquests territoris?
1: Bueno, m'interessa perquè defineixen d'una manera incontestable el que són els paràmetres de qualsevol ésser humà. O sigui, la memòria que creem, de vegades, com deia aquell poeta, un poeta japonès, hubo un dia que pensàvem que creíem, no? És a dir, perquè la memòria es va deteriorant també amb el temps. I què vas fent? La vas ajustant, val? La vas ajustant, i al final aquesta memòria pot acabar molt distorsionada, no? La identitat, perquè és fonamental. És fonamental que sàpigues qui ets, i recorreixo amb un altre poeta japonès.
0: Sí.
1: En aquest cas, no?, que deia, el hombre sabe lo que desea, però no lo que le conviene.
0: Ja. Perdona, tenim una nova trucada. Hola, bon vespre.
2: Bon vespre, Alexandra, com anem?
0: Ai, Jordi, hola.
2: Avui no he sigut el primer, ja s'ha tancat la ratxa, eh?
0: Sí, perquè mira, el no venir la Paquita en directe, ens ha trucat ella primer.
2: Ja l'he escoltat, sí.
0: Sí, bueno, sí, sí.
2: Ja que queda un segon llibre, pues, com es titula aquest segon llibre?
0: Glossario de l'ignorante.
2: Ah, val.
0: De Joan Kunz.
2: Si va agradar, doncs ara tindreu d'aquest senyor.
0: I tant que sí. I a més, a dintre tens un punt de llibre on hi ha un codi QR, que ell ens ho explicarà. Explica-li tu. Explica-li
1: sí, bueno, amb aquest codi QR es pot descarregar una antologia de poemes que cobreix 25 anys de producció.
0: Molt bé.
1: Tu pots baixar directament.
2: Una cosa, una pregunta. Què es pot dedicar al llibre?
0: Si li pots dedicar el llibre.
1: Sí?
0: Sí. Doncs vinga.
2: Si no és cap problema per ell, eh?
0: No, per què?
1: A més, ens coneixem.
2: El teu, la dedicatòria aquella, quan llegi més d'una vegada, dic, ostres, quina inspiració de
1: música. A més, ens coneixem. Tu ara no hi caus.
2: Ah, sí?
1: Però ens coneixem perquè ens veiem allà a la Mariona moltes vegades. Jo porto dos gossos. Una gossa negra i una altra gossa que és una bretona. Sí, i ens desitgem bon dia. Tinguin un bon dia. Jo vaig anar amb la meva dona. Ja t'ho diré, quan passis ja t'ho diré. Jo era aquell de la ràdio.
2: Jordi Nicolau.
0: Molt bé, molt bé. Doncs Jordi Nicolau.
2: A veure si me'n recordo de la cara, eh?
0: Molt bé, doncs aquí tens el llibre...
2: Que ho estic disfrutant, eh?
0: Moltes gràcies. I que et deixarem el llibre aquí a la ràdio també amb un sobre, eh?
2: Vale, d'acord. Moltes gràcies, eh?
0: Vinga, gràcies per trucar. Gràcies a tu. Adéu, bon vespre. Bé, doncs ja tindràs feina, eh? Perquè un per la Paquita, l'altre pel Jordi Nicolau. La Paquita potser no, que no la coneixes, perquè ella ve molt aquí a Molins, però viu a Cervelló. Llavors, potser no la...
1: És més difícil.
0: Però és de la família Gil.
1: Bueno,
0: els de la família Gil sí que els coneixes.
1: És el que et deia abans, jo durant moltíssims anys per mi Molins de Rei ha sigut una ciutat dormitori, perquè treballava a Barcelona i tal, i llavors venia aquí a dormir, llavors si no estàvem pel carrer no...
0: Has dit alguna vegada que l'escriptura també és una manera de resistir.
1: Sí.
0: Contra què resisteix en Joan Kuntz? A veure què ens diràs.
1: Mira,
0: ara
1: et posaré un exemple.
0: Ai,
1: és,
0: ai,
1: és un poema.
0: Ets
1: no?
0: Una sorpresa, tu, eh?
1: Sí, sí, és que portava coses... I aquest és, a més, la gent jo crec que l'identificarà.
0: Sí?
1: Sí. Si no, jo després ho explico.
0: Ah, molt bé. I aquest parla precisament d'aquesta pregunta que et feia.
1: De la resistència, sí.
0: Sí.
1: Però em sembla que el vaig descartar.
0: Oh, quina llàstima. A veure, donem temps, aviam si el trobes.
1: Ah, no, està aquí, està aquí.
0: El tens,
1: està,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Vols música?
1: No, és més solemne.
0: Sí, és més...
1: voldria fer una referència,
0: sí.
1: Ja que ja portes tu el tema de la resistència, voldria fer una referència a això que estem escoltant des de fa ja 3, 4 anys i que sembla que va passant i que és inevitable, no? El tema d'aquesta dada lamentable, terrible, que diu el 25% dels joves acceptarien una dictadura.
0: El 25%?
1: El 25% dels joves de Catalunya, d'Espanya, veurien bé una dictadura. Un govern ordenat, una societat ordenadeta, tot ben posat i tal. Bueno, tenen allà l'exemple de Trump, si volen veure alguna cosa, no? Però jo crec que els poetes i la gent que estem en el sector públic, sobretot de la cultura, tenim una miqueta l'obligació d'aixecar la veu.
0: I tant.
1: I aquest poema que llegiré ara és un poema totalment biogràfic, confessional, podríem dir.
0: Sí.
1: Jo el vaig escriure i pensava, bueno, aquest poema mai el llegiré en públic, perquè això li llegiré als nets, no? Quan sigui
0: doncs
1: sembla, vellet...
0: Em sembla que toca avui, eh?
1: Quan sigui vellet, quan sigui vellet i tal, li llegiré als... Fixeu-vos com eren les coses abans, no? Però és que les coses estan a punt de canviar. A punt de canviar. Diu així.
0: Sí.
1: I després, si vols, explico una miqueta, però jo crec que és molt, molt evident i està ambientat en el poble. És a dir, bueno, hi havia un company, un amic, que em donava la part informativa i després diré per què. És un poema a dos veus, intentaré canviar una miqueta la veu per la segona part, i ell em donava la part informativa, perquè era veí de la casa de la que vaig a parlar i de vegades... A les nits, el pare, es reunien tots al dormitori i el pare ficava la ràdio ben alta per no sentir les bronques dels veïns.
0: Yeah.
1: I diu així, un caso perdido. ¿Qué se podía esperar de un hombre que pasó 8 años de su infancia, los de su educación general básica, mirando por el ventanal del aula, al otro lado de la calle, frente a la escuela, el trasiego diario del cuartel de la Guardia Civil y el tenebroso aire gris del matadero municipal? Se les veía llegar en silencio, con la inocencia escrita en la mirada, y salir despiezados o abiertos en canal, la huella de la culpa grabada en las espaldas, silenciosos cadáveres de cuerpos desalmados. Entre ser un honesto ciudadano, respetuoso del orden y las buenas costumbres, la aviesa vocación de Matarife, la benemérita fe del todo por la patria, o ser un exiliado del reino de la ley, sin dudar apostó por lo primero. Solo después recordó en sus sueños que todo el verde no es de la esperanza, que los hombres también tienen roja la sangre y que el dolor y la tortura arrancan de sus bocas gemidos de animales. Luego la duda aprieta y el llanto ahoga, maldita ventana que lo distrajo de seguir la lección que dictó la pizarra, la angustia lo empujó al rincón oscuro de los vagos y los maleantes, donde en tiempos de paz tienen un hueco los poetas, a falta de que el miedo de un todo por la patria les lleve en silencio al matadero, rodeados del verde de la desesperanza.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Bueno,
0: és fortet.
1: Col·legi Nacional.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: On està la Guàrdia Urbana, estava la Guàrdia Civil.
0: Sí, i jo recordo el matadero que dius tu, a l'escorxador.
1: I jo estava allà al pupitre, a la primera fila, a la finestra, i veia el moviment de tots dos elements.
0: Sí.
1: I el meu amic, el Cisco, vivia a la casa colindant, diguem-ne, a la casa quartel. Yeah. I aquest em deia, hòstia, allà a la nit, Déu-n'hi-do, la moguda que va haver-hi, no sé què, tal...
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Pues això és el que els hi pot tocar amb aquests senyoritos que diuen que una dictadura ja,
0: sí,
1: ja aniria bé.
0: No, això que has dit, que les coses canviaran, jo penso que sí, i no serà pas per bé, eh?
1: No, si van com sembla...
0: I no, va, no sembla que no... no sé, no sé com, a més hi ha aquesta classe de persones dirigint un país, vull dir, és que entre el Putin, el Trump, l'altre, el xino...
1: Només amb aquests tres, el Putin, el Trump i el Netanyahu,
0: ja n'hi ha prou. No,
1: ja n'hi ha prou. És, jo, per mi són emanacions del dimoni, no? Però demostra-ho i bueno, estan fent un mal tremendo, tremendo, terrible.
0: I llavors jo pregunto, i per què els voten si ja saben que aquestes persones tenen aquest tarannà?
1: Bueno, jo què sé, pues perquè quan va haver-hi el prestigi a Galícia van tornar a votar el PP. Per què? Bueno, jo tinc coneguts allà, tinc amics allà, poetes també allà, i em van dir, a veure, jo els hi deia, no es fa vergonya, i deien, a veure, Johan, tinc una poeta que em diu Johan, és que aquí todos nos conocemos en el pueblo.
0: Ja.
1: És a dir, encara que no diguis he votat a aquest, a la cara se't veu. És a dir, tothom es coneix, per tant, tornava a sortir el mateix. O a Andalusia, que sortia el PP. Jo, que sóc fill d'aceituneros altius, no? Andalusia de Jaén. A veure, com ho explica? No ho sé. És a dir, no.
0: Tu, el teu procés creatiu, com és? Escrius de manera disciplinada o esperes aquell instant d'inspiració invencible?
1: Jo sóc més d'esperar l'instant fins ara, perquè com estava... Ara estic jubilat.
0: O inevitable.
1: Ara estic jubilat i, per tant, puc disposar del temps d'una altra manera, no? Uh-huh. Abans era una cosa molt, molt intempestiva. És a dir, podia escriure en un bar, podia escriure a la sala de l'aeroport, podria escriure a la feina, és a dir, jo...
0: Amb soroll i tot, sí, sí.
1: I jo podria escriure a la feina, sí.
0: Les teves obres tenen una dimensió gairebé filosòfica.
1: Sí que hi ha bastanta presència.
0: Quins autors o pensadors t'han influenciat més a l'hora d'escriure?
1: A l'hora d'escriure, pensadors.
0: Home, bueno. Sí, autors, pensadors... O pensadors, clar, és poetes o filòsofs.
1: Hi ha un bànol molt ampli des de, no sé, vaig comentar, he dit abans, Damaso Alonso, és un origen, Claudio Rodríguez, José Hierro, per exemple, Gil de Viedma, Gabriel Ferrater, un altre dels que va fer més canvi, més esforç per canviar amb el seu compinche Gil de Viedma, no? Un amb la poesia catalana i l'altre amb la poesia espanyola.
0: En l'Orca t'agrada? L'Orca t'agrada?
1: L'Orca molt. Si vols t'explico una anècdota del Lorca després, si tenim temps. Que em va
0: agradar molt. En un món dominat per la immediatesa de les xarxes socials, com dèiem, no? Fa unes estones, quin paper creus que té avui la poesia i la literatura?
1: La poesia ha de ser una denúncia i una defensa. O sigui, la poesia té aquesta responsabilitat de no caure en el show business, en l'espectacle. No vull despreciar la feina de ningú, no? Però, per exemple, marco una diferència perquè els oients ho vegin amb una imatge ben clara, que és amb el que treballem a la poesia, no?
0: Sí.
1: Joan Manuel Serrat, Rosalía.
0: Ja. Yeah.
1: Vale? Em quedo amb Joan Manuel Serrat. I no desprecio per res a la Rosalía.
0: No, però potser...
1: Però una cosa és show. Una cosa és show, és presentació, és... Sí. Val, que està molt bé, que té la seva part poètica.
0: També és per les edats, també per això. També és per les edats. La Rosalía és més del jovent d'avui al dia.
1: Exacte, però no hem de perdre de vista el que a nosaltres ens agrada.
0: Són arrels.
1: Exacte. És a dir, no hem de claudicar, no, davant d'això. Rosalía està molt bé, és molt visual, perfecte.
0: Bueno, si m'ho dius curtet, lo del Lorca, t'escolto ara.
1: Lo del Lorca era una anècdota. Si recordes, a l'època de la República hi havia la Institució Libre d'Ensenyança, i la Institució Libre d'Ensenyança enviava filòsofs, poetes, escriptors als pobles a il·lustrar a la gent, a ensenyar una miqueta de cultura, etc. No? I diuen que van anar a un poble, a García Lorca i Pablo Neruda.
0: Uh-huh.
1: Van baixar del tren, de l'estació i tal, i allà ningú es movia. I al cap d'una estona van veure allà un grupet que semblaven els més destacats del poble, i van dir, hola, ¿ustedes son los poetas? Sí, somos nosotros. Uy, perdone, pero es que hacíamos que tendrían otro aspecto los poetas. Y vamos al Lorca amb la seva gràcia li diu: mire usted, es que nosotros somos de la poesía secreta.
0: De la poesía secreta, bona. Molt bona, molt bona. A veure, mira, són i quasi bé 15 minuts, eh? Com, veus com passa el temps?
1: Passa el temps, passa volant.
0: I si escoltéssim a la Eva Cassidy?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, escoltem-la.

0: Ai, Joan Conz, quines cançons has escollit, eh?
1: Jo he intentat portar el millor que tenia.
0: I a més et dic una cosa, a vegades hi han convidats que repeteixen cançons que altres també han vingut i els han agradat. Si són molt repetitives, els hi fem canviar, però és que les has escollit avui tu, tela, eh?
1: La final és apoteòsica.
0: Doncs hem de tenir temps per posar-la. Mira, la pregunta, a més que la veu, i la relaxació que et dona que escoltar-la, eh? És estupenda. Mira, la Eva Cassidy, eh?
1: Eva Cassidy.
0: L'hem de seguir una miqueta, eh? Quan rellegeixes el Testigo de Cargo, el teu llibre, en un dels teus llibres, i reconeixes encara el mateix autor o sents que aquell Joan Conz ja és una altra persona?
1: És una altra persona, això és inevitable, però hi ha un nucli, hi ha un fonament, tot el que és la part més confessional, que és el que més toca directament al cor, continua estant allà. És aquella part de la memòria que no es pot esborrar, com que no es pot esborrar.
0: Bueno. I què t'agradaria que descobrís un lector que s'acosta per primera vegada a la teva obra?
1: A veure, hi ha moltes teories sobre el tema de...
0: D'entrada que deixi el mòbil.
1: Sí, sí. I després també, si pot ser, que llegeixi en veu alta. I solet, tranquil, val? No aquestes coses que es fan, no?
0: Per què en veu alta?
1: Perquè en veu alta és com està escrit el poema. El poema està escrit en veu alta. I està escrit en veu alta per la sonoritat, i aquesta sonoritat al seu mateix temps porta una música, porta un ritme, i aquest ritme moltes vegades et fa apreciar aspectes que quan llegeixes en silenci no detectes.
0: Però una cosa, no penses tu que no tothom sap llegir en veu alta?
1: Bueno, aquest és el quid, no? És a dir, la gent... És una pràctica, és com qualsevol altra cosa, és pràctica.
0: I per llegir-lo en veu alta no seria primer més important llegir-lo moltes vegades en silenci? Per poder-lo llegir en veu alta?
1: Almenys una vegada en veu alta. Ho poden llegir, molt, per la meva manera de pensar, ho poden llegir moltes vegades en silenci, però que ho llegeixin una vegada en veu alta. I si no detecten canvi, que continuïn llegint en silenci.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però la poesia no està feta per llegir en silenci.
0: Un bon consell.
1: No, per això la prosa.
0: Un bon consell.
1: Per això la prosa.
0: Molt bé, doncs així ja sabem, que les persones que vulguin el teu llibre, què han de fer?
1: Bueno, es posarà a la venda, els meus llibres es posaran a la venda a Amazon la setmana que ve o l'altra, perquè he canviat l'editorial i ho tindran a l'abast.
0: Però si volen anar a la llibreria no ho trobaran.
1: Si van a una llibreria i el demanen pel meu nom,
0: els
1: el títol,
0: portaran.
1: Els hi poden trobar. Els hi poden trobar.
0: Doncs recordem que un és Glossario del Ignorante i l'altre...
1: Testigo de Cargo.
0: Testigo de Cargo. Vale. És a dir, que tu aquests llibres els havies publicat, però ara els tornes a publicar...
1: Exacte. Els he revisat i ampliat, i llavors torno a fer la publicació.
0: I les portades també són diferents.
1: Són noves, totalment noves.
0: Molt bé. Què representa la portada de Glossario
1: de
0: l'Ignorante, que hi ha un perfil on es veu
1: un cap i
0: un crani ple de...
1: Hi ha moltes paraules que,
0: sí, moltes com lletres,
1: que es barallen,
0: no?
1: Que es mouen, que formen, etc.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, abans de marxar ja saps que n'has de dedicar dos, no?
1: Déu-n'hi-do, t'arribaré tard a sopar avui.
0: Digue'm quins poemes vols dir ara, o quin poema vols dir ara.
1: Mira, diré un que té que veure amb això últim que has dit, i és, també és molt important, perquè la gent de vegades això no, ho passa per alt, no?
0: Sí.
1: Som o estem fets de llenguatge.
0: Sí, és així de cru.
1: És així de cru i d'evident.

0: estem fets de llenguatge. Uh-huh. Et posis com et posis. I aquest poema recull aquesta idea i es diu, es titula La Palabra.
1: Posem una música?
0: Bueno. De la nada anterior al nacimiento guardamos la sospecha del vacío. De la nada que aguarda tras la muerte intuimos el terror y arrogantes llenamos de razones la existencia. Nacer para morir no es aliciente. Y así tendemos un puente colgante, precario camino sobre el abismo, desde el borde en que nos dejó el azar y la invisible orilla donde espera, jugando al mus con el sino, la muerte. Tú dirás que sí, que ese puente se hace de cosas tangibles y sentimientos, de materia y sensaciones palpables. Yo digo, el puente eres tú y estás hecho de lenguaje. Eres producto de la trama que urdes en la ficción con que animas escenas que como travesaños entretejen la línea argumental de esa novela. Tu puente, tu vida. Tú entenderás que ficción es mentira y yo te diré que es ficción la única certeza. Entre el ser que subyace tras las cosas y tu esencia buscando la verdad, los dedos de la conciencia palpan lo real, ceñidos por el guante del lenguaje. Nadie bordará mejor que tú, tu personaje.
1: Lo que dèiem, la profunditat de les paraules són les que arriben a l'ànima, eh? No. I acabem, però hem d'escoltar l'últim tema. Però només et vull fer una última pregunta per Digue. Acabar. Si haguessis d'escriure avui una nova entrada de, per aquest glossario de l'ignorante, quina paraula li afegiries i el per què?
0: Això és una pregunta trampa.
1: Bueno, una miqueta. No sé, tu respon el que creguis que ha de ser. Alguna paraula no li afegiria, segurament?
0: Sí, però d'entrada sí, es venen moltes que estan en joc, no?
1: Sí.
0: En el dia a dia. Una paraula seria pau.
1: Pau.
0: Pau.
1: És molt important aquesta.
0: Pau. Pau. Cada vegada és més important.
1: Doncs mira, si et sembla, posem l'última, que és la cançó que tu deies, que aquesta es diu... És d'en Joan Manuel Serrat, eh?
0: Ah, sí.
1: I, a més, la coneixem tots. Digues tu mateix el títol.
0: Mediterrània.
1: Mediterrània. Doncs l'escoltem i sobre de la cançó nosaltres ja ens acomiadem, per donar-te les gràcies més sinceres que hagis vingut. Ara dedicaràs aquests dos llibres, el meu també. Gràcies a mi, gràcies a l'Eli i gràcies a tots els que heu escoltat el programa i els que ho fareu el proper dissabte a la mateixa obra. Moltes gràcies, gràcies, Joan Kunz.
0: Gràcies a tu per la teva invitació, per deixar-me entrar a casa teva.
1: Quan tu vulguis.
0: I gràcies a tota l'audiència.
1: Quan tu vulguis, la porta oberta i la finestra també. Gràcies, bona nit.

Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi acabarem de repassar l'apassionant biografia del que està considerat com el padrí de la fotografia del rock, Jim Marshall, un fotògraf extraordinari que va immortalitzar els grups, els solistes i els festivals més importants de la història de la música popular del segle XX. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. La dècada dels anys 70 és per a Jim Marshall un període de plenitud i reconeixement professional on realitza un munt de fotografies i treballs que han esdevingut la memòria visual d'una generació sencera. Anem a fer un repàs dels més destacats. A inicis de l'any 1970, Marshall, junt amb Baron Wallman, primer fotògraf de plantilla de la revista Rolling Stone, i el periodista musical Jerry Hopkins, publiquen Festival, The Book of American Music Celebrations, un llibre visual que compta amb les millors fotografies que Marshall i Wallman han realitzat a festivals de música més icònics dels anys 60, acompanyades dels textos de Hopkins, que fan que els moments vibrants que mostren les imatges tornin a tenir vida. A part d'aquest llibre, on es recullen les millors imatges fetes pel fotògraf fins al moment, Jim no para de fotografiar els artistes, formacions i festivals musicals més importants de l'època. A l'agost del 1970, Marshall viatja al Regne Unit per fotografiar el Isles of Wight Festival, un festival que es celebra entre els dies 26 i 30 d'aquell mes a la illa de Wight, a la costa sud d'Anglaterra. En aquest festival hi actuen, entre molts d'altres, els The Who, Jethro Tull, Kris Kristofferson, Supertramp, Leonard Cohen, Jimi Hendrix, The Doors, Sly Stone o Miles Davis. D'aquest últim, Jim obté uns retrats íntims fets moments abans de l'actuació del trompetista de jazz. Després del seu pas pel festival a la illa de Wight, Jim torna a Califòrnia i té l'ocasió de retratar a Minnie Riperton, la vocalista del grup de soul psicodèlic Rotary Connection, durant una pausa de les actuacions que el grup està realitzant aquells últims dies del mes a la sala Whiskey a Go Go del West Hollywood de Los Angeles. A principis de setembre, Marshall retrata a Robert Plant, el vocalista i compositor del grup britànic de rock Led Zeppelin, els quals estan oferint diverses actuacions a diferents ciutats de l'estat de Califòrnia que formen part de la seva gira pels Estats Units. A l'any següent, el 1971, Jim continua amb el seu frenètic ritme de feina que és habitual. A mitjans de març, viatja a Nova York per realitzar una sessió fotogràfica amb la banda de rock The Allman Brothers Band durant els concerts que aquests estan oferint a la sala Fillmore East de la ciutat. D'aquestes actuacions sorgeix el primer àlbum en directe de la formació, titulat At Fillmore East, la portada del qual és una de les fotografies fetes per Jim. A partir d'aquest treball fotogràfic es crea entre el fotògraf i el grup una molt bona relació que dona com a resultat una sèrie de fotografies dels Allman Brothers durant les actuacions que realitzen en diverses ciutats dels Estats Units al llarg d'aquell 1971 i del 1972. Durant aquell 1971, Marshall torna a fotografiar en diverses ocasions el seu amic Miles Davis. Durant els concerts del trompetista a la sala Fillmore West de San Francisco, el backstage del Berklee Community Theater o la sessió de fotos que fan al Newman's Gym, on es produeix l'excepcional fotografia on es veu a Miles en un ring de boxa.
finals d'any, Marshall fotografia els britànics de Q als dos concerts que la banda ofereix els dies 12 i 13 de desembre al San Francisco Civic Auditorium. Any 1972. Jim Marshall és contratat per la revista Life per cobrir la gira americana dels The Rolling Stones, que s'inicia el 6 d'abril a Seattle i que porta a la banda a realitzar més de 57 concerts pels Estats Units i el Canadà. Durant aquesta gira, Jim no només fotografia els Stones a sobre dels escenaris, sinó que també als backstage, als hotels, aeroports o a l'interior dels busos o dels avions que traslladen el grup d'una ciutat a una altra. Durant una pausa de la gira, Marshall fotografia les sessions de gravació i mescla als estudis Sunset Sound de Los Angeles, que completen el nou àlbum dels Stones, titulat Exile on Main Street. Un disc que s'havia començat a enregistrar el juliol del 1971 a la casa que Keith Richards, guitarrista de la banda, havia llogat al sud de França. Aquest nou treball dels britànics, el 12è de la seva carrera, surt publicat el 12 de maig d'aquell 1972 com àlbum doble amb un total de 18 cançons repartides en les quatre cares dels dos vinils. El primer senzill que surt a la llum d'aquest nou treball és Tumbling Dice, Daus Llançats, una cançó que explica la història d'un jugador que no pot ser-li fidel a cap dona. Aquesta peça, que navega entre el blues i el soul rock, havia sigut enregistrada durant les sessions de gravació al soterrani de la casa de Richards al sud de França. Escoltem Tumbling Dice.

Any 1973. Jim Marshall realitza per a més d'una decena de companyies discogràfiques els books fotogràfics dels seus artistes, imatges que, posteriorment, il·lustren els treballs que aquestes publiquen. Segells com Atlantic, Columbia o Warner Bros. Records, amb els que el fotògraf hi col·labora des d'inicis dels 60, li encarreguen les fotografies que formaran part de les portades i els llibrets interiors de les produccions musicals. Entre tots els que Marshall realitza aquest any, destaquen els books fotogràfics d'artistes com el del guitarrista de blues i rock Michael Bloomfield, els del multiinstrumentista de jazz Roland Kirk o el del músic, cantant, compositor i actor Art Garfunkel. Marshall fotografia els artistes tant a l'estudi de gravació com també en altres llocs i moments més íntims i personals, com és el cas del retrat que li fa a Art Garfunkel al Enrico's Coffee House de San Francisco. En ell hi veiem el cantant amb un posat relaxat, seu de costat en una cadira de fusta, amb l'esquena recolzada a la paret, amb el braç dret sobre una taula rodona de marbre i amb els dits de les mans mig entrellaçats. La cama esquerra està creuada per sobre la dreta i la mirada clavada a l'objectiu de la càmera de Marshall amb una expressió sincera. Aquesta magnífica imatge és un exemple més de l'habilitat de Jim per crear una estreta relació de confiança amb la gent que fotografia.

A part dels treballs que desenvolupa per a les discogràfiques, Marshall continua fotografiant allò que més el motiva, la música en viu. Marshall viatja fins al poble de Dripping Springs, Texas, per cobrir fotogràficament el Willie Nelson's 4th of July Picnic, un esdeveniment organitzat pel músic de country Willie Nelson per celebrar el dia de la independència americana del 4 de

aquest pícnic musical hi actuen grans figures del country com Waylon Jennings, John Prine, Sammy Smith, Tom Hall, Leon Russell, Chris Christopherson o el mateix Willie Nelson. De les fotografies que Marshall realitza aquell dia sorgeixen imatges que esdevindran icòniques, com la fotografia on es veu a Willie Nelson i Leon Russell conversant, cervesa en mà, d'una manera molt relaxada i amistosa. Un altre lloc on Jim gaudeix captant amb la seva càmera la música en viu i tota la efervescent escena que es viu a la badia de San Francisco és a la sala de concerts Winterland de la ciutat. Aquesta sala, capitanejada pel promotor Bill Graham, havia començat a programar concerts de manera regular després del tancament de la sala Fillmore West al 1971. Durant aquell 1973, Jim Marshall té l'oportunitat de fotografiar en aquesta sala els artistes i les bandes de més renom del moment que hi actuen. Ward, Traffic, Chuck Berry, Neil Young, Frank Zappa, Santana, Bobby Womack, Yes, The Kings, Muddy Waters, The Allman Brothers Band, Grateful Dead, The Beach Boys, King Crimson, Crosby, Stills, Nash & Young o els Steve Miller Band, entre molts d'altres, les que estem escoltant la cançó Sugar Babe. Any 1974. Jim Marshall viatja fins a Hendersonville, Tennessee, per visitar el seu amic Johnny Cash i fotografiar les sessions de gravació que el músic està realitzant a l'estudi que ha instal·lat a casa seva i que ha anomenat House of Cash Recording Studios. En aquest estudi s'enregistren les obres que Johnny Cash i la seva família produeixen, que són publicades pel seu propi segell discogràfic anomenat Cash House Records. A més de les produccions de la família Cash, sota aquell segell també es publiquen treballs d'amics com Ernest Tubb, Carl Perkins, Bobby Weir, James Shepard o Jerry Lee Lewis, entre d'altres. Durant aquesta visita al House of Cash Recording Studios, a Marshall se li presenta una bona oportunitat per captar amb la seva Leica a dos grans del country junts, Johnny Cash amb el seu amic Waylon Jennings, qui es troba allà fent tasques de músic d'estudi i de productor musical dels projectes del segell. D'aquesta trobada sorgeix una fotografia referent de la carrera de Jim, on es veu els dos músics somrients a la portada d'entrada a l'estudi amb un posat distant.

L'any 1975 comença amb nous projectes per Marshall, com per exemple ser el fotògraf de la sèrie de televisió Streets of San Francisco, protagonitzada per Michael Douglas i Kirk Malden. Aquesta sèrie, que s'emet entre el 1972 i el 1977 per la cadena de televisió ABC, és un drama policial filmat a San Francisco on es narra la feina de dos inspectors d'homicidis de la ciutat, el veterà Michael Stone, interpretat per Malden, i el jove oficial Steve Keller, interpretat per Douglas. Una imatge destacada de les moltes que Marshall capta amb la seva càmera durant els rodatges de la sèrie és aquella on es veuen els actors Douglas i Malden a un carrer de la ciutat durant una pausa de la filmació, xerrant tristesament.

A l'estiu d'aquest 1975, Jim torna a cobrir fotogràficament la nova gira americana dels Stones, que es presenta en una conferència de premsa l'1 de maig a Manhattan, Nova York, i finalitza el 2 d'agost a Hampton Roads, Virgínia. Aquest nou tour és el primer del grup britànic amb el nou guitarrista Ron Wood, després que Mick Taylor deixés la banda. Oficialment, comença el 3 de juny a San Antonio, Texas, però dos dies abans la banda fa dues presentacions a la Universitat de l'Estat de Louisiana. La gira porta els britànics a més de 40 ciutats dels Estats Units i el Canadà, on ofereixen un show carregat de grans èxits del grup, com Gimme Shelter, Tumbling Dice, It's Only Rock and Roll, Angie, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil, o la que obre els concerts, aquesta cançó que està sonant, Honky Tonk Woman. Com ja havia fet 3 anys enrere, Marshall fotografia els Stones tant a sobre dels escenaris com als backstage, camarins, hotels, busos i avions que es porten d'una ciutat a una altra. El resultat de tot plegat no són només unes imatges formals que documenten el tour, sinó que són un excel·lent testimoni gràfic de les vivències dels Rolling Stones en els 3 mesos llargs de gira per Nord-Amèrica. Durant la segona meitat dels anys 70, Jim Marshall continua amb la seva tasca de cronista visual de l'escena musical del moment, fotografiant els solistes i a les bandes de diversos estils que actuen en les sales de concerts, teatres, auditoris o estadis de l'estat de Califòrnia i de la resta del país. What would I be without you? There's no place for me without you. El 1976, Jim fotografia dues de les grans figures del jazz, la cantant Carmen McRae i el trompetista Dizzy Gillespie, que actuen plegats durant 2 nits consecutives al Great American Music Hall de San Francisco. Aquestes dues actuacions, que tenen lloc els dies 16 i 17 de juny, s'enregistren i donen forma a un doble àlbum en directe titulat Carmen McRae at the Great American Music Hall, que es publica pel segell Blue Note a inicis del 1977.

L'any 1977, Marshall fa la cobertura fotogràfica de la primera edició del Bread and Roses Festival of Acoustic Music, un esdeveniment de música en format acústic que organitza la cantautora i activista estadounidenca Margarita Mimi Baez Fariña, germana de la cantant Joan Baez, i que celebra el Greek Theater de Berkeley el mes d'octubre. En aquest festival acústic participen artistes com G's Colin Young, Pete Seeger, Dan Hicks, Richie Havens, Tony Brown i Toby Gerwig, o la mateixa Joan Baez, de la que estem escoltant la cançó que interpreta el festival, There But For Fortune.

I com en molts festivals de l'època, les actuacions d'aquest festival s'enregistren i, posteriorment, s'edita un doble àlbum en directe titulat Bread and Roses Festival of Acoustic Music Volume 1, que compta amb 21 pistes, sent l'última una cançó coral de tots els participants anomenada Just a Closer Walk with Thee. Les fotografies que Jim fa a Joan Baez al festival no són les úniques que el fotògraf li fa a la cantautora aquest any, ja que Marshall també és l'encarregat de realitzar la portada de l'àlbum recopilatori The Best of Joan Baez,

el 1978, Jim Marshall fotografia, entre molts d'altres, a aquests artistes en aquestes dates. El cantant, compositor i pianista americà Dr. John, durant les seves actuacions del 13 i 14 de maig al Old Waldorf de San Francisco. A la cantautora i multiinstrumentista canadenca de música folk, Joni Mitchell, al Madison Square Garden de Nova York el 22 de juliol. El cantant i compositor Randy Newman, en els seus concerts a Califòrnia, al Greek Theater de Berkeley i al Universal Amphitheater de University City els dies 13 i 17 d'agost, respectivament. El cantant, compositor i guitarrista de country Merle Haggard al Long Beach Arena de la ciutat de Long Beach, Califòrnia, el 5 de novembre. A més de fotografiar en viu aquests artistes que hem anomenat, en aquest 1978, Marshall continua omplint portades i llibrets interiors de discos amb les seves fotografies. Un total de 33 àlbums, editats per segells com CBS, Sony, Warner Bros. Records, United Artists, ABC Impulse, Blue Note, Stax, Columbia o Atlantic, duen imatges fetes per Jim.

Des de finals dels 70 i fins a la primera meitat dels 80, la producció fotogràfica de Marshall disminueix moltíssim degut a que l'escena musical canvia radicalment. Els mànagers dels artistes acaparen el control i emmurallen les celebritats, fent-les molt menys accessibles. Això altera profundament el tipus de preses que Jim està acostumat a fer, obligant-lo a captar les seves imatges des de posicions premarcades i allunyades de l'artista. Degut a aquest canvi en la manera de fotografiar imposat pels representants, Marshall es sent decebut amb les fotografies que realitza, que han perdut aquell impuls vital que la proximitat i la complicitat entre el fotògraf i l'artista li donaven. A partir de l'any 1987, les fotografies de Marshall comencen a omplir pàgines de llibres visuals que expliquen la història de la música popular dels 60 i 70. A inicis del 1988, l'editorial Terra Firma Books publica Tomorrow Never Knows, The Beatles' Last Concert, un llibre amb fotos de Jim i textos d'Eric Lefkowitz que narra l'últim concert dels Beatles al Candlestick Park de l'any 1966. El 18 de juny del 1992, l'editorial Chronicle Books publica Monterey Pop, un llibre amb fotos de Marshall i textos de Joy Selvin i que és una crònica de tot el que va succeir en aquell festival celebrat el juny de 1967. A l'any 1997, l'editorial Bullfinch Press publica Not Foot Away, The Rock and Roll Photography of Jim Marshall, un llibre que recopila les millors fotografies dels primers anys del fotògraf i ens dona una electrificant visió de la història de l'era del rock and roll. Dos anys més tard, l'any 1999, la mateixa editorial publica Early Dylan, amb fotos de Jim, Barry Feinstein i Daniel Kramer. L'any 2004, l'editorial Chronicle Books publica Jim Marshall Proof, que ofereix una mirada poc comuna al procés creatiu. A l'any 2005, Chronicle Books publica Jim Marshall Jazz, una extensa col·lecció de fotografies de grans músics de jazz fetes per Jim. A l'any 2009, continuen les publicacions i exposicions de l'obra fotogràfica de Jim Marshall. L'editorial Omnibus Press publica el llibre Trust, un magnífic recull amb imatges inèdites en blanc i negre i en color. També té lloc l'exposició d'obres de Jim a la Morrison Hotel Gallery de Nova York, amb presentació del llibre Trust inclòs. A l'any 2010, Chronicle Books publica el llibre Pocket Cash, una recuperació d'imatges inèdites de Johnny Cash fetes per Marshall. Casualment, aquest llibre s'escriu i es publica just abans de la mort de Jim, que succeeix el 24 de març de 2010. Mor plàcidament amb un llibre al pit. El van trobar en una habitació d'hotel a Nova York, on el fotògraf s'havia desplaçat per fer una presentació del seu últim llibre. Quatre anys després de la seva mort, se li atorga el Grammy Special Trustees Award per la seva aportació al món musical. Marshall és l'únic fotògraf de la història a rebre aquest honor.

I fins aquí aquest segon episodi de l'Històries de la Fotografia dedicat a l'apassionant biografia del que està considerat com el padrí de la fotografia de rock, Jim Marshall, un fotògraf extraordinari que va immortalitzar els grups, els solistes i els festivals més importants de la història de la música popular del segle XX. Esperem que us hagi agradat aquest episodi. El proper que us oferirem serà un nou Les músiques de l'Històries de la Fotografia, aquestes edicions especials on escoltem i coneixem detalls d'algunes de les cançons que han sonat als darrers episodis. I bé, recordar-vos que podeu tornar a escoltar tots els episodis anteriors des de la pàgina web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat de programes el Històries de la Fotografia. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, dir-vos que ens podeu seguir al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on podreu veure les fotografies de les que us parlem i conèixer els continguts dels següents episodis. Ens escoltem en el proper episodi. Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats convocants a la vaga han apropat posicions avui a la reunió, però encara són lluny de l'acord. El departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents a cara a l'any vinent. Un tema que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats encara veuen insuficient. Es tornaran a trobar demà en una nova reunió a la mesa sectorial a les 3 de la tarda. Els sindicats no han desconvocat la vaga prevista per demà a tot Catalunya i fins i tot amenacen amb una vaga indefinida si no hi ha més avenços. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions, tant en matèria salarial com en matèria de dotació de recursos, reforç de plantilles.
1: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que hi ha hagut un acostament de posicions important gràcies que el departament ha proposat un complement de sou lineal per 2026 que rondaria els 35 euros, un complement que es pagaria amb els 78 milions d'euros que havia proposat per a complements específics per a diversos càrrecs.
3: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte. En aquest cas, la nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu.
1: I el govern ha anunciat la creació d'una oficina de protecció de drets lingüístics. Ho ha fet durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan, que forma part de les mesures de l'acord. A fons del departament han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de les vulneracions dels drets lingüístics. I el Consell Comarcal del Pallars Jussà demana que l'Agència Catalana de Residus els compensi econòmicament pel fet d'assumir les deixalles de tres comarques més, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran. L'abocador concentra la gestió d'escombraries de tota aquesta àrea i és a Tremp, i amb un gran volum assumeix, ja que ha arribat al límit i necessita una ampliació. I acabem, és una de les notícies de la tarda. Alexia Putellas deixa el Barça. La capitana ha decidit no renovar el contracte, que acabava el 30 de juny, i provar fortuna a una nova aventura. Putellas diu adeu a aquesta etapa de 14 temporades amb

0: del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
9: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
10: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
11: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
10: A la nostra edat estem fets uns tequis.
12: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, una selecció musical de l'estil del Highway. En Rosen ens traslladarà fins al 1929 amb el Fer Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb les novetats discogràfiques i els primers protagonistes són els de Crayolas, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Velvet Wire Road. Tot seguit us deixem amb la cançó que es diu igual que el disc.

I aquí en el Highway 61 que t'estem presentant el més nou del Nick Dittmeier and the Sawdusters, que es diu Apparition. Estem escoltant aquesta cançó que es diu All Downhill From Here. Tot seguit més novetats, us deixarem amb el Willie Nelson i el seu disc nou que es diu Dream Chaser. Us deixem amb aquesta cançó.

Doncs la darrera de les novetats discogràfiques per aquesta setmana va a càrrec dels The Rolling Stones, que el proper 10 de juliol publicaran aquest Foreign Tongues. Estem gaudint d'aquest abans, que es diu Rock and Twisted. Tot seguit us deixarem amb el clàssic, us deixarem amb el Chris Cornell, que fa ja 9 anys que ens va deixar, i us deixarem amb aquest tema que es diu Nearly Forgot My Broken Heart.

Benvinguts de nou al Fem Memòria. Avui us parlarem de 1929, l'any que va marcar el final d'un període conegut com els boixos anys 20 i que donaria pas al començament d'una gran depressió mundial amb la caiguda de la borsa a Wall Street. L'any comença l'1 de gener a Nicaragua, on el general José María Moncada, del Partit Liberal, assumeix la presidència. El dia 2, Estats Units i Canadà acorden preservar les cascades del Niàgara. El 6 de gener, el rei Alexandre I dels serbis, croats i eslovens suspèn la constitució del seu país i estableix una dictadura real. El mateix dia, la germana missionera albanesa Agnes Gocha Bojanshu, més tard coneguda com la mare Teresa, arriba a Calcuta des d'Irlanda per començar el seu treball entre les persones més pobres i malaltes de l'Índia. El 7 de gener, als Estats Units, apareix una de les primeres historietes d'aventures, el còmic futurista Buck Rogers al segle XXV, de Philip Francis Nolan. Aquesta va ser també la data en què apareixeria per primer cop el Tarzan de Harold Foster. El dia 8, a Nicaragua es retiren les forces nord-americanes d'ocupació. El 10, a Mèxic, és assassinat misteriosament l'estudiant cubà Julio Antonio Mella, un dels líders comunistes del seu país. El mateix dia, el diari belga Le 20e Siècle comença a publicar Tintín al País dels Soviets, primera en què apareix el reporter Tintín, l'heroi del còmic creat per Hergé. El 17 de gener, als Estats Units, en l'edició de The New York Evening Journal, apareix per primera vegada una tira còmica de Popeye. El 26, el Congrés Nacional Indi propugna la independència de l'Índia. El 29, als Estats Units es crea l'organització Guia de Gossos Pigalls. El 3 de febrer es crea Amsterdam el Partit Socialista Revolucionari. I el 5, a Montjuïc, Barcelona, es descobreix una necròpolis ibèrica. El dia 9 de febrer, a l'URSS, Romania, Polònia, Letònia i Estònia concerten pactes de no agressió. El mateix dia, a Mèxic, és executat Toral, assassí del president Obregón. I el 10 comença la primera Lliga Espanyola de Futbol, que guanyaria a final de temporada el Futbol Club Barcelona. El dia 11, a l'URSS, s'implanta la jornada laboral de 7 hores. I el mateix dia neix Pere Portabella, el cineasta i productor espanyol. El Regne d'Itàlia, també el dia 11, i la Santa Seu de l'Església Catòlica van signar el Tractat de Latran, per establir la ciutat del Vaticà com un estat sobirà independent dins de Roma, la solució de la qüestió romana. El 13 de febrer, a Venezuela, atempten contra el president venezolà Juan Vicente Gómez. El 14, a Chicago, 5 gàngsters, rivals del Capone, a més de 2 civils, van morir matrallats en la que es coneix com la matança de Sant Valentí. El mateix dia, a Múnich, a Alemanya, les autoritats locals prohibeixen que Josephine Baker es presenti en escena per indecència pública. El 15, a Atlanta, neix Martin Luther King, religiós i activista en favor dels drets civils dels negres, per la qual cosa va ser distingit amb el Premi Nobel de la Pau de l'any 64. El mateix dia, a Alemanya, el nombre d'aturats s'incrementa fins a 3.200.000. El 18 de febrer, Trotsky demana asil polític a França i Alemanya, ja que el seu permís d'estat a Turquia caduca l'1 de maig. El 21 de febrer, el govern francès nega l'asil polític de Leo Trotsky. El 22, a Nova York, el boxejador espanyol Paulino Escudum vence el Cayo O'Krisner. El 22 mateix, a Venezuela, el general Emilio Arevalo Cedeño realitza un cop d'estat. El 26, Turquia signa també el pacte Litvinov, adherint-se així a Rússia i als països bàltics, amb la promesa de no utilitzar la força per resoldre les controvèrsies entre ells mateixos. El 2 de març, el Congrés nord-americà crea l'acord d'apel·lacions de duanes i patents. El 3, una revolta dels generals José González Escobar i Jesús María Aguirre fracassa a Mèxic. El 4, el republicà Herbert Hoover pren possessió com a president dels Estats Units. I el mateix dia, a Mèxic, es funda el Partit Nacional Revolucionari, antecessor de l'actual Partit Revolucionari Institucional. El 6 de març, Turquia i Bulgària signen el Tractat d'Amistat. El 17, la General Motors adquireix la fàbrica alemanya d'automòbils d'Adam Opel. El 17 de març, el dictador espanyol Primo de Rivera tanca la Universitat de Madrid. El 23, Santa Fe, Argentina, el riu Paranà arriba als 6,55 metres d'alçada i inunda la ciutat. I el mateix dia, a la Casa Blanca, s'instal·la el primer telèfon. També el 23 de març neix a Rio Muni, a la Guinea Equatorial, Guillem Difac, el cantant i escriptor i actor manacorí. El 28 de març, a Ecuador, entra en vigor una nova constitució democràtica. I les forces japoneses es retiren de la província de Shandong a la seva guarnició de Chingato, posant fi així a l'incident de Jinan. I a l'abril, el dia 1, molt poblat, a Mèxic prossegueixen els combats entre les tropes federals del president Emilio Portagil i les del general rebel Escobar. A Àustria acaba el govern d'Ignaz Pseipel. Luis Marx treu al mercat un nou joc, el yo-yo. I el dia 3 a Pèrsia assigna el protocol de Litvinov. El 4 d'abril mor Carl Benz, el creador el 1885 del primer automòbil. El 7 d'abril, a Espanya, Armando Cotarelo pren possessió del càrrec d'acadèmic regional de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua. A l'11, a Xile, es fusiona el cos de gendarmeria de presons i el cos de carabiners, denominats carabiners de presons.
El 14 d'abril, William Grover Williams, conduint un Bugatti, guanya el primer Gran Premi de Mònaco. El 28, a Ecuador es funda el Club Esportiu Emelec. I el 1 de maig, la policia mata 19 manifestants del 1 de maig a Berlín. El dia 9, a Espanya s'inaugura l'exposició iberoamericana de Sevilla. El 15, moren entre malalts i treballadors 125 persones a la clínica Crile d'Ohio en un incendi al magatzem de plaques de rajos X. El dia 16, als Estats Units es realitza la primera cerimònia de lliurament dels Premis Òscar. El 17 de maig, a Barcelona, es celebra el Congrés de la FIFA, on s'estudia el projecte de realitzar un campionat mundial. El 19, el general xinès Feng Yuxiang declara la guerra al govern de Chiang Kai-shek. El 20 de maig es celebra a la muntanya de Montjuïc l'Exposició Internacional de Barcelona, que deixa Barcelona en una gran quantitat de palaus, pavellons i construccions diverses, com per exemple el Teatre Grec, el Poble Espanyol, l'Estadi Olímpic, els palaus d'Alfons XIII i Victor Eugènia, el pavelló de la ciutat de Barcelona, la Casa de la Premsa, les Torres Venecianes o la Font de Jujol, al centre de la plaça d'Espanya. El 26 de maig, la comissió Wickensham comença la seva investigació de la delinqüència organitzada, després de la prohibició de l'alcohol en els Estats Units. L'1 de juny, a Buenos Aires, es fa la primera conferència dels partits comunistes d'Amèrica Llatina. El 3, Lima, Xile i Perú signen un tractat de pau per resoldre les disputes de la zona fronterera entre Taca i Arica. El 4, a Rochester, el George Eastman presenta la seva primera pel·lícula de Technicolor. El 7 de juny, Marguerite Bonfield es converteix en la primera dona en ocupar un ministeri a Holanda, el de Treball. El mateix dia, Ciutat del Vaticà es converteix en un estat sobirà. El 8 de juny, Ramsay MacDonald constitueix el segon govern laborista del Regne Unit. El 21, un acord negociat per l'ambaixador dels Estats Units, Dwight Whitney Morrow, ajuda a posar fi a la guerra de Cristera a Mèxic, la guerra de religions a Mèxic. El 27 de juny, Herbert Hives i els seus companys dels laboratoris Bell Telephone de Nova York exhibeixen un ram de roses i una bandera americana. Són les primeres imatges en color de televisió mecànica. El mateix dia, el president von Hindenburg es nega a pagar el deute alemany de la Primera Guerra Mundial. L'1 de juliol comença amb el dibuixant L.G. Segar creant també el Popeye que havia sortit amb tira còmica. El 3 de juliol, els laboratoris Dunlop, a partir d'una escuma de goma, desenvolupen el làtex. El dia 5, Scotland Yard requisa d'una galeria de Mayfair 13 pintures de nus del pintor Lawrence, per motius d'indecència en virtut de la Vagrancy Act del 1838. El 2 de juliol, la Universitat de Mèxic obté la seva autonomia i es converteix en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. L'11 de juliol, a Rússia, un decret secret del Sovnarkom crea la columna vertebral del sistema Gulag per allotjar dissidents en àrees de la tundra congelada. El 17 de juliol, Robert Goddard prova el primer coet que portarà instruments científics, un baròmetre i una càmera. El mateix dia, la URSS trenca relacions diplomàtiques amb la Xina. El 23 de juliol, el govern feixista italià prohibeix l'ús de paraules estrangeres. El 25, en una gran processó presenciada per prop de 250.000 persones, Pius XI va sortir del Vaticà i va entrar a la plaça de Sant Pere, posant així fi a gairebé 60 anys d'autorreclusió papal al Vaticà. El 27, la Convenció de Ginebra aborda el tractament dels presoners de guerra trobats durant la Primera Guerra Mundial. El mateix dia, la mitja lluna roja es suma com a emblema addicional de la Lliga de Societats de la Creu Roja. I el 31 de juliol, per tancar el mes, Aristide Briand esdevé nou primer ministre de França. L'1 d'agost, a Espanya, s'enfrontats a la dictadura de Primo Rivera, destacats intel·lectuals espanyols renuncien a les seves càtedres. El dia 4 d'agost, a Múnich, desfilen 60.000 membres de la CCA, la secció d'assalt, i de la SS, l'esquadra de protecció. El 8 d'agost, el dirigible alemany Graf Zeppelin comença un vol al voltant del món. L'11 d'agost, Pèrsia i l'Iraq signen un tractat d'amistat i comencen les lluites frontereres entre Rússia i la Xina. El 14 d'agost es crea l'Agència Jueva per Palestina. El 16, els disturbis a Palestina entre els palestins i els jueus provoquen un total de 133 jueus morts i 116 palestins més assassinats. El 20 d'agost, la BBC emet les primeres transmissions de televisió del sistema de Beir de 30 línies. El 21 d'agost, Diego Rivera es casa amb Frida Kahlo, la fotògrafa, per primera vegada en una cerimònia civil a l'Ajuntament de Coyoacán. El 23 d'agost, neix Zoltán Sibor, un futbolista hongarès del Futbol Club Barcelona de l'època de les 5 copes. El 24 d'agost, els palestins ataquen jueus ortodoxos a Jerusalem. A Hebron, 68 jueus són assassinats. La resta de jueus es veuen obligats a deixar la ciutat. El mateix que passa a Safed, després de l'assassinat de 20 jueus més. El 25 d'agost, l'emissora KDKA a Pittsburgh, Pennsylvania, comença a emetre televisió diàriament, amb 16 imatges per segon. El 28 d'agost, a la ciutat de Dagma,
és envaïda per Xile des de la Guerra del Pacífic i torna oficialment al Perú. El 29 d'agost, el dirigible alemany Zeppelin, que havíem parlat abans, completa el seu primer vol al voltant del món. El 31 d'agost acaba la conferència de l'AIA sobre les reparacions de la Primera Guerra Mundial contretes per Alemanya, en l'adopció del Pla Young, que fixa en 26.350 milions de dòlars a pagar per Alemanya en un període de 58 anys i mig. L'1 de setembre, a Berlín, atenten amb bombes contra l'edifici del Reichstag. El dia 3, Dow Jones Industrial Average va arribar al seu índex més alt, 381.17 punts, que van ser seguits poc després de la crisi del 29. El 5 de setembre, Aristide Briand, cap del govern francès, proposa a l'Assemblea de la Societat de Nacions la Constitució dels Estats Units d'Europa. El 5 de setembre mateix es fa la primera emissió de HJN, la primera ràdio de Colòmbia. El 7 de setembre es celebra la cerimònia de col·locació de la primera pedra per al nou Palau de les Nacions a Ginebra. L'11 de setembre, Juan de la Cierva creua el canal de la Mànega amb l'autogir, l'antecessor de l'helicòpter. El mateix dia, San Francisco, l'alcalde Rolf, inaugura el nou sistema de semàfors per a vianants. El 12, a Paraguai, el govern ordena l'estat de setge a causa del sorgiment d'un moviment comunista. El 17, les tropes britàniques comencen la retirada d'Alemanya ocupada. El 19, a Lituània, un cop d'estat enderroca el dictador Augustinas Valdemaras. El nou president és Antanas Smetona. El 21 de setembre, a Praga, Txèquia, s'inaugura la catedral de Sant Vit. El 29, a Paraguai, l'expresident Erigio Ayala renuncia al Partit Liberal. I el 30, al davant d'un gran multitud de Frankfurt, Fritz von Opel pilota el primer avió propulsat per coets, l'Opel RAC 1. El mateix dia naixia el Sandor Coxis. El 3 d'octubre, el govern laborista britànic recupera les relacions diplomàtiques amb la URSS. El regne dels serbis, croats i eslovens passa a dominar-se Iugoslàvia. El 18 d'octubre, les dones ja són considerades persones. El Comitè Judicial del Consell Privat del Regne Unit ha anunciat que les dones són persones en virtut de la legislació canadenca i, per tant, elegibles per formar part del Senat del Canadà. El 21 d'octubre, a Dearborn, Michigan, amb motiu del 50 aniversari de la invenció de la bombeta incandescent, s'inaugura l'Edison Institute Henry Ford, en presència dels presidents dels Estats Units, Herbert Hoover, Thomas Edison, Walter Chrysler, Marie Curie, George Eastman i Orville Wright, entre altres. El 24 d'octubre, durant l'ocupació nord-americana de les Filipines, la província de Misamis va ser dividida en dues províncies, és a dir, Misamis Oriental i Occidental. El 24 d'octubre, el dijous negre a Wall Street, la borsa de Nova York cau en un 12,8%. El 28, el Dow Jones cau un altre 13% i el seu índex queda amb 260.64. El 29 d'octubre s'enfonsa el mercat definitivament i es dispara la Gran Depressió. L'1 de novembre, Vladimir Sorokin presenta la primera patent per a la televisió en color. El mateix dia s'acaba el servei militar obligatori a Austràlia. El dia 7 de novembre, el Museu d'Art Modern s'obre a la ciutat de Nova York. L'exposició Cézanne, Gauguin, Seurat i Van Gogh atrau 47.000 visitants. El 12 de novembre neix a Filadèlfia Gràcia Patricia Kelly, coneguda com a Grace Kelly, l'actriu de cinema i princesa consort de Mònaco. El 17 de novembre, Pascual Ortiz Rubio és el nou president electe de Mèxic. I el mateix dia, Stalin expulsa Nikolai Bukharin del Politburó. El 18 de novembre, a la costa sud de Terranova, a l'oceà Atlàntic, un terratrèmol submarí de magnitud 7,2 de l'escala Richter va trencar 12 cables telegràfics transatlàntics submarins en 28 llocs diferents i provocar un tsunami que destruï moltes comunitats de la costa sud a la zona de la península de Burin. El mateix dia, Stalin enviava tropes a Manxúria. El 20 de novembre, Salvador Dalí fa la seva primera exposició individual. El 22, mor a Barcelona Jaume Ferran i Clua, metge bacteriològic català, inventor el 1884 de la primera vacuna antibacteriana contra el còlera de la història. El 21 de novembre, l'almirall Richard Byrd, el capità Ashley McKinley i Harold June es converteixen en els primers a volar sobre el Pol Sud. L'1 de desembre, Edward Lowe inventa el joc del bingo. El 2 de desembre, l'arqueòleg xinès Pei Wensong desenterra el primer crani de l'home de Pequín, a Zhoukoudian, Xina. El 5 de desembre es funda la Lliga de la Cultura Física de Nova York, la primera organització nudista dels Estats Units. El 6 de desembre, Turquia introdueix el sufragi femení. El 15, Walter Middle-Hunter és el primer pilot en sobrevolar el Kilimanjaro. El 21, a Dallas, a Texas, s'ofereix el primer pla d'assegurances hospitalàries. El 22, a Alemanya, fracassa el plebiscit organitzat per l'extrema dreta contra el Pla Young i Alexander Fleming descobreix la penicilina. El mateix dia encara, per ordre de Stalin, i Trotsky és expulsat de la URSS i a Itàlia, Mussolini guanya les eleccions de llista única.
El 24 de desembre, a Mèxic es crea l'Acció Catòlica Mexicana. El 28, a Nova Zelanda, la policia colonial mata 11 manifestants desarmats, un esdeveniment que porta el moviment Mau per exigir la independència de Samoa. El 29, el Congrés reunit a Lahore exigeix la independència de tota l'Índia. El mateix dia, la policia arresta Sukarno, el líder del Partit Nacionalista Indonesi. I el 30 de desembre, el papa Pius XI publica l'encíclica Divini Ilius Magistri, dedicada al tema de l'educació cristiana de la joventut. Bé, la literatura de l'època, que reflecteix encara els records de la recent Primera Guerra Mundial, gaudeix d'un grapat de bons escriptors amb obres encara vigents, com per exemple les que us relatarem. El Rómulo Gallegos, amb Doña Bárbara, Robert Graves, amb Adeu a tot això, Eric Maria Remarque, amb Sense novetat en el front occidental, Vicky Baum, amb Gran Hotel, Jean Cocteau, amb Les infants terribles, Aleister Crowley, amb L'estratagema i altres històries, Lloyd Douglas, amb Obsessió, William Faulkner, amb El soroll i la fúria, Edna Ferger, amb Cimarrón, Sona Gale, amb Borja, Henry Green, amb Viure, Dashiell Hammett, amb Collita vermella, Ernest Hemingway, amb L'adeu a les armes, Alberto Moravia, amb Temps d'indiferència, Chesterton, amb L'home etern, Mahatma Gandhi, amb La història dels meus experiments amb la veritat, i White i James Tarver, en El sexe necessari. I tot i que la carrera per oferir un so sincronitzat a les imatges ja està força desenvolupat, algunes de les pel·lícules seleccionades són encara mudes. El mateix passa amb el color, que ja es començava a utilitzar. Anem ara amb la sèrie de pel·lícules. Atlantic, protagonitzada per Madeleine Carroll, la primera amb so del cinema alemany. Chantatge o Blackmail, d'Alfred Hitchcock. El capità Drummond, de Richard Jones. Drifters, un documental de John Grierson sobre els pescadors de l'arengada del Mar del Nord. El misterio de la Puerta del Sol, primer llargmetratge sonor del cinema espanyol. Que comenci el show, una comèdia musical enterament en termicolor. Les quatre plomes, protagonitzada per Richard Harding i Five Ray. Aleluia, dirigida per King Vidor, la primera pel·lícula de Hollywood en contenir tot un elenc de raça negra. Melodia de Broadway, la comèdia musical guanyadora del primer Oscar, protagonitzada per Charles King, Anita Pagina i Bessie Smith. La reina Kelly, d'Eric von Stroheim. Els quatre cocos o The Coconuts, de Robert Florey i Joseph Stanley, amb els germans Marx. La filada de l'amor, d'Ernest Lubitsch. Un gos andalús, el Chien andalú, un curtmetratge francès de Luis Buñuel i Salvador Dalí. Orient, de Todd Browning. La Valeniosa, interpretada per Raquel Meller. Orquídea salvatge, de Sidney Franklin. La màscara de ferro, protagonitzada per Douglas Fairbanks. Curves perilloses, protagonitzada també per Clara Bow i Richard Arlen. El Virginia, del Gary Cooper i Walter Huston. Lletra i música, primera pel·lícula de John Wayne, on s'acredita com Duke Morrison. I La dansa dels esquelets, un curt d'animació de Walt Disney. I ara fem el darrer broc, que, com sempre, dediquem a les millors cançons i als seus intèrprets, que avui són When You're Smiling, de Louis Armstrong, Carolina Moon, de Jean Austin, Louise, de Maurice Chevalier, The Moose, de Duke Ellington, Singing in the Rain, de Cliff Edwards, Pagan Love Song, de Bob Harding Orchestra, Little Pal, d'Al Jolson, Tiptoe Through, de Tulips With Me, de Nick Lucas, Làgrimes Negres, del trio Matamoros, A Precious Little Thing Called Love, de George Olsen, Pony Blues, de Charlie Patton, The Wedding of the Painted Doll, de Lloyd Reisman, Waiting for the Train, de Jimmy Rogers, Nobody Knows You When You're Down and Out, de Bessie Smith, Honey, de Rudy Vallee i els Connecticut Yankees, Am I Blue, Little Waters, Great Day, de Paul Whiterman, i Ain't Misbehaving, de Fats Waller, amb la que acomiadem aquest Fem Memòria dedicat a 1929.

0: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
0: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
1: I un cop al mes, participa al taller obert.
0: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25 i en el número 1 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Tot seguit us deixem amb aquest Cruel Streak.

0: aquí en el Highway 61 que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 1 estan els The Black Crowes amb A Pound of Feathers. A la 2 està el Charlie Musselwhite amb aquest àlbum que es diu Lookout Highway. Us hem posat la cançó que dona títol a l'àlbum. I a la 3 us deixem amb els The Black Keys amb aquest Pitches. Tot seguit sonarà aquest jugot Toulouse.
1: The Black Keys. Happy birthday, Elvis.

de Lucinda Williams, que ocupa la posició número 4 amb aquest àlbum que es diu World's Gone Wrong. Estem escoltant la cançó que es diu Freedom Speaks. Baixarem una posició més, on trobem els canadencs The Sheepdogs en el número 5 amb l'àlbum Keep Out of the Storm.

I aquí en el Highway 61, que continuem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 5 amb els The Sheep Dogs i Keep Out of the Storm. Hem baixat posicions, a la 6 està el Whiskey Myers amb Warm Rock Thunder. A la posició número 7 estan els Córdobas amb Back to Life. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. Baixarem més posicions, a la 8 trobem els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. A la 9 està el Zach Bryan amb With Heaven on Top. Tot seguit us deixarem amb aquesta cançó que es diu Plastic Cigarette.

I aquí en el Highway 61 que ens trobes fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Hem baixat una posició, estem a la 10, on trobem el Robert John and the Wreck amb l'àlbum Heartbreak and Last Goodbyes. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Back to the Beginning Again, un Robert John and the Wreck que fa poquet que els vam tenir tocant en directe i la veritat que són molt recomanables. Baixarem més posicions. A la 11 està Luke Winslow amb Quest of Light i a la 12 la Courtney Barnett amb Creature of Habit. Us deixem tot seguit amb Sugar Plum.

Doncs ens trobem ja a l'Equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició número 12 amb la Courtney Barnett i aquest Creature of Habit. Hem baixat més posicions, a la 13 estan The Southern River Band amb Easier Said Than Done. A la 14 està Led Zeppelin amb Codename California. I a la 15 està el de Marcus King Band amb Darling Blue. Estem escoltant aquest On and On. Baixarem més posicions, a la 16 està el Trevor Sensor amb Afir Tears of Eros. A la 17 està el Kurt Weill amb Philadelphia Has Been Good to Me. A la 18 està el Joe Bonamassa amb Brick Through, i a la 19 està el Ringo Starr amb Long Long Road. Tot seguit us deixem amb aquest It's Been Too Long.

Doncs aquí en el Highway 61, que encarem ja la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 19 amb el Ringo Starr i l'àlbum Long Long Road. Hem baixat més posicions, a la 20 està el Robert Plant amb Saving Grace, a la 21 el Grantley Phillips amb In the Hour of Dust, i a la 22 trobem a la Neko Case amb Neon Great Midnight Green. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Destination. Baixarem més posicions, a la 23 està el Willie Nile amb The Great Yellow Light, i a la 24 està el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Us deixem amb Dos Loose Sight. Thank you.

Doncs com us dèiem, el Ron Sexsmith, que ocupa la posició número 24 amb aquest àlbum que es diu Hangover Terrace, estem escoltant aquest tema que es diu Don't Lose Sight, i baixarem una posició més. A la 25 trobem els Kula Shaker amb l'àlbum One Slayer. Us deixarem amb aquesta cançó que es diu Lucky Number, i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

Arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic que l'hem dedicat al Chris Cornell, després hem tingut una selecció musical de l'estil del programa. En Rosen ens ha traslladat fins al 1929 amb el Fem Memòria i per últim hem repassat la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye, bye.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
5: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
4: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es titula Mare, vull ser mot. Aquest títol tan simpàtic és d'un grup que es diuen La Rauxa, i que recupera i reinterpreta l'esperit de conjunts catalans dels anys 60 i 70, potser amb una mirada més contemporània, però fins i tot s'atreveixen amb temes com el No t'ho diré pas, que per mi és un dels grans temes dels anys 60 de la literatura, jo. Doncs bé, s'atreveixen així, amb l'estil molt, estil mot, i suposo que d'aquí el títol de la cançó, que és amb la que continuem tot seguit, Mare, vull ser mot.

0: tertúlia del Bondi i bona hora d'aquest dimarts 26 de maig la compartim aquí a l'estudi amb el Xavi García. Què tal, Xavi?
1: Molt bon dia.
0: Vestit d'indià, eh? Ara
1: sí,
0: ho comentàvem.
1: Sí, tot blanquet, ja. Molt bé. Jo havia unes campanyes...
0: Vens a Cuba?
1: A la HAC, sí, exacte. Sí. Només em falta el barret Panamà, ja.
0: Bé. I no el podeu veure, però sí que telemàticament tenim el Josep Janés. Hola, Josep, bon dia.
2: Hola, bon dia, Oriol, i bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I també ens acompanya uns minuts, una estona, vaja, l'Antonio Valverde. Antonio, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, bona hora. Comencem. També s'incorporarà el José Polo d'aquí una estona. Paco Prieto, el tenim per motius personals i logístics, que no ens pot acompanyar, eh?
3: Xavi és el único analògico, entonces, no?
1: Sí, sí, jo sempre un clàssic.
0: Ah, exacte. És l'únic presencial, eh?
1: Un clàssic.
3: És més antigu, el Xavi, és més antigu.
1: Soc ja un... Bueno, una, com es diu allò? Una,
0: no ho
1: sabem. Una antigualla, no?
0: Bé, avui fotografia de portada, per cert, del diari Ara, onada de calor a Europa. Josep, podem fer un apunt. Els londinencs es van llançar ahir als parcs. És una foto de Parliament Hill, on els veiem molta gent en banyador, al costat del riu, vestits de bany, vaja, i es veu que van arribar temperatures que van superar els 30, pràcticament 35 graus, també a França i altres zones d'Europa, i sembla que ens haurem d'anar preparant, doncs, perquè es quedi uns quants dies, no?
2: En efecte, tota aquesta setmana serà immensament calorosa.
0: Mare meva, calcem-nos,
3: pues
0: doncs.
3: Hoy llevo la chaqueta porque cuando he salido de Molinjolín parecía que hacía viento. Y he pensado, digo, pues me pongo la chaqueta, pero vamos, me la quito en dos minutos si me decís eso, ¿eh?
2: A Molins segurament solidem els 35 aquest dimecres o dijous.
0: Sí,
1: mare de Déu.
0: Serà el punt àlgid, diguem, entre dimecres i dijous?
2: Sí, sí. Però penseu que s'han arribat als 30 a Moscou, eh?
0: Els 30 a Moscou.
1: Imagina't.
0: Sí, sí.
2: És a dir, és una onada de calor. Si fos...
0: Atenció, que perdem un momentet. Sí. Josep, et perdem la cobertura. Una...
2: Sí,
0: sí, t'estàvem perdent la cobertura.
2: Sí.
0: Ara millor, eh? Uh-huh. Hola?
2: Ara millor?
0: Sí.
2: No, deia que... Sí, sí, jo us sento molt bé.
0: Eh? Bé, perfecte.
2: No, deia que si en lloc de ser la primavera fos l'estiu, segurament estaríem a les portes de batre rècords històrics.
0: Déu-n'hi-do.
2: Amb temperatures que podrien assolir molt per damunt dels 40, molt per damunt, eh? Al sud de la península Ibèrica i de la costa mediterrània, i les illes mediterrànies i tot això. Una onada de calor de dimensions, ja et dic, històriques.
0: Bé, també em va bé que avui sigui l'Antonio, perquè ara estàvem...
3: No, però parte.
0: A veure, Antonio, fora de micròfon el Xavi m'estava analitzant els titulars de la premsa, més enllà de la calor, evidentment. Mm-hmm. Ens porten a parlar de Zapatero, que ja fa uns quants dies que en parlem. Mm-hmm. Avui llegim a La Vanguardia, per exemple, el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. Fotografia també de l'escorcoll amb desenes de joies confiscades en una caixa forta del despatx, que també han sigut protagonistes aquestes últimes hores. Diu, un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es van reunir amb un tipus de la CEPI, diu la UDEF, atenció, perquè hi ha moltes branques aquí. La investigació sosté que l'empresa WhatFab emetia factures per encobrir pagaments, i l'altre titular, els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral però sense avalar una censura. I jo parlava també amb alguns convilatans que a vegades comentes l'actualitat i em diuen, ostres, és que si ha passat això amb Zapatero, que el veiem com a un rat, ja no ens en podem enrefiar de ningú. I el Xavi em diu, espera't, que aquí hi ha moltes casuístiques.
1: Sí.
0: M'agradaria que compartissis les reflexions, i a partir d'aquí, Antonio.
1: Exacte,
0: i Josep.
1: Exacte, aquí l'Antonio és el que més té que parlar, perquè és el professional, no? Jo parlo des del...
0: Però el professional...
1: De l'abogacia.
0: De l'abogacia, va.
1: No, l'abogacia de tindre...
0: Aclarim-ho bé tots.
1: Imagino que jo ja a casa forta no sé si en té.
3: Gràcies,
1: no?
3: Gràcies, Oriol, gràcies.
0: Sí, hem d'aclarir-ho bé, eh?
1: No era la meva intenció que el fotéssim amb un clan mafiós o així.
0: No,
1: simplement a mi el que em sobta és que han hagut molts casos, en política sobretot d'aquest país, que s'ha llançat el que és acusacions i demandes que després no han prosperat, pel que sigui, no? I que, evidentment, la sentència s'ha fet prèviament i a nivell públic i sobretot a nivell mediàtic, no? Què vull dir? El concepte de la innocència i de la prudència cada cop el perdem més. Aquí, el moment que algú és denunciat, ja pel que no és de la corda és culpable i pel que és de la corda és innocent. Per tant, és un debat provocat i fort. I a mi l'única cosa que em sobta, li vull comentar al letrado, perquè, clar, jo no sé si el Zapatero és culpable o innocent, no tinc ni idea. Vull dir, i si és culpable, que pagui, si és innocent, doncs que després ratifiquin. No, a mi el que em sobta és la velocitat de la justícia, i ell com a professional ho deu saber. És a dir, hi han casos, per exemple, doncs jo què sé, el Montoro, la Gürtel, etcètera, que triguen molt en concluir. Estan durant molts anys prenent mesures que triguen molt en vindre, no? En canvi, en el cas del Zapatero, el que em sobta és que ha sigut tot rapidíssim. Ha passat per davant d'altres, no sé si es diu judicis o incoacions, no sé com es diu, això ho sabrà l'amic Letrado, però, hosti, el que em sobta és tanta velocitat i tanta pressa i coincidir tant amb dates d'altres partits que també estan en temes judicials. És a dir, jo la sensació que tinc des de fora és que han utilitzat la política tothom, per fer una eina política que, com a mínim, si una persona és innocent, la desprestigia molt i fa trontollar tot, i si no, et fan trontollar molt amb la democràcia. Uh-huh. És a dir, la democràcia tindria que ser que quan entra la justícia realment, home, ha de dictar innocent o culpable, però que veiessis la mateixa velocitat, el mateix concepte, el mateix criteri. Hi han coses, per exemple, que jo no entenc i segueixo pensant que tots els partits grans hi ha tanta gent que segur que tenen coses. Però això no vol dir que el partit sigui corrupte o no. És a dir, és tot... Com et diria, jo crec que la prudència davant d'aquests temes és important. I som un país d'imprudents. De seguida, el que no és de la nostra corda li fotem ja el culpable, i el que és de la nostra corda pensem que tot és innocent. Jo, a mi el que em sobta són les velocitats. Dels processos. No? Això em sembla estrany, no sé per què.
0: A veure, Antonio.
3: Bueno, son dos cosas diferentes. Uh-huh. Los procedimientos o las investigaciones también depende de los hechos y la manera en la cual la organización o el delincuente o el investigado, por decirlo de una forma más suave, uh-huh, ha ocultado o es difícil conocer lo que ha hecho. Uh-huh. Hay procedimientos en los cuales es más fácil, porque realmente los hechos se pueden ir, digamos, averiguando con cierta velocidad, uh-huh, y hay otros procedimientos que resultan muchísimo más complicado porque realmente han creado muchas empresas pantallas, esas empresas son muy complicadas de seguir, o porque, uh-huh, son más cuidadosos a la hora de ocultar sus rastros. O sea que puede haber muchas razones para que, uh-huh, los procedimientos o las investigaciones sean diferentes, incluidas razones políticas, evidentemente, uh-huh, evidentemente. Hay ciertos, a ciertos niveles de la policía, a ciertos niveles de los ministerios y a ciertos niveles, uh-huh, digamos, de lo sustancioso que es el investigado, uh-huh, estoy seguro que se aceleran investigaciones o no se aceleran. Yeah. Ahora, también es mucho más fácil si la investigación es sencilla, entre comillas, pues porque por eso, porque no se genera en muchas pantallas o muchas, uh-huh, digamos, bloqueos. Y luego aquí se comenta que se ha facilitado información por parte de Estados Unidos y Suiza.
1: Sí, sí,
3: con lo cual la investigación también resulta un poquito más fácil para las autoridades españolas. Uh-huh. Aquí la cuestión es que están involucrados otros estados, como Venezuela, como Francia, uh-huh, como Suiza, uh-huh, y entonces esos estados, bueno, pues han facilitado información y seguramente han hecho mucho más fácil la investigación criminal. Uh-huh. Dicho eso, hay una cierta confusión, y tienes razón en la defensa de la presunción de inocencia, te lo admito todo, uh-huh, que no hay ninguna duda. Uh-huh. Lo que se está jugando un poco a nivel mediático es con la palabra indicios. Vamos a ver. Los indicios sirven para iniciar una investigación y mantener una acusación, ¿vale? Uh-huh. Y ahora mismo hay muchísimos indicios y por tanto está justificada la investigación. Uh-huh. Lo que también quiero decir a la gente es que no se confunda. Los indicios también sirven para condenar. Pero claro, esos indicios tienen que ir a la vista, al juicio, de aclararse los indicios dentro de la vista, que el juez que enjuicia los comprenda, los entienda, considere que son múltiples, que son sólidos, que son coherentes, y a partir de ahí se puede condenar por indicios. Por tanto, ojo con la idea de que solo hay indicios, porque te pueden condenar por indicios, pero también es verdad que los tribunales son muy rigurosos a la hora de condenar por indicios. Y entonces es donde surge lo que tú dices, Xavi. Es verdad que es posible que después de un procedimiento en el cual aparentemente ha habido muchos indicios, luego esos indicios no cristalicen en una argumentación sólida y coherente el día de la vista o el día, digamos, de los juicios, y entonces se absuelva. Por tanto, mucho cuidado con condenar antes de tiempo.
1: Claro, jo per el que entenc, i si no em corregeixes, podríem dir que indicios poden ser un sinònim de sospeches, per dir algo.
3: Indicio tiene que ser algo más que sospecha. Indicio tiene que ser un dato del cual se puede llegar se puede extraer una conclusión o una inferencia. Vale. Pero claro, esa inferencia no puede ser única. O sea, para que haya una condena por indicios, tiene que haber varios indicios que vengan de fuentes diferentes, que esos indicios permitan hacer una argumentación coherente, lógica, y de esa manera el juez pueda argumentar de manera que cualquier persona, un tercero, lo entienda, por qué hay esa condena. No bastaría. Por tanto, con varios indicios si no son lógicos, si no se entrelazan, si no forman un relato coherente. Ahora, si lo forman, entonces sí. Entonces sí que se puede condenar.
0: Josep.
2: Sí, home, jo diria un parell de coses que em sembla que no són a mi, diguéssim, que estranyes en les meves intervencions, en la tertúlia. La primera seria el sentit comú. Quan sembla que era no sé si la primavera, precisament, del 2021, el Consejo de Ministros aprova una subvenció enorme per la companyia d'aviació Plus Ultra, atès que és estratègica per a Espanya, estratègica per a l'estat espanyol, aquesta companyia. Jo, quan vaig veure aquesta notícia, tinc la mania de seguir els acords del Consejo de Ministros, quan vaig veure aquesta notícia vaig dir que aquesta notícia és mentira. És a dir, l'empresa Plus Ultra no és estratègica i la companyia d'aviació Plus Ultra no és estratègica per l'estat d'Espanya. Des de cap punt de vista, ni des del punt de vista de l'aviació, estratègica seria Iberia. Ni des del punt de vista dels aeroports. AENA, Aeroporto Nacional d'Espanya. Dic que aquesta notícia política és una mentira. No n'hi vaig donar gaires voltes més, perquè que els polítics diguin mentires està a l'ordre del dia, no? Però jo el xip me'l vaig posar i, per tant, vaig començar a dir, què és això?

0: m'agrada molt separar l'anècdota de la categoria. Què vull dir? Aviam, que siguin indicis, que siguin sospetxes, que estiguin els estats internacionals, que sigui el senyor Zapatero o el senyor Zapata. Tot això no acaba de ser una mena, diguéssim, d'anècdotes, perquè per mi lo fonamental és l'estructura de corrupció sistèmica de l'estat espanyol. És un estat corrupte des de fa segles. Un periodista fa pocs dies va definir amb molta claretat el negoci de l'Estat, dient que precisament que això de l'Estat espanyol era un gran negoci per a tots els que hi participaven. I va definir que la transició, la famosa transició del final de la dictadura per a l'aparició de la democràcia, pel pas de la democràcia orgànica a la democràcia plena, va ser incorporar uns nous actors, en aquest cas els partits polítics, al negoci de l'Estat. Bueno, i aquests 40 anys no fan que demostrar reiteradament el mateix. Un cop un ministre, un cop un president del govern, un cop un alt càrrec, diguéssim, passen uns anys que ho ha deixat, li descobreixen, mare de Déu, quin conjunt de desastres. Per cert, i amb això acabo, no us pregunteu com és que està tot gravat? No us pregunteu que com és que totes les converses, els passos, els avions, el dia que vaig agafar un tren, vaig agafar un autobús, vaig fer una carta, vaig trucar a una amiga meva, tot se sap? Com és això? En quin estat estem? Per tant, repeteixo, a mi les anècdotes, vale, perfecte, analitzem-les, descobrim-les, però, repeteixo, la categoria és que el règim borbònic és un règim d'una corrupció absoluta.
1: No, a mi jo crec que el Josep ha obert un, com es diu ara, ha obert un meló.
2: Un meló bo,
1: i és, jo li pregunto al letrado també, que per això és l'especialista.
2: Sí, home, i tant.
1: Aquest tipus de gravacions són legals o no? ¿Sabes qué, Willy? Pero yo...
3: Bueno, yo creo que... A ver, no sé si hay grabaciones en este caso. O sea, las grabaciones, si las hace la policía, tienen que estar autorizadas por el juez. Mm-hmm. Otra cosa es las grabaciones que se hacen los involucrados entre ellos.
1: Claro.
3: O sea, las grabaciones entre los involucrados entre ellos no tienen por qué estar autorizadas por el juez.
1: Yo digo...
3: Ya dependerá de la valoración que haga el juez de esas grabaciones, pero esas grabaciones no pasan por un control judicial, por tanto, esas son pruebas directas que aparecen y que se valorarán. Otra cosa son las grabaciones que hace la policía, esas sí tienen que estar autorizadas bajo los principios de proporcionalidad, de instrumentalidad y de sospecha.
1: Aleshores, la pregunta que et faig, que ho qüestiono en el sentit que no tinc ni idea, és a dir, quan la policia fa unes gravacions és que un jutge, teòricament, autoritza que es faci, dius això, no?
3: Sí, por supuesto.
1: Vale, aleshores, el jutge, amb quina raó autoritza gravacions d'algú que encara no és ni delicte ni res? O, per exemple,
3: no.
1: Per què les declaracions del Villarejo no valen?
3: Xavi, la policia le hace un informe en el qual le explica por qué cree que se está produciendo un delito o por qué cree que hay razones para justificar un delito.
1: Que es como de punxar un teléfono, en base, ¿no? Para entendre'ns.
3: Es claro, exactamente. En base a esas razones, el juez autoriza o no autoriza.
1: Y después...
3: Claro, esas razones siempre son, digamos, muy indiciarias, valga la expresión que estamos utilizando, muy tempranas. Però, clar, tienen que ser ciertas o tienen que ser reales.
1: Perquè, per exemple, el cas Villarejo, que és un tio que ho gravava tot, no sé si era ell o qui fos, estan converses, el jutge mai ha admès aquestes gravacions com a prova ni com a res. No?
3: Porque son grabaciones que no ha hecho la policía.
1: No ha autoritzat ell.
3: Son las claro, son grabaciones que ha hecho esa persona y entonces, como esa persona no ha sido capaz de darle una trazabilidad absoluta a las grabaciones, el juez ha cuestionado su origen o ha cuestionado que no estuvieran manipuladas o ha cuestionado que se pudiesen hacer. Pero no son grabaciones de la policía, aunque el Villarejo sea policía.
1: O había sido.
3: Son cosas diferentes.
1: Suposo que sabrà el que fa, no?
3: Però...
2: A veure, i l'afirmació, doncs, del Josep d'Espanya és un estat corrupte, Antonio.
3: Bueno, lo que yo sí... Mira, yo le diría a José que España es un estado corrupto porque no es un estado capitalista. Si fuera un estado capitalista donde de verdad se defendiese al emprendedor, al profesional que trabaja y el que hace, y no buscaran la mitad o el 90% de los empresarios monopolios, chanchullos y paguitas, entonces no sería tan fácil que hubiese un sistema clientelar o un sistema corrupto. Es precisamente porque aquí no se defiende el capitalismo como se defiende que puede haber este, digamos, índice tan evidente de corrupción. No obstante, también es verdad que en otros países europeos, no sé si a esta escala, pero de hecho...

0: estamos hablando que esto haya pasado en Suiza, haya pasado en Francia. Es decir, desgraciadamente, en todos los países hay elementos como este. Pero sí que es verdad que aquí es sumamente genérico el hecho de que nos encontremos grandes empresarios o grandes empresas que de lo único que viven es de chanchullos, de monopolios, de operaciones raras y poco más.
1: Josep.
0: Y por supuesto, no lo defiendo.
1: Sí, Josep. No sé
2: Sí,
1: si...
2: digue'm.
1: Sí, val. No sé si vols afegir alguna
2: No,
1: cosa
2: no.
1: més.
2: Sí, evidentment que la corrupció seria, diguéssim, quelcom lligat a l'home, a certs homes o a certes persones. És a dir, els defectes dels humans traspassen generacions, traspassen edats, traspassen gèneres, estats, imperis, nacions, per descomptat. De la mateixa forma que hi ha bondat, maldat, estimació, odi, amor profund, això forma part de la natura humana. Però que resulti que ja et dic, que cas enrere cas. Recordeu que ho he comentat en una altra ocasió, que contemplem una web, és a dir, una pàgina que està a internet, de tot rigor, que porta per títol una cosa com algunoscasosaislados.com, on resulta que surten, no algunos casos aislados, sinó centenars i centenars de casos d'aquests 40 anys de democràcia plena, en el que es demostra que milers i milers i milers de tots els alts nivells de l'alta política, de tots els partits, han estat, diguéssim, en el centre de la corrupció. I no perquè ho digui un periodista, o perquè hi hagi uns indicis, o perquè ho digui un aficionat del Real Madrid, no, sinó perquè han intervingut els tribunals, hi ha un munt de condemnats, hi ha un munt, centenars i milers d'investigacions obertes. Ara, l'altra cosa, i això també ho heu estat dient fa un moment, és el ritme d'aquestes coses, no? El cas Pujol, que precisament està ara a punt, diguéssim, s'ha acabat fa poc, i a punt de sentència, 13 anys de, en fi, d'investigacions i 13 anys per arribar a les conclusions. La immensa majoria dels ministres del senyor president del govern, el senyor Aznar, han estat condemnats, pendents de judici, a punt de ser condemnats, un llarg, etc. Però des que van ser ministres fins que tot això passa, dotzenes d'anys. Mira, el senyor Zapatero, quants anys fa que no és president del govern? I ara resulta que doncs, està contra les cordes jurídicament parlant. És un sistema estructural. Espanya funciona així. I per això jo afirmo que això no és una democràcia, que està molt lluny d'una democràcia. Té aspectes democràtics fantàstics, que la dictadura no ho permetia. Des de, per exemple, tota la columna dels drets humans. Podem opinar, tenim dret de manifestació, dret d'opinió. Per tant, els drets humans bàsics estan relativament garantits. Però, per exemple, què me'n dieu de que hagi estat possible tot el que ha fet la policia patriòtica? És a dir, policia política. És a dir, com passen les dictadures en els règiments més d'usos de les dictadures. Policies que no fan d'investigació policial davant del delicte, sinó que són policies polítiques, al servei dels líders polítics. I això és l'ABC permanent de l'estat espanyol. Repeteixo, jo crec que Espanya, i amb tota la meva estimació per dir-ho, perquè crec que doncs, és un estat que ha de ser un gran estat en el món d'avui dia, Espanya, necessita una segona transició.
3: Xavier, bueno, jo crec que el tema no és que la democràcia hagi portat la corrupció ja existia, és a dir, durant la dictadura del Franco, que era...
2: No, és anterior, era... anterior.
3: Sí, sí, però si anem a Franco, per dir alguna
2: cosa, neix
3: una miqueta
2: des de fa segles.
3: Bueno, i d'Isabel II, i bueno, en fi. Però anem a centrar-nos en el que és la transició de la dictadura a la democràcia, que és el que tenim més recent. Home, el fenomen estructural institucionalitzat que contradiu aquest mític de propagandístic que es diu de l'austeritat i l'honradès del règim d'anterior, doncs no és veritat, perquè el Franco i el legat del Franco i la seva època ha sigut de lo més corrupte d'Europa. Vale? Per tant, allò de dir que com Franco no se robava, los partidos roben, no és veritat. El patrimoni personal de Francisco Franco, quan va acabar més o menys, està valorat o estimat amb uns 400 milions de pessetes, eh? O sigui, era molt diner. I què feia? Ell el que feia, bàsicament, és... pues això, donava llicències als funcionaris del règim, a militars, decidien arbitràriament qui rebia pues, cupos d'aliments, matèries primes, jo què sé, una impunitat de les èlies, mentre el petit extraparlista era de subsistència, era fortament castigat i repressionat. Els grans jerarques retenien subministres bàsics, amagatzems, bueno, en fi, un desastre. I després el clientelisme, no? El règim franquista va utilitzar la concessió de monopolis estatals, No és nou, ara, eh? Obres públiques i llicències industrials per pagar favors polítics i assegurar la lealtat de la burguesia financera. És a dir, això passava amb el Franco. El que passa que hi ha el gran mite de dir és que amb el Franco no passaven aquestes coses. El Franco, vamos, la corrupció, no, era a l'època de l'austeritat. No és veritat. I tot això amb una transició mal feta, de esos lodos vienen estos barros, es decir, no es la democracia.
1: Pero a ver, Antonio, deías, Antonio, venga.
0: A ver, vamos a ver.
3: No, lo que dices es historia, ¿eh? No me invento yo, ¿eh?
0: Sí. ¿Qué te vas a inventar?
3: Yo no me invento nada.
0: Escucha, vamos. Es historia. Sí, pero también es historia lo que ocurre en otros países. No exageréis, porque no tiene sentido. Ahora mismo, hace una semana, me parece que leí en el periódico que Sarkozy le volvían a la fiscalía francesa, quería que entrase en prisión Sarkozy, por así decir, si cogemos los ingleses, parece que no hay ni un lord ni nadie de la Cámara de Representantes que se libre de algún delito sexual o de algún delito económico. La corrupción no es una característica del Estado español.
3: La corrupción es una característica de
0: sistemas políticos y de sistemas económicos en los cuales no hay control.
3: Pero si
0: cuando no hay control entre los partidos y entre los elementos económicos, aflora la corrupción.
3: Antonio, una puntualización només. Jo crec que mal de muchos, consuelo de tontos, és a dir, a mi no em justifica.
0: Sí, eso sin ninguna duda, evidentemente.
3: És curiós que estem normalitzant la corrupció. Ens sembla una cosa normal. Això és una degradació
0: lamentable,
3: absoluta.
0: Eso es lamentable.
3: És a dir, un poble
0: però,
3: que però considera...
0: Però quan hagamos un anàlisi...
3: No.
0: A veure,
3: jo he parlat d'aquí perquè entonces, és el país que m'importa, sobretot Catalunya, en aquest
0: claro,
3: sentit.
0: Claro, y me parece muy bonito.
3: Però el que jo vull dir és que un país, un poble que normalitza i troba normal, absolutament lògic, i que ho fa tot Déu, lo de la corrupció, és un país destinat a ser robat. Un país destinat a ser menyspreat. És a dir, no tenim una consciència de dir ei, cuidao, que la corrupció és molt greu. No, ens sembla normal. Venen uns i roben, venen els altres i roben, i ens sembla normal.
0: Tu mismo l'has dicho, cuando la corrupción que nos importa solo las de los demás, pero no la nuestra...
3: Clar, per això,
0: entonces ya estamos generando.
3: Sí.
0: Claro, evidentemente.
3: Per tant, la culpa de que hi hagi corrupció també és del poble, eh? Que ens sembla que és lo normal, que ens sembla que, mira, escolta, hauríem de tindre... Mira, hi ha una sèrie de països que tenen unes normes, ara és una mica diferent, que jo em vull quedar més, per exemple, en Gales, ¿vale?, que no amb el Sarkozy. Mm-hmm. A Gales, i és una altra cosa, jo no parlo de corrupció, parlo d'ètica moral de la política, no? A Gales, el Parlament, el que troben que ha mentit, no dic que ha robat, simplement que ha mentit amb el que ha dit, el treuen del Parlament i mai més es pot presentar a la política. A mi em sembla una llei absolutament exemplar. Exemplar. Imagina't, si és per mentir, ja no poden exercir política, imagina't si és corrupte. Per tant, jo em vull quedar més amb Gales, em vull quedar més amb un país nòrdic, ara no sé si és Noruega o Suècia, això igual el gener...
0: Això que te lo diga José.
3: No, sí, és un país nòrdic on els polítics, quan deixen de ser polítics, ja no cobren més. És a dir, hi ha una sèrie de coses que poden fer o poden evitar de que aquest país sigui realment, o sigui, un mercadillo persa, no?
1: Aviam, Josep, digues.
2: A mi em sap... No, que em sap una miqueta de greu, que algú dirà... Aquest és un loro allò repetitiu, no? Perquè, però recordeu quantes vegades us he dit que mireu el preu d'un tallat d'un cafè al Congrés dels Diputats?
3: Sí, per exemple, sí.
0: Sí.
2: És que no cal anar a buscar virreis, comtes, reis, presidents de multinacionals. Aviam, on t'has vist, a quin país, que el cafè... que s'ha posat de moda allò de cafè solo, que això ve de Madrid, cafè solo. Aleshores, aviam, un cafè valgui el que val en els bars de tot Espanya, i també els de Catalunya, i un cafè valgui el que val en el Congrés dels Diputats. I això ho passem a un dònut, a una ensaïmada, a un esmorzar, a un dinar i un llarg, etc. Tot això és normal? Quan val un cafè al Parlament anglès? Quan val un cafè al Parlament de Noruega? Llavors, comencem per aquí, però aleshores donem-nos compte d'una altra cosa. Aviam, com tots, com ha de ser, en tots els règiments, fins i tot els no democràtics, hi han, per dir-ho així, unes creades, unes unitats administratives que tenen com a tasca el control de la hipotètica corrupció que pugui haver-hi. I, per tant, en aquest sentit, a totes les policies hi han, la policia interior, no?, que el que fa és vigilar que les policies doncs, no siguin corruptes, que si quan agafen unes drogues, les porten a un magatzem. I els drogadictes són els policies, no? Per tant, cal que la policia vigili tot això. Però com s'explica que si acaben de trobar una caixa forta amagada amb no se sap quants quilos d'or en el senyor Zapatero, suposant que sigui veritat això, evidentment, de moment jo no acuso ningú, òbviament, però com es pot arribar a explicar que el director general de la policia de l'interior que vigila la corrupció de la policia, aquesta unitat dita l'OBEF, tingui a casa seva dobles parets on estan amagats 20 milions d'euros. Menys mal que s'ha trobat, hi ha unitats de la policia, especialistes molt bons, en trobar forats amagats a les cases, menys mal que s'ha trobat...
3: Josep, no
2: sé si coneixeu, espera un moment, no sé si coneixeu les narracions d'Edgar Allan Poe,
3: sí, home,
2: un fantàstic escriptor desaparegut.
3: Narracions extraordinàries, que... sí.
2: Narracions extraordinàries, en què el que hi havia amagats a les parets eren cadàvers, no?
3: Sí, el gato
2: negre. El director general que presidia el control de la corrupció de la policia a Espanya té amagats a casa seva, a Madrid, 20 milions d'euros a les parets.
3: Una pregunta.
2: Això no passa a Noruega. Això no passa a Noruega. No, ni a Suècia, ni a Finlàndia, ni a Gales. No.
3: Josep, una pregunta, Josep. Aquest cas d'aquest policia, capo de policia, com sigui, és el que ha sortit absolt per una falta de forma de procés judicial? O és un altre?
2: M'agrada que estiguis informat, en efecte.
3: Oi que sí, aquest home li han trobat els 20 milions per un tema de forma... No, sí. No l'han pogut jutjar, no? Això, Antonio, sí, oi que és així? O per què passa això?
2: Sí, sí.
3: És que és un tema judicial el que parlem, no?
0: Bueno, las cuestiones de forma siempre son aparentemente injustas, pero si las ves desde un punto de vista más amplio, sí, no lo son. Es decir, cuando una cuestión de forma invalida un procedimiento...
3: Sí.
0: En realidad lo que se está haciendo es defendiendo los derechos del ciudadano de que justamente no sea acusado o procesado o condenado de una manera injusta.
3: Entonces, no, això ho entenc, això ho entenc.
0: Claro, entonces, por mucho que no nos guste, si el procedimiento se había hecho de manera incorrecta, pues este señor, aunque tenga 20 millones de euros tapiando la casa o como si fuese papel pintado, pues evidentemente no servía proceder
3: aleshores, la pregunta que jo faig és, si és evident que aquest home tenia 20 milions darrere d'una paret, que és tangible, tocable, per què, quan hi ha allò que dèiem abans de la sospita, que té un altre nom, ara no me'n recordo com ho dèiem, allò de la...
0: Indicios.
3: Vull dir, un indici és molt més feble que una cosa tangible. Per què amb indicis pot anar un tio a la presó i per què amb coses absolutament tangibles se lliura?
0: Hay procedimientos...
3: O sigui, em sembla una mica estrany, no?
0: No, hay procedimientos en los cuales, o delitos, en los cuales no llegas a alcanzar una prueba directa.
3: Yeah.
0: Entonces, podríamos ser muy rigurosos, podríamos decir que ningún delito que no se tenga una prueba directa no se juzgue.
3: Bé.
0: Pero dejaríamos muchos delitos.
1: Aviam, un segon, acaba Antonio i després pues Josep.
0: No, yo sí que entonces, para no dejar delitos fuera, se ha creado esta doctrina de condena por indicios. Y como es una doctrina que, si me puedes decir, injusta, lo que se busca es que sean muchos indicios, que sean muy sólidos y que se pueda argumentar bien.
3: Pero es
0: precisamente para no dejar delitos sin juzgar.
3: Lo que no entenc, Antonio, es porque nos fan condenas por pruebas.
1: Bé,
3: és a dir, si es fan condenes per indicis, per què no existeix la condena per prova?
0: No, esa es la, sería la condena normal. La condena por prueba directa sería la condena normal. Y no, y sobre, sobre esa, digamos, no se argumenta, no se, no se hace tanta, tanta, no es tan complicado. Pero claro, tampoco hay tantas, tantos delitos con pruebas directas, ¿eh? Los pequeños delitos, robos, hurtos y robos violentos, sí. Pero los de cuello blanco, los que son de cuello blanco, es muy difícil que haya prueba directa. Los de cuello blanco, y por eso son tan difíciles de juzgar y de investigar y de seguir, los de cuello blanco y los de tráficos y los de los, todo esto de corrupción, son difíciles de que haya pruebas directas.
1: Bé, Josep, deies...
2: No, jo anava, sí, anava a dir una cosa que no sé si també és allò de perogrullo i una obvietat, però aviam, entre els defectes humans jo crec que fer-nos trampes al solitari està a l'ordre del dia i també s'ha fet en totes les èpoques, en totes les generacions i a totes les famílies i ens autoenganyem convençudíssims. El que passa que la sospita a mi em ve pel fet que sempre plou del mateix cantó. A la natura no, però a la vida humana sí. Què vull dir? Home, aviam, per mi el problema de fons és el de que fem servir la política, és a dir, fem alta i molt alta política mitjançant el reglament de cultiu dels, dels ous de pollastre. Resulta que, efectivament, jo entenc molt bé tot el que acaba de dir ara l'Antonio voltant dels procediments i dels protocols judicials perfectes. Però resulta que si tu ets independentista vas a la presó segur, però resulta que si ets de l'alto estado borbónico i si com a molt passes per la presó, doncs 15 dies, aquí, o no recordeu el senyor Barrio Nuevo, amb delictes de sang, o no recordem el senyor Montoro, president de grans bancs internacionals, quants anys han passat a la presó. I la llei de l'amnistia que no s'està aplicant, de què serveix aprovar una llei que no s'aplica? Perquè no s'aplica perquè el Tribunal Constitucional no té temps de reunir-se per decidir si l'aprova, no l'aprova. I aleshores, bueno, la duració dels procediments segons el tiempo, anys i tal. I que tot, Xavier, estaves dient amb molt bon criteri si va de pressa o va a poc a poc. Perquè les lleis són mediatitzades mitjançant el reglament, mitjançant el procediment, mitjançant el concurs públic, administratiu i burocràtic. La llei l'aprova la democràcia. L'òrgan democràtic és el Congrés dels Diputats i Espanya i el Parlament de Catalunya a Catalunya. Però és que és igual el que aprovin aquestes ordres. I en tot del reglament del pollastre fa impossible que es compleixi. No és una democràcia, doneu-vos compte. Aquest país que tenim no és una democràcia, és una ficció de la democràcia.
1: Portem una mitja hora intensa amb aquesta qüestió. Pot ser feixuga també en termes judicials, però ara que esmentàveu abans, anem avançant una mica. El diari Punt.es publicava una notícia, ara que parlàveu del cafè, però en aquest cas una diputada, la diputada estrella dels Verds Britànics, que recentment ha entrat al Parlament des del febrer, ha parlat del tabú de l'alcohol al Parlament britànic. Bueno, atenció.
3: És tremendo, això.
1: I sembla que doncs ha generat controvèrsia entre els seus companys. Hannah Spencer, lampista de 34 anys de Manchester i està recent escollida des del febrer, ha denunciat, diu, que una netejadora o una oficinista mai veurien en el seu lloc de feina, en canvi sí que ho fan els diputats. S'ha sincerat en una entrevista i diu, me siento verdaderamente incómoda con esto. Diu, puedes oler el alcohol cuando la gente está entre votaciones. Diu, además, señaló que en los bares y restaurantes de Westminster el alcohol es más barato que en los pubs de la calle porque está subsidiado por los contribuyentes. Diu, cada año se gastan millones de libras en mantener esta veintena de locales y estas ayudas y rebajan el precio de la comida y la bebida para los diputados y sus invitados. Los diputados pueden tomar pintas por un precio unos 2 euros más bajo que la media de Londres. I per tant, doncs, com que són sessions extenses de plens amb preguntes i debats, doncs sembla que hi ha olor alcohol en més d'una, dues o tres ocasions. Però aquesta reflexió que fa, no?, em sembla oportuna,
3: sí,
1: no?
3: Bueno,
1: perquè una netejadora o un netejador,
3: qualsevol persona,
1: un oficinista...
3: Que veu a l'hora de treball és...
1: No veu?
3: No pot ser, no?
1: Correcte.
3: I més gent que ha de decidir coses, imagina't
1: la gravetat,
3: no? Bueno, la cultura que té l'alcohol al poble anglosaxó...
1: Vull dir, quan ens emmirallem a altres cultures...
3: Sí, és molt alta, és un lloc... Si mires tu, només que miren pel·lícules, sempre que arriben a casa es foten una copa, no? sigui, estan bevent constantment. Tenen una cultura, una relació amb l'alcohol.
1: Sí.
3: Que, la mateixa que nosaltres tenim aquí, potser amb la cervesa i el vi, però són coses menors. Aquests ja van a alta graduació, no? I això per un tema, és a dir, jo crec que els anglesos, bàsicament, són molta gent de pub i molt de beure, i bueno, suposo que és una extensió del que hi ha. La irresponsabilitat d'anar a una votació parlamentària begut, doncs tampoc sabem si estan borratxos o no, simplement consumeixen, cosa que és lletja. I dos, jo crec que els parlamentaris d'arreu del món, pràcticament, o per almenys a Anglaterra o a Espanya, tot això, és una mica Versalles. Els tios de Versalles tenien uns privilegis, els que anaven amb el rei allà, que no tenien el poble ni tenia ningú. Versalles era, bueno, la meravella, no? I per què? Perquè tenien, pues això, beneficis, favoritismes, accés a coses que el poble no podia. Bueno, van acabar tots decapitats, a aquella època. Però saps, moltes vegades a mi els parlaments, segons quins parlaments, em recorden més Versalles que una altra cosa, és a dir, privilegis, tractats com una classe, una casta superior, en fi, que l'home, el ser humà, sempre que ha tingut poder, bàsicament l'ha fet servir en favor propi, I això és el que passa.
1: Sí, sí, serien
3: diverses
1: qüestions. Però clar, ella es referia que cultura en un context molt poc professional i preocupant, on la gent pot veure alcohol quan està treballant, no?
3: Sí, sí.
1: I més quan s'han de decidir coses, com deies.
3: Molt greu, és un tema molt greu.
1: Aquest sembla, Antonio? Doncs no li sembla, no li sembla res. A Josep, hi ets?
2: Vaig escoltant atentament.
4: Había puesto sin querer.
1: Primero,
4: esto es posible porque los parlamentos se autorregulan a sí mismos, con lo cual se imponen sus reglamentos, y está claro que sus reglamentos les imponen beneficios y les imponen prebendas que realmente las otras personas no tienen.
3: Una mica Juan Palomo.
4: Y luego segundo, es verdad que hay sociedades un poquito más tolerantes que otras respecto al alcohol, y lo que se comenta y lo que se presume de la sociedad británica es que es muy tolerante, aunque en este caso nos hablaban también de un tema clasista, ¿no? Porque la diputada o la representante decía claramente que eso no lo haría una limpiadora, por tanto está claro que además había ahí un término clasista. Yo no soy muy de alcohol, bebo muy poquito, y la verdad es que no participo de la cultura, no del alcohol, porque puedo reconocer un buen licor o un buen vino, pero no participo de la cultura de que bebamos mucho, que no lo vamos a pasar bien. Por tanto, no soy muy partidario de eso.
1: Josep.
2: Sí, no, jo comparteixo també aquestes declaracions que ara s'acaben de fer, però aviam, això tornem a trobar-nos amb que la natura humana serveix perquè després algú tregui determinats beneficis. Mireu, l'alcohol, en determinats moments, doncs, efectivament, societats obertes, tolerants, l'alcohol no està permès, i aleshores poden passar el que estàveu ara comentant. Anem al cas contrari. Es decreta que aquesta droga, que això és una droga, queda prohibida, i en conseqüència no es pot consumir en públic, i resulta que la llei seca dels Estats Units, i va a veure quines conseqüències. La història ho ha deixat clar i les pel·lícules ens ho han explicat a la perfecció, no? Va néixer una de les màfies més poderoses de la història de la humanitat. Recordeu el Padrino 1, el Padrino 2, el Padrino 3, obres d'art des del punt de vista de la cinematografia, com en naixia doncs, el comerç i el negoci de la droga il·legal. Per tant, tornem a trobar-nos en què hi ha un comportament humà. El comportament humà vol dir que, doncs, tant si el producte està legalitzat com si no està legalitzat, tindrà una amplíssima distribució, i l'únic que podem aspirar és al control, a regularitzar-ho una miqueta. Però fins i tot aquí apareix aquestes característiques de la natura humana, de la picaresca i de la trampa. Mireu, ara agafo un dels meus països predilectes per moltes coses, Noruega. A Noruega no hi ha gaire permissivitat amb l'alcohol. A Noruega, si no ets menor d'edat i no ensenyes el carnet d'identitat, no compraràs ni una cervesa. A Noruega, en els supermercats, a certes hores del dia, el departament de cerveses es tanca hermèticament amb portes metàl·liques i ningú pot comprar cerveses als supermercats, a tots els supermercats, o a Islàndia, o etc. Ah, però aleshores, què és el que passa? Es legalitza una mena de zona franca, que són illes que estan a 20-30 quilòmetres de Noruega, i en aquelles illes barra lliure. Bé, podem imaginar el flux de barques amunt i avall els dissabtes i els diumenges des de les costes de la Noruega continental cap a les illes, doncs, efectivament, allò sembla una autopista. És a dir, que el que es fa és amagar-ho. I, per tant, tornem a trobar-nos com el cinisme i amb societats poc tolerants amb el cinisme. Per tant, jo crec que simplement, aleshores, és a dir, a partir d'aquestes incapacitats humanes per ser doncs, noble, intel·ligent, savi, de dir la veritat i no mentir sempre, els homes sempre estan mentint. Doncs, bueno, resulta que això és hàbilment explotat per determinades organitzacions i per determinats pícaros. Això per una banda. I per l'altra és que doneu-vos en compte que al marge de la política, del partit polític de torn que governi un estat, un país, una altra societat, hi ha el que se'n diu el model social. I el model social, em sembla que també ho he dit en alguna ocasió, el model social que tenim, tant els democràtics com en els estats autoritaris, és un model que està allà experimentant des fa mil·lennis d'anys a la humanitat. Una elit petita, molt poderosa, un gran exèrcit que pot arribar a ser el 5% de la població, que està al servei d'aquesta elit i que en rep beneficis, i una immensa massa, que si fa mil anys en l'imperi romà eren esclaus, ara són classes populars o les classes mitjanes. Això és un model social, al marge d'ideologia i al marge de partits polítics. Aquest model social no s'ha mogut des de fa mil anys.
1: Bé, Xavi, volies afegir alguna cosa, no?
3: Sí, jo volia donar una dada que és bona en aquest sentit, que el consum d'alcohol i de drogues entre els joves d'aquí, d'aquest país, ha agafat els nivells més baixos dels darrers 25 anys. És a dir, l'alcohol comença entre els joves a no estar de moda. Un 25%, en 25 anys, un descens absolutament notable. O sigui, joves més jovenets. No parlo dels botellons, Bé. Estic parlant dels més jovenets que el del botellón. És una bona notícia, per mi, és una bona dada.
1: Bé, el 23 de maig de l'any que ve ens arriben eleccions municipals, per tant ja falten menys d'un any, atenció, per aquest certamen i aquest esdeveniment. Antonio Valverde, com el veus un any a un any vista?
4: Bueno,
1: i amb quina participació, amb quina participació teva doncs hi haurà, vaja, si ens pots avançar alguna cosa?
4: No puedo avanzarte porque realmente además depende de nuevas reglas que hay,
1: ¿sí?
4: algunas que implican que tiene que haber paridad y por tanto, pues oye, igual nos doy entre los dos primeros. vete a saber, porque yo no voy a cambiarme de sexo.
1: O sea que... Unas cartas,
4: Sí, bueno, ya veremos, ya lo comentaremos, ¿no? Ahora mismo la verdad es que estoy muy centrado en mi labor en la Federación Española de Fútbol Americano, en mi labor como procesal penal, y entonces, bueno, pues ya miraremos. Sí, es verdad que solamente estaré en el Congreso próximo y a partir de ahí a lo mejor pues ya te puedo decir algo.
1: Al Congreso del Partido Popular, vols dir,
4: Sí.
1: Val. Però la paritat ja està regulada, no?, en les últimes eleccions.
4: Sí, però ara tiene que ser un sexo, otro sexo, un sexo, otro sexo. Con lo cual, alternativamente...
1: Tipo cremallera, diguem.
4: Sí, no un número dentro de una horquilla.
1: Val.
4: Con lo cual, sí o sí... Si el primero es candidata, el segundo tiene que ser candidato. Si el primero es candidato, el segundo tiene que ser candidata.
1: D'acord. Bé.
4: Con lo cual, eso, por ejemplo, a mí, por ejemplo, se me llevaría al tercer puesto si yo estuviese en la lista.
1: Val. Per tant, ja descartes el primer d'entrada,
4: Bueno, no descarto nada, pero en principio esa es mi intención.
1: D'acord. Ja n'anirem parlant, no passa res. Antonio Valverde, Josep Janés, Xavi García, gràcies per les reflexions.
3: A vosaltres.
2: I tant, faltaria més. Gràcies.
1: Que vagi molt bé, bona setmana.
3: Adéu-siau.
1: Gràcies.
2: Bon dia, adéu-siau.
1: Adéu-siau, bon dia.

0: directe de 3 a 5 a ICAT.
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.